ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions, a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a TV5 que un govern monocolor servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu ja en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'apropiar-se, d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció dels socialistes ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Passem ara a altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
1: Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria. Les institucions comunitàries validen que els estats puguin instal·lar a l'estranger centres de deportació d'immigrants irregulars. Copien així el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània.
3: El 18% dels mestres i professors ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta durarà fins dijous i estan cridats més de 94.000 professionals. La consellera d'Educació avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Mentrestant, avui continuen al Barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
1: Les produccions catalanes La Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg, i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que aquesta nit s'han entregat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. L'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director general de l'Hospital Vall d'Hebron.
4: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
1: Esports. Aquesta matinada ha mort als 79 anys Rick Adelman, entrenador llegendari de la NBA i membre del Hall of Fame. Amb més de 1.000 victòries a la Lliga Nord-Americana, va ser el primer tècnic de Ricky Rubio als Estats Units i una figura clau en la història de les banquetes de la NBA.
3: L'Igualada ha situat empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
0: Fins aquí les notícies.

0: bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 2 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps ens durà petites novetats. Per un costat, tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre, els ruixats de tarda seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Viladecans el sol sortirà a les 6:21 del matí i aquí el dia durarà exactament 14:59.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Sempre és un bon dia per recordar això que va dir Freddie Mercury. No seré una estrella del rock, seré una llegenda. Vull ser recordat com un músic amb valor i substància.
0: I és que avui li posem una mica de màgia per començar el dimarts i si parlem, evidentment, de bandes màgiques, ells segur que ocuparien les primeres posicions.

0: Avui arrenquem el programa amb A King of Magic, i és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1986, es va publicar l'EP de Queen, que precisament donava títol a aquesta cançó. De fet, un bon grapat de les cançons del disc van formar part de la banda sonora dels Immortals. El disc es va convertir en un altre èxit de la banda i un fet molt destacable. Precediria l'última gran gira de Queen al costat de Freddie Mercury. I, de fet, recordar Mercury és pensar que sí, que hi ha persones que han estat tocats per una mà prodigiosa que els ha convertit en una espècie d'espècimen únic i irrepetible. Perquè la seva música perdura en el temps mentre el món segueix girant. I sí, nosaltres també us prometem una hora de ràdio per recordar. Arrenquem el dimarts, que no és poc, i ànims, que el dia només acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimarts.
2: Bon dimarts, com estàs?
0: El dimarts.
2: És el pitjor dia de la setmana, però vaja.
0: Està batejadíssim com el pitjor dia de la setmana, almenys pel que fa aquest programa, aquest equip, la vida en general, la humanitat.
2: Per tant, per la gent normal. Vull dir, però no passa res. Si teniu avui un bon dia, felicitats, sou vosaltres. Però aquí estem de dimarts, però escolta'm, nosaltres farem un programa com si fos divendres, dilluns, dimecres o qualsevol dia de la setmana, que ho donem tot. Perquè avui estarem molt pendents d'aquesta oferta del Partit Popular per una moció de censura instrumental. Avui Feijó està a Barcelona, en parlarem a la hora del matí, tindrem el secretari general de Junts, en Jordi Turull, per respondre directament a Feijó i aquesta oferta que ha fet directament el partit de Carles Puigdemont. També tractarem el tema del Papa i el català, perquè hi ha certa polèmica, sí, per l'ús que farà del català a la Sagrada...
0: Una poqueta cosa, no?
2: Això diuen, que bon la benedicció dia serà en castellà i que només hi haurà un parell de frases en català durant la missa. Després tindrem a Jorge Dioni, que és autor del llibre Pornocràcia. Parlarem de ciència i tecnologia amb Rafa Vilasant Juan. Avui que fa... Bé, l'altre dia va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i en parlarem d'això al nostre espai de ciència i tecnologia. I a les 11:05, la teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, parlant d'expressions d'abans. Aquestes expressions com nasty de plasti i aquestes coses...
0: Que n'estàs container...
2: Exacte, de la teva generació, sí, Canalies. I amb tot això i més, pues, fins que s'acabi aquest dimarts, aviam si arriba ràpid.
0: Està molt bé que parles de generacions quan acabes de fer 40 anys, eh?
2: Sí, però aquests 5 anys de diferència que ens portem a vegades es noten en certes coses, però bueno, aquí en Damios, que diria un amic meu.
0: Ànims, bro, que el dia només acaba de començar. 6-7, Alex Bosch, bon dia.
3: Sí, juro, i per Snoopy.
0: Hi ha moltes paraules d'aquestes, no? Que denoten clarament que som d'una altra generació.
3: Imagina't jo.
0: També et dic una cosa, la gent jove li passarà exactament el mateix, eh?
3: Sí.
0: Que això és una cosa recurrent,
3: eh? Camí, oi?
0: Clar, exactament. Què ha passat el món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, si tens temps, dóna'm un parell de minuts avui, perquè t'explico una història que t'agradarà i que aquesta nit s'ha convertit en un fenomen absolutament global.
0: A veure.
3: Avui parlem d'una de les estrelles del Mundial de Futbol. Probablement no guanyarà la competició, entre altres coses, perquè juga amb Nova Zelanda, que ni tan sols ha guanyat mai un partit del Mundial, i segurament tampoc no marcarà cap gol, perquè, entre altres coses, juga amb el pitjor selecció i, a més es defensa. De fet, fins fa poc era un autèntic desconegut. Fa una setmana, amb prou feines, tenia 5.000 seguidors a Instagram, però la cosa ha canviat molt i ja t'ho explicaré per què.
0: A veure.
3: Es diu Tim Payne, és central, de 32 anys, de Nova Zelanda, i em preguntaràs què ha fet per convertir-se en estrella del món de la nit del dia?
0: M'ho pregunto jo i s'ho pregunten els oients que ens estan escoltant,
3: doncs,
0: ara mateix.
3: La resposta és res.
0: Molt bé, quina meravella, doncs.
3: Absolutament res. Ell no ha fet res. El secret el trobem a l'Argentina. Fa 6 dies un influencer, només 6 dies, eh? Un influencer que té ara mateix 970.000 seguidors, Valen Scarcini, llançava aquest repte.
4: Si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido, ¿qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Claro, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad.
3: Doncs el repte, és a dir, era aquest, fer famós un futbolista absolutament desconegut que anés al Mundial.
0: Una espècie d'experiment a través de les xarxes,
3: escolta'm,
0: no?
3: Escolta'm, el repte ha caigut amb molta gràcia. El nombre de seguidors de Tim Payne ha anat creixent exponencialment dia a dia en els últims darrers 6 dies davant la sorpresa del mateix Payne, que ha vist com el seu nombre de seguidors anava creixent i bàsicament no entenia, des de la tranquil·litat de la seva localitat a Nova Zelanda, que tots fossin argentins.
5: T'imagines? Que clar.
3: Sí, bàsicament han començat a donar-li molts likes a les seves publicacions i a fer tot de comentaris per aconseguir que tingui molt de relleu. Ell ho agraïa fa 4 dies així.
6: Hola, toros. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo.
3: Fantàstic. La cosa s'ha sortit tan de mare,
5: sí,
3: que ja hi ha himne, una cúmbia feta des de l'Argentina per animar a Tim.

0: I no t'ho perdis, perquè el millor de tot, recordem que es diu Tim Payne, és la tornada. No pain, no gain, no pain, no gain.
1: No pain, no gain.
2: Una meravella.
0: Espera't, que avui ha aparegut un mural a Miami amb la imatge del jugador, de Tim Payne, i el lema, no pain, no gain.
2: Veure.
0: Que és que el fenomen és ja definitivament mundial. Aquesta matinada, Tim Payne ha sumat al seu seguidor 4 milions...
2: Què?
0: A Instagram.
2: De 5.000 a 4 milions?
0: En només 6 dies.
2: Mare meva!
0: De fet, ell que és de Nova Zelanda, la gent s'ha posat a comparar. Resulta que té més seguidors ell tot sol que els All Blacks, que passen per ser l'equip esportiu més important de Nova Zelanda, l'equip de la selecció de rugby. I fins i tot ja han sortit gent que està reclamant que apareguin altres coses. Fins i tot un streamer espanyol ha proposat fer popular un altre jugador desconegut, en aquest cas Kay Trewin, lateral d'Austràlia, això ho ha fet aquesta nit, i diu que vol recrear així la rivalitat entre Messi i Ronaldo, portada a les xarxes.
2: Però escolta'm, és un experiment molt interessant, com algú que no és ningú aconsegueix en 6 dies...
0: I sense fer res.
2: I sense fer res.
0: No ha fet res absolutament per aconseguir ser viral.
2: 4 milions de seguidors, una cúmbia i un mural a Miami,
0: sí,
2: correcte?
0: Sí, i Cat Real també ha fet un petit vídeo amb música sobre ell, i vaja, de sobte hi ha un furor especial per veure el debut de Nova Zelanda al Mundial, que jo us comunico que el seguirem en especial atenció, perquè és la matinada del 15 al 16 a les 3 i juga contra l'Iran.
2: Gràcies, Àlex.
0: Fins ara.
2: Una meravella. Històries per començar el matí. Escolta, ho podríem fer amb els matiners, també t'ho dic, això. Podríem fer aquest experiment. Fantàstica la història que ens acaba d'explicar l'Àlex Bosch aquest matí per arrencar el programa. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè comença la Patum a Berga. I no només per això, sinó perquè ho fa amb la coneguda com a Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb discapacitat que formen part d'aquesta fundació. A més, per quarta vegada, els salts de les comparses es faran a la plaça de Sant Pere, donant a aquesta Patum tota la solemnitat que es mereix.
2: Escafant motors per la Patum, recordem també, per cert, que aquí al programa vam estar comentant les trenes, aquestes trenes de la Patum, molt reforçades perquè, evidentment, noies, nois, persones amb els cabells llargs puguin gaudir de la Patum sense la molèstia dels cabells a la cara. I de què parlarem poc aquest matí, Marta?
4: Doncs mireu, del JOMO, que és la Joy of Missing Out, és a dir, l'alegria de perdre's les coses, que substitueix el conegut FOMO, allò del pànic o terror a perdre't un pla o no sé el lloc exacte que la resta. Si te quieres divertir...
2: Marta Viana, encara de ressaca del concert de Bad Bunny a Barcelona.
4: Jo sí, perquè hi vaig poder anar. Hi ha molta gent que, evidentment, no hi va poder anar.
2: Ai, vas anar?
4: I
2: no
4: ho
2: sabia.
4: Rius,
2: què ara. Dius?
4: Doncs, sí, ah, sí, vaig fer les privilegiades.
2: Quina
4: vaig estar a la casita.
2: A la casita, però... també.
4: No, t'he de dir que molt millor la grada, jo diria.
2: I tant, i tant.
4: En qualsevol cas, jo hi vaig anar, hi ha molta gent que no, per tant, hi ha molta gent que ha viscut amb el FOMO d'anar al concert de Bad Bunny, i ara el que ha nascut és aquest nou concepte, el JOMO, que és una mica una reacció a l'esgotament i a la pressió social d'estar sempre connectat. Sobretot es nota en la generació Z, pel que expliquen, el que volen ara és fer doncs, una migdiada, quedar-se a casa, i que ara la gent que fa tants i tants plans i que està sempre a tot, doncs els fa directament mandra.
2: Em sembla estupendo, perquè és que vivim totalment enganxats a les xarxes.
4: M'agrada molt.
2: Sembla que haguem de fer sempre coses. Jo deia que porto molts caps de setmana fent coses i aquest cap de setmana no vull tenir cap plan.
4: Això és difícil, té de dir, perquè ja comença el bon temps i et diran, ai, anem a fer un vermutet.
2: Però el plaer de no tenir res planificat, que és diferent.
4: I de dir que no a un pla que et pot
2: fer.
4: Dir que no és molt important.
2: Però estic una mica cansat de socialitzar.
4: Sí.
2: Per tant,
4: sí,
2: no em digueu res.
4: No
2: em digueu res aquest cap de setmana.
4: No molestarem.
2: No a tot. Lara, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
4: Doncs a aquestes hores del matí us convidem a fer una visita al fons del mar. Uau, el mar. Uau, el mar.
2: Vives contenta siendo sirena. Eres feliz. ¿Qué pasó, Ariel? M'encanti, per què viatgem al fons del mar?
4: Doncs mira, perquè la bona notícia d'avui és que els voluntaris de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, han alliberat al mar 5 exemplars de tortuga marina recuperats al seu centre a la platja de la Pineda de Castelldefels. Els animals de l'espècie Careta Careta han caminat cap al mar acompanyades pels voluntaris i per un pescador davant l'expectació de centenars de persones que s'han reunit a la platja per veure aquestes tortugues.
2: Careta, careta, es diu l'espècie.
4: Sí, l'espècie de tortuga, la careta. Careta, careta. Una mica Sireni de l'Ara, no? No? No t'agradaria? Amb aquests cabells llargs, sí, guapos que tens.
1: Jo seria una sirena.
2: I qui seria la Marta Viana?
4: Jo, el Clank. El Sebastián.
2: I jo qui soc?
4: El Flanders.
2: Escolta.
4: Un tauró.
2: Jo seria...
4: La Úrsula.
2: Sí, jo seria Úrsula, no en tinc cap tipus de... I Ot Serra, qui seria Ot Serra?
4: El Flanders.
2: No, el príncep, pot Serra.
4: Sí, sí.
2: L'Andreu, el príncep, no.
4: El que digui la Úrsula, vull dir.
2: Quin motiu tenim per saltar del llit, Ot Serra? Bon dia.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als jubilats que voluntàriament vulguin reincorporar-se al mercat de treball és que cobraran més. El govern espanyol ha aprovat un nou decret que diu que aquells que treballin entre un 55 i un 80% d'una jornada ordinària sumaran un plus del 25% a la seva pensió un cop hagin passat 6 mesos. Si les jornades són d'entre un 30 i un 55%, l'increment a la pensió serà del 15%. Això sí, el complement es deixaria de percebre un cop arribi la jubilació definitiva.
2: Doncs vinga, bones notícies per arrencar el matí d'aquest dimarts 2 de juny. Amb 9 minuts arribem a 6:15 del matí, fent els matiners de Catalunya Ràdio. Moment de desplegar la nostra particular revista del cor. I amb què comencem?
4: Amb Amaia Romero.

0: La cantant en un concert a València aquest cap de setmana va agafar el mòbil a un fan i va gravar un vídeo a mig concert. Després aquest fan, que es diu Manu, va penjar el vídeo a les xarxes i evidentment s'ha fet molt viral.
1: Manu, mira, estoy aquí contigo. Estamos aquí en el concierto. Mira, ahí estás. Muchísimas gracias por haber venido. Espero que siempre te acuerdes este día, que siempre quede en tu mente. Mira qué bonito ahora para...
2: És que no pot ser més meravellosa. Som fans d'Amaia Romero, dels seus directes, de la seva música i d'aquest feedback tan preciós que té amb els seus seguidors. I alerta, perquè el cor també batega amb Dua Lipa. Dua Lipa, que s'ha casat.
0: S'ha casat amb Callum Turner a Londres. Ho ha fet amb una cerimònia civil. Tots dos anaven guapíssims. No sé si ho veus a fotografies. Ella especialment amb un vestit jaqueta, una Pamela blanca, preciosa. Ha sigut, es veu, una boda més íntima. S'han casat a l'Ajuntament de Londres, on també es van casar, per cert, Paul McCartney, Ringo Starr o Liam Gallagher. Tot això ha sigut abans de la boda, d'aquesta macroboda que faran a Itàlia. S'esperen moltíssims convidats. La boda es veu que durarà uns 3 dies.
2: Mare meva.
0: I es farà a Palermo, a l'illa italiana de Sicília.
2: 3 dies. A mi m'encanta qui aguanta un casament de 3 dies. Jo amb un en tinc prou.
0: Sí, sí. Migdia també.
2: Clar, perquè aquí has d'anar controlant molt, eh? També t'ho dic, perquè els casaments que la gent, almenys aquí, la tradició és que la gent es despermi una miqueta.
0: Sí. I ara que hi fan allò de la preboda, boda...
2: Uf, quina
0: i
2: mandra.
0: No? Un pal. Quants diners.
2: I quants looks. Sobretot. Lux,
0: clar,
2: diners,
0: sí.
2: Temps de la temps lliure per tu,
0: o
2: no.
0: Clar, jomo.
3: Prestigueu jomo.
2: Quin son deixa la ràdio aquest matí?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, Laura Fa va parlar-nos de la nova història amorosa de Lamine Yamal.
4: Lamine Yamal.
5: Què li passa?
4: A veure. Té nòvia, no passa res, té nòvia. Jo l'únic que vull dir avui a Catalunya Ràdio és que té una nòvia que té 21 anys. I, escolta, les dones i nòvies dels futbolistes és insuportable el nivell d'insults, assetjament...
5: Està molt pressing, no?
4: Bueno, sí. Perquè es dona per suposat que van amb ells només perquè són futbolistes.
2: Bona reflexió de la Laura Fa, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio. I amb només 6 minuts, 6:45.

0: inviting. Molts oients ara mateix despertant-se amb Catalunya Ràdio i ho han fet d'una manera, escolta'm, diria que per la porta grossa, Marta.
1: I tant, en Frank Sinatra, amb aquest tema Strangers in the Night, que arribava un dia com avui al número 1 de la llista del Regne Unit. Amb aquest tema Sinatra va començar la seva segona etapa d'èxit, però com passa amb molts temes que fan història en el món de la música, ell no suportava cantar-la, tot i que li havien aconsellat que fer-ho li portaria molt bona acollida. Ell mateix va arribar a dir que era la pitjor cançó que havia escoltat en la seva vida i que directament era una merda. Això és el que recull en una biografia seva feta l'any 2006 per Anthony Summers i Robin Swan.
0: És la cara de l'Ara García mentre escoltava.
1: Pues que és molt maca.
0: No, és preciosa.
1: No, clar, és preciosa. Més boniques.
0: Però passa moltíssim, que els artistes moltes vegades la cançó que és tot un èxit és la que més odien cantar als seus directes. I quin dia ens espera astrològicament parlant? Sergi Tous, astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 2 de juny, tenim la Lluna passant per Capricorn i això ens convida a tocar de peus a terra, posar ordre i mirar els nostres objectius amb més responsabilitat. No és un dia per dispersar-nos gaire, sinó per prioritzar, ser pràctics i fer allò que toca. A vegades, avançar no vol dir córrer més, sinó enfocar millor l'energia. Avui, seny, estructura i pas ferm. Que tingueu molt bon dimarts.
0: Doncs vinga, seny, estructura i pas ferm. Ens agafarem aquests conceptes perquè aquest dimarts passi una mica millor. I mentrestant, l'Ara García, qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs avui, 2 de juny, felicitem a dues persones molt conegudes, però que són d'àmbits ben diferents.
0: A veure.
1: Per una banda, tenim l'actor Pepe Villuela, que avui arriba als 63 anys. I per una altra banda, tenim la periodista de la premsa del Cor, Rosa Villacastín, que avui...
0: Català, que és catalana.
1: Rosa Villacastín. No la conec.
0: Mira que és castiza, la Rosa Villacastín. No és de la teva època, l'Ara.
1: No. La Rosa Villacastín, que avui bufarà 79 espelmes.
3: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
4: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
0: I per arribar a dos quarts de sis del matí, música que és pura cafeïna. Arriben The Bangles.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 2 de juliol. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest matí. El Partit Popular, és una de les notícies d'aquestes últimes hores, ofereix un pacte a Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez arran dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
1: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, els demana el seu suport per tirar endavant una moció de censura i els promet un govern sense Vox que tindria com a objectiu netejar les institucions i posar les urnes. Declaracions Telecinco.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: Però el PNB i Junts no se'n refien.
1: No, per ells, Vox continua sent una línia vermella i això fa que el PSOE respiri alleugerit i ja diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa.
0: Recordem que aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull de Junts, per parlar precisament d'aquesta notícia, d'aquest pacte que proposa el Partit Popular. Mentrestant, l'excomissari Villarejo canvia de versió davant el tribunal del cas Kitchen.
1: Ara diu que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
3: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Pendents també de la situació a Ucraïna.
1: Rússia ha llançat aquesta matinada un important atac sobre Kiev i Dnipro. Els atacs russos s'han fet almenys 5 morts i desenes de ferits. Ucraïna també ha atacat la ciutat russa de Kursk amb un balanç encara provisional d'un mort, segons informacions russes.
0: Mentrestant, Donald Trump intenta salvar les converses amb l'Iran.
1: Assegura que podrien tancar un acord la setmana que ve i que s'obrirà l'estret d'Hormuz. Això contrasta amb la posició de Teheran, que ha suspès les negociacions amb Washington pels atacs d'Israel al Líban. Trump diu que Israel aturarà la seva ofensiva, però Netanyahu manté que continuarà al sud del país des d'on la milícia xiïta ha llançat coets contra el nord d'Israel.
0: I Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria.
1: Les institucions comunitàries donen llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant així el model de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació.
0: Els docents continuen votant si ratifiquen o no el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
1: De moment, el 18% dels docents ja s'han pronunciat, una consulta que s'allargarà fins dijous al migdia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, diu que s'arribarà a un escenari caòtic.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: El papa recona el català en la seva visita a la Sagrada Família.
1: El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i hem sabut que Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: En canvi, els Premis Max sí que tenen accent català.
1: Sí, els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Destaquen, sobretot, les produccions La tercera fuga, de Victoria Spunsberg, i no de la companyia de dansa La Venidera. Han estat protagonistes en la gala que s'ha fet al Teatre Romà de Mèrida.
0: La diferència entre l'art i la religió queda palès en aquestes dues últimes notícies. Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 6:06, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dimarts a tots dos. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid, El Diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia.
1: Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures.
6: Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran.
1: I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim al País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: I, evidentment, avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
1: Clara hi dedica l'editorial i assegura que el PNB i Junts estan incòmodes tant amb Sánchez com amb Feijóo.
6: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
1: El periodista Joan Tàpia, membre de comitè editorial del periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però el PP no està pas més bé.
6: Tàpia recorda que el PNB i Junts demanen eleccions, però no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
1: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació a la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
6: En relació al PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
1: A El País, el catedràtic de Ciència Política Ignacio Sánchez Cuenca posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
6: Alerta que les dues vares de mesura de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
1: I per la seva part, la Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta, diu, per l'augment dels tirotejos després que una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc de Badalona.
6: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
1: I afegeix que els nivells de violència són inferiors als d'altres països, però s'han d'aturar.
0: I quan pràcticament ja passen 7 minuts de 6:15 del matí, moment també de repassar la premsa digital. Buongiorno, novament, a tutti.
6: Buongiorno, Canalias.
0: Buongiorno. Si teniu previst anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
6: Aquea, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital italiana. Sí, Aquea. Els romans les anomenen Nasoni per la forma de l'aixeta i a l'opció que l'aigua surti per baix, o si tapes la sortida principal, que surti per un petit orifici superior. I és una mica més fàcil per poder veure. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia Canalia se situa al capdavant dels països que més en consumeixen.
0: Què temen els ocells?
1: Doncs les línies elèctriques, pobrets meus.
0: Sí, clar. No m'estranya.
1: En els últims 5 anys ja han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya, 4.000, eh? 3 de cada 4 són espècies protegides i entre un 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de Seo BirdLife que llegim al Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'astor comú o l'aligut comú.
0: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
6: Doncs mira, al podi hi ha 3 centres dels Estats Units, la Clínica Mayo de Rochester a Minnesota, la Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. L'hospital Vall d'Hebron ja apareix en posició 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent gent de tota Espanya i el cinquè d'Europa. A la llista dels millors també hi ha el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
0: Que ja no tornarem a sentir igual.
1: El Cargol treu banya, una versió, no? Cargol treu banya.
0: Sí.
1: Doncs mira aquesta versió.
0: Què?
1: Hi ha una versió que s'ha fet
0: com
1: viral.
0: Com l'has feta, la cançó?
1: Cargol treu banya, puja a la muntanya, cargol treu pi, puja al muntany. Records aquí a la meva mestra d'I3, però no, que en aquell moment era Pàrvuls, que encara me'n recordo la cançó.
0: Molt bé, molt bé. Jo crec que l'has entonat molt bé per haver-ho fet així. De cop a sac, preguntant-ho d'aquesta manera.
7: El cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya, el cargol ja no treu vi, l'aixa fa tot marró.
0: Que, a veure, què està passant? Mira, prou ja, aquesta... de veritat. Jo és que baixo del 2026, me'n vaig.
1: Jo t'ho explico.
0: Explica-m'ho bé, perquè això...
1: El cargol treu banya que t'he cantat jo és el de fa 40 anys.
0: Sí, el de tota la vida.
1: Sí, tota la vida.
0: De tota la vida, Maria.
1: D'acord. Aquesta que sents és la versió que s'ha fet viral a TikTok. I a darrere hi ha en Naïm, que és un jove català d'origen marroquí.
0: Però és el mateix que ha cantat el Patufet?
6: Ah, exacte.
0: Ah, val.
6: 3 o 4 ja.
0: No està malament, eh?
6: Sí. Molt bé.
1: De fet, mira, ara que ho dius, eh? En aquestes cançons ell barreja humor i ironia, i el Patufet tinc aquí la lletra, eh?
0: A veure.
1: No te la puc cantar, això ja no, eh?
0: No.
1: Ara no, ja hem cantat
0: prou. Ja està. No abusem del teu art, tampoc, Maria.
1: Diu, gent, tinc una...
0: Digues.
1: Gent, tinc una mala notícia. En Mohamed ha matat el Patufet. Aquesta és la lletra.
8: d'en Naïm.
0: Escolta, però molt bé.
9: M'agrada molt
0: sentir l'humor. Catalans.
9: Ja en portarem més aquests dies.
0: Sí, està molt bé, està molt bé.
9: 3 o 4 ja les anirem portant.
0: Un dia d'aquests també farem repàs als matiners. I mentrestant, avui el temps una mica variable, Marc.
9: Sí, avui ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor, com diem, afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
0: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. És la nostra cargoleta particular, Marta Viana, arribada des de Lleida. Centre neuràlgic del genocidi cargolí del cada any.
8: Sí, la veritat, per què negar-ho?
0: És que a veure si
8: és el que fem.
0: Si a la plet del cargol. Petoneta a tots els lleidatans que escolten aquest programa. Sempre parlem de Lleida o tot el que tingui
8: sí,
0: a veure amb Lleida.
8: Sí, trobo que parlem molt de Lleida, cosa que m'agrada molt i segur que els nostres oients també.
0: Hi ha alguna cosa culturalment a Lleida o no?
8: Sí, moltes coses.
0: Sense seria el cas d'avui.
8: No, avui no, però bueno, segur que...

0: Els premis sí. Max, que s'han celebrat aquesta nit a Mèrida, perquè la tercera fuga de Victoria Spumberg s'han portat 3 guardons. De fet, el talent català ha estat reconegut amb 11 premis diferents. D'aquí una estona també el repassarem amb la Marta Vives, que és l'enviada especial a Mèrida. I si et sembla, fem 2 apunts Vinga. Musicals que jo crec que t'agradaran.
1: I alerta, perquè aquests apunts musicals comencen amb una de les veus més importants de la música dels últims anys, una artista estimadíssima que té com a nom i cognom Celine Dion. Mare meva, si algú està deprimit avui, que no escolti el By Myself, perquè sempre em recorda Bridget Jones, aquesta cançó.
0: Sí, és veritat. Doncs mireu, si la voleu anar a veure, ha anunciat 10 nous concerts a París, s'afegeixen als 16 que ja havia anunciat per la tarda vinent. Aquests nous concerts els farà del 8 al 29 de maig, davant la gran demanda sense precedents que hi ha hagut. Es veu que en la prevenda van superar els 9 milions de persones que voldrien comprar entrades, per tant, déu-n'hi-do. I en total farà aquests 26 concerts, seran al pavelló La Defensa Arena de París, que té una capacitat de fins a 45.000 espectadors.
1: I alerta, perquè acabem amb ella. Evidentment, us estem parlant de Taylor Swift.
0: Sí, perquè primer va ser Bad Bunny i ara li toca a la gran estrella del pop sumar-se a Toy Story 5.
1: Ah,
0: perquè en aquest cas la cantant no posarà veu a cap personatge, sinó que ha anunciat que farà un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, el dia en què s'estrenarà la pel·lícula.
1: I aquestes hores del matí, aproximant-nos ja a 6:15, volem moure el dial al juny del 1983. Un mes històric, perquè es va fer la primera emissió de Catalunya Ràdio i així incorporava la veu en les seves emissions.
2: Diuen que la màgia de la ràdio consisteix, en bona part, en la seva immediatesa. Una immediatesa que fa que avui, en aquest precís moment, en punt, encetem la nostra relació quotidiana amb tots vosaltres. Catalunya Ràdio es presenta. Aquells que tenen la perspectiva dient, diran, potser que aquest és un fet que marca una fita. S'arribarà a dir, tal vegada, que assistiu a un moment històric.
3: En tot cas, per a tots els que formem l'equip de la primera emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, comença un compromís públic. Un compromís que assolim amb il·lusió, energia i rigor. Amb voluntat, sobretot, de servir-vos, dins les nostres possibilitats, el bo i millor.
2: I punt.
1: M'encanta recordant els inicis d'aquesta casa i sempre amb un clar objectiu, el de servei públic, aquest que segueix intacte. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de... Oh, buongiorno, des de Roma, Guillem Soler. Buongiorno, Guillermo.
4: Bon dia, matiners. La caiguda del feixisme després de la Segona Guerra Mundial va propiciar que els italians decidissin el 2 de juny del 46 entre república o monarquia. 80 anys després, avui celebren arreu del país la victòria de la República. És una festa amb una gran presència institucional i en què hi participen els cossos de seguretat i també l'exèrcit, amb espectacles aeronàutics i desfilades. Per la població és un dia festiu i els balcons i els carrers s'omplen de banderes tricolori. El principal esdeveniment es fa aquí a Roma. És una gran desfilada militar i on tot ja està preparat, però per tot el país es fan diverses celebracions. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Roma pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem, amb aquesta feina impecable al voltant del món. I el Roger...
5: Qui estigués a Roma ara, eh?
1: estava pensant aquí, l'únic que no es mou és mai el Roger.
5: Sí, aquí segueixo, la gent va i ve i jo aquí estic pringat, com sempre, però escolta...
1: No passa res, home.
5: Tota una alegria.
1: I tant,
5: algú ha de mantenir aquesta casa.
1: Què passarà?
5: En aquesta casa hi ha molta gent, home, ja. Faig broma.
1: Va. Aquí va. Tothom i et dirà, escolta, mai jo...
5: No, home, no faig broma.
1: A partir de les 6 del matí engega el matí. de Catalunya Ràdio, avui amb Francesc Soler, per cert.
5: Sí, exactament. Mira, molt pendents d'aquesta nova oferta de moció de censura del Partit Popular, que Feijóo concretarà a Barcelona. Tindrem a Jordi Turull, secretari general de Junts, perquè ens digui què en pensa. Per tant, potser abans que la faci, ja Feijóo la tindrà descartada. També parlarem de la visita del Papa i de la presència del català.

0: Que ha generat una certa polèmica, o la poca presència, en funció de qui ho miri. Després tindrem a un quart d'onze a Jorge Dioni, que ha escrit el llibre Pornocràcia. A la secció de Ciència i Tecnologia de Rafael de Sant Juan parlarem de tabac, perquè el dia 31, diumenge, va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i encara hi ha molta gent que fuma, massa, però vaja, cadascú amb els seus vicis, ja ho saps. I després a la teràpia boomer, a de Sergi Pàmies, les expressions... Què, eh?
1: Per què ho has dit, això?
0: Perquè hi ha gent que fuma en la seva llibertat i en la possibilitat
1: ètica
0: per
1: fer-ho.
0: No, perquè hi ha gent que intenta deixar de fumar i després hi torna, i aquestes coses, són coses que passen.
1: Ara, i a més... No t'escolta la meva mare ara, m'enviarà un missatge i em dirà...
0: Però jo no estic parlant de tu, estic parlant... He dit hi ha gent, és un genèric. Quanta gent... Segur que hi ha algun matiner que ens està escoltant que ha intentat deixar de fumar i que ha fracassat i ha tornat a fer-ho.
2: Segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit.
0: Exacte, segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit i segur que n'hi ha d'altres que ara mateix estan dutxant-se. No sé, hi ha matiners...
1: O cigarro.
0: Hi ha matiners per tot. O sigui que... El que segur que no n'hi ha cap que se sàpiga la dada que ve ara.
1: Ai, m'ho cus molt bé, però jo ja estic patint. Ja, si ens ho planteges d'aquesta manera, com a coach d'aquí a l'estudi, horrorós maiol.
0: Perquè, mira, vull que parlem de la poca presència del català a un lloc en concret, que és el discurs del Papa,
1: sí,
0: o la missa, més
1: sí,
0: millor dit. Una dada sobre el català.
3: Parlo sense vergonya, parlo en llibertat. I si
0: tens potser... Va. En concret, avui, quantes persones parlen català a l'Aragó?
1: Uf, poquíssimes. Dues?
2: Tres.
1: A veure, a l'Aragó, molt poques. Milers? Okay. Milers? No. Milers?
2: Milers.
1: La meva partner en la dada Maiol em pot mirar,
2: Sara,
1: sisplau?
2: Sara, busca a Google.
1: Milers, que la Sara té molta intuïció. 5.000? Més. 100.000. 100.000. Jo dic 100.000.
2: 7.000?
1: Va.
2: Són moltes.
4: Jo menys.
1: Vinga, va.
2: 15.000.
4: 10.000.
0: Doncs mira, són dades del cens que s'ha fet més gran mai. L'aragonès i lo català en l'actualitat, anàlisi del censo de població de viviendes 2011, són dades antigues però molt concretes.
1: Val.
0: I la dada concreta són 55.513 persones.
1: M'hi apropo jo, no?
4: Sí, però clar.
0: Jo crec... Algú ha dit 15.000?
2: Jo he dit 15.
0: Doncs crec que s'ha provat més la Marta perquè en té 40.000 la diferència i tu 45.000. Sí. Esteu més lluny que mai. La majoria són de la franja, perquè hi ha una gran part de la població que hi parla català. Bueno, de fet, és una petita part, però que encara s'hi parla català. Però hi ha una bona part que és a Saragossa, uns 12.000 parlants que són catalans, que viuen a Saragossa i, per tant, parlen català.
2: Això no compta.
0: Per tant, aquesta... Avui sabia que fracassaríeu molt. 55.513. És una antiga. Aviam si algú s'anima a refer aquest...
1: Doncs sí, no serien gaire més optimistes, eh?
0: Perquè estava molt bé aquesta feina que es va fer el 2011.
1: Són dades realment tristes, al cap i a la fi.
0: Sí, perquè és una petita part de la franja, és la part de l'Aragó, però vaja, en fi...
1: Cal
0: seguir...
2: Ara
0: comencem,
2: però volem saber les actuals, eh?
0: Bueno, doncs vés a Aragó, no fes
2: el
0: cens.
2: Això ho hem de comptar. Això ho aconseguirem.
0: Hi ha una feinada darrere d'aquest recompte espectacular,
2: sí, sí,
0: perquè és anar, diguem-ne, persona a persona, a contrastar que parlen català. Penseu,
1: vinga, va, aquest estiu,
0: penseu que es va fer el 2011 i es va publicar el 2017. Imagineu-vos la feina que hi ha darrere d'aquest cens, perquè jo acabi dient una dada que absurda i vosaltres us allunyeu de 35.000.
1: 932017474. Els matiners de Catalunya Ràdio us convidem al Festival Vall-Lluia. No sé si heu anat, és un lloc espectacular a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Aneu trucant, perquè d'aquí uns moments us convidem a anar a Vall Viva.
5: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
6: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
7: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el Convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
5: Aquest dimecres, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Doncs vinga, va, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. És que, a veure, el tema de Vallviva és una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4. Alerta, perquè els que ens aneu trucant entrareu en aquest sorteig que, com sempre, decidirà el guanyador o guanyadora, Eloi Cordomí, la mà més innocent dels matiners. Podeu escollir, per exemple, pel públic més adult, els directes de Mare Mundi, també Antonio Orozco o Ana Torroja. Per al públic més jove, que no vol dir que la gent gran no pugui anar a veure Teràpia de Xoc i Pep Plaza, o també pel públic més familiar, amb els Atrapa Somnis, que serà el diumenge 12. De fet, el festival, el Vallviva, se celebra entre el 8 i el 12 de juliol, a un lloc espectacular, que és a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. I a aquestes hores del matí vull saludar l'Olga. Olga, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Què tal, Olga? Com estàs?
11: Ai, molt bé, moltes ganes de parlar amb tu, eh? Truquen moltes vegades i no m'agafava.
1: No m'ho puc creure. I això? Sí. Perquè estem adormits, no sé, perquè... a vegades.
11: Sí, no, potser trucava massa tard i ja havíeu agafat altres trucades.
1: Ah, Olga, ja veig que ets al cotxe. Cap on vas ara mateix?
11: A treballar.
1: I de què treballes?
11: A treballo al Vall d'Hebron.
1: Ah, molt bé. I ens hi posem molt d'hora, no entenc?
11: Bueno, començo a les 8, però que... Ai, a les 8, a les 7, arribo, em faig un cafè i estic tranquil·la llegint, perquè com que n'hi ha problemes per aparcar, prefereixo anar més d'hora.
1: És que això és una bona solució sempre, perquè com es posa a la ciutat de Barcelona aquestes hores del matí, és millor anar amb una mica de temps. D'on vens, Olga? D'on ets?
11: De Montmeló.
1: De Montmeló. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies per trucar-nos també aquest matí, i a veure si tenim sort i te'n vas a veure aquests, alguns d'aquests directes al festival Vallviva del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. D'acord, Olga?
11: Molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies, adeu. Que vagi bé. Adeu. Recordem, aquest festival que se celebrarà aquest estiu, si teniu ganes d'anar a la Garrotxa, a través del 9-3-2-0-7-4-7-4, amb aquests directes estupendos d'Antonio Orozco, Ana Torroja, Mare Mundi, també Teràpia de Xoc amb Pep Plaza, els Atrapasomnis, són alguns dels... del cartell que formaran part del Vallviva d'aquesta propera edició. I tinc per aquí a la Maria José. Maria José, molt bon dia.
12: Hola, molt bon dia, Xavi.
1: Què tal, Maria José, com estàs?
12: Molt bé, i vosaltres?
1: Doncs molt bé, aquí fem programeta. Escolta'm, amb 7 minuts que acabarem ja tindrem el dimarts fet. Des d'on ens truques tu, Maria José?
12: De Castelló de la Plana.
1: Molt bé, i què estàs fent aquestes hores del matí desperta amb aquesta veu tan animada?
12: Doncs sempre em desperto per escoltar-te.
1: Home, expressament a les 5 del matí cada dia?
12: Sí, i tant, soc matinera.
1: Ostres, doncs això està molt bé. Et despertes de bon humor amb nosaltres, Maria José?
12: Contentíssima.
1: Que això és important, eh?
12: M'alegreu el dia.
1: Ah, això és el més important. Tu amb aquesta trucada ja ens has alegrat també aquest dimarts. Estigues alerta perquè d'aquí uns moments sabràs si t'emportes aquestes invitacions per anar al Festival Vallviva. D'acord, Maria José?
12: D'acord, moltíssimes gràcies.
1: T'envio una abraçada, que vagi bé.
12: Igualment, una abraçada.
1: Adéu, adéu, adéu.
12: Adéu,
1: adéu. En quins moments Eloi Cordomí ens explicarà, com sempre, alguna de les seves anècdotes. Ai. No marxeu. Ens ho estaves comentant, Marta, Taylor Swift formarà part de Toy Story 5 i amb ella pràcticament arribem a les 6.

0: és dels matiners de Catalunya Ràdio. Bon moment per saludar també en Francesc Soler. Francesc, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Alerta perquè arriba un bon moment. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs, Eloi?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tenim careta, no?, com sempre, de l'Eloi. Vinga, anem, anem, anem.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Una secció aclamadíssima, eh, Jordi Selles, que sàpigues, Eloi, que és fan d'aquesta secció, que ho sàpigues.
1: Home, home, clar, com ha de ser, eh? Fa dos dies que la fem, però no passa res.
0: Escolta'm, és que no cal que estiguem mig any fent-la perquè sigui un èxit, Eloi.
1: Clar, no, no, d'això es tracta. I la gràcia és que ha sortit espontàniament.
0: Exactament.
1: No l'hem parit.
0: És que les coses espontànies és com quan surts de la discoteca i penses que no lligaràs i acabes al matí fent el cafè amb algú.
1: Veus? És la millor comparativa que se m'ho podria.
0: Escolta, què m'expliques avui, Eloi?
1: Mira, avui volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
0: A veure. Aquest. Una granota.
4: Granotes.
0: Granotes.
4: Jo diria...
1: No, no són granotes. No són granotes. Mira, us ha enganyat a vosaltres també.
0: És una serp.
1: És un ocell. És un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah! I per què es diu enganyapastors?
1: A més, té aquest so com així metàl·lic. Es veu que quan t'hi acostes, ell fa com sortides espontàniament, no? Cada cop i volta surt entremig de les bardisses i vola cap amunt, se'n va cap avall. I antigament, doncs això, els pastors doncs, el veien aparèixer així entremig dels animals i de les bardisses. I es veu que antigament es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors. I també per aquests moviments així una mica erràtics que fa.
0: Doncs escolta,
1: ho he buscat i la veritat és que ho he trobat molt curiós. I és un so molt característic del vespre, eh? No tant de primera hora al matí.
0: Doncs amb l'enganyapastors ho deixem aquí perquè no tenim...
1: Avui no podem fer el temps. Avui
0: hi ha tempestes. Adéu. Moltes gràcies, Eloi, estimat. Fins demà, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Francesc Soler, tot teu.
5: Gràcies.
0: Comença el matí de Catalunya Ràdio.
6: Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Tito.
1: Els experts amb Roger Seró.
2: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
1: Sergi Vives.
3: Aprofitaré l'actuació que se sent de...
1: Laia Vidal.
4: Participa d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
1: Sergi Ruiz.
5: M'agrada la rumba.
1: Laura Grau.
6: Ni descanses ni està ben pagat.
1: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Avui us parlem del tancament de tres pastisseries emblemàtiques a Catalunya, una a Barcelona, l'altra a Platja d'Aro i fa uns dies també una de Cervera. D'entrada, al barri barceloní de Gràcia, abaixen persianes la centenària pastisseria Ideal.
1: Els actuals propietaris es jubilen i no han trobat relleu. Amb tot, encara tenen l'esperança que aparegui algú que vulgui continuar el negoci. Això ho explicava Miquel Àngel, que des que era petit ja tenia clients a la Ideal.
2: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Clar, el ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. I, bueno, és complicat.
1: La Ideal era una de les pastisseries preferides del barri de Gràcia, coneguda pels seus xuxus i els torrons de crema. Deien que s'hi feia la millor crema de la capital catalana. A Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne, que va néixer fa gairebé 70 anys a l'avinguda de Sagarol, al centre i eix comercial, a tocar de l'Ajuntament. Durant anys va ser un emblema de la Costa Brava, el seu fundador va morir fa uns anys i ha passat el mateix. Els fills no continuen el negoci i ara la Rosa Coromines, la propietària, la dona del fundador, hi posa punt final amb la venda del local. Durant el boom turístic del segle passat a Platja d'Aro, el Cisne era un punt de trobada i fins i tot de glamour de la Costa Brava. En deien Las Vegas de Platja d'Aro perquè era un lloc on hi havia llums de LED i colors.
3: Param.
1: I a la Segarra ha tancat les seves portes la pastisseria Bomboneria Agustí de Cervera després de 54 anys oberta. Aquest local emblemàtic del carrer Santa Anna ha estat regentat per tres generacions de la família Agustí, oferint tota mena de pastissos, pastes, coques i altres productes. Pròximament al seu lloc hi haurà una cafeteria. Doncs tres pastisseries emblemàtiques que tanquen en un cap de setmana. La pregunta és si va a la baixa l'ofici de pastisser. No sé, oients, heu notat que al vostre poble o ciutat van tancant aquests establiments? A Malgrat de Mar, sí,
0: I,
1: ho hem
0: sí,
1: notat.
0: Aquesta cafetera que obre segurament serà un vivari o una merda de dieta.
1: Aquí està la cosa. Sí,
3: el comerç de proximitat l'estem matant entre tots, especialment els que posem gran superfície o els que posen grans superfícies i els que posen també doncs això, supermercats i llocs d'aquests, o que la gent que compra també pastissos en gasolineres. Vull dir, a veure, és que com voleu que no tanquin?

0: Clàudia, bon dia, bona setmana.
1: Bon dia.
0: Estadísticament, els pares d'aquesta època de l'any estan exhausts.
1: A veure, jo us explico, si voleu, l'estudi, el que diu l'estudi, vosaltres ja direu la vostra. Es tracta d'un estudi internacional fet per científics alemanys a 40.000 persones, 40.000. L'estudi conclou que els pares d'ara probablement no dormen menys que altres generacions, però sí que viuen la criança amb sensació d'esgotament més constant.
0: És a dir, no és només d'aquesta època de l'any, sinó que mirem, si mirem generacions anteriors,
1: exacte,
0: els pares actuals estan més exhausts.
1: Sí. De fet, les dades diuen que durant els primers mesos les mares primerenques perden cada nit una hora de son, mentre que els pares, doncs, perden uns 20 minuts de son.
2: Ah, mira, aquí això bé, també és interessant,
0: bé,
2: eh?
0: No, mal. No perden tant de son, vull dir.
2: No, l'han de perdre igual que les dones.
1: Sí que és veritat que els pares, és a dir, aquí en aquest cas tots dos, no dormen 8 hores seguides perquè es van despertant, doncs, cada nit, i segons els investigadors, això és el que fa que els pares se sentin frustrats, però vaja, aquest estudi diu que els pares amb nens petits dormen unes 7 hores diàries.
2: Ah, doncs la poca està tan malament.
1: Veus?
2: Però és veritat que, bueno, això crec que depèn de l'època, no? El començament és molt dur i la cosa va millorar. Sort que és el, no és al revés, és a dir, comença sent molt dur i va millorant. Si fos al revés seria com anar caient al pou, però mira així.
1: També diuen que la clau no està en les nits que els pares passen desperts, sinó en tot el que ve després. Se senten més cansats, doncs, perquè hi ha, doncs, unes jornades laborals més exigents, estem, doncs, sempre més connectats, la pressió d'haver-ho de fer tot sempre bé, és a dir, ser un bon pare, ser una bona mare, doncs ser un bon company de feina o un bon amic. També molta autoexigència, potser per una criança, doncs, molt més conscient. I també són de llars, doncs, que depenen cada vegada més dels ingressos de tots dos. Per exemple, a Europa, més del 60% de les llars amb fills, doncs, depenen de dos ingressos. O perquè també, doncs, alguns tenen menys recolzament familiar, perquè ara, doncs, potser la criança és molt més intensa i abans, doncs, estava molt més repartida. És a dir, que abans potser, doncs, teníem una xarxa familiar més propera i ara, doncs, per circumstàncies de la vida, i doncs, hi ha moltes parelles que han marxat a viure lluny de les seves famílies i no poden comptar amb el suport dels avis. El que havia de dir l'estudi és que ara, que tots tenim al cap que és bo, doncs, pel nostre cos i la nostra salut mental, dormir 8 hores, doncs, com que els pares d'ara no dormen 8 hores seguides, això es veu que els frustra, i d'aquí ve que se senten cansats. A més, aquí cal sumar que igual conviuen amb un entorn laboral i familiar que els exigeix molt més que abans. No sé què en penseu?
2: Sí, home, la veritat és que és interessant per mi aquestes dues potes que has dit, eh? Som més exigents, a dir, algú va dir una vegada, el meu avi no es va plantejar ni una desena part de vegades del que he fet jo si estava criant bé la seva criatura, no?
3: Penso exactament el mateix que tu.
2: Com autoexigim molt,
3: sí.
2: I llavors, a més, estem més sols, perquè
3: això,
2: abans
3: sumali,
2: ho fèiem entre tribu de...
3: Suma-li que gent jove petó, vull dir, que segurament nosaltres no tenim ni, no sé, l'escorça que tenien els nostres avis,
2: soferts,
3: eh?
2: Érem més soferts. Ara us vaig a patir més. Aquí vivim regalats i aleshores hem de criar una criatura, dormir una mica menys i a més ens ho volem fer tan bé,
3: sí.
2: Però també crec que el factor tribu no és irrellevant, eh? És a dir, abans en una casa que hi havia potser 4 o 5 criatures, potser hi havia 5 tietes.
3: Exacte.
2: O 4 avis i 5, sí, dues, sí, tietes, sí, sí. I ara la societat individualista ens porta a que cadascú s'ha de criar la seva criatura en solitari, pràcticament.
0: Jo arribo a casa i mai hi ha ningú.
2: Veus? Això abans no passava.
0: I aquests que diuen de l'avi que mai es va plantejar si criava bé o malament la seva filla, terrible, però la filla tampoc va sortir malament, perquè ara es preocupa per aquest tema, no?, pels seus fills.
2: Totalment, és que, a veure, no, hi ha una cosa que dic, és que hauríem de, per començar, a deixar de criticar la gent que viu encara en família, és a dir, oh, mira, té no sé quants anys i viu amb els pares. Bé, no ho sé, per què és tan diví viure sol? És a dir, hem condemnat la família com extensa, que cadascú faci el que vulgui.
4: Els experts, Vigas.

0: Hora del Conte. Avui la Laia ens descobreix la Sara Santanas i Ribes, que és periodista.
1: Ribes.
0: I Ribes, que és periodista.
1: Sí, és periodista climàtica, interessada, segons ella mateixa diu, en l'emergència i les lluites ecosocials. A veure, és una periodista, al final, crítica, per tant, superbé, que per mi la gràcia que té, a diferència d'altres que també ho fan, és que més enllà dels seus articles a la directa, a diferents publicacions que podeu llegir, també té un perfil d'Instagram superinteressant. És la, en aquest cas es fa com de la influencer clàssica, el que passa que de fet va guanyar el premi Crit a Compromís Social. Vull dir que ja veureu que fa aquests vídeos directament posant sobre la taula temes dels quals potser no se'n parla prou, aporta dades, fa una mica d'investigació, també dona la seva opinió, és un conjunt i a més és molt, vaja, entra superbé. Si voleu us poso un tros de l'últim post que ha fet, només així random, perquè veieu que no és que n'he hagut d'escollir un, sinó que simplement l'últim que ha fet ja sonava així de bé.
2: Estic cansada de convertir-me en un projecte.
3: Sempre inacabada.
2: La vida de sobte s'ha convertit en desperta't a les 5 del matí, fes 10.000 passos, pilates, matcha, morning routine, calories i macros, podcast, a per 2,50 llibres a l'any, fer-te rica abans dels 30, meditar, dormir 8 hores, fer running.
4: Però clar, a més trava, perquè sempre hi ha una app per mesurar-te. Els passos, el son, els likes, els followers, el temps de pantalla, la productivitat i potser, fins i tot, la felicitat. Persones convertides en KPI. Sí, en anglès, que sempre queda millor que dir indicador clau de rendiment.
1: Vale, ja veieu, eh? O sigui, és molt crítica. No us he dit com trobar-la a Instagram, eh? Sara S. Ribes. És bastant senzill. Té més de 4.500 seguidors. I els temes que tracta, doncs, jo veieu, molt diversos. Perquè aquí, per exemple, parlava doncs, aquesta pressió de les presses de la societat d'avui en dia, però també parla moltíssim de canvi climàtic, parla molt dels conflictes internacionals, va estar amb el tema de la flotilla quan van sortir, també parla molt de transport, de consum. Fa una mica de vegades de vídeo anàlisis crítics de la realitat, agafa 3-4 temes d'aquella setmana, diu, ens està quedant maco el tema, us parlo una mica de notícies d'actualitat, també de desnonaments, de qüestions socials al capdavall de molts àmbits. A mi m'agrada molt com ho fa i a més ja us dic, fa vídeos que entren molt bé, però molt de contingut, que això no sempre és fàcil de trobar.
0: Molt bé.

0: respirem.
1: Els experts, ICAT.
2: Tanquem mosques perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
3: És el nou pla de reurbanització del Raval.
4: Parlem de sèries, parlem de Ravalejar, que es va estrenar el dia 22 de maig. La teniu disponible a HBO i ha d'arribar també en el futur a 3CAT. Igualment, Laura, permeteu-me aquell tòpic de la tinc molt pendent, però és verídic, perquè jo tot el que fa l'Isaac i la Cuesta ho he vist tot, sempre ho veig tot i sempre m'encanta. Tu ja t'hi has llançat.
5: A veure, m'hi he llançat perquè sóc una persona addicta al contingut nou, tinc FOMO, jo si no ho veig i no ho puc comentar, doncs no estic tranquil·la. També una de les coses que m'ha portat a mirar-la ja és que es pot veure en versió original a HBO, vull dir, encara que no estigui a 3CAT, ja la podeu veure en català, que és en la llengua en la que s'ha gravat. Vull dir, no és allò que...
6: Està bé, vam corregir que hi havia coses que feien molt de cringe fa temps quan van començar a fer sèries entre TV3 i alguna productora.
7: Però el tema de les cites, per exemple...
4: L'autodoblatge acabarà sent una mena de subgènere del cringe, que a mi em fa gràcia.
6: Bueno, no, jo encara no he arribat aquí.
4: No és el cas.
5: No. A mi no fa gràcia i agraeixo profundament poder veure aquesta sèrie en versió original, HBO, i és una sèrie que, com diu el seu títol, està ambientada al Raval. El protagonista és l'Enric Auqué, que jo només per això ja m'hi tiro de cap, o sigui, ho sento, jo aquesta persona em supera, necessito veure tot el que fa. El problema que tinc amb ell i amb la Maria Rodríguez Soto és que porten com, no sé si, 3 o 4 produccions seguides sortint junts en diferents rols, i clar, des que vam fer de germans a Casa en Flames, jo ara no els puc veure com a parella. I a Ravalejar fan de parella. Sí, és com aviam.
4: I el Sergi López fa de sogre, Sergi López...
5: Ara no ubico la cara, però crec que sí, eh? Vull dir, l'Enric a la ficció té un germà que deu ser ell i el pare és el Francesc Orella. No és el germà aquest, eh? No sé de què fa. Aquest fa de... Anava a dir de dolent. Fa d'especulador. Sí,
4: el Sergi López, a la seva vida real és totalment al contrari.
5: Ja m'ho imagino. Per això existeix el teatre, no? Doncs bé, és una sèrie que passa al Raval. És una família que tenen un restaurant de tota la vida. De fet, estan celebrant el centenari. I es troben en una situació clàssica del 2026, que és que la propietat vol vendre l'edifici i que, per tant, no saben quin serà el futur del seu restaurant. I a partir d'aquí comencen a investigar qui viu als pisos de sobre, què poden fer per intentar adquirir la propietat, perquè ells fins i tot estan disposats a comprar.
7: Els volen fer moving, doncs, no?
5: I es troben, doncs... No ho sé, perquè encara només he vist el primer capítol, insisteixo. Jo intento ser prudent perquè no vull fer spoilers i tampoc vull dir fake news. Però a mi m'ha enganxat molt el primer capítol perquè penso que és força extraordinari i apropiat que una plataforma com HBO Internacional, que això es podrà veure segurament en altres llengües i que ja es pot veure subtitulat, parli d'un problema tan evident que tenim en aquesta ciutat com la gentrificació, com l'especulació. No som els únics tampoc, vull dir, totes les ciutats del món la tenen, però es veu molt evident, no? Vull dir, és una mica com si fos una ficció vinculada al documental del Tamayo, no? Que l'altre dia parlàvem de...
7: Sí, ho estava pensant.
5: Si nos ha ido de las manos i flipàvem com... És que això són casos reals de persones que van a fires immobiliàries i que tenen aquesta mentalitat de... con activos tóxicos, tal, que al final estan parlant de gent que està vivint de lloguer.
4: Mira per la finestra, això que veus, tots són actius. Mira,
5: són actius.
4: Sí, aquest arbre, aquesta senyora, aquesta paperera, aquesta moto, aquí si voleu venir un dia a la Diagonal veureu que tots són actius.
5: Tots són actius, doncs aquesta sèrie jo crec que ho retrata molt bé perquè, clar, l'edifici on hi ha aquest restaurant, doncs són actius. I una de les idees que té el personatge de la Maria Rodríguez Soto ara al final del primer capítol, per deixar-vos amb el cliffhanger, és dir, com podem fer que aquest edifici no li surti a compte a l'especulador que està intentant vendre-li un fons voltor? Doncs anem a liar-la, no? Anem a fer que sigui un edifici indesitjable per un fons d'inversió. Llavors, a partir d'aquí segueix la trama i jo estic força enganxada i la veritat és que m'agrada força com s'està il·lustrant. Clar, polèmiques que hi ha amb aquesta sèrie, sempre n'hi ha. Ah, clar, l'Enric i la Maria i la família protagonista en general fan personatges de persones de profunda classe treballadora, molt precàries. El personatge de l'Enric té 2 feines, és estibador del Port de Barcelona, que també és interessant aquesta trama perquè estan protestant i tal, i treballa al restaurant de la seva família. Veus que són gent això, que va de puto cul i que intenta mantenir-se com pot i resistir sobretot amb aquesta essència que molt catalana d'intentar doncs mantenir un restaurant al barri, que això també, Laia,
6: clar.
5: Ja sé que aquí tenim una mica de fins i tot contradiccions internes, perquè jo penso, hòstia, guai que estigui tota la sèrie rodada en català, i de fet en aquest primer capítol, si no m'equivoco, no hi ha ni un diàleg en castellà, però també és estrany. Vull dir, és una sèrie que passa al Raval. Entén-me, saps? Vull dir que
6: sí, però jo amb això sí que estic a favor, perquè s'ha de normalitzar. És a dir, el que no és normal és que no hi hagi una llengua vehicular en català. És a dir, a mi si ja pot haver una família que internament a casa seva parli a urdu, que parli naturalment el que
5: sí,
6: sigui.
5: Sí, sí, però vull dir...
6: Però que la llengua vehicular de relacionar-se amb altra gent que no són de la teva família estricta ha de ser el català. No, i si no és això, la realitat...
5: Mira, crec que la primera o la segona escena ja es veu la cuinera, la mestressa del restaurant, parlant-li en català a un personatge migrant que abans ha parlat en castellà amb gent de la seva cultura. Llavors aquí ja es veu l'esforç de dir no, aquí tothom parla en català i és una llengua de cohesió i d'aprenentatge. Però és veritat que reflexa, crec que poc la realitat o perd fins i tot credibilitat de dir és impossible que tu facis 24 hores al Raval i puguis parlar tota l'estona en català.
4: És complicat.
5: No és real.
4: Bueno, veig, jo tens raó que pot ser difícil, però també per donar-li una mica de raó a la Laia, jo vaig al Raval, de fet, és els barris que vaig més de Barcelona, i quan parlo més, i quan parlo, com a les altres persones se li il·luminen els ulls moltes vegades perquè els donen una oportunitat.
5: Totalment.
4: O sigui, tingueu en compte que ells ho esperen, que els hi parlo en català també.
5: Em sembla molt bé que ho retratin així, però és veritat que hi ha un punt que dius, hòstia, que és que estrany, no? Vull dir...
6: Potser podria reflectir la sèrie que algú dels que respon només respon o respon amb un català deficient o que respongui en castellà fins i tot en algun moment, però denotant que està intentant fer l'esforç, però mai s'ha de denotar una persona catalanoparlant que canvi de llengua en
5: una
6: qualsevol
5: cosa
6: context.
5: Que també és d'agrair, que a vegades sí que hi ha en la trampa els catalans quan fem produccions d'aquestes, és que llavors els personatges antagonistes o dolents, entre cometes, l'especulador, el policia, llavors parlant en castellà, que dius, a veure, també en tenim, de catalans així.
6: I tant.
5: Home. Per tant, està molt bé. Llavors, una altra...
4: Els especuladors se sentiran com a especuladors en veure aquesta sèrie?
5: Espero que sí, perquè he perdut tot tipus d'esperança amb aquesta penya, que l'únic que vol és guanyar diners i ja està.
4: Que tens enveja, com deia la senyora.
5: Sí,
4: aquella,
5: tens enveja, la meritocràcia, hem suat molt per arribar fins aquí.
7: Comentaves que aquesta sèrie, com que és per HBO, arribarà a molts públics de manera internacional, que no faci un efecte crida i hi hagi gent que digui ah, és veritat, puc anar a viure a Barcelona.
5: Puc comprar un edifici amb actius tòxics a Barcelona.
6: Malauradament, això ja ho feia cites, diguéssim. Vull dir que no
7: cal,
6: o sigui, ja està fet
5: això. I malauradament no crec que calguin sèries per intentar incentivar aquest negoci, ja està creixent a marxes forçades.
6: Totalment.
5: Clar, se li critica a Enric Auqué i altra gent que està fent promoció de la sèrie, que no tinguin ni idea o que no hagin viscut la full experience de viure al Raval, perquè clar, després han de fer declaracions com la que ara sentireu, i evidentment ells no són persones que visquin en aquestes condicions.
0: El Raval és la cosa más auténtica de Barcelona, todo lo demás es un rollo, todo lo demás es mentira, o muy aburrido, o está maniqueado todo, y el Raval es ingobernable.
8: Bueno, del centro de Barcelona, sí, porque luego los barrios es otra movida, ¿eh?
0: Sí, sí, pero digo, como el centro de Barcelona. Sigue teniendo esa actitud como portuaria, a la vez que dinámica, multicultural, con brechas de privilegio, ¿no? Y la serie ha conseguido tener eso. ¿Y qué pasa? Estás ahí rodando y de repente pues pasan tres niños thick con un turbante jugando a fútbol, una señora con tres chihuahuas así, tío corriendo que llega tarde, que lleva cuatro pizzas encima, coches de policía, motos de policía persiguiendo a gente.
8: Riders y bebés,
0: niños que salen de la guardería, que van con la batita, que van no sé qué a ver no sé cuántos el mercado.
8: Es como todo el mundo en un barrio.
5: Aquest vídeo ha estat molt viral a X i a les xarxes socials en general, justament per aquesta crítica que li deien, no? Com de... Estàs romantitzant un barri que hi ha alguna gent que ho pot interpretar, que està molt agradat, que hi ha molta inseguretat, que no sé què, i li diuen, clar, tu no ho saps perquè tu vius a Sarrià o tu vius a Pedralbes. És que a mi també em fa molta gràcia que la gent s'inventi la vida dels actors i les actrius, que és com, tu què saps on viure Enric Auqué?
6: Sí.
5: I la vida que ha tingut, no ho sé, tampoc està dient res de l'altre món.
7: A part, intentar negar-li un actor, poder fer un paper pel que sigui, perquè no hi ha viscut, doncs així pleguem, no que no facin ciència-ficció, perquè clar, com que no l'han viscut...
4: A favor de posar el focus en això, que la gent té doncs, altres problemes, els que sí que viuen al Raval cada dia, però també dir d'altra banda, per tota aquella gent de fora de Barcelona o de Barcelona que diguin que és un barri superperillós que no hi pots entrar...
5: Que s'hi passegin un dia, perquè tampoc no crec que sigui...
4: Insisteixo que és el barri, no només perquè hi hagi teatres, cines, els SSB, restaurants, galeries d'art, llocs pijos, fins i tot, i vaig bastant a sovint, i és superagradable, almenys a passejar-s'hi per allà. I a més...
6: Jo el que trobo és que hi ha molta gent, vull dir, com a cosa que em tira
5: a tota la ciutat vella. En fi, jo la recomano, a mi m'agrada força el primer capítol, el vaig mirar amb una mica de por perquè pensava, ai, com sortirà retratada Barcelona, com serà doncs això, aquesta relació amb el català, com s'il·lustrarà doncs el problema que hi ha ara mateix de lloguer i d'habitatge a Catalunya, i crec que de moment
7: el
5: primer capítol de 6 prova superada, veurem com avança la trama, si la mireu també digueu-me què us està semblant.
4: Jo m'hi posaré, Isaac i la Cuesta dirigint Rabalajà i el guió, els seus col·laboradors habituals, la Isa Campo, l'Eduard Sola, la teniu HBO, són 6 capitolets, l'anirem comentant.

0: món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Va, que avui potser això és polèmic perquè punxarem aquí al Borsa Never en un grup que sé que té molts seguidors entre els oients del programa, els Obeses.
2: Ens hem alçat mil i una vegades i encara hi pot per tornar a muntar.
1: I els posarem per una de les seves últimes cançons. Ja sabeu que els usonencs han tret nou disc fa poc, L'Aia al cor, un treball ben eclèctic, i és que l'Arnau Tordera i companyia han demostrat que són capaços d'oferir-nos moltes sonoritats ben diferents, i una d'aquestes cançons, aquest L'Aia al cor, és Fort amb la mort, una cançó a la que havia trobat unes certes semblances a una cançó, atenció, de Nino Bravo, i no una de les desconegudes, justament, sinó aquest tema que tots hem entonat segurament en algun karaoke. Entre altres, la Laia, que ja sabeu que la canta ara mateix, un bé seguint a flor.
3: És mítica.
1: Una cançó que ja s'ha adaptat al català, per cert, quan ho va fer, per exemple, en Josep Maria Cantimplora, o sigui, en Titot, fa quasi 3 dècades.
2: De dia viuré pensant en el teu somriure, de nit els estels m'acompanyen.
1: Però on rauen les semblances entre Fort en la mort i Un beso i una flor? Doncs fem la comparativa aquella que la Laura Grau ens es munta al segon 3. Va, sentim un primer passatge d'una cançó i l'altra.

0: sobre, l'Arnau ens va parlant d'una foto i un comiat.
1: Sí, això encara...
0: I el Nino parlava d'un te quiero.
1: Una mica més.
0: I un adiós.
1: Això t'ho compromet. Aquest sintagma potser podria ser una mica diferent.
0: De veritat, eh? Aquí la tens, la cançó sencera, va.
1: És maca, eh? Però...

0: Els experts ICAT.
1: La Laura ens porta el seu top de menjars infravalorats de l'estiu i sé que tothom té el seu preferit i el defensarà fins a les últimes conseqüències, però, i aquells oblidats també n'hi ha, Laura?
2: No, jo sobretot vinc a defensar coses infravalorades, crec, avui, perquè m'estic tornant a tirar de cap en la vida vegetal d'estiu. O sigui, ara, jo ja sé que l'estiu ve molt de gust un arròs, un calamar a l'andalusa, totes aquestes coses que són fan com mar i platja, tot i que això, en realitat, són coses calentes que les pots fer tot l'any.
1: I pesen.
2: I amb el sol...
3: És difícil digestió.
2: Se't posa malament i estàs aplatanat tot el dia.
4: Jo que sí, que ve molt de gust un entrecot propi.
1: Jo avui dinaré lasanya, allò com que diuen.
4: Hòstia, noi!
2: Són ganes, també.
1: M'agrada molt.
2: Jo ja estic entrat en aquella fase de l'any que la meva alimentació es basa en consumir tomàquet i cogombra.
3: Estic tan en aquí, totalment.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
2: És que no em ve de gust res més. Que no havies escoltat mai aquesta versió
3: sí,
2: de Fasolets?
3: Sí, és boníssima.
1: No, què és això?
2: Fasolets de les Tres Bessones, remix de l'Enric.
1: Fasolets!
2: Espera, flipareu amb la pujada, eh?

0: podria haver estat cançó de l'estiu. Crec que és l'any passat.
1: I Wars on Ever una mica també, no?
2: No, que és boníssima.
0: És un hitardo.
1: Aquest capítol de les tres bessones va fer que molta gent, gent adulta fins i tot, es pensi que el conte del Jack i les monedes màgiques és un conte català. Perquè el gegant sortia amb barretina, amb faixa i tot.
0: Però és que la gràcia de les tres bessones era aquesta. Que tu totes les llegendes que t'explicava la Roser Capdevila et pensaves, o sigui, te les feies teves. Et pensaves que passaven aquí.
3: Món d'enigma,
1: no, sí, sí, tots els contes populars ara són catalans. A més, recordo que hi havia un capítol que era Les Tres Bessones i el Quixot. També és català.
0: Totalment.
3: Va, que ens estem anant de tema. Sí.
0: Vinga, anem a parlar, doncs, això, dels meus 5 plats preferits infravalorats d'estiu, que ara mateix seran la base de la meva alimentació. Jo, el meu menú diari, es basarà en un d'aquests plats. I la resta és complementari. Però és veritat que jo ja no vull arriscar-me a tenir aquesta mena de digestió estranya que et genera barrejar sol i calor amb aquestes coses com tan calentes. Amanida, tomàquet i cogombra, base de l'alimentació, i llavors aquí pots anar afegint fantasies. O sigui, a mi m'agrada com anar afegint ingredients una mica inesperats. Allò que l'amanida comença a fregar-se a una fina línia amb la macedònia.
2: Ai, no, a mi la
3: no,
2: no,
0: una mica de maduixa, no. Una mica de préssec. No. Sí,
3: no.
0: Mango.
3: No. Jo, si tires cap a la feta, sí.
2: Exacte, jo sóc més de format.

0: No toca gens fregir coca en general.
1: Boníssims.
0: A més, és allò que no pots... O sigui, que no treus l'olor d'oli fregit en tot el
2: clar,
0: dia.
2: Clar, no,
0: horrible. Després, un altre format d'amanida que crec que s'ha de reivindicar més perquè és molt de casa nostra i que, a més, nutricionalment em sembla que també és millor perquè és proteïna, diria, si algun nutricionista m'escoltant que matisi aquesta informació per no donar-vos fake news, és l'empedrat. O sigui, és el que tu, que té llegum, fesols,
1: llenties,
0: aquí es podeu discutir, però en realitat és el mateix. O sigui, tu fas la mateixa base d'amanida, que és tomàquet, cogombra, si voleu ou dur, tonyina, bla, bla, amb el llegum.
2: Ahir vaig menjar empedrat, de veritat, vaig estrenar la temporada. O sigui, aquesta mongeta seca amb aquest tomàquet i aquest bacallà, o sigui, és insuperable.
0: M'encantava quan arribava l'estiu que la meva mare feia empedrat de cigrons i ja començava com la temporada de menjar...
2: Amb oli bo, estan perfectes.
3: L'empedrat no només és boníssim, sinó que la recepta és, primer, ingredients. Fi de la recepta. Perquè és
0: clar, exacte, no has de cuinar res.
3: És
0: barrejar i ja està. Increïble. Llavors, a la tercera posició, jo crec que un plat polèmic,
1: sí,
0: que és el meló amb pernil. És polèmic,
2: és polèmic. No m'agrada. No m'agrada. És que la fruita està sobre... No, gens.
3: Jo sí, m'encanta.
0: Què dius que la fruita està sobrevalorada, Laia?
2: Sí, no, jo fruita en els salats no. O sigui, no.
0: A mi m'encanta la combinació de dolç i salat que...
1: A mi m'agrada, però depèn del dia. O sigui, el puc godir moltíssim.
2: A més, perdoneu, però el pernil...
1: Repel·lir-lo amb ganes.
2: Si és bo, és massa car, i si és barat, si el pots pagar, no val res el pernil amb salat.
0: Mira, aquí et dono la raó, perquè per mi la polèmica ve d'això. Si tu no pots fer un menú de 25 euros... I de primer oferir meló amb pernil, perquè jo tinc una temptació que agafaré el meló amb pernil, però que després pago i penso... Cabrons, tio, que això implica res d'elaboració, vale? Potser el pernil és una mica car, però no m'apodes, tio, m'estàs cobrant 10 paus per un meló amb pernil.
1: El pernil que et foten damunt del meló amb pernil normalment sol ser dolent tot.
0: Per això, m'estàs cobrant una morterada,
2: clar,
0: nen.
2: És que el pernil dolent fa bola...
1: Que és vermell i no té res de blanc, que dius, on està el gust aquí?
2: I vermell, no ha de ser mai vermell el pernil, ha de ser negre.
1: Amb una gruixó que dius, això és xiclet.
2: Sí.
1: El que diràs ara, no.
0: No, per què? Jo cada any que passa estic més a favor de l'ensaladilla russa.
2: Sí, jo també estic.
0: És un plat infravaloradíssim.
1: És tope dels anys de la Quica.
2: No, molt bé i molt gustós. Si és bo, és molt gustós.
1: Jo de l'entremès català, l'ensaladilla russa que et fotien al mig, allà es quedava...
2: No, perquè potser era bona, però si és bona, que té gust. No compreu coses d'aquestes congelades, la verdura ha de ser fresca perquè si no té gust de res. I també diré, jo el que faig és que si és bona l'ensaladilla russa, no cal maionesa. I pots posar un bon raig d'oli.
0: Sí, però la maionesa és molt important. I a més no pot ser qualsevol maionesa. O sigui, jo ara estic fent una mica de competició de bars d'aquests que tenen platets, anar a demanar diferents ensaladilles a veure com acaba el resultat final
1: amb els
0: toppings que hi posen.
1: Aquella calor que agafa una salmonelosi. Deixeu, home.
0: Què dius, tio? Existeix la nevera,
2: És molt bona.
1: Sí, la nevera. Aquestes calors, les neveres s'espatllen.
2: Volem saber llocs on facin bones amanides russes perquè jo vull anar-hi.
0: Uah, m'encanta, de veritat. Cada cop estic més a favor.
1: Acabem amb el plat estrella.
0: I per últim, plat estrella...
1: El gazpacho.
0: Gazpacho.
1: Sí! A favor.
2: Esmorzar, dinar, berenar i sopar.
1: Tothom. Visca el gazpacho.
0: Jo, en realitat, l'he posat al top 1 perquè m'agrada molt, però m'agrada molt casolà. I aquest any em proposo aprendre a fer gazpacho i trobar una mica el secret de la combinació d'ingredients. Perquè jo el tetrabric de súper...
2: No, hem de tendir a no fer-lo servir tant.
0: El puc consumir, però llavors no posaria el top 1 ni de conya. El posaria 5.
1: Jo te'l compro ràpid.
2: Laura, comparteixo
1: propòsit. Jo que tot allò de súper us ho agafo ràpid.
2: Comparteixo propòsit. Hem de trobar la manera de fer-lo fàcil i ràpid, que jo crec que és fàcil, vull dir, ho podem fer.
0: No, i jo he de trobar el balanç d'ingredients, perquè sempre és el que acaba fallant, no? Massa gust de pebrot, massa gust de no sé què.
2: Però és pràctica, com tot, vull dir...
0: Per això que em proposo trobar l'equilibri.
2: Crec que la clau és en el vinagre, ja t'ho diré. Parlem-ne.

0: parlat de l'espoli de recursos del sud global, concretament de l'Amèrica Llatina, arran d'un nou estudi. Un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l'Autònoma de Barcelona, que la IA analitza l'intercanvi ecològicament desigual i la dependència econòmica.
1: Sí, i és una conclusió que arriba en forma de xifres. Mireu, en un any només, el que l'any que es va analitzar, el 2020, el nord global es va apropiar, és a dir, als nostres països, països rics, perquè ens fem una idea, es va apropiar a través del comerç internacional de més de 900 milions de tones de materials, 4 milions de quilòmetres quadrats de terra i 53.000 milions d'hores de treball només d'Amèrica Llatina. L'estudi determina que durant tot aquest període analitzat, l'Amèrica Llatina va patir una important extracció de recursos per part d'aquí, doncs, de les economies més riques. Allò que diem sempre, els materials que necessitem per fer els mòbils, per fer els ordinadors, per fer les plaques solars, doncs això no ho traiem del Baix Empordà, no, ho traiem del sud global. Entre l'any 1995 i el 2020, al nord, els països occidentals es van apropiar de 935 milions de tones de materials d'aquesta regió de l'Amèrica Llatina, incloent-hi biomassa, minerals, metalls, combustibles fòssils, i això va estar acompanyat de 4 milions de quilòmetres de terra i 53.000 milions d'hores de treball humà, valorades, a més, en 816.000 milions d'euros segons els salaris del nord, perquè aquesta és l'altra. Per què ens cal aquest espoli, com dèiem? Doncs per mantenir els nivells de consum dels nostres països, que no són pocs. Naturalment vivim en un tren de vida que no es pot comparar amb la majoria de persones que viuen als països del sud, i això no ho podem mantenir amb els materials que traiem dels nostres propis territoris. Durant aquest període, l'analitzat, el 13,5% de tots els metalls destinats al consum final als països del nord van ser apropiats de l'Amèrica Llatina. I una altra qüestió que us volia aclarir. Si es parla de comerç internacional, per què diem que és un intercanvi desigual? Doncs perquè els desequilibris de poder de l'economia global així ho permeten. Què passa? Que els països rics, a partir del seu poder, manipulen aquestes relacions que tenen. No són relacions d'igual a igual, el d'un país del nord amb un país del sud. I, per tant, des de la seva posició de poder, poden reduir artificialment els preus dels recursos i la mà d'obra del sud. És a dir, no hi ha una negociació real, sinó que hi ha una imposició d'allò que beneficia més els més poderosos, que en aquest cas són els països del nord. Així tenen accés a productes barats per la producció i augmenten els seus propis beneficis, perquè aquesta dinàmica, com us dic, no és d'igualtat. Això permet l'acumulació de riquesa al nord. I quines conseqüències té per aquests països espoliats del sud? Doncs que se'ls priva dels recursos i, per tant, de la possibilitat de fer servir la seva capacitat productiva interna per fer tenir un desenvolupament sobirà. I, per tant, mantenim aquesta dependència que alhora genera, per perpetuar aquesta relació de poder desigual, i ens segueix beneficiant. És a dir, no volem aquí ningú que ells agafin autonomia. És bastant greu. La recerca destaca que l'Amèrica Llatina, a més, és qui, de tot el sud global, qui té més apropiació per part del nord en termes de continguts per càpita. Per tant, fem un ull a l'Amèrica Llatina, si us plau.
2: Els experts i cap.

0: verd.
1: Intentem els concerts que ens venen a sobre, especialment aquesta setmana, que és la del Primavera Sound, i que dimecres ja s'obrirà la primera jornada, en aquest cas la gratuïta, al Parc del Fòrum. Anna, jo sóc dels que sempre admiro els catalans que actuen, ja sigui a les 6 de la tarda, les 5 o les 4:15, i sota el sol, com a bon militant, vaig allí a fer una mica de bulto, perquè el gran volum de gent encara no ha arribat a aquella hora.
2: Molt bé, doncs mira, per aquesta 24a edició, l'encarregada d'obrir la jornada inaugural serà la catalana Wineta. El seu concert començarà una mica abans de les 6 de la tarda, després hi actuaran els britànics Yard Act i el cantant de Benicàssim, Guitarrica de la Fuente. Els últims en pujar a l'escenari en aquesta jornada gratuïta seran els britànics Wet Leg, que ja van actuar al Primavera Sound de l'any passat, per tant, repeteixen cosa gens habitual en el festival. Cert. Pel que fa als concerts de dijous, en destaquem tres. Comencem pel de la catalana Batguial.

Miguel és la catalana més reconeguda a nivell internacional, una de les moltes, i dijous doncs actuarà passades la una de la matinada a l'escenari Estrella Damm del Parc del Fòrum. Abans serà el torn de Massive Active, que fa 7 anys que no actuen a la capital catalana. Dijous també actuarà Doja Cat. Destaquem perquè la rapera amb origen sud-africà no ha actuat mai a Barcelona, ni de fet a l'estat espanyol. Per qui no la conegui, Doja Cat ha col·laborat amb Ariana Grande i The Weeknd, entre d'altres. El seu concert començarà a les 10 de la nit a l'espai Revolut del Fòrum. D'altra banda, dijous també actuarà la lleidatana Renaldo i Clara i el raper barceloní Rojo. Seguim amb els concerts de divendres. A la Primavera Sound d'enguany també hi actuarà Addison Rae.

0: Si teniu TikTok, aquesta cançó segurament us haurà sortit en algun moment. La cançó es diu Diet Pepsi, és de l'Addison Rae, que és tota una estrella a TikTok. De fet, és la segona persona del món més seguida a la plataforma. Wow. Actuarà a les 9 de la nit. Evidentment, divendres també és nit de The Cure i serà nit d'escoltar aquesta cançó. Perquè faran 2 hores i mitja de concert, cosa que no sol passar al Primavera Sound. De fet, els concerts no solen durar tant, però ells, l'última vegada que van passar per Primavera, van fer 3 hores de bolo.
1: Wow.
0: Divendres també passaran pel fòrum Skrillex. Sonny John Moore, conegut artísticament com a Skrillex, passarà pel Primavera divendres per presentar el seu últim àlbum, que porta un títol un pèl irònic, Fuck You, Skrillex, You Think You Are Andy Warhol, But You Are Not. Si el voleu veure, doncs segur que no us decep. A banda de tots aquests artistes, també passaran pel Primavera divendres Ralph Pichu, Cara de la Viny, Pabla, Marc Pinyol i Osser. Pel que fa a dissabte, destaquem The XX. Ai, ai, ai. Banda de Londres tornarà dissabte a la Primavera després de 8 anys. El concert començarà a 11:45 de la nit. Abans de The XX actuarà My Bloody Valentine i després Gorillaz.

directe i aquest dissabte passaran pel Primavera a un quart de dues de la nit. Per aquest dia també us destaquem el concert de Rossovski, Barry B, La Venus i Peggy Go. Diumenge també us destaquem el Primavera Beats amb el set de Cal Cox.

0: amb aquesta cançó Finder. De fet, és un dels grans noms de la música electrònica. Carl Cox tancarà el Primavera Sound juntament amb Joseph Capriati, Blondish i La Greta. Pel que fa a les entrades, tot el que és el Primavera Sound doncs està esgotat, però encara en queden pel Primavera Beats. Les trobareu a partir de 35 euros. Parlant de festivals, aquesta setmana continua en marxa una de les grans cites musicals a Sabadell, l'Observa.
1: Viva el don del arte, pase donde el mundo yo.
0: La cantant barcelonina Lia Kali passarà aquest divendres per l'Observa de Sabadell per presentar les cançons del seu últim disc, Kaelis, que va treure l'any passat aquest dia. També hi actuarà l'artista de Sabadell, Lil Aiden, i la festa acabarà amb la música de Mon DJ. El dia abans, per cert, hi actuarà la Laura Aznar, coneguda artísticament com a Laza. Si seguim la ruta, ara toca parlar de Mazzoni.
2: I no hi ha flor d'on sense la...
0: Dijous a la tarda al terrat de la Fundació Carulla de Barcelona, en el segon concert dels concerts del cicle Microclima al Terrat, el bisbalenc presentarà el seu últim àlbum, Banderes per Daltònics, un disc que, si us agrada el Mazzoni de tota la vida, doncs heu de saber que aquest és 100% Mazzoni.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investigació d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llargs o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'han dut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix al millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Com sempre, ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident actiu des d'aquesta matinada. Ha estat a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, on per la retirada del vehicle doncs deixa només un carril de circulació obert en sentit nord i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals que a poc doncs van agafant molta més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues a hores d'ara en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58, que ja origina cues des de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona. També tenim retencions a l'últim tindrem de la C33 o la B20 al terme de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat, retruc, doncs ens deixa retencions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament l'entrada des del Llobregat també ja pateix lentitud per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció Barcelona. També en sentit nord, la C32 des de Gavà pateix 2 quilòmetres de cues. Pel que fa al Vallès ja tenim 2 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Bàrbara, la AP7 en direcció Tarragona, 1 quilòmetre de lentitud a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui per la C-59. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, li cedim la paraula a Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimarts una altra vegada amb molta suavitat de temperatura. Tot i això, ha baixat un palet respecte ahir al matí en algunes comarques, bàsicament de l'interior. Aquest matí amb núvols primets, deixant el sol enterbolit, si de cas, i d'altres núvols una miqueta més gruixuts i més freqüents que s'aniran quedant arrapats a la costa, sobretot la tarragonina. Aquesta tarda, compta amb els ruixats que apareixeran amb moltes més ganes que ahir, sobretot a les comarques de Girona, i especialment a tota la vall del Ter i tota la vall del Fluvià. Aquí, especialment entre el Ripollès, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà, tindrem alguna calamarsada. Quan més cap al sud, més clarianes, més vent també a les comarques de Lleida i Tarragona, i la temperatura de la tarda encara força càlida per les dates. Unes temperatures que fregaran els 33-34 graus a Ponent. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal i que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
4: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
5: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
6: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
7: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació de Marc Dalmau.
8: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
9: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
8: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat l'atenció presencial per fer la declaració de la renda. Ha desplegat 40 oficines arreu del país, incloent-hi seus permanents i temporals adaptades per a aquesta campanya. La consellera Alícia Romero ha visitat un d'aquests espais a la província de Tarragona, on ha dit que per al govern del PSC aquests punts són una de les bases de cara a la futura recaptació de l'IRPF des de Catalunya. Ens ho explica en Biel Roquet Gelmà, de TAC12.
10: Aquesta és una de les 6 oficines d'atenció presencial per fer la renda que aquest dilluns han arrencat a la seva activitat a la demarcació. L'1 de juny és la data en què l'atenció física per part de la Generalitat se suma a la telefònica, que ja ha funcionat durant tot el maig i registrant 125.000 usuaris a Catalunya, un 20% més que l'any passat. És la segona campanya de la renda consecutiva en què funciona aquesta oficina temporal, on hi ha 6 punts d'atenció de forma simultània.
11: Són moltes més atencions, ajudem el ciutadà, que és el que ens importa, que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta.
10: Per la Generalitat i el govern de Salvador Illa, aquestes oficines són una mostra clara de l'ampliació de les funcions d'Hisenda des de Catalunya, que ha acabat desembocant d'aquí a uns anys en la recaptació de l'IRPF. L'estructura s'ha d'anar completant a curt i mitjà termini a la vegada que cal tirar endavant una reforma legal per poder cedir la gestió dels impostos a les comunitats autònomes.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, hostecs i professors de secundària han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord, però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui la CGT i la Intersindical. Aquest dilluns ha estat el torn dels docents de Girona i la Catalunya Central. Uns 200 mestres i professors d'aquesta part de Catalunya han pujat caminant a Montserrat per fer una assemblea i debatre el preacord a l'atri de la Basílica. També hi ha hagut assemblea a Girona. Avui, la vaga que mantenen els sindicats minoritaris afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès. I justament a Girona, l'Associació de Famílies de l'Institut Sobrequers demana regular la climatització de les aules dels seus fills. La temperatura per normativa hauria de situar-se en un màxim de 27 graus i s'està arribant fins als 31. En Marc Guives, de Televisió de Girona, ens ho explica.
12: La pujada de temperatures està afectant el funcionament habitual de les classes. Un dels instituts gironins afectats és el Santiago Sobrequer.
13: Estem fent propostes de climatització amb aires acondicionats, amb ventiladors, amb recursos, el que sigui que ens diguin. Fins i tot hem ofert la col·laboració al centre per finançar-los, perquè el que ens interessa és que els nostres fills i filles puguin venir a classe amb condicions.
12: De fet, hi ha classes que s'estan fent als passadissos de l'escola per trobar algun espai fred al centre.
14: La solució que tenim és que tenim uns quants ventiladors que jo he pogut veure per aules, no en totes les aules, i és el que ens estem refrescant aquest dia.
12: Des de l'Associació de Famílies del Sobrequers es van posar en contacte amb la direcció del centre per poder climatitzar les aules de manera adequada. Tot i l'aliança a la recerca de solucions, la resposta del departament va ser insuficient.
15: Jo reivindico el dret que tenen els alumnes d'estar concentrats a les aules, i amb aquestes temperatures a dintre una aula és molt difícil.
12: Els alumnes de batxillerat han de preparar la selectivitat i amb aquesta calor els és impossible concentrar-se o poder estudiar de manera adequada. Els docents i les famílies asseguren que no s'aturaran fins a trobar unes millors condicions.
1: I quan són un quart de vuit us expliquem que aconseguir connexions directes amb Tòquio, amb Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són el principal objectiu de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica de Jordi Casino.
16: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
16: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
18: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
16: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus que passen en el tram gironí de l'AP7, tot i que només representen el 27% del trànsit que circula per aquesta via. Ho revela un estudi del RAC que, per aquest motiu, demana al govern espanyol que traspassi la competència de la gestió i el manteniment de l'AP7 a la Generalitat, com ho ha fet amb el País Basc. Ens n'amplia la informació des de Televisió de Girona.
12: Més mobilitat i menys accidents mortals a la P7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió d'un estudi fet pel RAC durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona.
19: Evidentment, el trànsit que hi ha de camions ha augmentat exponencialment des de que no hi ha els peatges. Una part dels camions que entraven abans per Irun, degut a que allà s'han posat peatges a tota la zona del País Basc, estan entrant ara a l'estat espanyol per aquí, per la Jonquera.
12: D'altra banda, el risc de patir un accident a una carretera convencional és 6 vegades major que patir-lo en una desdoblada. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aigua Viva. En canvi, les zones de més concentració d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Cassà a Girona i Llagostera a Cassà.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el Gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I a Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club gracienc el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés. I darrers preparatius al pavelló 3 de la Fira de Lleida per a convertir-se en el centre d'acollida de temporers en aquesta campanya de la fruita. Un pavelló que se suma als altres emplaçaments municipals que acolliran aquests treballadors temporals. La temporada engega també amb novetats importants que ens explica en Víctor Paracuellos des de Lleida Televisió.
20: Un any més, amb l'inici de la campanya de la fruita, l'Ajuntament de Lleida posa en marxa el dispositiu d'atenció a temporers i treballadors del sector de la fruita. Enguany el dispositiu arriba amb dues novetats que han de servir per agilitzar el servei i millorar i evitar la situació de carrer a gent en aquest àmbit.
21: Com sabeu, aquest any hi ha dos grans novetats. La primera, la implantació del nou equipament del CAT Temporers 1, que estarà durant aquesta setmana ja actiu per derivar-hi persones. i, per una altra banda, l'oficina d'intermediació, que és molt important. Evidentment, té una connexió també amb la voluntat que té l'Ajuntament de que aquestes persones que arriben amb recerca de feina puguin tindre algun tipus de concatenació de contractes. Nosaltres el que volem és minimitzar l'impacte de carrer que tenen aquestes persones. I, per tant, si hi ha una persona que pot treballar físicament, de fet, ho fa, i alguna empresa ens ve a contractar la persona, aquesta i el problema és que no té un espai, un allotjament, aquesta persona serà prioritària pel cap temporal.
2: La campanya d'enguany també està marcada per la regularització extraordinària de persones migrades, que ha de suposar una menor arribada de treballadors sense papers i oferir millors sortides. El servei de l'alberg de Serós porta obert des del mes de maig, mentre que els de la ciutat de Lleida es començaran a activar aquesta setmana.
1: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que ha comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
3: En situacions que han tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el narrar molt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
22: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: I Amposta acollirà els dos propers caps de setmana el Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà els jugadors més destacats de l'hoquei base català en categoria masculina i femenina. Ens amplia la informació des de Canal 21 Ebre, la Vicky Maigí.
23: Amposta serà escenari del Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà alguns dels millors talents de l'hoquei patins femení i masculí del territori català.
24: M'agradaria destacar doncs, la importància que té aquest campionat, sobretot també per a impulsar l'esport femení, que és un referent per als joves i per donar oportunitats també a les nostres esportistes.
23: Els dies 6 i 7 de juny entrarà en acció la categoria infantil masculina i el cap de setmana del 13 i 14 de juny la categoria sub-15 femenina, anomenada FEM15.
25: Per nosaltres, com a federació, és un lloc emblemàtic que apostem des de fa molt de temps per ells. Estem en diferents reunions que vam tenir amb la representant territorial d'esport a les Terres de l'Ebre i amb els companys de junta directiva i estem potenciant per fer més competicions.
23: Jugadores, jugadors, famílies i afició convertirà l'Amposta en l'epicentre de l'hoquei base català amb una competició de gran nivell.
1: El Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa, després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca que la competitivitat de l'equip és molt present.
26: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más, pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos y bueno, ahora a descansar que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el Palau con nosotros.
1: I avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
27: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que Es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
1: La selecció espanyola continua preparant el Mundial Las Rozas. El combinat, que dijous s'enfrontarà a Iraq en un amistós a Riazor, s'exercita encara amb Lamine Yamal al marge. El Braurana, que continua recuperant-se d'una lesió als isquiotibials, intenta escurçar els terminis per estar disponible en el debut del combinat a la Copa del Món. El primer partit serà el dia 15 contra Cap Verd i el seleccionador, Luis de la Fuente, no descarta poder incloure'l a la convocatòria. Mentrestant, la selecció femenina s'ha concentrat a Palma per preparar els dos partits classificatoris per al Mundial del Brasil del 2027. Amb 7 jugadores catalanes i 11 del Barça, el combinat estatal jugarà contra Anglaterra aquest divendres amb l'objectiu de guanyar per recuperar la primera posició del grup. Després, la selecció marxarà cap a Islàndia, on dimarts disputarà l'última jornada de la fase. I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. Parlem ara de cultura, perquè l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. Una producció amb participació, deia, del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i a la Fira Mediterrània de Manresa, ha estat reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
4: Sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és un empeny i és una... com anar cap endavant.
1: El Dansar Neu, el Festival de Cultures del Pirineu, ja escalfa motors. Aquest dilluns, a l'Ateneu Barcelonès, s'ha presentat l'edició número 35, que se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost a les Valls d'Àneu. Entre les novetats destaca l'estrena de Drames Rurals i altres contes, amb la direcció de Sergi Belbel i Àngels Gunyalons com a intèrpret.
0: La xarxa de comunicació local. El diccionari TermCat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 1997. Clonatge.
7: Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
0: Maria Navas.
8: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TermCat havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987, que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TermCat va estudiar i aprovar el terme clonatge.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de...

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Alberto Núñez Feijóo durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 2 de juny. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. Connectarem tot seguit amb una de les accions reivindicatives convocades a Barcelona en forma de bicicletada. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen el factor pista als de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es manté un accident actiu des d'aquesta matinada a l'AP7 a l'altura del pont de Molins, que deixa només un carril obert en sentit nord per la retirada del vehicle. D'altra banda, agafen intensitat les retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa al Llobregat, lentitud ja per la 2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà, i lentitud de 2 quilòmetres en sentit nord des de Viladecans per la C32. I pel que fa al temps, avui tindrem una jornada amb temperatures suaus a primera hora del matí i amb núvols a la costa, sobretot a la Tarragonina. De cara a la tarda, previsió de ruixats que poden aparèixer amb moltes més ganes que ahir a Girona, concretament a la Vall del Ter i del Fluvià, on s'esperen fins i tot calamarsades. Cap al sud, més clarianes i amb temperatures altes, que poden fregar els 33-34 graus a Ponent.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa. Constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
3: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
5: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
6: Nosaltres creiem que el president Illa ja, doncs, és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
7: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
8: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
7: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Des d'aquest dilluns ja es pot tramitar la declaració de la renda de manera presencial. Tot i això, hi ha molta gent que ja l'ha presentada telemàticament. En el cas de la província de Lleida, per exemple, per ara se n'han presentat prop de 137.000. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
9: L'Agència Estatal d'Administració Tributària comença l'atenció presencial i ho fa per atendre una part de les 247.000 declaracions que es presenten des de la demarcació. Des de la subdelegació del govern assenyalen les novetats de la campanya d'enguany.
10: O poden trucar a l'Agència Tributària, poden demanar cita a través d'internet. Hi ha altres canals que estan vigents des del primer dia. En primer lloc, la presentació de la declaració de la renda per internet a través del servei de renta web. Des del primer dia, des del 8 d'abril, els ciutadans i les ciutadanes s'han pogut descarregar el seu esborrany i presentar la declaració. I també a través d'un sistema bastant novedós que se'n diu Et truquem. Un operari de l'Agència Tributària et truca i presenta telefònicament la teva declaració de la renda.
9: Tot plegat quan l'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat aquest dilluns l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per a la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, algunes de les quals funcionen per primera vegada.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la UE. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. En 5 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten, esclar, per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Doncs el que us dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors hores d'ara per a la manifestació.

0: els sindicats majoritaris. Volem conèixer més d'aquest acte reivindicatiu que s'està consolidant, s'està formant en aquests moments amb Maurici Victori, ell és delegat del sindicat CGT. Maurici, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què fareu aquest matí?
1: Nosaltres creiem que l'acord és insuficient, creiem que no hi ha un conflicte tancat i, per tant, ens veiem obligats a seguir amb les mobilitzacions, perquè, si no, aquest problema estructural que tenim a l'educació pública, diguem-ne, aquest malestar tornarà a partir del setembre. És a dir, un augment salarial, un retorn dels sexenis, unes càtedres, no resol el problema estructural de l'educació.
0: I expresseu aquest malestar aquest matí, d'aquí uns minuts, amb aquesta bicicleta de reivindicativa. Quin serà l'itinerari?
1: Aquesta bicicletada ja està, com diu el cartell, que és públic, no? Recorrerà la Gran Via, no? I la idea és una mica, doncs, que també sigui un espai que generi com una imatge de la relació amb les famílies. Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport, perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
0: I ja per acabar, perquè ens quedi més clar, quin punt, quin aspecte, quina reivindicació hauria de formar part d'aquest acord amb educació perquè els sindicats minoritaris també donessin el seu sí?
1: Jo crec que no hem de parlar de sindicats minoritaris, sindicats majoritaris, sinó hem de parlar de també tot un sistema d'assemblees, de centre, de territori, no?, que hi ha hagut un mandat. Sí, nosaltres tirem endavant i clarament no s'ha arribat als mínims establerts. Per nosaltres, un mínim absolut és que hi hagi una concreció real de reducció de ràtios. Això no surt, tot s'està fixant amb la davallada demogràfica, no està havent un pla de reducció de ràtios que superi la proposta el 9 de març, i per nosaltres és clarament insuficient.
0: Maurici Victori, del sindicat CGT, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, i Helena, a pocs minuts perquè comenci aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, que estan fent campanya pel no en aquesta consulta adreçada als docents.
2: I que, si no hem entès malament, Anna, confluirà cap al migdia a la plaça Catalunya. Gràcies per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona, si convé. Que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit, i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de càrrega de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
4: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
6: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
4: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57, i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
2: A Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciec el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés.

0: Notícies en xarxa. Informació al detall. Fa 3 mesos que Collserola és tancat a qualsevol activitat de lleure, esport o passeig. Un tancament que afecta milers de veïns dels municipis que conviuen amb el parc i que ha generat un malestar creixent. Ara, amb la pesta porcina africana en fase de contenció, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, apunta que podria relaxar en punts concrets les restriccions. Què significa això per a territoris com Cerdanyola? I què n'esperen els seus veïns? En parlem amb l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Cordón. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Què tal? Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: Deia fa 81 dies que l'accés lúdic, esportiu i de lleure a Collserola està completament tancat. Com està afectant això a la ciutadania? Com descriuria avui el malestar dels seus veïns? Estan esgotant la paciència?
1: Home, doncs jo crec que ja fa unes quantes setmanes, sobretot ara que comença el bon temps. Penseu que estem així des del darrer divendres del mes de novembre, per tant, fa ja 6 mesos d'aquesta situació, perquè recordeu que som zona zero d'aquesta crisi, i bé, els veïns i veïnes, és veritat que en temps d'hivern, de poques hores de sol, doncs, bueno, han tingut la prudència, la paciència, el respecte que s'ha de tenir amb aquestes mesures, però és cert que, sobretot des de l'arribada de la Setmana Santa, doncs la gent ja comença a estar una mica farta d'aquesta situació. La situació és normal, més enllà de tot el que signifiquen unes restriccions per intentar que aquesta crisi no vagi més enllà. També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Són molts municipis que tenim al parc dins del nostre municipi, per tant, doncs, també hem de tenir en compte, no?, la salut mental de la gent, sobretot ara, que tindrem moltes hores de sol, per tant, també molta gent de vacances i molta gent que necessita aquest espai.
0: Ja veig que m'havia quedat curta jo amb els meus càlculs de dies. Després de tants dies, doncs, després de 6 mesos, de mig any, amb només 2 positius de PPA detectats la darrera setmana, segons la conselleria, creu que s'està actuant amb un excés de zel?
1: Bé, jo aquí no entro, nosaltres com a Ajuntament no som l'administració responsable, sempre hem estat a disposició amb les eines que tenim. Penseu que el que ens demanava des del primer moment era col·laboració màxima als nostres serveis, tant de protecció civil com de policia local, també d'espai públic, per intentar mantenir tot aquest perímetre d'accés al parc net pel que fa a contenidors o restes de menjars, i també la crida que fem contínuament a la ciutadania quan hi ha presència d'algun senglar, doncs que truquin directament al 112, no? A partir d'aquí, nosaltres hem respectat totes les mesures que hi ha hagut. Crec que han estat mesures eficients perquè els casos han anat bastant de forma molt, molt evident, i ara que ara esperem és, ara, aquest mes tenim una nova reunió amb el conseller Ordeig, amb l'equip d'Agricultura, amb l'equip que està gestionant tota aquesta crisi, i esperem que serveixi, en primer lloc, per dir que totes aquestes mesures han estat positives pel factor, que és evident que nosaltres també ja estem totalment volcats en que això sigui així, i també que sigui l'inici de la fi de tot plegat, i que, com ja s'ha sentit en alguna banda, que sigui possible, doncs, algun tipus d'acatament d'aquestes restriccions, sobretot, com deia abans, amb l'estiu per davant.
0: Quin dia tenen aquesta reunió, perdoni?
1: Encara no està confirmat del tot, ens han fet una reserva d'agenda per la setmana que ve, però encara no tenim confirmació oficial.
0: Per tant, podria ser que aquest dia, com vostè ens apuntava, ja els diguin, com apuntava aquest cap de setmana passat o el divendres el conseller Ordeig, que a la millor hi han senders o vies concretes de Collserola que es podrien obrir, que el trànsit no seria tan restrictiu i, per tant, els veïns hi podrien passar. Pensen que podria ser aquest l'anunci,
1: Tant de bo. Jo en això vull ser prudent, com sempre faig. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora, i per tant hi haurà d'haver una evolució, però esperem que amb motiu d'això, de l'època estiuenca, de l'època de millor temps, doncs aquestes restriccions es puguin aixecant, i que aquest el motiu bàsic d'aquesta reunió, més enllà de dir-nos bé, doncs que totes aquestes actuacions van a la bona línia, sigui motiu sobretot aquesta qüestió.
0: Carles Cordón, alcalde de Cerdanyola, doncs estarem pendents de la setmana que ve, a veure quin dia en concret és aquesta reunió i quin és el resultat definitiu. Gràcies i bon dia, i esperem això, que els obrin una mica el pas i l'oxigen. Gràcies, que vagi bé.
1: Tant de bo, gràcies a vosaltres.
0: Doncs més coses al poble d'Òrrius, al Maresme. Ja fa dies que ha tornat a la normalitat, però les restes i el mal tràngol de l'incendi, que recordareu, dijous va cremar una fàbrica de parafina, continuen ben presents. La petjada del foc es pot comprovar a la riera del voltant, on hi ha parafina solidificada. L'Ajuntament ha aconseguit, això sí, garantir llum i aigua a la zona, però tem que quan pugi la demanda d'electricitat perilli el bon funcionament de la xarxa. La Fiscalia, de la seva banda, ha obert una investigació per saber si s'ha comès un delicte mediambiental. De tot això n'han parlat aquest dilluns l'alcalde Xavier Masgrau i la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz.
2: Tant d'electricitat com d'aigua, com de Calgabaram, com la Riera i entre cometes, el medi natural, intentar recuperar-lo. I també estem a l'espera dels informes tant de l'ACA com de bombers com d'agents rurals per també avaluar exactament què és el que es té que fer per poder demanar pressupostos per tenir com a mínim una idea de la magnitud de la tragèdia.
3: Primer de tot hem de veure quins són els danys, posar-li els números, per tant quantificar-los, veure les assegurances diverses, què és el que poden i deuen cobrir, i veure com nosaltres podem també acompanyar-los en aquest sentit. I no només des del punt de vista econòmic, que una vegada tinguem a sobre de la taula la carpeta amb el dibuix del que tenim, també des del punt de vista de poder desencallar o agilitzar un informe, ja sigui de l'ACA, ja sigui de bombers, de qui sigui.
0: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
4: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el narrar molt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
5: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
0: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 del vespre, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropen la prèvia des de Televisió Mataró, Héctor Marc.
6: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
7: Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
6: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
8: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
6: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
0: I com si sempre arribarem a l'hora en punt parlant-vos de cultura. L'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. Una producció amb participació del Terrat. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai, potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit, el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia, i anava estirant la cadena i no hi havia maneres, i amb el temps, doncs clar, es va cansar, i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo, i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia, i això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment de moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar-se les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en xarxa des d'una de les accions reivindicatives que comença ara a la capital catalana i en forma de bicicletada.
3: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista els de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix a millor dels 5 duels. I en Cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, és moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Sílvia Del Amo, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs sí, tenim en aquests moments una situació complexa a l'àrea metropolitana, però sortosament de moment no hi ha cap accident que pugui entorpir-la i agreujar-la més. Fem una repassada ràpida en el cas de la P7, hi ha aturades, per exemple, entre Montmeló i Montornès, a Barberà, amb dos sentits de la marxa, la P7 també a Sant Cugat. Els accessos nord, la B30, amb problemes a Barberà en sentit Girona, a la C16, els túnels de Vallvidrera, el C17, Mollet, i C31, Badalona, sense oblidar, evidentment, les dues vies que venen dels Vallesos, la C33 i la C58, que presenta, sobretot, molts problemes per accedir a la zona de Meridiana i Rondes, cap al 2 de la Trinitat. A la part sud, destaquem la 2, amb problemes a Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona, i també amb aturades a Cornellà, i l'entrada i la sortida de, per la Diagonal, en el cas de la B23, com també la B24 a Pallejà. De moment no hi ha cap accident afegit, com dèiem, però sí demanar-vos, sobretot, que circula molta cautela, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R3 de Rodalies comencen i acaben recorregut a l'estació de Figaró per una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable de coure a l'estació de la Garriga. Per aquest motiu, s'acumulen retards d'uns 20 minuts de mitjana. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, ens parles de que avui serà un dia càlid, però que hem de tenir en compte els ruixats gironins aquesta tarda. Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Helena. Doncs així és. De moment, aquest matí, molta calma, però aquesta tarda, déu-n'hi-do, el sarau i la fressa atmosfèrica que hi haurà a les comarques de Girona, exclusivament. De moment, aquest matí, ja diem, el temps força tranquil. Aquesta nit passada hi ha hagut alguna tempesta seca, per exemple, a l'àrea metropolitana, d'una forma molt fugaç. Tot això ha marxat. I ens queda un matí mig ennupulat amb núvols prims, que són francament esquivits, d'altres núvols una miqueta més baixos que hi ha a la Costa Daurada, però ni els uns ni els altres deixaran pluja. I el matí ja comença molt suau. Aquesta tarda la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir. Per tant, encara passarem calor, però no d'una forma desorbitada. Mentre les comarques de Lleida i Tarragona el que fareix vent, aquesta tarda un vent de serè bastant marcat, a les comarques del Pirineu i sobretot les de Girona compta amb aquestes ruixades i tempestes que tindrem. I atenció, especialment a la capçalera del Ter, per tant, la vall de Camprodon, també la capçalera del Fluvià, especialment, per tant, nord d'Osona i la Garrotxa. En aquests indrets és on més aigua caurà i on, fins i tot, Helena, tindrem alguna calamarsada. A la resta del país no tindrem tot aquest sidral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 8 i 7, tanquem portada i entrem de ple en matèria. Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
6: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
8: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
9: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
10: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
11: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
10: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels Estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen l'USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana estan ja escalfant motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de la CGT a Ensenyament i professor de secundària, valora especialment el suport que els estan donant també les famílies dels alumnes.
3: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: I marxem ara cap a Manresa, que viurà una nova edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Serà del dia 25 al 27 de juny i es debatrà sobre l'equilibri entre recursos i població. La nova edició comptarà amb novetats pel que fa al format. Enguany tot seran taules rodones i els actes seran, a més, gratuïts. Ens n'informen des de Canal Taronja Central.
12: Sota el lema Població i recursos, un equilibri molt fràgil. Del 25 al 27 de juny, Manresa acollirà la 8a edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Al llarg de 3 dies, el programa reunirà experts del món acadèmic, econòmic, científic i institucional per divulgar i generar debats sobre la democràcia, les migracions i l'auge de l'extrema dreta, entre d'altres.
13: La Universitat Catalana d'Estiu és un lloc de debat i d'escoltar a gent que són entesos en el tema.
14: Aquests foros haurien de ser quasi bé obligatoris que tots en tinguéssim alguns, perquè la veritat és que enriqueixen moltíssim el contingut dels arguments que sovint deixem anar. I per tant animaria tothom que vinguessin, s'impregnessin de tot el que veuran.
12: La cloenda de l'edició 2026 tindrà lloc dissabte 27 de juny al migdia.
1: Un 8:15 del matí aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casín.
15: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
15: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
17: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
15: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Ja està operativa la nova carretera C54, la via desdoblada de la B224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Els treballs s'enmarquen en el pla de millora de la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Ens ho explica la Rosa Fernández de Martorell Televisió.
18: La nova carretera C54 es perfila com una de les infraestructures estratègiques per reforçar la connexió entre les àrees industrials, els nous desenvolupaments urbans i les principals vies de comunicació del país. Així ho van defensar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
19: Una nova infraestructura que s'ha donat capacitat, fluïdesa, seguretat i també un tema no menor que s'ha assenyalat, ordenar millor els trànsits. Separar la mobilitat més local dels propis municipis de la d'alta intensitat i, per tant, donar respostes efectivament també al territori.
20: Aquella antiga carretera ha de ser, la prolongació d'un vial urbà cap a un assentament on hi ha molta gent, tant del terme municipal de Sant Esteve com el de Martorell.
18: La via C54, un cop el departament ha finalitzat les obres de desdoblament de la B224, ha comptat amb una inversió de prop de 32 milions d'euros i s'emmarca en el conjunt d'actuacions per millorar la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès.
1: L'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però ahir es va fer l'acte oficial. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat 7.400.000 euros donats íntegrament per 3 fundacions privades. I ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
21: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, amb el personal, m'ho passo bé. Un dia m'està costant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo vull que tingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus era una hora i alguna cosa.
2: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
1: I Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
22: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: Nou minuts ens separen de 8:45 del matí. L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
23: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el narrar molt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
24: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: Avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Murcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
25: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
1: I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat, a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. I la Unió Esportiva Sant Andreu ha informat que haurà de començar la Lliga en un camp alternatiu al Narcís Sala. El trasllat de l'equip, que s'estrenarà a la Primera Federació, ve condicionat per la instal·lació de gespa natural per part de l'Ajuntament a l'estadi. Condició per poder competir, recordem-ho, a la tercera categoria estatal. Una obra que es preveu que s'allargui durant les primeres jornades de campionat. D'altra banda, el club ha presentat la campanya d'abonaments. El canvi de categoria es tradueix en un augment del preu respecte de temporades anteriors, amb un cost que ascendeix fins a un màxim de 420 euros per a nous abonats. En cultura, l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
0: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
1: L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. En té tots els detalls el David Navarro.
4: La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
5: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus, que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
4: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.

0: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite.
1: Sí.
0: L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica.
1: Sí.
0: La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
2: La xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant sí. que Alberto Núñez Feijóo durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en xarxa des d'una de les accions reivindicatives d'aquest matí a la capital catalana en forma de bicicletada.
5: Grups de famílies s'han sumat no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
4: Educació considera que si s'acaba imposant el no dels docents al preacord, el sistema pot arribar al caos. En parlarem tot seguit amb el secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
6: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
4: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho dèiem suar en titulars, Alberto Núñez Feijó aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana. I totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijó és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
1: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
4: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
8: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
9: Nosaltres creiem que el president Illa ja... Doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
4: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació que ens amplia en Marc Dalmau.
10: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
11: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya abans. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
10: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
4: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió Europea. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activat fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Uns sindicats majoritaris, ho dèiem, l'USTEC i professors de secundària, que han aixecat les vagues d'aquesta setmana mentre es vota el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de CGT a Ensenyament i professor, a més de secundària, valora especialment el suport que els donen també les famílies dels alumnes.
5: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
4: En definitiva, el que dèiem, aquesta setmana sortirem de dubtes amb la consulta al professorat sobre el preacord. Després de tants dies de negociació i d'un procés llarg i tens, volem entendre com s'ho mira avui el Departament d'Educació. I li preguntem a un dels principals negociadors de totes aquestes taules negociadores. És el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Molt bon dia, Helena.
4: Després de mesos de negociacions, mobilitzacions i un desgast molt intens, ara ho explicàvem, el professorat vota un preacord però amb el sindicalisme dividit. Com interpreta vostè aquest escenari?
12: Bueno, això és els resultes en aquest cas de tot aquest últim tram de negociacions en el qual el departament va presentar una nova oferta que finalment doncs, va culminar amb aquest preacord el divendres amb els dos sindicats doncs, que ostenten més representació en aquest cas a la mesa sectorial, per una banda el sindicat USTEC i per l'altra també ASPEC, professors de secundària. Nosaltres ens mirem aquest procés amb molta cautela, amb molta expectació també, amb molta prudència,

0: et rebutja el preacord?
1: Nosaltres no volem interferir en aquest procés, per tant, doncs jo li he dit abans a l'inici de l'entrevista que seria molt cautelós, molt prudent, i que per tant, doncs, en qualsevol cas, els escenaris que puguin resultar en funció de quins siguin els resultats els acabarem analitzant en el moment, és a dir, a partir del dijous. Nosaltres entenem que és un molt bon preacord, que a més ve a reforçar en bona part de les mesures, de les propostes, de les línies de treball que ja es preveien a l'acord del mes de març. Significa no només millores des d'un punt de vista retributiu, sinó també millores en les condicions laborals del conjunt, en aquest cas dels docents, i que per tant, doncs, tot el que sigui poder facilitar i concitar un major consens per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar del sistema educatiu i poder destensionar aquesta situació que ja porta massa temps doncs arrossegant-se, ens sembla que nosaltres hi contribuirem, com ho hem fet sempre, amb diàleg, amb mà estesa, amb ganes de poder acordar i de poder consensuar, que en definitiva és el que ens està reclamant el conjunt de la societat.
0: Expliqui'ns què ha estat el més difícil d'aquest procés. I ara, una mica amb el temps, amb la perspectiva, encara que no fa gaire, però creu que signar només amb una part dels sindicats va ser la decisió correcta?
1: En qualsevol cas, és la decisió que en el seu moment es va prendre. Ara estem en un altre moment, estem en una altra situació. El context també, tant polític com pressupostari, no té res a veure amb el que hi havia el mes de març. Ara estem, diguem-ne, en un nou episodi, per dir-ho així, i en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat, la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca, per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem. I els primers en desitjar-ho, ja li puc dir, no només són els docents, que sinó també ho és, en aquest cas, la Generalitat i el Departament d'Educació i Formació Professional.
0: I acabo, senyor Jiménez. Creu que aquest preacord pot començar a refer ponts entre el departament i el professorat? Què cal fer perquè aquesta confiança entre els dos actors es recuperi de veritat?
1: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat. Jo crec que a vegades perdem de vista també que tot això ho estem fent tots per tal de poder situar l'alumnat al bell mig, al cor, en aquest cas, de l'educació, que és molt important totes aquestes mesures perquè venen a reforçar precisament el sistema educatiu en uns moments doncs, que portem arrossegant una situació de malestar des de fa molts i molts anys i que, per tant, doncs, volem revertir aquesta situació tan urgentment com sigui possible.
0: Ignasi Jiménez, gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia i estarem tots plegats, vostès, però nosaltres també, pendents del que pugui passar dijous amb aquest preacord. Gràcies,
1: moltes
0: que vagi
1: gràcies.
0: Bé.
1: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
0: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que han de mantenir la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que, això sí, ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
3: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que tenen moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar a l'hora.
0: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I marxem ara cap a Barcelona perquè la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del

0: Club Gracienc el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen ara el succés. I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però aquest dilluns s'ha fet l'acte oficial de presentació. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat gairebé 7 milions i mig d'euros, donats íntegrament per 3 fundacions privades. Ens ho amplia la Maite Polo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i 2 sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
2: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, amb el personal, m'ho passo bé. Últimament m'està costant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo vull que tingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus era una hora i alguna cosa.
1: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
0: Deu minuts per arribar al punt de les 9. Ara és temps per a la crònica esportiva. Avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: L'Igualada que ha sorprès el Barça al Palau.
3: Sí, perquè ha aconseguit un triomf que li permet empat a 1 l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i, d'altra banda, també endur-se el factor pista. Les coses van començar molt bé per al conjunt igualadí, amb Marc González obrint la llauna amb un gol matiner. Ja al segon temps, Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Villanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara, el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar 2 victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana Ricard Aras analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten aquests propers partits de l'eliminatòria.
4: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remol del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
5: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
3: I el Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca la competitivitat de l'equip.
6: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir, y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más, pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos y bueno, ahora a descansar, que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el Palau con nosotros.
3: Avui comencen els play-offs de la Lliga CB de bàsquet. El Barça debutarà als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els 2 enfrontaments a la Lliga, però aquí van superar la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
7: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
3: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 de la nit, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la que seria la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropa en la prèvia des de Televisió de Mataró. Héctor Marc.
8: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
9: Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant, i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
8: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
10: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
8: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
3: Doncs veurem qui s'acaba imposant i enduent aquest títol de Lliga, Elena.
11: Ja ens ho explicaràs, Marta.
3: Demà ho expliquem.
11: Vinga, fins demà, que vagi.
3: Adéu. I res, quan falten 5 minuts escassos per arribar a les 9 del matí, és temps per la cultura. Us expliquem que l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i la Fira Mediterrània de Manresa ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
12: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
3: Al Dansar Neu, el Festival de Cultures del Pirineu, ja escalfa motors. Aquest dilluns, a l'Ateneu Barcelonès, s'ha presentat l'edició número 35, que es celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost en diferents localitats de les Vall d'Àneu, al nord del Pallars Sobirà. Destaca l'estrena de drames rurals i altres contes amb la direcció de Sergi Belbel, Àngels Gunyalons com a intèrpret i la curadoria de Blanca Llum Vidal. Doncs d'aquesta manera posem avui el punt final al Notícies en Xarxa, però us esperem demà, en punt, a les 7. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem nova jornada i nou dia de programació. Avui, dimarts 2 de juny del 2026, a través, sobretot, del 107.1 de l'FM. Tota una programació que podeu seguir fins la matinada i que sempre també, a més, la podeu conèixer i acabar de consultar a través d'internet, ràdio en línia o ràdio la carta a www.rtb-elvendrell.cat. També podeu posar imatge a l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar. Aquest espai que podeu seguir a través de Televisió El Vendrell. Al mateix temps, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. Així doncs, també us convidem a que seguiu tota la programació prevista i que estigueu ben amatents a aquesta programació que tot just ja comença i ho fa ara mateix. Som-hi.
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem nova jornada i un nou dia de programació i a partir d'aquí ja aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Som dimarts 2 de juny, programa número 3.982. I sempre l'objectiu, la intenció i les ganes, que no hi faltin, d'acompanyar-vos i sempre explicar-vos moltíssimes, moltíssimes coses. Només faltaria ara que passem gairebé 3 minuts de les 9 i fins les 12, fins al migdia on volem arribar. A més, si voleu participar i ens voleu enviar un missatge de WhatsApp ara que ja estem en directe, doncs la mar de bé, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Aquest és el correu electrònic, que també podeu utilitzar durant tot el dia, si voleu, però en aquest cas, i com dèiem, si voleu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, 686-101-101. Doncs va, a punt tota aquesta jornada d'avui, que encetem, com sempre, per la previsió del temps. Ho farem ara de seguida amb Mamà Rodero. També ja hem triat una primera cançó per posar ritme i això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports amb en Jordi Graells. Si hi ha temps, farem la repassada a les principals portades als diaris. I per què diem si hi ha temps? Perquè justament avui, com fem cada 15 dies... fem aquest especial, aquest espai conjunt amb totes les ràdios de la comarca a través del Consell Comarcal del Baix Penedès. Baix Penedès al dia, justament per conèixer l'actualitat i els serveis del Consell Comarcal. Avui, des de Domenys Ràdio, per conèixer la Susana Mur, ella és responsable dels serveis socials del Consell Comarcal del Baix Penedès. Un tema i qüestions importants. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies en aquest punt, com sempre fem, i seguirem a la segona part de Calaixera amb més coses. Secció empresarial i habitual cada 15 dies. Baix Penedès Empresa, en aquest cas una secció en col·laboració amb la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Anirem també a altres termes sobre això, sobre emprenedoria, empresa, també a punts d'agenda, de cultura. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies. I avui que és dimarts, i com secció també ja habitual cada setmana, aquesta intenció i l'objectiu de perdre la por a la tecnologia. Sense por a la tecnologia, el contingut que ens aporta en Joan Molines, que de fet avui també un tema molt, molt, molt interessant, amb la coincidència del Shopping Night, que arriba aquest mateix cap de setmana. Doncs això, aquesta relació de tecnologia, comerç, compres online, etc., és un bon tema i una bona estona de debat i de conversa, em fa l'efecte, no us ho perdeu. I si hi ha temps, ens quedarà una estoneta per la participació i les trucades. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: El temps per començar, sempre pendents del temps, de la previsió, connexió diària, de fet, amb el responsable d'explicar-nos tot això, en Marc Rodero, qui ja ens acompanya. Marc, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Dia tapat, no?
3: Sí, una miqueta. Avui ens creua un sistema frontal que porta una miqueta d'aire fred a les capes mitges i altes de l'atmosfera i tot plegat farà que avui el dia sigui una miqueta més variable. No tindrem pluja a casa nostra, sí que la tindrem cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu. De fet, hi ha un parell de comarques, que són el Ripollès i la Garrotxa, que estan en avís per intensitat de precipitació. Per tant, avui, en tot aquell sector, bàsicament del prelitoral nord fins al Pirineu, Prepirineu, bàsicament oriental, allà avui serà un dia de ruixat i de tempestes, i la resta, doncs, el que veus ara, variabilitat, bandes de núvols els que aniran creuant, potser una miqueta més compactes durant migdia i la tarda, però no parlarem de precipitació. El que sí que ens portarà a nosaltres serà una mica de vent de component nord, mestral, que en alguns índexs farà pujar la temperatura, però la resta normalitzaria els mercuris. Per tant, ahir ho dèiem, amb l'espai del temps, que comencem a encetar una dinàmica una miqueta més atlàntica amb aquests sistemes frontals que van creuant i tot plegat farà, doncs, que la temperatura quedi una miqueta més curta de cara a les properes jornades. Curta no vol dir per sota del que toca, sinó que evidentment fora d'aquestes calorades tan destacables. Situació marítima una miqueta alterada avui als quadrants costaners del Baix Penedès.
0: Perfecte. I actualitzem temperatures, Marc?
3: Doncs són molt homogènies a bona part de la comarca, Ronden entre els 21 i els 23 a la costa i els 19 a 21 cap a les àrees d'interior.
0: Fantàstic. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé i fins demà.
3: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: S'acaba la tonteria. I va, per començar avui dimarts posem ritme amb Banda Neon, que han presentat aquesta cançó que té a veure prou ganxo, Els Passos Prohibits.

0: Cançons que ja es van postulant cap a la cançó d'estiu, o la música que l'estiu sempre té aquest toc una mica més festiu, eh? Com ha de ser. Com aquesta cançó de Banda Neon, Els passos prohibits, per posar ritme i per començar a programar, sempre en directe i sempre en proximitat i en sintonia al 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies. La policia local del Vendrell intensifica la vigilància contra els abocaments incívics de residus. La campanya, que està donant resultats positius, i permet identificar i penalitzar aquelles persones que embruten els espais comuns. Aquest passat cap de setmana, els agents han tramitat 107 denúncies per a abocament incorrecte de residus, una al carrer del Puigmal, tres al carrer del Telègraf, dues a l'avinguda Palforiana de Comarruga i una altra a Sant Vicenç de Calders. A més, també s'ha interposat dues denúncies per ocupació indeguda a la via pública a causa de l'abandonament de sacs de runar als carrers del Boix i de Pau Casals. Actualment, les sancions per a aquest tipus d'infraccions oscil·len entre els 750 i els 3.000 euros en funció de la gravetat dels fets. Tanmateix, l'Ajuntament recorda que un cop entri en vigor definitivament la nova ordenança de convivència i civisme, les multes per a aquests comportaments passaran a ser de 3.000 euros de manera automàtica. I més qüestions i altres notícies amb component municipalista. La plataforma Recuperem la Bocana del Riuet ha continuat amb la campanya de recollida de signatures per demanar que reverteixin la part de les obres fetes. Fins ara han aconseguit prop de 2.000 signatures de veïns i veïnes, residents i usuaris que demanen que la bocana es torni a obrir. Els veïns també es mostren descontents, però amb altres aspectes, com ara la poca profunditat del riuet, i afirmen el que s'ha creat ha estat un ecosistema artificial. De fet, així ho destacaven els diferents promotors d'aquesta plataforma Recuperem la Bocana del Riuet, com és el cas de la Francesca Carvajal o també veí de la zona, en Joan Valero.
2: Totalment artificials, amb tubs de plàstic, estem parlant d'aigües mineromedicinals, balneari, aigües termals, com poses plàstic? Amb recs automàtics, amb basses artificials d'aigua estancada. Això no és una renaturalització.
3: L'arquitecte, doncs, no va calcular un estalvi freàtic, i són unes basses i estan els nens banyant a la bassa. Per què? Perquè té profunditat i és on es diverteixen, on, com hi havia abans, ara, on se suposa que la gent s'ha de banyar, no dona per banyar-se. És a dir, aquí es podria haver fet tanta cosa, es podria haver ampliat la zona en profunditat, ficar dunes per tapar el vent, que fos la platja de l'André i de la platja Comarruga, una en la que es pogués un banyar tot l'any, perquè l'aigua surt bé tot l'any.
0: Igualment, els veïns sostenen que el projecte s'ha de desenvolupar i que és molt diferent del que es va presentar el 2023. En aquestes protestes també s'hi ha afegit la portaveu de Fem Vendrell, Mar Vázquez, que també podrem escoltar en el següent tall.
2: Denuncio que es facin les coses d'esquena al poble. Són els polítics, són els nostres representants. Ens han d'escoltar, hem de poder participar. Això és una democràcia? Que et presentin una cosa i que et facin una altra i que sobre no tinguin en compte l'opinió?
4: El 2022-23 es va presentar un projecte a les portes de les eleccions municipals amb uns grups. Aquesta nova legislatura, el govern del PSC-PP va decidir canviar tot el projecte sense consultar ningú. Però és més, ja no només consultar, sinó ni publicitar.
0: Per això aquest motiu, la plataforma rebia un cop més el suport d'aquest grup municipal de Fem Vendrell, que és qui s'encarregarà de fer arribar les reivindicacions al ple.
4: No comprem el relat de és que les aigües pluvials estan contaminant. Tenim clar que poden afectar la qualitat, però contaminant no, perquè si no la meva pregunta és, amb els últims 50 anys, per què no hi ha hagut mai un cartell de prohibit banyar-se?
0: Fins ara, la plataforma ha recollit prop de 2.000 signatures que s'entregaran al consistori per demanar que rectifiquin part dels treballs. Més qüestions i altres notícies. L'Eina Espai Empresarial ha impulsat una xarxa al Tabari sobre l'ús de la intel·ligència artificial per millorar les vendes de les empreses. Ha anat a càrrec de la consultora Connector, que ha donat a conèixer algunes de les eines de més fàcil aplicació per a les empreses. S'ha encarregat de traslladar les nocions bàsiques sobre la manera com aquestes es poden usar de manera pràctica per tal com assenyalava el títol d'aquest seminari, Vendre més en menys temps. El director general de Connector i responsable d'aquesta xerrada és l'Àlex Basterós.
5: Si vols Excel, si vols temes de codi, temes tal, més una mica més enllà, més tècnics, cloud, i ho recomano, però moltes empreses treballen amb l'entorn de Microsoft, llavors tiraríem d'un Copilot, però aquestes són els xats generals. Després, per presentacions, sempre recomano Gamma, amb dues M's, per prospecció, que és la que ensenyaré avui, una de les que ensenyaré, Apollo. Llavors, bueno, totes tenen el seu punt, no? Però, òbviament, si algú em digués has de començar des de zero, quina utilitzo, un ChatGPT per començar és la millor.
0: Basterós ha assenyalat que totes elles són eines molt intuïtives que no requereixen grans esforços d'aprenentatge i que es poden usar de manera gratuïta. També ha mirat de reduir els temors que poden causar entre els professionals.
5: És una cosa que pots esperar i seguir fent les coses igual, o utilitzar l'eina com un copilot, al final tu condueixes, però és un copilot, no, que t'ajuda a fer les coses més ràpid. Igual que si vols fer un treball per la universitat, pots fer la recerca manual, o pots anar a la biblioteca, o pots utilitzar internet, no? Llavors, al final, això, l'IA el que ens permet és fer les coses més ràpid, més eficaç, i les empreses que ho apliquin avui pues, aniran millor, i les que no pues, ho hauran d'aplicar en un futur.
0: El seminari pràctic s'ha adreçat tant a les empreses com als professionals amb l'objectiu que puguin optimitzar els seus processos comercials. I també volem parlar de cultura. De cultura, de música i de l'Escola Municipal de Música Pau Casals. El cicle El Vendrell sent la música ha deixat un nou concert. En aquesta ocasió el protagonisme tot just era per a quatre conjunts de l'Escola Municipal de Música Pau Casals que han actuat al carrer de les Quatre Fonts. Un concert que ha format part també dels actes del 40è aniversari de l'escola. El Marc Guitart, dels Serveis Informatius, ens apropa la crònica d'aquest concert.
6: Els alumnes de l'AMPAC han estat els protagonistes del concert celebrat aquest divendres a la tarda al carrer de les Quatre Fonts, inclòs dins del cicle El Vendrell sent la música. En el marc del 40è aniversari de l'escola, quatre dels seus conjunts han mostrat el treball que han estat desenvolupant durant els últims mesos, davant d'un públic que ha omplert les localitats. Les primeres a pujar a l'escenari han estat les integrants del cor de veus blanques.

Els altres tres conjunts que han intervingut al concert han estat un grup de flautes i clarinets que s'ha creat especialment per aquesta actuació, el conjunt de guitarres Anido i l'orquestra de l'Empac.

El cicle Vendrell 100, la música, es va estrenar el 2022 amb la voluntat d'estendre les actuacions musicals als diferents carrers i nuclis de la ciutat, amb el protagonisme centrat en el talent musical local. Des d'aleshores han estat desenes de formacions i músics els que han tocat en indrets on habitualment no s'hi fan actuacions.

0: El concert d'aquest divendres ha finalitzat amb els diferents grups interpretant de manera conjunta la cançó dels 40 anys de l'Escola Municipal de Música Pau Casals.
1: I els nens del Vendrell segueixen amb la seva posada a punt de cara a l'inici d'aquesta temporada. Els de la camisa vermella han sumat un nou carro gros a Valls en una actuació de transició abans de la diada de les colles campiones i que tindrà lloc aquest cap de setmana. Han obert actuació amb un 3 de 7 lleugeret i enfocat a un dels grans reptes en les properes setmanes, el 3 de 8 que van carregar a Bellvei i que diumenge a la diada de les colles campiones podrien tornar a provar. En segona ronda, els de la camisa vermella han tret a passejar novament el 4 de 8, un castell ràpid i segur que ha apalesat un cop més i ja en van 5 en aquest inici de temporada, el domini que els vendrellencs atresoren sobre l'estructura. Els de Pere Rovira i Elisabet Aleu han tancat actuació amb pilars de sortida a banda i amb una nova estrena del 4 de 7 amb l'agulla, una construcció que ha servit per rodar peces i obrir nous horitzons. A la fi de la diada, la colla es mostrava satisfeta del resultat assolit a Valls i ja apunten al principal rep de cara al diumenge vinent. Elisabet Aleu.
2: Bueno, jo crec que ens ha tingut algun entrebanc al principi de temporada, però amb tota la il·lusió del món, al final és l'any de concurs i sempre que puguem anirem a màxims. Bueno, veurem, intentar descarregar el 3 de 8, és un castell que ja li hem portat i ha carregat, però el portem bé i a partir d'aquí ja veurem.
1: A la diada de colles campiones tornaran a compartir plaça amb la Vella de Valls, un estat de forma envejable, i els de la camisa rosada, que s'han anotat aquest dissabte la primera tripleta màgica de la temporada, a més d'un 4 de 8 en quarta ronda i el pilar de 7 folrat, dos castells de 9, més de 2 de gamma alta de 8 en una mateixa actuació i encara dins del mes de maig. Una bona prova que aquest diumenge a la carretera el doctor Robert tothom anirà a totes.
3: Ràdio El Vendrell 107.1 freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Les 9 i 22 minuts, saltem ja cap a la informació esportiva. Com ja és habitual, una feina d'en Jordi Grell.
5: Hola, bon dia. Avui toca parar d'hoquei patins. El Vendrell s'ha convertit aquest dissabte a la capital de la solidaritat de l'hoquei patins. El pavelló Quim Tomàs acull la 26a festa Torneig Joan Petit, un esdeveniment que coneix esport base i lluita contra el càncer infantil. El Joan Petit, amb més de 25 anys d'història, és un homenatge als infants que lluiten o han lluitat contra el càncer i una jornada de convivència, valors i compromís social. En total, hi han participat més de 400 nens i nenes de 3 a 6 anys, procedents de 50 clubs d'arreu de Catalunya, entre els quals el conjunt anfitrió, el Club d'Esports Vendrell, així com el Club Patí Calafell, Reus Deportiu, Igualada Hockey Club, Club Esportiu Noia i Club Patí Vilassana. L'esdeveniment, organitzat enguany pel Club d'Esports Vendrell, l'Ajuntament del Vendrell i la Fundació Amic Joan Petit Nens amb Càncer, té com a objectiu principal la divulgació i recapta fons per a la recerca en oncologia pediàtrica. Escoltem el president de l'associació Amics Joan Petit, Joan Torné.
6: La capacitat que ha tingut el Vendrell per organitzar una festa d'aquesta envergadura, recepcionant 430 nens participants de 50 clubs diferents de tot Catalunya, amb tots els acompanyants, pares, avis, voluntaris, penso que està sent un èxit i els nens s'estan passant.
5: I escoltem també la membre de la comissió Joan Petit del Club d'Esports Vendrell, Lali Rafecas.
7: Al final ens està sortint tot, però la gent és molt important que ajudi aquesta part de la voluntariat i solidaritat, i la veritat com està sent un deu. O sigui, la gent, les persones que venen i tot plegat. Estem molt contents.
5: La jornada arrencava a primera hora del matí en un ambient lúdic i educatiu, ja que l'objectiu era gaudir de l'experiència, fer amistats i fomentar els valors de l'hoquei a través de partits no competitius. En aquest sentit, una de les premisses era que cada participant aportés un dibuix relacionat amb el torneig i que quedaria exposat a la xarxa lateral del pavelló. Mentrestant, els infants que no els tocava estar sobre la pista podien gaudir a l'exterior de diverses activitats vinculades amb l'hoquei, però també de jocs tradicionals, cultura popular, d'aigua o de circ. Ja al migdia, mentre s'acaben els últims partits del matí, arribava l'hora de recuperar forces amb un àpat no només per als participants, sinó també per als acompanyants, que participaven així en el tradicional dinar solidari del torneig. Un dinar que, a més, era amenitzat per concerts i espectacles i així fer més agradable l'espera per a la recta final. Després de l'última tongada de partits, arriba el punt culminant amb la cloenda, que servia per omplir el Quim Tomàs amb la presència de tots els participants, equipats amb les culleres de fusta, així com acompanyants, autoritats i voluntariat, format per 150 persones. Entre els voluntaris i voluntàries hi havia els membres de l'equip de floorball del Club d'Esports Vendrell, que més enguany exercien de padrins del Joan Petit, així com un Anna Ferrer, que hi participava a través d'un vídeo en trobar-se a Gijón amb l'Esneca Fraga. Segurament, el moment més emotiu, però, era l'homenatge a Unai Nogueira, un jove jugador d'hoquei patins al Reus Deportiu, que recentment ha hagut de fer front a un càncer. Escoltem de nou Joan Torner.
6: Realment, l'Unai és un exemple perquè ell va jugar el Joan Petit del 2016 a Mataró i el fet de que coincideixi, en aquest cas, que coincideixi que un dels participants doncs, es hagi tirat endavant i estigui ja ara en fase de recuperació del trasplantament de leucèmia que va rebre, doncs és un exemple per tots nosaltres i és una mica la finalitat que té aquesta part del càncer a través del coneixement, a través de la recerca, a través de la finançació que fa el Joan Petit en tres projectes de recerca importants com serien els sarcomes, els ependimomes i els leucèmies, amb els hospitals de Sant Joan de Sant Joan de Déu, de Sant Pau i de Vall d'Hebron, que són els tres hospitals de referència nostres de Catalunya on es tracten, es diagnostiquen i es tracten nens de 200 amb càncer, doncs realment és una mostra d'aquesta força que tenen els nens, en aquest cas el món del futbol.
5: Com no podia ser d'una altra manera, la cloenda també comptava amb un toc local amb la participació de garelles de la zona i la interpretació del cant dels ocells per part de la violoncel·lista Anna Manyer, mentre el capgròs Tobias dels nans del Vendrell anava fent voltes a la pista sobre patins. I seguim parlant d'hoquei patins. El vendrellenc Guifré Santó s'ha proclamat aquest diumenge campió d'Espanya júnior amb el Reus Deportiu. Santó, de 17 anys, ja havia conquerit fa dues setmanes el Campionat de Catalunya a la final disputada a Reus contra el Caldes per 2-1 i ara suma també el títol estatal a la Vilaseca, precisament contra el mateix rival. En aquesta ocasió, la victòria es decidia a la tanda de penals, després que el partit acabés amb empat a 1 i a la pròrroga es mantingués la igualada. Una tanda on el Reus s'acabava imposant per 3-1 gràcies al llançament decisiu de Santó, que sorprenia el porter Calderí amb una execució de jugada per clavar la bola a l'escaire i desfermar així l'eufòria tant entre els seus companys com a l'Arpa Barroca i Roig-i-Negre.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
1: Dels esports, com fem habitualment, cap a les portades. Les principals portades dels diaris en tota la jornada d'avui dimarts 2 de juny. Comencem pel diari de Tarragona. Tarragona aposta per la seguretat. La ja reivindicada comissaria dels Mossos que ha estat escoltada per el govern i que podria estar allò entre Calafell i Cunit. A Vilaseca, durant l'estiu, es veurà augmentat la plantilla de la policia local en 16 efectius. I a Tarragona, la comissaria dels Mossos d'Esquadra abandonada de les Gavarres serà la seu central dels agents rurals de la demarcació de Tarragona. Està previst l'inici de les obres a mitjans del 2028. Des de Reus, la societat civil acull amb entusiasme el projecte de capella d'Antoni Gaudí a la ciutat. L'Ajuntament anunciarà avui l'emplaçament definitiu d'aquesta capella a prop de la Misericòrdia. A Tarragona, Adif avança en el projecte d'enllaçar la ciutat amb l'alta velocitat. El projecte va quedar abandonat ara fa 20 anys. I arriba la Beatlemania amb el rodatge de la pel·lícula en el Nàstic. I Ferran Asensio apunta director esportiu al Reus Redis. Deixem de banda aquesta capçalera, saltem cap al diari Ara, també una altra de les portades habituals. Feijó ofereix a Junts i al PNB un govern sense Vox per anar a les urnes. Nacionalistes catalans i bascos volen eleccions, però per ara no donen suport a la moció de censura. El líder del Partit Popular demana coherència i diu que ja hi ha una majoria de 184 diputats que reclamen els comicis. I Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban. Després de l'amenaça de Teheran d'abandonar la taula de negociacions amb els Estats Units, si Israel no aturava l'ofensiva al Líban, Trump va assegurar ahir que havia trucat a Tel Aviv i a Hezbollah per posar a la fi a l'escalada de les hostilitats. I els immigrants van menys al metge, però visiten més les urgències dels hospitals. Illa anuncia un cercle de 3.000 milions d'euros per accelerar infraestructures i decau l'ajuda al preu de la llum i el gas, però es manté la del carburant. I acabarem parlant de La Vanguardia. Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. El president dels Estats Units sosté que ha frenat Netanyahu, però el primer israelià diu que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva de Hezbollah. Illa anuncia 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per a infraestructures. I el trumpista de l'Esperiella sacseja a Colòmbia. El candidat ultradretà Abelardo de l'Esperiella, admirador de Donald Trump, es va imposar per sorpresa en la primera volta de les eleccions presidencials colombianes. Amb un missatge de presó o mort per a criminals, l'ultra em va superar Ivan Cespedà, candidat de Gustavo Petro. Altres notícies en portada. Feijó ofereix al PNB i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida. El líder del Partit Popular planteja arribar a l'executiu de manera provisional i sense l'entrada de Vox per convèncer els nacionalistes. I altres notícies més breus. Ozempic omple les clíniques de cirurgia estètica. El pistoler que va disparar a les menors de Badalona, en testimonis. I la visita del papa a escola als souvenirs. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades també són allò, les capçaleres habituals i que ens ajuden a acabar de conèixer i perfilar la informació del dia.
3: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
4: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
3: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
1: Dos quarts i tres minuts a punxar aquesta connexió conjunta amb les altres emissores de la comarca del Baix Penedès per una nova edició de Baix Penedès al Dia.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Molt bon dia, molt bona hora, sigueu benvinguts al Baix Penedès al dia. Avui des de Diumenge Ràdio i per totes les emissores del Baix Penedès, qui m'acompanya avui per aquesta entrevista per conèixer una mica més a fons un dels serveis que ofereix el Consell Comarcal del Baix Penedès és la Susana Mur. Ella és la cap del Departament de Benestar Social. Susana, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal, com estàs?
2: Bé, bé, bé.
1: Benvinguda aquí a Diumenge Ràdio.
2: Gràcies.
1: Primer de tot, preguntar Departament de Benestar Social, Susana.
2: Sí.
1: Jo desconeixia, que directament pensava serveis socials, no?, que era el que avui volem parlar. Explica'ns una miqueta d'on penja tot plegat.
2: Val, doncs t'explico. Sí que és veritat que molta gent pensa en serveis socials quan parlem del Departament de Benestar. Doncs jo sóc la cap del Departament de Benestar Social, que és un departament, és el departament més gran del Consell Comarcal actualment. Pensa que actualment treballem 63 persones i és un departament que ofereix diferents serveis. El servei més conegut, òbviament, és serveis socials bàsics, que són la treballadora i l'educadora que estan als municipis atenent a les persones, als usuaris, i aquest servei, doncs, a part d'atendre les persones, tenim el famós servei d'atenció a domicili, el teleassistència, els ajuts d'urgència, però a part dels serveis socials bàsics tenim altres serveis, com seria el tema del transport adaptat per persones que van a centres especials de treball, com seria el tema del banc de productes de suport per persones que necessiten en un moment donat, per lo que sigui, doncs una cadira de rodes, crosses, etc. Tenim el servei d'infància, el famós EALLA, servei de sensellarisme, que treballa amb les persones que viuen al carrer o en habitatges infrahumans. Tenim el servei de primera acollida per persones estrangeres, que ara aquest dia s'està molt, molt de moda,
1: activat, diguem-ne, no?,
2: pel tema de la regularització extraordinària. Tenim el servei de gent gran i el de prevenció de conductes de risc, que treballa sobretot amb joves. I després, vinculat al meu departament, també hi ha l'àrea d'igualtat, on trobem els serveis de servei d'atenció a la dona, el LGTBI i el tema d'equitat amb el treball, d'igualtat.
1: Déu-n'hi-do. Susana, toqueu molts pals, eh?
2: Moltíssims, moltíssims pals, perquè som un servei d'atenció a les persones i, bueno, s'intenta abordar des dels diferents aspectes que poden repercutir amb els usuaris.
1: A la comarca del Baix Penedès, qui es beneficia dels vostres serveis?
2: Val, a la comarca del Baix Penedès es beneficien tots els municipis, amb excepció de Calafell i Vendrell, que ells tenen els seus serveis socials, el seu departament de benestar propi. O sigui que qualsevol persona que sigui de Calafell o de Vendrell han de dirigir-se al seu ajuntament, on estan empadronats.
1: I en aquest cas, quan algú té un problema, una situació important que necessita resoldre, que necessita ajuda, quins serien, doncs, els casos per poder acudir als serveis socials? O sigui, com ho hem de fer per arribar a aquests ajuts?
2: És important pensar que els serveis socials són un servei universal per tota la ciutadania. Es tendeix a pensar que és només per la gent pobra o per la gent amb dificultats econòmiques, però qualsevol persona que en qualsevol moment de la seva vida es trobi en un moment de dificultat, ja sigui econòmica, ja sigui d'habitatge, ja sigui perquè té persones grans amb la coneguda llei de dependència o fills amb discapacitats, o qualsevol cosa que pugui creure que no sap com fer-se i que potser creu que té una dificultat per tirar endavant, pot anar als serveis socials, pot demanar hora. Per demanar hora, el que han de fer és anar a l'ajuntament on estan empadronats i demanar hora amb serveis socials. Llavors, allà els gestionaran l'hora. I allà la persona que els atengui, la treballadora social o educadora, els assessorarà i els hi dirà, doncs, bueno, què és el que han de fer o si els hem de derivar a un altre servei. Però qualsevol persona pot demanar davant d'una situació que ell cregui que necessita ajuda, sobretot per un tema de vulnerabilitat.
1: Ja no estem parlant només d'ajuda, sinó fins i tot de consulta, no? En aquests àmbits que ens deies ara.
2: Exacte. Sí que és veritat que l'objectiu és fer que les persones que estan en risc de vulnerabilitat surtin d'aquestes situacions, però, per exemple, ens trobem també persones que amb els temes de dependència, doncs que tens una persona gran o fills amb discapacitats, però no només les persones grans entren dins de l'àmbit de la llei de dependència, això també és molt important. També a vegades necessiten orientació. De fet, l'equip que tenim, sobretot a serveis socials bàsics, és un equip que el que fa és assessorar, orientar, derivar i sobretot prevenir que les situacions que les persones estan vivint en aquell moment no arribin a ser més greus, d'acord? Per tant, normalment la ciutadania ja ho sap, no?, quan ha de venir a serveis socials, però sí que a vegades és com que fa una mica de vergonya, perquè estem molt estigmatitzats, però que no la tinguin i que preguntin, i davant del dubte també poden trucar al Consell Comarcal, al departament, que els administratius que tinc, que són uns cracs, els assessoraran i els hi diran, els derivaran si cal al lloc on sigui.
1: Susana, ha canviat molt la complexitat dels casos que us venen de fa uns anys amb ara?
2: Sí. Ha canviat diferents aspectes. Com ja sabem, el Baix Penedès és una comarca en constant creixement.
1: I complexa.
2: Sí. Que ens arriba a ciutadania de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs ja que arrosseguen certes problemàtiques moltes vegades. I nosaltres ens trobem dues coses. Una és que s'ha passat de tenir usuaris amb una problemàtica, sigui econòmica o sigui de vulnerabilitat, a tenir famílies usuaris amb multiproblemàtiques. O sigui, quan arriben al despatx de la treballadora social o l'educadora, moltes vegades es troben que han de ficar recursos, doncs, per problemàtiques de salut mental, d'habitatge, de dificultat econòmica, de falta de feina, etc., en un mateix usuari o en una mateixa família. D'acord? I després l'altra cosa que hem vist és que el que he dit abans, s'assumeix que les persones que van a serveis socials són persones sense recursos econòmics, amb dificultats econòmiques perquè no tenen res. I des de fa uns anys, des de la crisi del 2008, sumat amb la pandèmia i amb la situació actual, amb guerres i tal, que el que fan és encarir la vida, tenim un nou perfil de població que és població que, tot i treballar, estan en el llindar de la pobresa. I que també s'han d'atendre des de serveis socials. Ja no parlem només de gent sense recursos, parlem de gent que tenen recursos però que no arriben.
1: Ostres, i llavors això com ho abordeu?
2: Bueno, doncs això s'aborda intentant a través dels ajuts socials i les prestacions socials, si cal. I després, intentant veure, fent un pla de treball per tal de veure com podem treure aquestes persones d'aquestes situacions.
1: Has tret dos temes ara fa un moment, que són l'habitatge i la salut mental. Temes molt diferents, però que a la vegada també tinc la sensació que van bastant lligats, no, Susana?
2: Sí, bueno, som una societat que estem, jo crec, suspenent amb el tema de salut mental, perquè tenim molta problemàtica de salut mental, i a més, amb usuaris amb un perfil no diagnosticats o que no segueixen les directrius del centre de salut mental, d'acord? Llavors això dificulta encara més. Moltes vegades va vinculat a una situació de vulnerabilitat important, això és veritat, o la mateixa situació de salut mental d'un dels familiars genera, doncs, mala convivència i realment una situació de vulnerabilitat al rest de la família. I el tema de l'habitatge, doncs, és el gran tema. És el gran tema perquè ja no només afecta els usuaris que tenim, afecta la població en general, afectarà els meus fills quan hagin d'anar a buscar un pis, perquè pensa que nosaltres veiem que una persona normal amb un sou, diguéssim, sou bàsic i tal, ha de ficar més del 40% del que guanya en el tema d'habitatge, perquè, bueno, no fa falta dir com estan els preus avui en dia. I després també tenim molts desnonaments, d'acord? I molta gent que es queda sense habitatge. I sí que crec que és important dir que les persones vulnerables, o es troben més vulnerables, et pot faltar els diners, et pot faltar el menjar, però quan parlem de que estàs en risc de perdre l'habitatge, això afecta moltíssim a les persones. Mm-hmm. Això les degrada molt, perquè perds la teva seguretat, perds el teu entorn. El teu entorn, perdona.
1: Clar, clar, la zona de confort,
2: la
1: no?
2: La zona de confort. I això afecta molt. I això és una mancança molt important que tenim com a societat. En general, ja no només els usuaris de serveis socials.
1: Clar, llavors, Susana, des del Consell Comarcal del Baix Penedès, com ho afronteu, això? Perquè ara parles de que hi ha molts desnonaments i això és una problemàtica enorme.
2: Bueno, des dels serveis socials del Consell Comarcal no ho podem afrontar, perquè una altra de les coses que es pensa la gent és que nosaltres tenim pisos, i no en tenim, de pisos. Bé. Aquí qui hauria de ficar fil a l'agulla hauria de ser el Departament d'Habitatge de la Generalitat, l'Agència Catalana de l'Habitatge, per exemple, no? Que a través de lloguers socials, de crear mercat de lloguer social, no tenim mercat de lloguer social, no tenim mercat de pisos assequibles. Nosaltres intentem, doncs, tramitar el que seria més d'emergència, que és l'Agència d'Habitatge. El que passa és que no hi ha pisos per donar, que seria aconseguir pisos de lloguer social a persones que han estat desnonades. I podem donar una certa sortida amb un pis d'urgència que tenim, però és tot temporal, o el tema de poder-los allotjar, però res, dies amb algun hostal fins que ells poden anar a viure amb alguna altra persona que els cedeixi un habitatge, sigui familiar, amic,
1: clar,
2: o el que sigui, però no podem afrontar, no podem donar resposta perquè no tenim els recursos. I això frustra molt els professionals perquè la càrrega és molt gran i es troben que no, bueno, amb gent que no els hi pots donar una sortida.
1: Hi ha una xifra

0: vista. Sí, sí, sí, això és el volum de feina. El volum de feina és impressionant, el que tenim, és molt gran. És molt gran.
1: Parlaves de 63 persones que actualment treballen al departament.
0: Uh-huh. Sí.
1: Pel que comentes, no deveu ser suficients per abordar-ho tot.
0: No, no, no. Hi ha una manca de recursos importants, tant de personal com a nivell de recursos que puguis oferir a la ciutadania. Mm. Això és el gran greu ja sempre dels serveis socials, eh? Vull dir...
1: Clar.
0: Sí, sí.
1: Susana, des de que detecteu un cas que us arriba, ja sigui de qualsevol ajuntament, quin seguiment, no? Quin seguiment feu? Quant de temps pot durar i quan es dona per... resol un cas, que m'imagino que depèn, no?, de cada situació.
0: Exacte, això no et podria dir un número de dies o de mesos, això depèn, perquè a la que arriba un cas es mira realment quina és la problemàtica i llavors es fa un pla de treball i a partir d'aquí doncs es comença a actuar per tal de poder ajudar aquest usuari. Mm-hmm. No et puc dir quan, perquè és que tot és molt personal, o sigui, no hi ha un perfil d'usuari estàndard als serveis socials. D'aquí una de les problemàtiques que tenim ara d'aquests usuaris que t'arriben amb moltes dificultats, amb moltes mancances, amb moltes problemàtiques. Mm. Per tant, pot ser mesos, pot ser dies, pot ser anys, és que dependrà de l'usuari.
1: Parlaves abans d'immigració.
0: Sí.
1: Aquest servei que teniu, com deies, està ara, doncs, realment crec que es fa servir molt ara aquest servei. Com feu l'acompanyament en aquests casos?
0: Val. El servei d'immigració ja fa molts anys. De fet, jo vaig començar amb el servei d'immigració fa més de 20 anys que funciona i sempre ha tingut demanda, perquè el Baix Penedès som una comarca on també tenim un volum important de població immigrada. Hi ha una tècnica que qualsevol persona d'aquests municipis que t'he dit, excepte que la feia Vendrell, pot trucar al Consell i demanar hora amb la tècnica d'immigració. Uh-huh. El que fem al Consell és assessorar a les persones en tràmits d'estrangeria. D'acord, amb aquest procediment de regularització, per exemple, també hem fet els informes famosos de vulnerabilitat. Llavors, el que fa la tècnica és assessora i els ajuda en la tramitació. Uh-huh. I també organitzem cursos de català i cursos de coneixement de l'entorn, cursos que necessiten per poder tramitar després els permisos de residència que els hi pertoqui. Mm.
1: Susana, si ara algú ens està escoltant i diu, ostres, doncs jo ara crec que necessito ajuda, vull fer una consulta, com ho han de fer per arribar al Consell Comarcal, en aquest cas als serveis socials?
0: Val. Per fer-ho bé, doncs haurien d'anar a l'Ajuntament on estiguin empadronats i demanar hora amb els serveis socials. Mm-hmm. Si tenen dubtes, perquè a vegades hi ha gent que no sé si que preguntin a l'Ajuntament i si no, poden trucar al Departament de Serveis Socials del Consell i nosaltres també li direm doncs, si realment necessita hora o si pot anar a un altre servei. Uh-huh. Però el primer és anar a l'Ajuntament i demanar hora amb la treballadora social.
1: Si et sembla, parlem també dels ajuts d'urgència social. Uh-huh. A què ens referim quan parlem d'urgència social?
0: Vale, els ajuts d'urgència social són uns ajuts que estan destinats a cobrir les necessitats bàsiques de les persones que estan en una situació de vulnerabilitat econòmica. Quan parlo de necessitats bàsiques parlo des d'alimentació fins a higiene i després també és per cobrir deutes de subministraments, que també seria una altra de les problemàtiques actuals, deutes d'habitatge, que no es pugui pagar el lloguer, i després, excepcionalment, alguna altra cosa que des de la treballadora social o educadora es consideri. Però és sobretot per cobrir les necessitats bàsiques. Quan parlo de necessitats bàsiques, vull dir les bàsiques. Mm-hmm. I es tramita des de la treballadora social i l'educadora, i per tant sí que aquí haurien, bueno, davant de dificultats econòmiques, anar al seu ajuntament i demanar hora. Mm.
1: Fa un moment comentàvem que el Baix Penedès és una comarca complexa, és una comarca que en poc temps està creixent moltíssim. Uh-huh. I davant d'aquest creixement, Susana, des del Consell Comarcal, què esteu fent? Perquè no sé si arribeu a tot.
0: Clar, nosaltres com a serveis socials no arribem. No arribem a tot. Nosaltres, clar, aquí sí que demanem la implicació política que bueno, s'està fent des del Baix Penedès, existeix a nivell polític, per tal de que arribin més recursos al Baix Penedès. El Baix Penedès és molt complex, és una comarca, ens arriba molta gent, bueno, tenim tot un seguit de títols que sempre dic jo, i sí que fan falta molts recursos, fa falta una aposta política per tal de revisar el que se'ns fa arribar a nivell de diners i implicar molts més recursos dels que ens estan fent arribar. I serveis socials seria un d'aquests espais on s'hauria d'implicar molt més recursos.
1: Mm. Clar, perquè al final també el Consell Comarcal rep el finançament dels ajuntaments i de la Generalitat, en aquest cas. Uh-huh. Llavors, clar, gestionar aquesta arribada de diners, que ja veiem que no són suficients, suposo que de fer un mans i mànigues per arribar al final, eh?
0: Des del meu departament, sí, perquè És molt diferent. Un Consell Comarcal no és un ajuntament. El no tenir recaptació no té una bossa de diners. Els diners sempre estan destinats a...

0: alguna cosa, no? I des del meu departament, sí, les fonts de finançament és Generalitat, ajuntaments, una petita part de Diputació, i clar, pensa que els ajuntaments amb els que treballem no són grans ajuntaments. Parlo des d'un Bonastre fins a un Cunit, que és el més gran, però tenim uns Masllorenç o un Montmell on tampoc tenen molts recursos econòmics. Per tant, potser sí que és veritat que Generalitat hauria de moure fitxa i implicar més recursos, que això és una demanda que es fa a nivell de Catalunya, de les àrees de serveis socials, no només al Baix Penedès, eh? Mm.
1: Però ens hem de mirar una mica el melic, no?
0: Sí.
1: I en aquest sentit, Susana, des dels serveis socials o des del Departament de Benestar Social, quin seria el gran repte? Perquè, clar, portem ara un quart d'hora d'entrevista parlant de que si habitatge, que si immigració, molts temes, no?, sobre la taula, salut mental. Quin seria el gran repte que teniu?
0: Clar, el gran repte per nosaltres seria poder donar resposta a les demandes que ens arriben dels usuaris, poder tenir les agendes al dia, poder tenir més personal, poder tenir més recursos, no? I també un reconeixement professional que moltes vegades costa que serveis socials es tingui, no? Perquè sempre som, serveis socials és com l'última porta al qual les persones truquen davant de les dificultats i no tenim recursos. Per tant, el repte, aconseguir més recursos. Més recursos i poder donar una resposta millor a la ciutadania, que en definitiva l'objectiu i la raó de ser dels serveis socials és la ciutadania, és poder pal·liar les situacions de vulnerabilitat d'aquestes persones.
1: Mm. Abans ens comentaves que un perfil de persona que està venint a serveis socials ara és una persona treballadora que sembla que tingui recursos i que no arriba a final de mes. I suposo i m'imagino que això genera una vergonya, no?, un estigma de dir, ostres, jo he d'anar a serveis socials a demanar ajuda. Què li diries amb aquella persona que es troba en aquesta situació i que veu que no arriba, però tot i així és una mica reticent a anar a demanar ajuda, que segurament li podríeu donar un cop de mà, no?, des de serveis socials?
0: Sí, realment estem molt estigmatitzats. Jo li diria que, ja sé que és fàcil dir-ho, però que no tingui vergonya, que vingui, perquè es trobarà amb uns professionals que estan fent una feina magnífica i que li explicaran, que l'assessoraran, que l'orientaran, que l'acompanyaran i que fins i tot faran el que sigui per tal de pal·liar la situació en la que es troba. Però ja et dic, moltes vegades són situacions puntuals que qualsevol persona ens podem trobar en qualsevol moment de la nostra vida. No som cap excepció i això ens ho va demostrar moltíssim la crisi del 2018 amb la bombolla immobiliària quan va, sobretot al Baix Penedès, que va donar molt. Que qualsevol persona en un moment donat es pot quedar sense feina, pot tenir una separació i no arribar, o bueno, qualsevol cosa. Que no tinguin vergonya, que vinguin, que preguntin, que tenim uns professionals molt bons que l'assessoraran i que l'acompanyaran.
1: Mm. I suposo que no sé fins a quin punt la gent coneix aquests serveis que oferiu des del Consell Comarcal, no? Perquè moltes vegades hem parlat de que el Consell Comarcal és un gran desconegut i per això programes com aquest, no? Però no sé si teniu aquesta sensació vosaltres.
0: Total. Vull dir, nosaltres ens fem un fart de dir el Consell Comarcal on? Bueno, la plaça dels escacs, allò que el Terra és una plaça d'escacs perquè no saben ni on està.
1: Clar.
0: Però sí que és veritat que es desconeix molt que hi ha el Consell Comarcal i es desconeix, bueno, els serveis socials. Es pensa que són només per un perfil de persones i, bueno, podem fer moltes més coses. Però per això estem aquí, per donar a conèixer i perquè entenguin i perquè coneguin.
1: I tant que sí. Susana, no sé si vols afegir algun missatge final per acabar l'entrevista.
0: No, jo crec que més o menys ja ho he dit tot. Podria parlar molta estona, però no.
1: Ja veig que sí, perquè a més teniu molts temes a resoldre i a tocar i sobretot que quedi clar, no?, aquesta falta de recursos, aquesta demanda que feu des del departament, no?
0: Exacte.
1: Susana Mur, cap del Departament de Benestar Social al Consell Comarcal del Baix Penedès. Un plaer escoltar-te i que ens expliquis tots aquests serveis que oferiu, que tant de bo tothom que ho necessiti els pugui fer servir i us arribi, no?, a aquesta persona. Mm-hmm. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Que vagi molt bé.
2: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: I per arribar al final del programa us expliquem aquesta agenda de servei del Consell Comarcal del Baix Penedès, començant amb aquesta obertura de la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball de treballadors i treballadores socials del grup A2. L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'aquesta borsa de treball mitjançant el sistema de concurs oposició, en aquest cas per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents i inajornables, ja sigui amb caràcter caràcter laboral temporal o funcionari interí que puguin sorgir a la plantilla del personal del Consell Comarcal. El termini de presentació de sol·licituds és el proper 19 de juny. El Consell també obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes en el grup A1, en aquest cas per a substituir empleats amb reserva de lloc de treball per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents, ja sigui amb caràcter laboral temporal o funcionari interí que puguin sorgir a la plantilla del personal del Consell Comarcal del Baix Penedès. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds és l'11 de juny. Tota la informació sobre aquestes dues convocatòries les trobareu a la pàgina web del Consell Comarcal baixpenedès.cat. S'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. Aquest ajut pot arribar fins a 200 euros mensuals en funció dels ingressos i de la zona de residència. Per qualsevol dubte podeu contactar per mail a borsahabitatge@baixpenedès.cat, en aquest cas també per rebre assessorament o ajuda en la tramitació de la sol·licitud podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Penedès, trucant al 977 66 58 17 i en el correu electrònic que us hem dit fa un moment, borsahabitatge@baixpenedès.cat. Es recomana no esperar els darrers dies per fer el tràmit i revisar bé tota la documentació abans de presentar la sol·licitud. I com a recordatori, el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que el termini està obert per presentar les sol·licituds del Servei de Transport Escolar per a l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, ESO i Estudis Postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds és fins al 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça des de l'inici de curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal o bé de forma presencial a l'oficina del registre del Consell Comarcal situada a la plaça del centre número 5, de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 2 del migdia. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús des del primer dia d'aquest servei. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar-ne a fer ús. La convocatòria pels ajuts individuals de menjador pel curs 2026-2027 es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació. També es podran presentar de forma presencial, sol·licitant cita prèvia, al botó taronja que teniu a la pàgina web del Consell. L'opció de cita prèvia estarà disponible, de fet ja ho està, a partir del 13 d'abril. El dia de la cita cal portar l'imprès de sol·licitud totalment emplenat i signat, juntament amb la documentació obligatòria. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes. L'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial oferint assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades podeu posar-vos en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu electrònic ocupacio@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 15 71 67. I recordar-vos que també està actiu el nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplaçaran als diferents ajuntaments. Aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posen en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaça fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I finalment explicar-vos que continuen les ludoteques comarcals als diferents municipis de la comarca, un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Podeu consultar els horaris i les ubicacions on es realitza la ludoteca al vostre municipi, trucant a l'Ajuntament o bé al web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar a la pàgina web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès a www.baixpenedès.cat i també a través de les xarxes socials. D'aquesta manera posem punt i final al Baix Penedès al dia d'aquesta setmana. D'aquí a 15 dies i tornem amb una nova entrevista. Que vagi bé, adeu-siau.
3: Han escoltat Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.
4: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat aquest dimarts al líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol el seu suport a una moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió també política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat fins ara. L'atur baixa fins a les 307.627 persones, la xifra més baixa en el mes de maig des del passat 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I més de 17.200, el 18% volíem dir del cens, havien votat fins ahir al vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins al dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i, per tant, mantenir les mobilitzacions. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat avui a la xarxa què hauria de ser el més important d'aquest acord.
7: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
6: Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelona. És una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme davant la Casa Batlló. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, ha desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, volien dir un home i una dona, i neutralitzar, per tant, la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental i es desplaçaven amb vehicles de lloguer i amb identitats falses. I pel que fa al temps, avui les temperatures es mouran entre els 25 i 30 graus en general, amb valors que podrien arribar fins i tot als 33 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
5: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, sempre aquestes notícies que arriben a través dels butlletins de la xarxa de comunicació local i que a partir d'aquí ja ens porten segona part de Calaixera i tot just 4 minuts que passem de les 10. Sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos des de les 9 del matí que comencem i fins les 12 del migdia, i això sempre buscant tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, com sabeu, però sempre amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Avui és dimarts, 2 de juny, programa número 3.982. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. I justament amb aquestes ganes de fer ràdio, i cada 15 dies tenim una secció en col·laboració, com sabeu, amb la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, justament per això, per conèixer una mica tot aquest teixit empresarial, emprenedor que podem trobar al Gran Penedès, i si és en proximitat, doncs millor que millor. Avui torna a ser un d'aquests dies. A banda, també anirem a altres aspectes relacionats amb això, l'emprenedoria, el món de l'empresa, a través d'aquesta secció de la Begoña Cartagena, liderar-se per viure millor. I a partir de les 11, actualitzem altra vegada les notícies i ens quedarà tercera i última part amb en Joan Molines de Goil al Vendrell, que ens ve a parlar de la tecnologia, i acabarem amb participació i trucades. Doncs vinga, molta cosa a fer, no parem, i seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: Secció en col·laboració amb la FEC, com sempre expliquem, com bé sabeu, a través de la Federació Empresarial del Gran Penedès, amb les moltes qüestions i, bé, aquests molts testimonis a nivell empresarial, emprenedor, empreses, empresaris, empresàries, i que ens arriba cada 15 dies en aquesta pròpia secció. Avui canviem una mica la veu introductòria, eh? Avui ens acompanya la Laura Domingo. Laura, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tot bé?
1: Molt bé, gràcies.
0: Avui t'ha tocat amb tu.
1: Avui m'ha tocat, sí.
0: No havies vingut mai, no?
1: No, primer cop aquí.
0: Bé, sí. Què tal això d'anar per les ràdios, Laura?
1: Bueno, prou bé, sí, sí.
0: Perquè, segons tinc entès, clar, això és un, com un més a més, no?, de la vostra tasca i la vostra feina, en certa manera.
1: Sí.
0: Dins de la FEC em refereixo, eh?, de tota aquesta activitat, no?, administrativa, diària que feu. Doncs una d'aquestes tasques, que suposo que surt una mica de la vostra feina habitual, que és anar a les ràdios.
1: Correcte. No? És un dels molts serveis que oferim dintre la federació i de les moltes coses que fem.
0: Bé, i ho porteu bé, doncs, eh?
1: Ho portem bé, sí.
0: Us ho posem,
1: no parem.
0: Us ho posem fàcil,
1: això
0: no,
1: sí,
0: també?
1: Veus? Això sí,
0: veus? Que bé, que bé. Doncs, Laura, presenta'ns i explica'ns qui ens acompanya avui. Aquí coneixerem avui una mica més.
1: Doncs mira, avui estic amb Oriol Miracle, de Miracle Global. Ell és la segona generació d'una empresa familiar que porta gairebé 50 anys en el sector alimentari. I Oriol, explica'ns una miqueta què és Miracle Global.
2: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia, Oriol.
2: Bon dia, Pere. Bueno, doncs Miracle Global és una empresa, com bé dius, de segona generació. La va iniciar el meu pare cap a finals dels anys 70, principis dels 80. I, bueno, actualment el que estem fent és... som una empresa B2B, o sigui, el nostre client no és un consumidor final, sinó són professionals del sector alimentació, i els nostres productes i serveis van enfocats cap a sectors molt concrets de la indústria alimentària, com són, per una part, del sector carni, o sigui, carnisseries, xarcuteries, fàbriques d'embotits, sales de despassejament de carn. Un segon bloc d'empreses, doncs, seria el sector de plats cuinats, tot el que són rostisseries, botigues de plats cuinats i cuines centrals i càterings, d'esdeveniments. I, en tercer lloc, també estem centralitzats en un altre sector de l'alimentació, com és les fleques i els forns de pa i pastisseries. Vale? Nosaltres, sobretot, tenim tres línies de producte. Tenim molts productes, perquè tenim la cartera amb més de 3.500 productes, i és un catàleg obert. O sigui, nosaltres, com som una empresa que ens devem molt com una distribuïdora, una empresa que comprem i venem, i llavors, clar, si estem molt atents a les demandes dels nostres clients, doncs, per si ells els hi falta per moda, per tendència, per necessitat, perquè han aparegut noves necessitats, doncs nosaltres aquí estem atents per poder buscar alternatives i propostes i oferir-los per saciar aquestes necessitats, no? Tal com us deia, nosaltres treballem històricament a diferents línies de producte. La primera són espècies i condiments i additius. En un segon bloc seria tot el que és packaging, o sigui, envasos i embalatges alimentaris, de bosses, papers, envasos, tot el tema de packaging alimentari, que això també és un tema normatiu molt important, perquè han de complir unes normatives. No tot el plàstic ni tot el paper és apte per estar en contacte amb aliments, i això també a nivell normatiu, doncs, cada dia, doncs, és les empreses, doncs, també t'ho exigeixen més, com és normal. I una tercera línia de productes que nosaltres treballem són una mica de maquinària i equipament auxiliar per aquests tipus de negocis que nosaltres treballem.
0: Però sobretot hi ha el pal de paller, Oriol, diria, no? com aquesta part, ja històrica de l'empresa, són les espècies, crec, no? És una mica...
2: Històricament...
0: Tot va començar per les espècies.
2: Ah, no? Exacte. Con las especies empezó todo, com
0: molt
2: diria
0: bé
2: aquell, no? Exacte. El meu pare, històricament, fent una miqueta de història i trajectòria i homenatge al meu pare, que ens va deixar ara farà un any, ell era comercial del sector carni. Ell era un agent comercial, un venedor de carrer, de porta freda. I ell venia, sobretot, a fàbriques d'embotits i a carnisseries i a xarcuteries, que això també ha canviat molt, perquè abans qualsevol poble petit tenia 5 i 6 carnisseries, i ara, doncs, això també ha canviat molt, no? I llavors ell va quedar molt cansat, doncs, de viatjar i de treballar pels altres i fotre quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, i va dir, bueno, doncs jo em muntaré una empresa per mi, i i vull vendre més productes en relació amb aquest tipus de sector, no? amb els clients d'aquests de carnisseria, xarcuteria i fàbrica d'embotits. I llavors va començar a agafar representacions d'empreses, sobretot d'espècies i d'additius.
3: D'acord.
2: I els inicis, i el nom principal, abans es deia l'empresa Espècies Miracle.
3: Per això.
2: Correcte, i a partir d'aquí va anar derivant després amb un altre nom que es va dir Comercial Miracle, i bueno, doncs fa els últims anys ho vam acabar de canviar de nom i em vaig incorporar en l'empresa i bé, és amb l'actual societat.
3: Sempre com a distribuïdors, doncs, Oriol?
2: Sí, és cert que, bueno, correcte, nosaltres som una empresa, una distribuïdora, diguéssim, una B2B, i sí que és cert que algun producte sí que fabriquem. Nosaltres fabriquem un preparat, una barreja d'espècies, que el meu pare va crear fa molts anys, per fer pollastres a l'ast. O sigui, bàsicament, treballem ell va començar amb una mena de formigonera reciclada de fer ciment de l'obra, que encara la tenim per allà guardada, com a joia, no? Doncs va començar a fer proves i donava amb els amics i amb les familiars a provar. Prova això amb uns pollastres, a veure com et queda. I al final, doncs, van quedar dos, bàsicament, d'aquestes espècies, d'aquests preparats, no? I, bueno, doncs jo, ell això ho va anar venent sobre la marxa com va anar podent, i llavors jo arriba l'any 2004, més o menys, ara farà, doncs, 22 anys, més o menys, que doncs, jo havia estudiat Administració i Direcció d'Empreses, havia estat 4 anys i mig en una multinacional del sector automobilístic, treballant, vaig començar allà de pràctiques i vaig quedar-m'hi, i també, doncs, a mi lo de casa em tirava molt, no m'agradava anar amunt i avall cada dia cap a Barcelona, això, i llavors van fer un replantejament, va dir, escolta'm, si jo vinc, doncs fem créixer això i ho enfoquem d'una altra manera, i així va ser, no? Ens van comprar uns terrenys al parc empresarial, vam construir la nau on actualment estem, i llavors també va ser un moment on vam rellançar aquest producte, aquesta barreja d'espècies que nosaltres fabriquem, que és l'únic producte que nosaltres fabriquem, doncs, bueno, el vam rellançar, li vam donar una marca, li vam donar un posicionament, i d'aquí va sortir la nostra primera botiga online.
3: Val.
2: La nostra primera botiga online doncs va sortir en el sentit de dir, bueno, si nosaltres rellancem aquest producte, doncs clar, doncs, si li rellancem i li volem donar potència i valor a la marca i això, doncs hem de crear una pàgina web.
3: Clar, és fonamental. Fonamental.
2: Llavors, amb aquesta pàgina web, què fem? Clar, només parlem d'un producte perquè ens trobem en la situació que només és un producte. I llavors vam dir, ostres, bueno, doncs ens vam assessorar amb alguna empresa de màrqueting digital i tot això, i va dir, home, bueno, provem-ho, o... Clar, i llavors vam arribar a la conclusió que només una tindre una pàgina web o una... per aquest tipus de producte molt concret, doncs potser no seria suficient per tindre un volum i una presència, no?
3: Clar.
2: I llavors van dir, per què no fem com una botiga online on puguis comprar aquest producte i enfocada als rostidors de pollastres, les rostisseries, les botigues de plats cuinats que fan pollastres a l'as i això, no? I llavors van dir, bueno, va, provem-ho. I bueno, sí, van provar, bueno, res, pocs productes. Lo bàsic, els envasos d'alumini per emportar-te pollastre, les bosses, el no sé què. I llavors, bueno, vam començar, vam crear el producte, i llavors, clar, com que ara a nivell analític pots saber-ho tot, o
3: clar,
2: pots saber molta,
3: molta
2: informació correcta, la persona que a nosaltres ens portava tot aquest tema, doncs, escolta'm, hosti, aquí tinc molta demanda de que el rostisser demana això, i el rostisser demana això altre, i hosti, doncs això nosaltres també ho comercialitzem, o també, va, doncs clar, ho introduïm, i al final doncs va acabar sent la nostra primera botiga online dedicada a al pollastre l'as, que es diu pollast.com. La botiga es diu pollas.com, la tienda de los asadores, i venem a tot l'estat espanyol, no? I llavors doncs vam començar on el que havia de ser només un producte de barreja d'espècies per pollastres s'està convertint en una pàgina web de referència. Vaja. On qualsevol qualsevol rostidor, en qualsevol botiga de plats cuinats o rostisseria de pollastres o restaurant que vulgui vendre pollastres, doncs pot comprar des del condiment, als envasos, a les bosses, a maquinària,
4: fins
2: i tot el mateix rostidor d'espases que dona voltes.
4: D'acord,
2: també,
4: d'acord.
2: I, doncs, bueno, en una miqueta en el prova-error, doncs va sortir la nostra primera botiga online, que és
4: aquesta. Sí, sí, sí. De fet, jo volia preguntar, per què, com es va passar justament a això, no?, a aquesta distribució d'espècies i de productes, etc. El packaging, no?, que en principi, clar, som... A priori, productes molt diferents, però ara ho has explicat, justament, una mica la demanda us farà també cap al packaging.
2: Correcte, o sigui, sobretot a l'estadi, diem, en contacte amb el client, doncs al final el client és el que et marca les seves necessitats, no? Llavors, històricament, abans la tasca comercial era el comercial que agafava el cotxe i anava botiga per botiga, doncs, a parlar amb el client, a veure què li feia falta i tot això. Llavors, bueno, doncs, mica en mica vam detectar que un tipus de producte que nosaltres també podíem comercialitzar a part de les espècies i condiments, doncs és tota una sèrie de consumibles i de facilities, o digue-li com vulguis, no? de coses i que els professionals aquests concrets d'aquests sectors concrets doncs fan servir en el seu dia a dia. I sobretot nosaltres també sempre miràvem que fos un tema de consumible, que no només fos una compra pura i dura que ella s'acaba, sinó que és una compra amb recompra.
4: Sí, sí, sí, sí.
2: Tot un tema d'envasos que contínuament gasten, de consumibles, i doncs això va ser un encert perquè llavors en principi vam anar creant com una cartera de com un catàleg de producte que al final quasi bé amb aquests sectors concrets que treballem, que són el carnisser, el rostisser i el de pastisser, doncs quasi que com... De cara des del punt de vista del client, com més facilitat tu li donguis i més coses li puguis oferir, evidentment, i se li suposa amb un preu i un servei competitiu i correcte i adequat, doncs ells, doncs al final, nosaltres sempre, jo sempre dic que volem ser socis estratègics dels nostres clients. O sigui, si els nostres clients ens demanen coses perquè tenen unes necessitats i nosaltres els hi podem oferir perquè ells tenen aquestes necessitats i ells al final t'ho acaben agraint, això. I quan a la mínima que necessiten alguna cosa o tenen algun dubte o algun problema tècnic, doncs et truquen i dius, tio, mira, em trobo amb aquesta situació. Com ho podem solucionar, això? M'ho podries mirar, tu? Llavors, al final, entres amb aquesta dinàmica de professionalitat, d'expert útil, que diem
4: nosaltres,
2: coneixedors del sector i del producte, doncs que fa que doncs és aquí on tinguis part de l'èxit, no?
4: Clar, aquesta és la clau, clar, és el que deies, no? Aquesta manera de poder adaptar-se a les demandes del client, més que no portar una cartera o un portafolis tancat, no? Això és el producte que tenim, això és el que et podem oferir.
2: Correcte.
4: Sinó això al contrari, d'escoltar una mica les demandes. Tu abans deies també, no?, aquests productes que estan de moda, que es posen de moda, que sembla que siguin més demanats pels consumidors, etc., que és, bueno, poder subministrar-lo, i que també entra, suposo, una mica la vostra professionalitat i la vostra experiència de saber on anar a buscar tot això, perquè no crec que sigui fàcil, tampoc, no?, de saber això, no?, que és, què fa falta, que això que em demanes, aquest sabor, aquest gust, aquesta manera de fer, aquesta elaboració concreta, no?
2: Sí, bueno, en el tema dels ingredients i dels additius, sembla més complicat del que realment és quan tu estàs a dintre i tens una experiència de fer
4: d'això.
2: Però aquí realment hi ha una normativa, que és una normativa molt estricta, que indica el que pots posar i el que no pots posar en cada tipus d'elaborat carn, no? O sigui, per fer una hamburguesa, doncs tu, com a molt, li has de posar tants grams quilo de conservant o tants grams quilo d'un colorant, i tot això, al final, doncs, com que va tan reglamentat, doncs, al final, les marques que tu representes i les marques de la teva competència, doncs, bàsicament, tindran diferents noms comercials, però el que és el producte en si serà bàsicament el mateix, perquè el producte doncs està reglamentat per llei i és el que hi ha.
4: D'acord.
2: A partir d'aquí, doncs, quan entrem ja en els gustos, en els sabors, doncs aquí és on tu pots una miqueta més fer de més i de menys, no? I on pots personalitzar més el teu producte. Nosaltres, quan un client vol elaborar un producte nou, doncs, bueno, tenim dues opcions. Doncs anem allà al seu obrador i ens posem la bata blanca i ens els ajudem a elaborar, doncs, uns el que ells demanin, sigui una varietat d'hamburgueses noves, sigui un Frankfurt, un pernil dolç o el que sigui, no? O una altra opció és que ens emportem el client a una planta pilot de la marca que nosaltres sobretot representem, que està, té una planta pilot a València, i doncs anem un dia i mig allà, i allà doncs es comencen a elaborar productes i diferents opcions, i llavors el client veu com es fa i llavors doncs ho acaba fent. Aquí és on també tu t'acabes de portar el client cap al teu territori.
4: Aquí entren altres...
2: Exacte, perquè realment doncs ell veu que tu estàs preparat, que tu domines el tema, que estàs darrere, que tu com a distribuïdor ets tu, que estàs aquí a la capil·laritat del territori, però realment estàs recolzat per una empresa doncs gran, potent, que a nivell mundial doncs que,
4: no, clar, clar.
2: Que realment té tots els temes de sanitaris i els temes de normatives i els temes de tot això, doncs controla i té laboratoris propis que analitzen totes les històries que fan i, bueno, al final el client el que vol és seguretat i si vol fer un producte nou, doncs vol que compleixi la normativa i que no tingui problemes.
4: Està clar. És molt canviant, aquesta normativa, però...
2: No.
4: La base potser no, no? És a dir, la normativa base no deu canviar.
2: No, bàsicament no. A nivell normatiu tot es basa sobretot en... amb tema de dosis màximes de depèn de quin tipus d'additius, siguin sulfits en tant a conservants, o també hi ha modes el tema dels colorants. Hi ha gent que no vol un colorant habitualment, que és el rojo cochinilla, que es diu, que és el que li dona color a la majoria de derivats carnis i tot això, doncs hi ha gent que de vegades el volia substituir per un que fos totalment orgànic o vegetal, però llavors en aquest cas, per exemple, doncs hi havia aquí l'opció de la remolatxa, però la remolatxa, el seu producte 100% natural, doncs de vegades té una intensitat, de vegades té una altra, llavors...
4: Clar.
2: I de vegades són proves o modes de gent que vol canviar cap a un costat o cap a un altre, però llavors al final la majoria de vegades tothom recula una miqueta i torna cap als
4: orígens.
2: Sí, als orígens.
4: Exacte. Està clar, està clar. Clar, també treballeu en sectors molt determinats, clar, buscant potser la diferència, no?, amb restaurants, restauradors, cuiners, no?, que en aquest cas, clar, tant això, no?, com carnisseries, xarcuteries, com les rostisseries, que també penso que són elements i negocis també com amb moltes particularitats, no?, potser,
2: sí.
4: Oriol?
2: Home, part del nostre èxit penso que ha estat aquest, no?, especialitzar-se en diferents sectors concrets de l'alimentació, en el qual nosaltres ens hem... la nostra experiència i coneixement del sector aquest i del tipus de negoci aquest, doncs ens ha fet fer coneixedors i tenir un valor afegit en quant a producte i a servei i assessorament en aquests tipus concrets de sectors. El sector hostaleria, doncs sí, és un sector molt gran, sector que mou molt, però el tipus de producte que nosaltres portem doncs tampoc... Sí, evidentment nosaltres venem, venem
4: el
2: packaging, i tenim clients que són restaurants i bars i cadenes d'hotels i de restaurants, però és un altre tarannà, tot és molt més gran, tipus centrals de compres, i llavors com a distribuïdors que som nosaltres, moltes vegades ja no podem accedir a aquest tipus de client.
4: Clar.
2: Tan gran, que ja va directament
4: a
2: la font, a la casa.
4: Sí.
2: Això també una miqueta sempre ha estat la casuística del distribuïdor intermediari, com som nosaltres, no? I com són moltes empreses de distribució. Tu com a distribució estàs al mig entre el client final, que realment és el client.
4: Correcte.
2: I el fabricant, no? Llavors, doncs t'has de fer valer tant per un com per l'altre.
4: Una altra pregunta també, és un tema que de seguida també és recurrent, quan parlem amb distribuïdores, aquests B2B que comentaves, clar, us toca negociar per les dues bandes, això m'ho
2: dic així,
4: no? Us toca negociar per dalt i us toca negociar per baix.
2: Sí, és part... De fet, jo vaig estudiar l'administració de direcció d'empreses i després vaig fer el doctorat en màrqueting, que bueno, no l'he acabat, no el vaig acabar, però allà es va quedar a mitges. Però la meva tesi no la vaig arribar a fer, era això del trade market i relacions fabricants-distribuïdors. Anava ja centralitzat en aquest tema.
4: Sí,
2: realment et trobes el fabricant que realment aposta 100% perquè el seu canal sigui via distribució, i llavors et valora, et cuida, si hi ha un client directe que el truca a fàbrica, doncs te'l deriva i te'l passa, i llavors hi ha l'altre fabricant que per lo que sigui, doncs sí, et vol tindre en compte i et té en compte, però si hi ha un client que li va comprar directament, com la picaresca ja, típica d'Espanya, sí, que si jo compro directament al fabricant em sortirà més bé de preu i no sé què, que també fins a cert punt també pots arribar a entendre aquesta motivació, no? I aquesta inquietud de dir, escolta'm, a nivell econòmic, si em puc estalviar alguna cosa, vaig directament al fabricant i ja està. Doncs, i hi ha fabricants doncs, que sí, que a vegades fan aquestes coses de vendre directament al client i, bueno, al final...
4: És un joc, això, eh?
2: És un joc, tu saps que estàs al mig, tu saps que si aquell fabricant no el respecta, doncs tu tampoc apostaràs per aquell fabricant, perquè al final doncs, si a mig termini doncs, en trobes un altre que et fa igual o millors condicions, doncs tu també canviaràs, perquè tu, al final en el món del lliure mercat que estem avui, ningú es lliga amb ningú,
4: no està clar.
2: I el que nosaltres sí que sabem que ens devem són amb els nostres clients, sobretot, i mirem de ser professionals i oferir-los els nostres productes i serveis de la millor manera més professional i competitiva possible.
4: Correcte, això que deies abans, com ho has comentat tu, que és l'experiència, com ho has dit d'alguna manera, que els oferiu la vostra experiència.
2: Sí, jo sempre dic el mateix, nosaltres pels nostres clients hem de ser experts útils.
4: Ah, aquí, això, experts útils,
2: experts
4: això
2: útils,
4: això
2: m'agrada molt. Exacte, o sigui, som experts coneixedors del sector i hem de ser útils per ells, perquè al final si no, si el que li ofereixes tu també li pot oferir qualsevol, doncs no, al final el teu valor afegit aquí
4: està clar, està clar. Serà un tema que no hi entrarem ara ni molt menys, però justament això, hosti, em sembla que em quedaré aquesta paraula, de veritat, Oriol, si m'ho permets, aquests experts útils, que és una mica el que pot complementar avui en dia, no?, aquest món tan boig, de les compres online, d'aquest debat continu del comerç, de comerç de proximitat, o l'empresa de proximitat, les vendes online, etc., que una mica jo crec que tot ha d'anar per aquí, no? És...
2: Totalment. Nosaltres, mira, seguint una miqueta... Jo parlo, si m'heu de tallar, ja em tallareu. Al cap d'això, que és aquesta primera botiga online centralitzada amb els rostidors de pollastres, va sortir cap al 2016-2017, entre una cosa i l'altra. Llavors vam veure que això doncs, podia ser un bon tema, i llavors vam dir, per què no en fem una altra especialitzada en el nostre sector principal, que és el de carnisseria i xarcuteria.
4: Sí.
2: I d'aquí va venir globalcarnica.com, que és la segona botiga online nostra. No? I aquí ja la vam plantejar des d'un inici amb un catàleg molt més desplegat, molt més extens i molt més gran, i al final que ens ha permès, i evidentment és una de les botigues que ens està tirant més, que està funcionant més, però està funcionant evidentment perquè posicionament, perquè pagues per aparèixer, perquè dediques uns esforços i un temps i uns diners, però sobretot perquè darrere hi tens uns experts útils, seguint amb la paraula que veig que t'ha agradat molt.
4: M'ha agradat.
2: Perquè realment el tema online, o sigui, el tema online és com un aparador 24/7 que tu el tens allà i ven tot el... A vegades a mi m'entren comandes un diumenge a les 3 de la matinada.
4: Clar,
2: per exemple, no?
4: Sí.
2: Això mola molt i és molt xulo. Però hi ha moltes comandes que no entren o aquestes comandes venen precedides per algun WhatsApp o algun mail o alguna trucada de dient... que tu veus, jo estic allà també atenent trucades de les botigues i consultes de les botigues i tu veus que aquesta persona que ha trucat truca per veure, a veure qui hi ha aquí darrere, a veure si aquí darrere hi ha una empresa, hi ha unes persones, hi ha un edifici, hi ha una nau amb un magatzem, perquè... Nosaltres, clar, evidentment, si a mi em dius fa 10 anys que jo acabaria venent maquinària, màquines de desalbuit o rostidors de pollastres o termoselladores de bandejes per posar-hi plats cuinats online, són màquines que valen, jo què sé, doncs des dels 1.000 fins als 5.000 euros i que la gent te'ls compra online, dius, hòstia, no em quadra, no?
4: Clar, sí.
2: I realment, doncs sí, se n'estan venent i són comandes, hi ha comandes que a vegades et costen i te les has de treballar i has de trucar o els hi has de passar una oferta també via més convencional per correu electrònic perquè ho vegin clar, escrit negre sobre blanc. Hi ha comandes doncs, que de maquinària d'aquests imports doncs, que t'entren doncs, sense haver fet res.
4: Curiós,
2: o aparentment sense haver fet res.
4: Sí.
2: I llavors, doncs, bueno, sí, els sectors... Els hàbits de consum i les maneres de consum i de compra doncs, han canviat i bueno, doncs nosaltres evidentment, com dèiem, ens hem adaptat una miqueta a tot.
4: Esteu allà, esteu allà.
2: Estem allà.
4: Sí, sí. Està clar que les carnisseries, etcètera, es mereixen un capítol a banda, però també hi ha percepció personal, perdona. Són les rostisseries.
2: Sí.
4: El pollastre a l'as per excel·lència, que és allò que no desapareix mai, que poc o molt... Sempre hi ha un cues els diumenges, és curiós, eh?
2: Sí, és un producte...
4: És un fet cultural, penso.
2: Totalment,
4: també,
2: eh? Sí, és un tema sobretot del que és mediterrani.
4: Clar.
2: O sigui, tot el que és Catalunya, València i Andalusia, Múrcia, Andalusia, el que és la costa, sí. És un producte que es ven molt, és un producte molt de platja, de diumenge, el que dieu, de cap de setmana.
4: Sí.
2: És un sector molt dur, perquè és un sector que en tota la temporada d'estiu, que fa una calor impressionant, doncs estàs allà durant 5 o 6 hores, dissabtes i diumenges, davant d'una màquina que desprèn una calor terrorífica, i mentre tothom s'està banyant a 50 metres davant de la platja, o sigui, els propietaris d'aquests establiments, doncs realment és molt vocacional, no, com tots els negocis i com tots els oficis,
4: sí,
2: no?
4: Però
2: realment és una passada, sí, sí, o sigui, quan realment tothom està passant-s'ho bé i de vacances o relaxant-se, tu estàs allà patint i suant i traient pollastres. Sí que és cert que llavors ells et diuen sí, però jo de lunes a jueves
4: ja, sí, és molt estacional,
2: no?
4: Però
2: bueno, és com tots els negocis,
4: no, però
2: el seu positiu i negatiu.
4: Jo no els hi canviaria, jo personalment jo no els hi canviaria, eh? Oriol, un plaer xerrar tota aquesta estona amb tu, hem permès conèixer una mica més en profunditat el que és la vostra empresa en totes aquestes vessants, en podíem parlar molt més i a mesura que vas parlant a mi em van sorgint temes que ho podem anar desenvolupant també amb aquesta mirada que a mi sempre m'agrada, és aquesta mirada de bambalines, eh? A mi m'agrada molt conèixer les coses o com es fan les coses i de fet són temes interessants, alguns has desvetllat en aquest sentit i perquè fa les espècies o les rostisseries, així que en podem seguir parlant quan siguin i coneixent una mica més el vostre sector, Oriol, de veritat, gràcies per venir.
2: Molt bé, com vosaltres vulgueu.
4: Merci. I Laura, a través de l'AFEC també hi ha agenda i hi ha un dels esdeveniments, l'esdeveniment més important de l'AFEC, just la setmana que ve, el dia 11.
1: El dia 11, sí.
4: El dijous, dia 11.
1: Sí, aquest any ho fem a Finca Massolers, uh-huh. L'11 de juny. Si el temps ens ho permet, ho farem a l'amfiteatre.
4: Val, que és una de les novetats d'aquest any, oi?
1: És una de les novetats d'aquest any, sí. Creuarem els dits perquè no plogui ni faci més vent del que toca, esperem que no. Però serà espectacular el muntatge allà i tenim moltes ganes. Ara estem immersos en aquesta preparació de l'esdeveniment. I bueno, serà espectacular.
4: I tant, la nit de l'empresa, que ja és un clàssic, ja es feia abans quan era ADEC, jo encara me'n recordo quan es feia l'ADEC, i des de fa anys ja que és l'AFEC. I un fet que també esteu cobrint expectatives, més de 500 participants o més de 500 empreses participants, és una bogeria.
1: Aquest any esperem més de 500 persones, sí.
4: Ui, poca broma. Doncs Laura, tota la informació com sempre a través de la pàgina web de l'AFEC, fec.cat, si no tinc mal entès, i com m'agrada dir sempre, cada 15 dies aquí a la Calaixera.
1: Moltes gràcies.
4: Gràcies, Laura. Que vagi bé. Adéu-siau.
5: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Deixa't acompanyar per Ràdio El Vendrell. 107.1 de la FM. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
6: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix... .cat.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
8: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Aplejar tot aquest contingut que hem anat explicant i que ja és fixa cada 15 dies aquesta secció que una mica va això, entre aquesta línia de la vida més personal, professional, el lideratge, el món empresarial, professional, com ara deia, i un llarg etcètera. Tot això amb el mestratge i tot allò que ens explica la Begoña Cartagena, que ja està amb nosaltres. Begoña, molt bon dia.
9: Què tal? Molt bon dia.
2: Com va això?
9: Molt bé, molt bé. Sí, encantada d'estar aquí.
2: Que
9: de
2: bé. Igualment, que ens acompanyis, que ens ajudis a conèixer tant moltíssimes coses, i és un dels hàndicaps de cada secció, i t'ho pregunto molt, que és allò, aquesta línia tan fina que hi ha entre temes personals i professionals, i que a la fi tot està molt, molt, molt unificat,
9: Clar, és que no hi ha separació.
2: No.
9: No hi ha separació. Tots ens esforcem per ficar aquesta línia, per distingir entre la meva vida personal i la meva vida professional, però al final és el que hem dit altres ocasions. Tots som un.
2: Sí, està clar. Sí. I en contrapartida també sempre ho recordem, que això no vol dir que haguem d'estar treballant 24 hores al dia,
9: Tampoc.
2: No és això, ni molt menys.
9: És molt saludable no fer-ho.
2: Correcte.
9: I ens hem d'esforçar, ara estem arribant a un punt que també ens hem d'esforçar per descansar, per desconnectar, per posar límits, per defensar la nostra salut mental.
2: Correcte, està clar que hem de respectar els descansos, les hores de lleure, i encara que tots siguem un, hem de saber diferenciar o saber trobar aquests punts de desconnexió.
9: Sí, que cada vegada costa més, perquè es diu que estem a la crisi de l'atenció.
2: Correcte. Estaven en alerta contínuament, el cortisol, que ara està molt de moda pels núvols, i realment això sempre en aquest punt d'alerta.
9: Sí, amb aquesta supervivència que se li diu també, no? O sigui, veient que tot allà fora és un perill, és una amenaça. Llavors, les persones tenim com dos accions, no? Davant aquest aconteixement, que és o em defenso o fujo, no? O ataco o me'n vaig, retiro.
2: Sí.
9: No? I estem tota l'estona inconscientment funcionant d'aquesta manera.
2: I això descriu molt bé els nervis, la violència actual a la societat, etc.
9: Sí. És que el món actual, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No sé com acabarà aquesta conversa,
2: No. Si et sembla, però no anem més enllà.
9: S'està polaritzant molt, hi ha molta crispació a l'ambient.
2: Per això que hem d'intentar evitar-ho, i és evident que tot passa. Ja ens agradaria poder canviar la societat actual. Bueno. Està molt complicat a les nostres mans, però almenys sí que fer aquestes reflexions personals o unipersonals, i que si cada un de nosaltres les poguéssim fer...
9: Aquesta és la clau. No podem canviar la societat. M'agradaria que la societat ara fos tal cosa. No, perquè la societat som tots. Llavors hem de tindre molt en compte o molt clar les persones on és aquella àrea d'influència on puc prendre jo decisions, puc actuar, puc no actuar, etcètera, i on no. Llavors, fer aquesta distinció és brutal pel benestar d'una persona,
2: no?
9: Llavors, per mi, volem canviar la societat, comencem per canviar-nos a nosaltres mateixos.
2: Per un mateix. Sí.
9: Llavors, tot el que estem dient ara, doncs aquesta presa de consciència, el conèixer, que estem vivint amb aquest estil de supervivència, funcionem amb el pilot automàtic, etcètera, això ens dona informació. I amb aquesta informació ens podem plantejar d'acord, i què vull fer o què puc fer amb aquesta informació, no? Aprenc, trec un aprenentatge i passo a l'acció d'una manera diferent, o què hi faig,
2: correcte,
9: no? Llavors és agafar la responsabilitat d'un mateix.
2: Perdona'm la conya, ja ho deia el Capitán Siam, ets com jo de la generació Capitán Siam, i els petits canvis són poderosos.
9: I tant.
2: És una gran
9: tant,
2: frase aquesta, els petits canvis són poderosos.
9: I tant, subestimem molt això, perquè de vegades les persones també, jo quan treballo amb empreses, amb professionals, etcètera, ens marquem com grans fites o volem aconseguir tal cosa en un any, en dos anys, en tres anys, cada vegada menys, perquè perquè com hi ha tantíssima incertesa, però abans es feien com plans d'empresa o plans d'acció a 3-5 anys vista, vale? Cada vegada anem una mica més, més a curt termini, però si sí, subestimem la capacitat que tenen fer petits canvis, canvis a dia d'avui, i un compromís a dia d'avui que em porta a ser com a més, més resilient o ser més perseverant en els propers dies, exemple.
4: Sí, sí, i posar-nos a l'acció de seguida, no? Que a vegades també aquests grans canvis o aquests grans plans és, bueno, ara, demà, o demà passat, o el mes que ve, és que ara no puc, demà, no? I en canvi,
9: sí,
4: no.
9: Sí.
4: Petites coses, però que comencis ja, des d'ara, des d'aquesta mateixa tarda, si cal.
9: Exacte. Idealment seria això, prendre petites decisions, però decisions que ens impulsin a l'acció avui,
4: clar,
9: que no puguem posposar, perquè aquest és tot un tema, eh?
4: Sí,
9: la procrastinació,
4: sí.
9: El posposar...
4: Sí, sí,
9: i, bueno, i el tema que teníem previst avui també va relacionat
4: correcte,
9: amb això.
4: Correcte, i el títol és, i anem cap aquí ja, aquest episodi número 3, converses que evitem, decisions que bloquegem.
9: Totalment.
4: Uau.
9: Totalment.
4: T'ho vaig dir la setmana passada fora d'antena, i t'ho dic ara en antena. Mm. Sembla que aquest programa facis per mi.
9: Clar, és que...
4: Perquè descrius no cada una de les coses.
9: El que jo no t'he dit és que jo sé llegir la ment.
4: No, això vol dir que és un...
9: Això vol dir que...
4: Un mal,
9: és molt
4: una
9: comú.
4: Situació endèmica que ens passa a la gran majoria de mortals.
9: És molt comú. Saps què passa normalment jo quan treballo amb les persones? Que cadascú es pensa que el problema que té és molt seu,
4: és seu
9: que és raro, és diferent, etc. Però quan li posem paraules ens n'adonem que la majoria és mortals, com diem, o ho hem passat, o estem passant, o són aspectes prou comuns.
4: Sí,
9: eh?
4: Sí, sí, sí. Doncs va, per on comencem? Això, aquestes converses que evitem, decisions que bloquegem.
9: Doncs bàsicament, pues, pel principi, podríem dir, no? De que jo crec que tots sabem que tenim converses pendents. Converses pendents amb la nostra parella, això passa moltíssim, amb la nostra parella, amb un company, companya de feina, amb un cap que tinguem, amb un client, pues, per reconduir alguna situació, algun servei que no s'ha fet bé, etc. No? Llavors, ens fa molta por portar aquestes converses. O sigui, primer de tot, hem de saber quin objectiu té aquesta conversa i per què no ho estem fent, no? L'objectiu és, doncs, deixar clar un tema, posar un límit, arribar a una conclusió o a una presa de decisions plegats, no? És com comentar algo que pot ser incòmodo d'entrada i justament per això fa que no tinguem aquestes converses.
4: Val.
9: Ens fem veure nosaltres mateixos que, bueno, no passa res, ja li diré, sí, sé que tinc que parlar amb tal persona, però, bueno, jo ho faré demà la setmana vinent, no, és que ara no tinc el dia, no, és que avui no estava preparada per tal cosa, no? I ho anem allargant, i això té un perill, perquè tot el que no expressem fora se'ns queda dintre, i això pesa molt.
4: Sí.
9: Pesa molt. I si no som capaços de gestionar aquest tema, o sigui, de donar el pas per tenir aquestes converses, pues, això pot tenir unes conseqüències, com és tensionar molt les relacions, és caure en algun conflicte, ens podem trobar amb alguns aspectes negatius d'aquest tipus.
4: I per què ho fem, això? A vegades inclús, i ja és el tema que tractàvem la setmana passada, ho fem de manera inconscient.
9: Sí, sí.
4: No? És a dir, sí, ja ho faré, ja ho
9: fem
4: faré,
9: de manera inconscient per no exposar-nos. Jo crec que moltes vegades no ho fem per no saber, perquè, o sigui, jo crec que pensem, per una banda, pensem que no sabem què dir.
4: Val.
9: Però això és fals, perquè a la que t'hi poses, pues ja comences, no? A donar-li forma amb aquest discurs que has de tenir, etcètera.

0: fan molt de mal,
1: clar,
0: perquè ens treuen molt foco, ens dispersen moltíssim, és com un desgast d'energia mental brutal,
1: sí, sí,
0: tindre
1: sí,
0: aquestes converses. Perquè al principi ho podem prendre com algo inconscient, sí, bueno, o sigui, com algo de petit caire, no? Però després, inconscientment, tu pots estar fent qualsevol cosa i dius, ui, em passa això, no li he dit tal cosa, com acabarà tal tema, no? Llavors, és algo, és una idea recurrent que et va rondant, i llavors és el que dèiem, que et desgasta moltíssim.
1: Tu anomenaves com el cos del silenci. que està, és profund també, és, quin és aquest cost, de no abordar aquella conversa,
0: clar,
1: el cost del silenci.
0: Clar. Mira, és que moltes vegades pensem que no tenir aquesta conversa ens alleuja, no? O sigui, és millor per nosaltres. I això, en un primer moment, o a curt termini, així és, però a la llarga ens va molt en contra, no? Per el que dèiem abans. Ens bloquegem, no? I fem que li donem moltíssima energia a una idea sense resoldre el problema, sense prendre cap decisió. Llavors, el tema que estem evitant, doncs, precisament, se va allargant, no? I això té un cost que no sempre veiem. O sigui, aquest silenci és doncs aquesta acumulació, no?, interna, és aquest cansament, aquestes decisions que no arriben. Tot això és un cost que estem pagant, que no ens n'adonem, però és un cost molt important, eh?
1: Sí. I també a vegades això, aquest silenci que comporten, que abans també ho deies, que és malentesos, allò que potser segurament en una reunió de 5 minuts o una conversa de 5 minuts ja ho diries enllestit,
0: exacte,
1: que es va convertint en malentesos, en ara que no em parla, em sembla que no em parla, em sembla que fa mala cara, em sembla que està enfadat o enfadada, no?
0: Totalment.
1: I clar, a mesura, i anem afegint més ítems, clar, que segurament són ficticis,
0: eh? I estan en el
1: nostre
0: cap moltes vegades, sí, no? Sí, estan en el nostre cap. Clar, no m'ha, això vol dir que, clar, el que li vaig dir ahir no s'ho ha pres bé, perquè tal, i ens anem contant unes històries bàrbares, no? Quan el millor és abordar la situació. O sigui, sí que s'ha de tindre una actitud així com valenta, com de coratge, d'assumir cert risc i dir, mira, voldria parlar d'aquest tema. Però, clar, costa. Mira, avui quan venia amb el cotxe estava així pensant sobre aquesta conversa que tindríem i m'ha vingut al cas una situació que vaig viure fa, la veritat que fa molt de temps, però va ser com bastant representativa, Mira, si et sembla, te la comparteixo.
1: Sí, sisplau.
0: En aquell moment jo no estava treballant pel meu compte, o sigui, estava treballant amb una empresa fent selecció de personal, Llavors, per la tarda, me'n recordo que jo venia de dinar i per la tarda m'estava esperant un client que no havia quedat ni res, m'estava esperant, dic, ui, estàs aquí? Què passa? Llavors vam anar a una sala i, bueno, jo no sé què li havia passat amb aquell senyor, però, es va portar, o sigui, va començar a cridar,
1: sí,
0: a dir coses,
1: estava
0: molt enfadat, estava com sobrepassat per algo que jo no li trobava el sentit, no? En aquell moment vaig vaig trampejar la situació com vaig poder, vale? Sí que tenia claríssim que no em podia posar al seu nivell,
1: clar,
0: si no, allò no tenia cap solució,
1: sí.
0: No? Llavors, bueno, pues ho vaig anar portant, el vaig poder tranquil·litzar, vaig arribar, bueno, es queixava d'alguna cosa, no? Llavors, vaig agafar el tema i vaig dir, bueno, no et preocupis que això ho solucionem i ja està, no? I es vam acomiadar, però a mi m'ha quedat un mal cos. Tremendo.
1: Sí.
0: I clar, què vaig fer a posteriori? El mateix dia no, però després, això és molt significatiu, que s'ha de tenir una conversa. Una conversa que serà molt incòmoda, perquè clar, has de partir del moment que tu has viscut, del moment que estàvem vivint, no? Llavors vaig convocar amb aquesta persona i vam tindre aquesta conversa. Evidentment, que com diem, no és còmodo, no trobes mai el moment, pensem que tant de bo no hagués de dir això, però si no, se van acumulant una sèrie de malentesos que no afavoreixen per res la relació.
1: No?
0: I després, la conversa, o sigui, el fet de tenir aquesta conversa, perquè, cuidado, moltes vegades ho posposem també perquè volem tenir la conversa perfecta, volem trobar l'espai perfecte. I l'espai, el moment, no està mai perfecte.
1: Mai serà perfecte.
0: Mai serà perfecte. El que és perfecte és que tu trobis el moment de la decisió i diguis, vinga, anem-hi. I, curiosament, aquella conversa va anar tan bé que després, aquesta persona era com... era un CEO d'una gran empresa, d'unes bodegues i tal, i després ens va convidar amb la meva parella a anar un cap de setmana allà, o sigui, ho vam arreglar molt bé.
1: Fantàstic.
0: Però Déu-n'hi-do.

0: S'ha de atravessar aquestes incomoditats que n'hi han moltíssimes.
1: Clar. Que és això, no? Aquesta previsió d'una situació incòmoda, de que ho passaràs malament, perquè evidentment ho passaràs malament, et bloqueja. T'invalida, no? De dir, intentes evitar-la i posposar-la. De dir, clar, no vull arribar a aquest moment de patiment, no?
0: Clar, clar,
1: però... d'incomoditat, més que patiment, d'incomoditat.
0: Sí. Sí, sí, però moltes vegades nosaltres anem recreant aquesta incomoditat, no?
1: Sí.
0: Perquè jo sí dic, bueno, no vull tindre aquesta conversa perquè sé que patiré, perquè no sé com dir-li, perquè, bueno, és que s'ho prendrà tan malament. O sigui, abans de tenir la conversa ja estem anticipant que anirà fatal. Però cuidado, que no estem veient l'altra part, que també és possible que vagi no tan malament com nosaltres esperem, que l'altra persona ens pugui entendre, que puguem causar, doncs, que puguem tenir aquesta empatia amb l'altra persona. Llavors, estem com tan angoixats que ens nublem i deixem de banda aquests aspectes positius que també poden donar-se.
1: Clar. A mi el cap, perdona,
0: digues, digues.
1: Crec que va una mica també a la qüestió que estem parant històries. No, és meva, és una història d'aquests contes amb moraleja o inclús amb mig acudit, que és una persona que necessita un martell i jo necessito un martell. I, pues, li aniré a demanar al meu veí aquest martell. I pensa, bueno, li vaig a demanar. I després comença a reflexionar, no? Però, i si no me'l deixa? No, clar, és que l'altre dia no li vaig dir bon dia. I potser no em deixarà el martell perquè l'altre dia no el vaig veure, estava distret, no li vaig dir bon dia, i llavors està enfadat amb mi i no em deixarà el martell i tal. I així que va tot enfadat a casa del veí, li toca la porta i diu, el martell, te'l fiques on te'n càpiga.
0: És una mica això, no? És representatiu. Sí, és això. Perquè les persones, al final, no acabem gestionant allò que passa, sinó estem tant a la nostra ment, a la nostra persona...
1: Que ens imaginem la nostra escena.
0: Claro, aquestes històries. I és això el que ens fa patir i ens incomoda.
1: Sí.
0: Per tant, des d'aquí, convidar tothom que ens pugui estar escoltant a donar el pas, a pensar que hi ha altres possibilitats que ara possiblement no estàs contemplant si t'estàs enfocant únicament en lo negatiu, que hem de sortir d'aquí. Hem de veure l'escenari tal com és. I que moltes vegades, degut a gestionar aquests conflictes, a gestionar aquestes converses, doncs arribem a prendre decisions conjuntes, arribem a canviar un protocol d'empresa, ens n'adonem que hi ha algun tema, pues, que ho hem fet amb la millor voluntat però que no funciona i per tant ho podem canviar, no? I sempre se diu que allò, quatre ojos ven més que de dos, no?
1: De
0: vegades quan estàs amb una altra persona estàs co-creant, no?
1: I abans més aviat prengui certes decisions la solució serà més fàcil.
0: Totalment. Clar, és que el que fem és evitar, justament, és evitar aquestes decisions.
1: Com a consell principal, tu apuntes que és important preparar aquesta conversa difícil.
0: Sí. O sigui, preparar no vol dir escriure un guió.
1: No.
0: Però, clar, som conscients de... ja tinc una conversa pendent, no sé com fer-ho, vale? Doncs pren-te uns minuts i, sobretot, reflexiona amb tres preguntes. En primer lloc és, què vols de la conversa? Quin és aquest objectiu? Doncs vull que prenguem una decisió plegats. Vull explicar-li el meu malestar. Vull posar un límit perquè me n'adono que últimament... el que sigui, no? Llavors, per tant, quin és l'objectiu? Què és el que vull? Després és, què em fa por? Reconèixer aquest punt abans t'ajudarà a anar, doncs, més preparat. Doncs què em fa por? Com ell s'ho pugui prendre, ella, aquesta persona, la reacció de l'altre, el conflicte, la incomoditat. Llavors, a partir d'aquí, et pots anar també preparant. Bueno, doncs, si surt un conflicte, ho gestionarem. Llavors et pot venir al cap, doncs, un altre conflicte anterior que tu has pogut gestionar i que tampoc va anar tan malament com tu pensaves inicialment. I sobretot, també, la tercera pregunta seria, què necessito expressar?
1: Això és important. Tenir clar què és el que jo necessito expressar, oi?
0: Exacte. Però tot això ho hem de fer amb assertivitat. Tot això ho hem de fer buscant aquesta empatia amb l'altra persona, buscant aquesta comprensió, aquest enteniment, i tenint respecte tant pel que pugui comentar l'altra persona, el seu punt de vista, com del nostre, perquè moltes vegades no ens atrevim a donar la nostra opinió, però amb assertivitat i amb empatia tot sempre és possible.
1: Clar.
0: És possible donar-ho. I això ens dona com a una autoconfiança gran. Sempre aplicant aquests principis, sobretot. Jo que faig molts cursos d'assertivitat, és que és bàsica l'assertivitat, perquè moltes persones van per la vida dient no, no, jo dic el que penso perquè jo sóc així.
1: Sí,
0: ja
1: sí. No, això és molt comú, no?
0: No.
1: Jo sóc així, pots... jo sóc molt tal, molt natural, jo sóc tal com tal. No,
0: aquí no. Pots fer molt de mal. Sí. I no es tracta d'anar dient únicament el que tu penses i estar com per sobre de tothom, no? Perquè tu ets així. No, o sigui que tingues en compte l'altra persona, prepara tu, fes ús de l'empatia. Es pot no estar d'acord que ser empàtic amb una altra persona no vol dir que hagis de pensar el mateix, que estiguis d'acord, sinó tu pots no estar d'acord amb aquestes idees, principis que té l'altra persona, però pots tindre respecte per a la seva opinió i tu manifestar la teva opinió.
1: Clar.
0: El tema resideix aquí.
1: Sí. També un cop vaig sentir, tu no ets sincer, ets mal educat.
0: Déu-n'hi-do.
1: No, és allò, no? Si jo ho dic tal qual perquè sóc molt sincer i ho dic tot tal qual. I això jo recordo, bueno, ja. També un context, també un context real, però de dir, no, tu no ets sincer, ets un maleducat.
0: Clar, perquè no tens en compte a l'altra persona.
1: Clar, no tens aquest principi d'assertivitat o d'empatia, no? Evidentment que segurament serà així com tu ho veus, però no li pots llançar la cara d'aquella manera, no?
0: Exacte.
1: No, és poc assertiu, és poc empàtic.
0: Exacte, i és que llavors ens anem justament a l'altre extrem, que estem parlant de manera agressiva.
1: Clar.
0: Quan una persona només se té en compte el seu criteri, la seva manera de veure les coses, etc., encara que no digui res malsonant, encara que no estigui cridant, encara que pugui parlar tranquil·lament, s'està comunicant de forma agressiva.
1: Clar.
0: Perquè amb una comunicació, quan estem a mínima a dues bandes, sempre hem de tindre en compte el criteri de l'altra persona.
1: Sí. Estem parlant del món empresarial, sempre ho enfoquem tot al món empresarial, però és evident que tots aquests consells es poden aportar
0: totalment,
1: a la part personal.
0: Totalment.
1: Tu deies abans, converses de parella, converses familiars,
0: sí,
1: que són molt comunes.
0: També aquí.
1: I allò, no, també és una frase típica, no? Et dec una trucada, no? O em deus una trucada. Doncs... Hem de saldar aquests deutes, entre cometes.
0: Clar, perquè això ens carrega molt.
1: Sí.
0: I no ho fem, i moltes vegades, mira, l'estrès ve molt de tenir aspectes no tancats.
1: Clar.
0: O sigui, de tindre doncs, aquestes converses, temes pendents, no? Llavors, me n'adono, mira, tant de bo avui, a qualsevol persona que ens pugui estar explicant, que pugues prendre consciència de quin és aquell tema que té obert, que té pendent, aquella conversa, amb una amistat, amb algú de feina, amb qui sigui, i que es pugui preparar mínimament per tenir aquesta valentia i passar a l'acció. Perquè llavors ja tanquem, la nostra ment necessita tancar temes.
1: Sí,
0: llavors,
1: sí.
0: Quan algú tanquem, bé o malament, ja està tancat.
1: Fora.
0: Ja ens podem...
1: A altra cosa.
0: Exacte, però si anem deixant aquests temes oberts, llavors és quan estem col·lapsats, no ens podem concentrar, és quan el nostre cortisol del que tu parlaves...
1: Sí. El soroll mental,
0: sí,
1: etcètera.
0: Sí, l'autoexigència,
1: sí.
0: Tot, de tot fem una muntanya.
1: El cafè, és allò, tenim un cafè pendent, jo parlava de trucada, que també pues, el cafè, no? Hem de fer un cafè...
0: Clar.
1: Tenim un cafè pendent, és molt tòpic, que tenim un cafè pendent, que és això, tenim un cafè pendent.
0: Sí, però quin bon moment tenim un cafè podem triar un espai que sigui agradable, amb una beguda, amb un cafè, el que sigui, o sigui, no cal que sigui, o sigui, que sigui real,
1: clar, correcte.
0: Llavors prendre alguna cosa, o sigui, estàs compartint, ja no és una conversa únicament per parlar d'aquell tema en concret, sinó que va molt més enllà.
1: Sens dubte.
0: Sí.
1: Grans consells, t'ho agraeixo moltíssim, t'ho agraïm moltíssim, vaja, crec que parlo en nom de l'audiència. No sé si dins aquest tema tan interessant que avui hem desenvolupat té alguna cosa més a tancar.
0: Jo només, mira, acabaria amb una frase, que evitar una conversa no elimina el problema, el manté. Llavors, ja que parlem abans de...
1: O l'agreuja.
0: Exacte, el manté i l'agreuja. Sí.
1: I de fet, si algú té dificultats per afrontar aquestes converses, sobretot que es pugui posar en contacte amb professionals com tu, en aquest cas tu, que ets qui ens acompanyes cada 15 dies, com a psicòloga, recordem-ho, com a coach, com a mentora empresarial, etcètera, que puguin exposar els seus problemes i que es deixin ajudar.
0: Sí, exacte, perquè moltes vegades aquesta confusió que podem tindre, aquest moment d'estrès, acompanyat amb un professional, te pot ajudar a prendre decisions, a baixar aquest estrès, a guanyar claretat. I quan tu guanyes claretat, tot lo de més ja és com una conseqüència.
1: Sí, ve sol, és veritat. Sí, ve tot sol. I si algú t'acompanya i t'ajuda a portar a terme aquestes... converses pendents, doncs tot ajuda i molt, eh? A més, ets molt activa a xarxes socials, Begoña, eh? Ets molt activa, que la gent et segueixi, que no ho dubti, que fas vídeos, fas reels, fas informació sempre en tots aquests aspectes que anem fent aquí a la ràdio, eh?
0: Bueno, és que parteixo de la base de que tot això que he après i m'he format i aquests coneixements s'han de... O sigui, fan tan bé a la humanitat, o sigui, fan tan bé a tothom que no ho puc callar, no? Llavors, bueno, pues es tracta de buscar la manera d'arribar i per això estem aquí també, no?
1: Fantàstic, sí, és un canal
0: per expandir, per expandir,
1: t'ho agraeixo, doncs això, cada 15 dies aquí a la Calaixera, si la gent busca Begoña Cartagena a través de xarxes, de l'Instagram, sobretot.
0: Sí, estic a l'Instagram, sí, com a Bego Cartagena, arroba Bego Cartagena, estic a LinkedIn també, i a la meva web, que són www.begocartagena.com.
1: Molt bé, doncs que la gent no dubti en donar un cop d'ull i que pugui conèixer-te una mica més en profunditat allò que fas i que puguin arribar a contar amb tu si així ho necessiten.
0: Tant de bo, molt bé.
1: Gràcies, Begoña.
0: Moltíssimes gràcies, Pere.
1: Fins d'aquí 15 dies.
0: Molt bé, adéu.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
3: Podria reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tercera i última part del programa. Després d'aquest darrer butlletí dins la Calaixera, de la xarxa de comunicació local, ja ens desplacem i anem cap a aquesta tercera i última part que ens portarà fins al migdia, fins les 12. Tot just ja passem 4 minuts a les 11, avui que som dimarts, 2 de juny, programa número 3.982. I sempre això, la intenció, l'objectiu, les ganes de fer ràdio, per suposat, i de portar-vos tot aquest contingut així en proximitat, ràdio senzilla, sense pretensions, però sempre amb tot el rigor possible, només faltaria. I sota aquesta premissa, cada setmana, els dimarts, parlem de tecnologia. O bé, de fet, la intenció i l'objectiu principal és perdre por a la tecnologia, sense por a la tecnologia, per ser exactes, amb en Joan Molines. I després, si hi ha temps, encara ens quedarà una estoneta per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tot.
1: Bé, potser sí que al final sí que aconseguirem això de perdre por a la tecnologia. Jo crec que sí, amb tot allò que ens explica cada setmana, en principi i principalment en Joan Molines. Com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: I que no tingui gelos, també la presentem i també ens acompanya la Sílvia Edo. Sílvia, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
3: Avui estic millor.
1: Sí?
3: Avui no em sento... em sento més estimada.
1: D'acord, gràcies. Fa calor.
3: Sí, una
1: ja
3: mica...
1: Ja us aviso, no ens funciona l'aire.
3: Vale.
2: Bueno, va, són els micròfons, altres dies són els aires...
1: Va.
2: Bueno, va com va. Va com va, és una loteria.
1: Correcte, va com va, això. I els aires no funcionen i per això fa força calor aquí als estudis.
3: Sí,
1: tant
3: veieu
1: la
3: que hem
1: banda desfec... com la meva.
3: Això és sounding, està bé, sí. Pel va. Mateix preu gratuït.
1: Sí. Hi ha un petit problema i un hàndicam, i és que els cascos fan molta calor. Perquè,
3: ah,
1: clar,
3: bueno.
1: Tapen les orelles, hacen efecto orellera... Sí. I les orelles és un bon dissipador de la calor, si això ho sabíeu.
2: No,
1: sí,
2: ni idea.
1: Les orelles, per això a l'hivern és bo tapar-se-les, perquè ens refredem més si tenim les orelles destapades, i a l'estiu les orelles ens ajuden a ventilar. Com els elefants, saps els elefants que ventilen per... No, és veritat, eh?
2: Ja he après una cosa nova.
3: Sí, sí. Ai, jo sabia que el cap, els nens...
1: El cap, sí, sí, sí, bueno, tot això, tota la part superior i les orelles, sobretot, perquè no tenen, tot són terminacions nervioses o no sé què, com que no hi ha carnecilla, que tot és cartílag, doncs per això que té aquesta particularitat.
3: Ah, molt bé.
2: Molt interessant.
1: I per això, amb els cascos, encara et fa venir més calor.
2: Sí, però tu tens aire o no?
1: No, no, no.
2: A tu tampoc tens aire?
1: Mira, sentiu, mira, sentiu. Ho sentiu? Espera't. Sentiu un rumor de fons?
2: Sí.
1: El ventilador.
2: Ah, és el ventilador.
1: És el ventilador. Hòstia. Segle XXI i estem en ventilador.
3: La tecnologia...
2: Bueno, tecnologia.
1: Són aires molt antics, l'edifici és antic, no poden posar aires nous perquè es trencaria l'estètica d'aquest edifici que està catalogat i és històric. I aleshores, cada any sempre s'espatllen, cada any sempre s'espatllen. Sempre, yeah. sempre.
2: Que sempre s'espatllen vol dir que no comencen a funcionar o...
1: No,
2: bueno,
1: tenen tongades. Els aparells, quan han de treballar, quan fa calor i han de treballar, s'escalfen i deixen
2: com els
1: i
2: empleats,
1: de treballar.
2: Són com els empleats,
1: sí, sí.
2: Van a tongades.
1: Sí. I aleshores, quan han de treballar, quan els hi toca treballar, sobrecarreguen i no treballen.
3: Ui, avui no sóc jo,
2: Bueno, no.
1: Bueno. Va, fora d'això, que això són interioritats, que està bé explicar-les.
3: Les has exterioritzat,
1: sí, és veritat. No, perquè t'he vist que et ventaves amb...
3: Sí,
1: que et ventaves amb...
3: també tinc la part aquesta de la menopàusia,
1: bueno,
3: eh?
1: Sí,
3: i de seguida, buah, entro en calores.
1: Clar. I per això, bueno. Això ho comentava. Però va, anem al tema d'avui, que avui és un tema interessantíssim, que tot parteix d'una activitat que es fa aquest dissabte, que ja s'ha convertit una mica en un clàssic comercial aquí al municipi, i del qual això ens pot donar peu a parlar d'altres qüestions. I jo crec que també ens pot donar peu, si us sembla, a parlar això, de tema digital, de les compres, de com està el comerç avui en dia, de com es comparteix el negoci amb això, amb el comerç online, etc.
2: Doncs venim a parlar del Shopping Night.
1: Shopping Night.
2: El Shopping Night,
1: aquest
2: sí.
1: Dissabte, dia 6...
2: Sí.
1: Torna al Shopping Night.
2: Sí, serà que comença a les 6-7 de la tarda, no? Si no recordo malament, Sílvia?
3: A mi no em preguntis.
1: sí, mitja tarda.
2: Sí, jo crec que comença a mitja tarda, sí. I dura fins a mitjanit. Mm. El que nosaltres sempre hem vist és que cap a les 10, 10:30, quan la gent va sopar, ja tot baixa molt.
3: Ja.
2: Fins a les 10, 10:30 ja bastant d'ambient al carrer.
1: I no tornen després de sopar?
2: No, jo crec
1: no,
2: que...
1: No, no és la intenció...
2: Sí, és la intenció, però si ningú vol obrir més enllà de les 12 i no hi ha festivitat al carrer...
1: Vale, no hi ha... Clar, jo recordo el Shopping Night d'altres anys, o dels primers Shopping Nights, que hi havia actuacions, en segons quines places hi havia actuacions musicals...
2: Sí, però com les havia de pagar... Si no recordo malament, les havien de pagar els comerços i demés, doncs al final qui et vingui a actuar et cobrarà per hores.
1: No,
2: I si el... I si el gruix de gent està de 7 de la tarda, suposem, a 10 de la nit, sí. Doncs vindrà.
4: Sí, sí, està clar.
2: Doncs vindrà llavors.
4: Està clar.
2: Sí. Digues, Sílvia.
1: Tots comerciants,
3: Sílvia. Sí, això diuen.
1: Sí?
3: No, a veure, en principi el shopping night als inicis era, començava a les 8 del vespre. Uh-huh. Per això es deia shopping night. Llavors, les botigues, tu obries el teu horari comercial normal amb dissabte, vale? I llavors què passa? Pues que a partir de les 8 del vespre fins a les 12 els comerços oferien descomptes atractius perquè la gent sigués comprant. Què ha anat passant? Perquè el que parlem una miqueta com tot, no? L'evolució. Llavors els canvis hi són reals. Tots sabem que els dissabtes a la tarda moltes botigues hem anat tancant per diferents circumstàncies.
2: I el Vendrell està mort. Jo els dissabtes a la tarda molts dies treballo a porta tancada i el Vendrell dissabte a la tarda està mort.
3: Bueno, per això, perquè realment... Bueno, anem a posar el meló sobre la taula. Igual ens despistem una miqueta del
2: Shopping
3: Night. No passa
2: res, ens despistem cada programa. No
3: però, quan vinc jo, potser. No, però per què molts dels comerços els dissabtes a la tarda tanquem? Uh-huh. Perquè els canvis de compra i d'hàbits socioeconòmics han canviat.
2: I perquè no rentes, entenc, obrir el cost que et comporta obrir un dissabte a la tarda per la gent que et pugui comprar, si no compensa, tanca millor, no?
3: Exacte. Llavors aquí venim les noves tecnologies, les compres online, ha fet que moltes persones canvin els seus hàbits de compra i abans un dissabte a la tarda era també un bon dia per venir a comprar i es tancava els dilluns al matí, però amb el canvi de compres
2: Però creus que és pel canvi de compra o perquè no hi ha un atractiu suficient perquè la gent vingui a fer alguna cosa més que comprar?
1: Clar, això, acabem d'obrir el meló a 5 minuts de començar a secció.
3: Vinga.
1: Per què Calafell a la tarda sí que està rebentada gent?
2: Bueno, que diu Calafell, Vilanova, Torredembarra... Aquests, per la tarda, no sé com els hi van els negocis, però tu vas allà i està ple de gent.
1: Sí, també seria un debat, si la gent realment, aquest volum de gent compra o no compra, però d'ambient n'hi ha.
3: Vale. Una cosa és que hi hagi ambient i l'altra és que hi hagi compres. Calafell, quin horari ha fet des de sempre de tota la vida?
2: No me'l sé.
3: Ha treballat tots els diumenges. Uh-huh. I treballa i obre a les 6 de la tarda o a les 7 i s'està fins a les 12 de la nit. Però això ho ha fet tota la vida.
2: Sí, és veritat.
3: I nosaltres... I a més, és un carrer comercial. Tu te'n vas al poble de Calafell i no crec que sigui el mateix horari que la zona turística.
2: Bueno, i Calafell ha viscut... Similar amb Comarruga, i Comarruga no
3: vale,
2: és així tampoc.
3: Perquè Comarruga hi ha una estructura d'urbanització urbanística que no ajunta tots els comerços ni tota la restauració, sinó que està disgregada i dispersa. Vale? I llavors el tema és aquest, no és que Calafell no, ara sí i abans no, és que sempre ha fet un horari diferent al nostre perquè, entre altres coses, jo penso, m'estic alterant, ja ho veig. No, jo penso que Vendrell també és una població que és capital de comarca. Llavors, durant tota la setmana ja està venint, o ara estem perdent la gent que vingui de les comarques a comprar. Llavors, és un realment, Vendrell, si volguéssim, podríem obrir de dilluns a diumenge tots els horaris.
1: Ja. Que sí que entraria una altra qüestió, no?, que és el tema laboral, etc. Però, és a dir, no hi ha ambient dissabte a la tarda, però el comerç va com un tro la resta de setmana?
3: Bueno, ha baixat les ventes.
1: Val, pues això.
3: Ha baixat les ventes per plataformes. Ara tenim agreujat el tema d'aparcament, que ja sempre ha estat entre cometes, i ara és un
2: és difícil aparcar,
3: és molt més problema. Però llavors aquí sorgeix: per què en un shopping night no hi ha problema d'aparcament? Hi ve tanta gent?
2: No, jo crec que el problema d'aparcament sempre està. O sigui, la cosa no és l'aparcament, és que aquell dia tothom sap que és un dia de festivitat on trobaràs més coses a part de comprar, on, que si vols comprar coses, també podràs comprar-les. Jo crec que al final la gent ve per això, perquè li agrada el fet de que, com ja sap que vindrà gent, doncs, si estàs per un lloc que ja coneixes, o si no coneixes, doncs el vens a conèixer, i tindràs la part de la compra per qui vulgui comprar, però també tindràs moltes altres coses.
1: Aquesta és la clau.
2: Aquesta és la clau.
1: Tu vas a buscar ambient.
2: Clar.
1: No, tu un dissabte a la tarda vas a buscar ambient. Purament no vas a comprar, però segurament que si hi ha ambient i d'això, doncs, molt probablement
2: sí,
1: acabis comprant alguna cosa.
2: Sí, t'animes, i que sigui, ai, em fa falta això per casa, sí, li fa falta això al meu fill o filla.
1: O he vist una samarreta, unes sabates
2: que m'agraden. Ja que estic aquí, doncs ho compro. I si això ho fas perquè estàs amb una vibra, que es diu que és que estàs en un bon lloc, estàs animat i veus que la gent, pues, incita el consum al final, que això és capitalisme pur i dur, bueno, pues, això ajuda a que les tendes, pues, puguin obrir més i a més puguin, pues, al final, per lo que es crea una tenda, que és guanyar més diners.
1: No, està clar, és un negoci, és un negoci, és una empresa.
2: No oblidem que aquí no són fundacions ni res.
3: Però bé, has de pagar, pues, si poses al carrer, poses gent que és música o ambient, la decores, i això també és una despesa. Si tu a dins de la teva botiga et vesteixes o d'alguna manera, també és una despesa. A més, has d'oferir un descompte en certs productes, amb la qual cosa baixes el teu marge de benefici. Sí, moltes vegades aquest tipus d'accions sí que poden generar més flux de gent que entri a la
2: teva. Però no vol dir que et generi més benefici.
3: Aquí estem, perquè tu has de fer una inversió.
1: Clar, però... Clar, però potser és una exposició, no?
3: És
1: potser aquell dia no, però haurà vist alguna cosa i després a finals de mes quan cobri, potser les rebaixes, no ho sé.
2: Amb això diria que potser amb negocis com el nostre, que és més digital i que la gent de per si no entra, a la nostra botiga o a les oficines que tenim, la gent no entra de per si a preguntar, escolta, què em costa fer una web? Alguns bé, però sempre anem naltros. Allà sí que potser per naltros, i és la nostra estratègia, és fer més presència de marca, però sí, jo puc entendre que potser per una Sílvia, que és més negoci de dilluns a divendres i no tant de dissabte i diumenge, i és més negoci de gent que va físicament a provar-se i tal, o sigui, presència de marca al final... ja no sé si li compensa, ja sap els seus números, jo no me'l sé, però ja sap els seus números de dir, vale, si jo l'he de pagar amb aquesta persona, o he d'invertir amb això, que naltros ara... em sembla que a la plaça Vella estem fent, bueno, no sé si ho puc dir, però si no ja m'ho diran, fem alguna cosa de mariners o alguna cosa de barcos o alguna cosa així, perquè ho està preparant l'equip. Clar, jo aquí ens hem, per pocs diners que siguin, ja ens hem gastat uns diners. Si jo he de portar part de l'equip allà un dissabte, aquesta part la gent no l'acostuma a fer gratis, llavors... Clar, jo ho faig com una inversió de màrqueting, de mira, estarem allà perquè estem en un bon lloc, per mil coses que fem sempre, i en el shopping night, en quant a ventes, ens aporta poc, però en quant a presència, sí. Però jo puc entendre una botiga, un comerç, que sí que és venta pur i dur, en el cas de la Sílvia, jo venc ulleres, jo pago X i a mi el client me'n paga I. Hòstia, si aquest I, aquesta diferència... aplicant el descompte que has d'aplicar i tot això que ha dit no compensa, jo puc entendre perfectament que digui, no, jo no obro, perquè per palmar pasta que lo palmi otro.
1: No, està clar.
3: I això és el problema els dissabtes a la tarda, que tot ha començat.
1: Sí. Perquè, de fet, sí. Perdó, també, hem començat molt forts, que podem reprendre el tema, sobretot.
3: Sí,
1: és per una mica pel tema del shopping night, però el shopping night funciona, no? Encara. Avui en dia sí que va començar a estar aquí apuntat.
2: Què vol dir funciona? Que ve gent? Sí, ve molta gent.
1: Ve gent.
2: Que les botigues...
1: Que hi ha ambient.
2: Nosaltres, més enllà de presència, hem vengut poc, però ja és la nostra idea, també. Jo hauria de parlar amb la Sílvia o amb altres comerços, a veure què tal bé els hi va el Shopping Night en quant a números. Una cosa és el número de ventes, però si el número de ventes és més gran però el meu marge és més petit, no té molt sentit.
3: Aquí la restauració
1: és clau. Amb el Shopping Night i també és clau en els dissabtes a la tarda, també penso, eh?
3: Clar, aquí la restauració...
2: O sigui, al centre hi ha pocs llocs.
3: Bueno, hi ha els que hi ha.
2: Hi ha els que hi ha, sí, però vull dir...
1: Sí, hi ha potser molta cafeteria, no?
3: Però torno a seguir obrint el meló en el fet aquest, d'aquest canvi tecnològic que tenim, a posar-lo sobre la taula de nou, perquè en quin punt repercuteix en aquests aspectes a nivell del comerç local.
2: Però si el comerç local també pot estar a internet, si no vol estar, és per decisió seva.
3: Vale.
2: Si el comerç local també pot tenir una botiga online, també, potser no podrà competir amb grans marques, tampoc crec que sigui la idea, però si jo sé que el meu públic m'està marxant perquè compra internet, el primer que he de fer és estar a internet.
3: Exacte, estic totalment d'acord. Però llavors t'implica que tu pots prendre la decisió que si jo ja estic a internet i puc vendre per internet i ja em venc, pugui tancar a nivell de per exemple, dissabte a la tarda, el d'això, perquè jo ja compla, a nivell benefici meu personal d'empresa, jo ja ho tinc, això ja ho compenso d'aquesta manera, clar, perquè a més els hàbits de compra són molt així. Però llavors què passa? Que el que veiem és pobles i ciutats, i sobretot els centres, ja no et parlo de barriades, que estan buits els carrers. Volem això? I llavors i hem de fer shopping nights per obrir i que hi hagi gent al carrer?
2: Bueno, és que jo penso que... I potser m'equivoco, perquè sí que tenim les oficines a peu de carrer, però m'hi fixo poc amb el dia a dia. L'únic que sí que veig és això, doncs, vinc els dissabtes a la tarda, està tancat, i diferents coses. Jo sí que aquí penso que es mesclen dues coses. Una és el canvi d'hàbit, i l'altra és que no hi ha una oferta cultural, per dir-ho així, dinàmica, digue-li com vulguis, cultural, com pot ser dinàmica, que atragui a la gent a venir. O sigui, llavors, una cosa per mi porta a l'altra. O sigui, si la gent canvia i la gent compra més per internet, és un canvi d'hàbit, que ja ens agradarà més o ens agradarà menys, però els canvis a vegades passen.
1: Són?
2: Però si no ofereixes res per poder contrarrestar aquest canvi d'hàbit, que és que la gent vingui per alguna raó, no sé, sigui perquè fan dies diferents, sigui perquè fan concerts, sigui perquè fan qualsevol cosa, que vulguem que això pugui animar la gent i pugui portar aquesta gent a que pugui comprar, no estem aplicant cap canvi.
3: Però si, torno a fer la reflexió, si hi ha un canvi d'hàbits i la gent està acostumada, s'ha acostumat a comprar per internet, i el que ve és a fer diversió i a observar concerts o anar a la restauració, què pinten els comerços locals?
2: És que, a la meva opinió, es compra per internet per comoditat, perquè ja no hi he d'anar als llocs, però si jo ja hi vaig per una altra raó i aprofito i m'ho puc provar, potser compraria més. Són hipòtesis, eh? O sigui, no ho sé, no he fet cap estudi, però jo sabates, per exemple, per internet no les compro mai, perquè cada un és un tallatge diferent. Llavors aprofito que vaig als jocs i dic, mira, vaig, no sé, m'invento, eh? O sigui, vaig al... no sé, vinc a la ràdio, doncs passo un moment abans per la sabateria i m'ho compro perquè ja passo per allà. Si no, segurament no hi aniria. I el mateix amb els centres comercials, amb la compra i tot. Llavors, que no hem de ficar tothom al mateix sac, però potser si hi hagués més oferta d'entreteniment, incitaria a que la gent pogués comprar més. Que després, que l'altre és que el comerciant vulgui obrir un dissabte a la tarda.
1: Sí, perquè això, home, si amb temes laborals, eh?
3: Si et surt rentable, tu obres el dissabte a la tarda.
2: Uà, jo em conec que no, eh?
3: Si hem tancat...
2: Jo em conec que no tenen per què.
3: De tota manera, jo m'he trobat, i altres comerços a nivell de roba, que la gent ve, s'emprova les ulleres, se les mira, et fa la foto de l'etiqueta d'això, i després, o inclús te venen i te l'ensenyen, que no sé quina pàgina està a internet i està molt més econòmica. I això m'he trobat físicament. O gent que ve amb una ullera comprada a aquestes grans plataformes perquè li posis el seu cargolet o perquè se li ajustis.
2: Sí, sí.
3: Llavors, això és uns hàbits de gent. I és una... I t'adaptes a la tecnologia, a aquesta tecnologia que dieu.
1: Perdona, sí, no t'emprenyis. Posa't el micro recte, porfa.
3: Sí.
1: Que bueno, tens... Sí. Mira a mi aquest micro. Que... Ah, sí, perfecte, gràcies.
3: És que no vull... És, vull dir el que vull dir, però no vull dir-ho perquè ja sé que molta gent potser no ho entendrà.
2: És una opinió.
1: És un etern debat, eh?
2: És una opinió, sí.
1: Aquí al Vendrell hi ha diferents temes que sempre porten polèmica, i un d'ells, a menys jo que vinc de fora i que sempre m'ho he trobat des del minut 1 que vaig venir a treballar aquest poble, aquesta capital, va ser justament el comerç. I jo ja fa més de 20 anys que estic treballant aquí, i fa 20 anys hi havia exactament el mateix debat.
3: Per això, i a Calafell, uh-huh. O sigui, té un altre horari. Per això no podem... O sigui, podem comparar, però és que podem comparar-ho igualment fa molts anys enrere.
1: I per què no adaptem l'horari de Calafell, doncs? No ens interessa.
3: Ah, no ho sé, clar, això és el que s'ha de debatre. Pues es parla molt, a mi em fa molta gràcia, perquè es parla molt del dissabte a la tarda, però és que els migdies...
2: És igual, els migdies és igual.
1: Ja. Yeah.
3: Els migdies, veus... turistes passejant pel poble i està molta cosa tancada. És que inclús, jo sé que hi ha gent que dirà això és una tonteria, però és que l'església està tancada, només està oberta en horari comercial, però és que el més
1: perquè
3: fort
1: no robin.
3: Però el més fort és que no hi ha l'horari penjat a fora. Des del meu punt de vista. Llavors, és... En quin poble o ens estem donant? Quin senyalament tenim els comerciants? Perquè tenim un senyalament de comerç local perquè no obrim, perquè no sé què, no sé quantos, quan estem complint amb totes les normatives habides i por haver. Uh-huh. I si som un poble turístic, per què? Per exemple, l'església, que es visita molt...
1: Sí.
3: I no hi ha l'horari.
2: Bueno, és el que comentava abans, que no hi ha oferta cultural per venir atractiva, llavors això fa que la gent vingui i es trobi tancat i no torni a venir.
3: Jo crec que d'haver-n'hi n'hi ha. Igual que de comerç n'hi ha.
2: Bueno, n'hi ha, però potser està tancada, i per mi que n'hi hagi i estigui tancada és que no n'hi ha.
3: Vale, pues,
2: o sigui, pues, que hi hagi un edifici tancat no aporta res.
3: Pues, pues això, pues, no sé, estàvem parlant del shopping. Jo faria, i s'ha proposat... però no ens fan cas.
1: Uh-huh.
3: No l'Ajuntament, eh?
1: Perquè tu has estat en òrgans de gestió, o no sé si encara estàs, a nivell comercial.
3: Bueno, jo estic allí... Estic. Bueno, no estic. No estic.
1: Però hi havies estat.
3: Ho he intentat, però clar, els meus pensaments i plantejaments no agraden. Llavors, perquè sortir molt de la zona de confort és uh-huh. fer plantejaments doncs, com els que estem fent ara aquí.
1: Perquè, aleshores, l'opinió dels comerciants, quina és, doncs?
3: Llavors, s'ha proposat moltes vegades a nivell del Shopping Nine ja... perquè, a més, tot va evolucionant. I sí que hi ha una gran repercussió i tal i qual, i ve molta gent, i no hi ha problemes d'aparcament, curiosament, amb esdeveniments com aquests, o com a mínim no s'assenyala tant, uh-huh. vale? I la proposta és fer un shopping day. Per què no s'obre, doncs això, a les 12 fins a, del migdia, tot el migdia actiu, i llavors doncs a partir de les 8 del vespre o les 10, doncs tot el tema de restauració, i així conviuríem tots. Però, bueno, no, de moment no agrada aquesta proposta, perquè és una proposta de canvi, uh-huh. d'adequació. I aquí, amb el tema dels horaris, ja te digo jo que estem molt tancats. Uh-huh. Estem molt tancats. No pensem com una capital de comarca, ni tampoc una capital turística, que hi ha moltes coses i es fan moltes coses, però no es donen a conèixer lo suficient.
2: Bueno, però això no serveix de res.
3: Exacte.
2: O sigui, quan jo dic que no hi ha una oferta, és que... el que passa per Coma-ruga no s'entera del res del que passa a Vendrell. I potser estan passant coses, eh?
1: Sí.
2: Però inclús ni els d'aquí ens entrem moltes vegades.
1: No,
2: o sigui, ni els d'aquí sabem que fan X cosa a una plaça o X esdeveniment en un altre lloc o coses simultànies. I la sensació és que no fem res. Potser és que passen coses.
3: De passar, passen coses.
2: Però si passen coses... Pels...
3: Bueno, només cal que li preguntis al Pere a la ràdio, perquè...
1: No, sempre hi ha coses.
3: Sempre hi ha coses.
1: Inclús a vegades hi ha masses coses i tot, i que solapen moltes coses. També és veritat, això, aquí passa molt al Vendrell, que hi ha molts esdeveniments i que solapen un amb l'altre.
2: Bueno, pues
1: i que
2: no
1: es convoquen a la mateixa hora, gairebé.
2: Bueno, però llavors no ens n'entarem.
1: Sí, hi ha un problema, és possible.
2: Llavors no ens n'entarem de tot el que passa, i això fa que... amb què fem aquest dissabte a la tarda? Pues anem a Vilanova, anem a Tarragona, anem clar. A un altre lloc, que sabem que hi haurà ambient, i potser aquí estan passant coses. Sí, llavors, sí. Com ningú s'entera, la gent no ve.
1: Clar, també, sí. Clar, també s'hauria de perfilar quin tipus de coses es fan, també s'ha de dir, clar, com a vila musical, cultural, hi ha molts concerts, hi ha moltes propostes de concerts, d'audicions, la programació del teatre, o sigui, jo penso que és molt xulo des de sí. Fa anys, és molt potent, per exemple... Clar,
2: és el públic que ens vindria aquí?
1: Clar, és això. Clar, quin és el públic que va... Diem dissabte a la tarda perquè s'entengui, és només una alegoria, d'aquest tipus de visitants. Clar, la gent que vol anar... La gent del dissabte a la tarda busca una obra de teatre o busca una audició
2: no,
1: o un concert.
2: No, segurament no, i més la gent que ve aquí a l'estiu, sobretot la gent que ve aquí a l'estiu, que és més...
1: Jo
2: penso
1: que busca passejar l'ambient que dèiem, prendre alguna cosa en una terrassa, segurament, quedar-se a sopar, si és el cas, i el que dèiem, i si hi ha una botiga oberta i hi ha alguna cosa que m'interessa, doncs entraré a comprar.
2: Sí, però, sí, jo perquè els últims tres shopping nights, no, dos shopping nights... Dos? Sí, dos shopping nights obert a la botiga i tal. Però jo recordo que abans trobar un lloc per sopar és difícil.
1: Per gent o per oferta, vols
2: no,
1: dir?
2: Per
1: les dues coses.
3: El dia del shopping.
2: Hi ha tants pocs llocs per al volum de gent que ve que o reserves abans, el dia abans...
1: O no trobes taula.
2: O no trobes taula. Mm-hmm. Així és com fa 2 o 3 anys, O sigui, ara no sé si és igual o no, però recordo quan sortíem, que no teníem les oficines allà a la plaça Vella i tal, que era difícil trobar un lloc per sopar. Mm-hmm. Perquè tot estava ple. I com sempre, nosaltres anem tard, doncs...
3: Però això no sé. està guai, o sigui, està guai, però, clar, tot canvia, hi ha una transformació. Total, bueno, sí. Que aquest any el Shopping Night està en relació al tema esportiu, perquè som una ciutat esportiva europea de l'esport.
1: Capitalitat a la sardana, sí. Tenim un eclipsi, passa el Tour, sí. Pau Casals
3: però
1: fa 150
3: el
1: anys.
3: Però el Shopping Night s'ha centrat amb els esports.
1: Sí, el leitmotiv d'aquest any és els esports.
3: Per això el Joan deia que els de la seva zona han agafat un esport nàutic de mar i nosaltres al carrer Alt també fem el de surf.
1: Val.
3: Vale. Llavors això cada
2: carrer... Veurem a la hawaiana o no?
3: No.
2: O surfer, o perquè, neoprè.
3: Exacte, aquesta és la que llavors sí tenia calor,
1: calor.
3: Ara avui...
1: Quina calor.
2: Això sí que és un reclam perquè vingui la gent, però la Sílvia amb neoprè.
3: Amb neoprè, bum, bum.
1: I fa que això que les botigues tematitzin, no, aquest dia?
3: Sí. Llavors s'ha decidit això, a començar a nivell de botigues per això, perquè és reclam, perquè a les 8 del vespre la gent té ganes d'anar a
1: sopar.
3: Llavors t'entraven doncs, amb gent, no sé què, tampoc no és una venda agraïda. I es comença més a mitja tarda, no sé, a les 6. No
2: sí,
3: no
2: em sembla
3: no
2: que 6 o 7, l'any passat sembla que començava a 6 o 7 i comença un pèl abans.
3: Bueno, perquè bueno, l'evolució aquesta a nivell de comerç, els comerços realment a vegades ja començàvem els descomptes pel matí.
1: Val.
3: I llavors es desvirtua, però és que no deixa de ser una actualització, saps? Mm. Perquè al final la gent ve a menjar, ve a escoltar. Sí. Pots comprar perquè tens una promoció, un descompte i tot això, que no trobaràs doncs, a internet. Doncs això, que una miqueta és el que estàvem parlant amb el Joan, de molt internet, però trobar-nos a moure'ns i entrar i veure i comprar, això la tecnologia no pot substituir mai a la vida.
1: No, està clar que no. S'ha de trobar l'equilibri.
3: Però aquest equilibri... Clar.
1: Clar, on està aquest equilibri, oi? Mira, abans, just abans d'aquesta secció, hem parlat amb una empresa d'aquí al territori, que vam... productes per diferents establiments de gastronomia, rostisseries i tal, i ell ha utilitzat una paraula que és, no recordo bé que m'ha agradat la paraula, com expertesa, compra amb experts, una cosa així, com dient, nosaltres venem online, però tenim aquest contacte directe amb els clients que si necessiten pel producte, els venim, els hi ensenyem, els hi mostrem, no? Que una mica aquesta particularitat de, bueno, el que et permet vendre a través d'internet, que t'amplia, és evident, el mercat una barbaritat, però sense perdre aquest to de proximitat i aquest punt de, bueno, doncs igualment si vols ens podem veure, vine, o jo et vinc a veure, t'explico, no? No sé si per aquí passaria això, no ho sé.
3: Bueno, és per l'experiència de compra.
1: Clar.
3: Jo crec que la diferència que tenim en comprar per internet a les xarxes o a les grans superfícies amb referència al comerç local i d'alguna manera aquestes activitats que es fan, com aquest shopping night, podem estar més d'acord o més en desacord, ¿vale? Però és una experiència veure els carrers i
1: no
3: trobar lloc per anar a sopar si no l'has encarregat i tot això no deixa de ser aquesta experiència de compra. Però per contra, jo el que vull manifestar és això, o sigui, podem deixar d'assenyalar el comerç local perquè no obrim o no ja, estem a l'alçada.
1: Sembla que sigui la culpa de tot, no?
3: Jo m'hi sento moltes vegades.
1: I no,
3: tio, si tot està evolucionant, evolucionem tots. Perquè no podem fer una mirada més inclusiva en aquest aspecte i de dir, bueno, doncs podem canviar els horaris, podem canviar, adaptar-nos.
1: Però això ho dius dels propis comerciants, és a dir, aquestes paraules, aquesta crítica va cap als propis comerciants, eh?
3: Els propis comerciants i els propis clients.
1: I els clients.
3: Perquè jo ho sent, i és un pensament meu personal, que hi ha molts comerciants que no comparteixen. I llavors per això no estic on hauria de potser estar, però segueixo aquí perquè el meu pensament ha de ser aquest pensament inclusiu. Jo accepto que tu com a comprador utilitzis les xarxes socials o les plataformes i compris via internet, tot i que a mi em suposa que ja no em compraràs a mi i no tindré aquest benefici, però també deixa'm un marge de poder decidir si els meus horaris, perquè també jo pugui viure d'aquestes coses, de disfrutar de la meva família o d'això, en comptes de dir és que n'està mort el Vendrell perquè els comerços no obren i la culpa de que el Vendrell estigui mort és perquè jo no obro el dissabte a la tarda.
2: Quina vergonya, Sílvia.
3: Ja te digo, però és que tothom mira per ell.
2: Sí, totalment.
1: Perquè el problema de la venda online és la venda online de per se o són les plataformes de venda online?
3: Jo crec que és una miqueta tot, perquè les grans superfícies també ens ha fet mal.
1: Sí, no, abans de la venda online, la gran amenaça del comerç de proximitat o del comerç local era les grans superfícies. Quan s'obria una gran superfície en algun lloc proper a qualsevol ciutat, ja era la cabose, no? Es deia, del comerç local.
3: Clar, però continuem existint. Seguim negocis que continuem existint. Passarà per alguna raó.
2: Sí, no, i al final la cosa està en que si les coses canvien... O sigui, jo, clar, jo no mai he tingut una botiga de retail, ni no sé si la tindré mai, perquè no és el meu, però, hòstia, jo el primer que faria, que ja he fet a vegades, que és, hòstia, hi ha un competidor o algú que em pot treure part del meu pastís a prop, és veure com puc fer servir això en el meu favor. En comptes de plorar i dir, no, hòstia, és que m'han obert això aquí i això ens afecta molt i tal, bueno, potser és dir, vale, replantegem-ho. O sigui, què estem fent ara? Estem fent això. Com podem competir? Perquè per preus no podrem competir.
1: No,
2: perquè...
1: per preus mai.
2: Sí, per preus no pots competir. Vale. No. Què dones que algú que faci el 90% de la seva compra en un altre lloc, pues vingui aquí i digui, vale, pues com ho podem fer? Potser és insostenible, no ho sé, perquè no hi he estat mai. Però el primer que faria és no enfonsar-te i dir, oi, pobret de mi. No, és dir, vale, com puc fer servir això al meu favor? Què fan ells que atrau... o què puc oferir jo perquè sigui més atractiu que la resta, el que sigui, és igual, hi haurà mil formes, suposo, però hòstia, aquí davant d'un problema sempre hi ha dues opcions, o el pobret de mi i el que malo és l'altre, o el com ho faig per créixer. Jo sempre penso que els empresaris hem de tirar per la dreta, encara que la majoria tiren per l'esquerra, però sempre hem de tirar per la dreta, que és, bueno, em trobo amb això, què faig? Tanco, no tanco? Reinvento, no em reinvento? Aprofito, no aprofito? Ja... mil formes de poder-ho fer, crec jo, que segurament són molt difícils totes, però vaja, si volem seguir amb el que hem de fer, hem de saber que el mercat és això, sí, i que els grans competidors hi seran sempre, i bueno, al final és veure com en reinventem.
1: El sector de la Sílvia és complicat, no? no sé, clar, ulleres graduades per internet es deuen poder comprar, no?
2: Sí, n'hi ha no, plataformes que...
1: No, tu tens la teva graduació, no? Suposo que els envies la teva graduació.
3: Sí, sí, i... hi ha gent que fa cosa.
2: Sí, o sigui, jo alguna vegada que ho he mirat per conèixer com funcionaven és tu t'envies la teva graduació, es coneixes el model i t'arriba.
1: Tal qual.
3: Tal qual, i la gent a sobre hi va bé. O sigui...
1: Però aquesta graduació qui li ha mirat?
3: Pues l'ha de mirar un oftalmòleg
1: o
3: a l'òptic. Però llavors tu li has de mirar gratis.
1: Ah, clar, si no s'enfaden, no?
3: O sigui, és que, clar, siguem coherents, potser. És que no vull dir un taco, però...
1: No.
3: Però, bueno, ens hem... No sé, no
1: clar.
3: Sé.
1: Però en el cas de les òptiques, per exemple, que també és un bon sector i un bon reflex al Vendrell, que és la quantitat d'òptiques i de cadenes que s'han arribat sí. a obrir al Vendrell. Per què això, Sílvia? Tu saps. Com a professionals
3: saber.
1: Del sector. És a dir, són tot tapaderes? És com la...
3: No,
1: com
3: no, no,
1: la casa
3: no.
1: de les carcasses, aquestes? No. O saps que...
3: Que jo sàpiga, no. Que jo sàpiga, no. Hi ha un tema d'evolució de la visió que cada cop tenim sobretot més miops i més problemes, però és el que et dic, abans l'òptica i els òptics eren professionals de salut, o sigui, se'ns considerava així, tot i així se'ns teníem l'òptica, ¿vale? El hàndicap és que no es va, o sigui, no es pagava el servei de graduar, la teva atenció de graduar, i s'incorporava amb el preu de les ulleres
1: clar,
3: i dels vidres.
1: Clar,
3: però això ens ha jugat molt en contra, perquè llavors han vingut empreses, bueno, gent especialista en fer diners, que ells només saben gestionar i crear productes que són òptiques amb molt de màrqueting i molt d'això, contracten els professionals i llavors ofereixen, no sé com s'ho fan, ofereixen preus que perquè compren directament, compren molta quantitat i el preu que poden comprar és molt més econòmic. Alguns d'aquests són franquícies, que llavors aquí ja actuen com a franquícies i estan subeditats, però el màrqueting, que això és el que molt la tecnologia porta, no?
1: Va.
3: El màrqueting, amb aquests aspectes, si tu tens un bon equip de màrqueting...
1: Val, sí, clar.
2: Bueno, el que ells es deixen amb màrqueting a xarxes... Potser per qualsevol d'altre seria...
1: Impossible,
2: perquè es deixen molts diners en màrqueting, perquè estan sempre al top of mind, no? O sigui, paguen a influencers perquè portin les seves ulleres, et surten a cada dos per tres, a l'Instagram, TikTok... Bueno, és un altre canal.
1: Sí, és una altra manera.
2: Ells fan servir un altre canal.
1: Escolteu-me, anem a la part positiva de tot això? Sí, sempre partim de la base d'aquest shopping night, d'aquest dissabte, això sempre, proximitat i tot plegat, si no... És a dir, la tecnologia també pot ajudar. El comerç.
2: Sí,
1: també pot ajudar a vendre, a gestionar. De fet, ara que cap de setmana es va fer també com una xerrada, una conferència, una trobada a Tavaris de Comarruga, del qual es parlava això, no? De com la intel·ligència artificial pot ajudar avui en dia al comerç.
2: Jo amb aquest valor no m'hi ficaré.
1: No hi estàs d'acord?
2: No, perquè com la gent no sap d'intel·ligència artificial, es venen automatitzacions com intel·ligència artificial.
1: Ah, ja...
2: I juguen amb la ignorància, que és normal, de la gent, que és, bueno, tu et crees un flux de quatre passos i ja tens intel·ligència artificial. No, això no és intel·ligència artificial. Llavors, jo estic molt en contra de la gent que ven intel·ligència artificial perquè és un nom que enganxa, i com la gent no ho coneix, doncs ho coneix, i et venen automatitzacions d'anar per casa.
1: Val.
2: Que no dic que ho hagin fet allà, et parlo en general.
1: Sí, però per què serveixen? Per la gestió de l'empresa, o per vendre, o per la web? No sé.
2: Per tot, o sigui, et pot servir des de respondre correus automàticament,
1: val.
2: Tu quan reps un correu, analitzes el correu i el respons, des de pues, a vendre més, a fer campanyes de màrqueting, que llavors sí que és on entres més amb el tema d'intel·ligència artificial, que és, bueno, pues, em genero tota l'estratègia, em genero totes les imatges. Això sí que és intel·ligència artificial. El com tenir un chat que et contesti suport, això és intel·ligència artificial. I estic fent molt entre cometes perquè no em vegin a la ràdio, però són automatitzacions. Al final, llavors, com ara el nom d'intel·ligència artificial ven molt, que no dic que hagi sigut el del Tavaris perquè no hi vaig estar, però conec i sé de molta gent que et ven, sí, perquè el curso d'intel·ligència artificial, i són realment estafes que t'ensenyen a automatitzar coses. No és intel·ligència artificial com a tal, l'únic que la gent, com no ho coneix, i és normal que no ho coneixi, se n'aprofiten d'ells. Però bueno, no entrarem
1: a
2: això.
1: Però sí, per exemple, i aplicat a la tecnologia, tot el tema xarxes socials, promoció de productes...
2: Per exemple,
1: això sí que està a l'abast de qualsevol empresa i comerç avui en dia, no? Que de fet s'utilitza molt.
2: Bueno, jo una de les coses que faria si volgués vendre més aquest cap de setmana és oferir el que jo oferiré al Shopping Night per xarxes, faria una campanya, vídeo, imatge, el que sigui, dient aquest dissabte, de tal hora a tal hora, si vens, m'invento, et faré el cas de la Sílvia, si vens a comprar les ulleres entre les 7 de la tarda i les 12 de la nit, tens una revisió gratuïta, no sé, m'invento, per dir alguna cosa, sempre has de tenir alguna cosa que...
1: Sí, algú que diré, atenció.
2: Sí, que enganxi. Doncs si jo volgués vendre més, el primer que faria seria fer servir xarxes perquè la gent que vingui o que pugui venir... sàpiga el que faré, perquè si no la gent no ho sap. O sigui, si jo no els explico, ells no saben si tenen una revisió gratis o no tenen una revisió gratis. Llavors jo empapelaria xarxes, per dir-ho així, fent servir la referència abans de la cartelleria, inundaria xarxes amb el que jo faig.
1: Sí. I el tema posicionament web, cerques, etc, això també és tecnologia, no?, en certa manera.
2: Sí. Aquí no crec que el Shopping Night afecti molt, perquè com a molt sí que faria servir el Google My Business perquè la gent si busca Vendrell o aparcament Vendrell doncs també em pugui veure allà i aquest tipus de coses, però no penso que per un Shopping Night afecti molt. Això jo crec que és més la resta de l'any, que és que la gent pugui buscar a internet,
1: sí,
2: per exemple, òptica a Vendrell i surti l'òptica de la Sílvia, o sigui, és més a llarg plaç, no per un dia puntual.
1: I no només pel Shopping Night, sinó que també són els mètodes de pagament, que cada vegada són més tecnològics, també tinc entès, no?
2: Bueno, ara jo crec que hi ha molt poca gent que va amb efectiu. Tu no sé, Sílvia, com ho veus tu a la botiga, però jo el que veig és que al final anem tots més amb el mòbil, i sigui per targeta, sigui per Bizum, sigui per altres tipus de llocs,
1: sí.
2: Ja el que és l'efectiu es porta més poc.
1: Que també ara es veu que també Bizum s'està convertint o s'està postulant a ser una alternativa a pagament a la Visa, per exemple, per tema comissions i aquestes coses, crec, no? Que no,
2: ara sí, però...
1: l'empresa Bizum ha començat una mica a indagar amb tema
2: sí,
1: pagaments.
2: Sí, però al final per darrere també

0: tan digital del control que això pot venir, o en contrapartida, no? No, no, a mi paga'm en metàl·lic perquè si jo després puc fer el que vulgui amb això i puc sí. o no declarar-ho. Una mica anem per aquí, eh? Això és un etern debat, també. No sé com a comerciants o com a comerciants, Sílvia, quina opinió em mereix.
1: A veure, els que mouen molts milions, això jo crec que t'ho compro. Però els que som de comerç local...
2: Sí, sí,
1: és
2: comerç local
1: ens,
2: també. Sí,
1: ens,
2: sí.
1: ens tenen supervigilats. Jo, sí. per exemple, ara ja està el del tema del Verifactor. Sí, que s'ha posposat, però jo, per exemple, ja l'estic aplicant. Llavors jo, qualsevol cosa que entri al meu programa d'òptica va directament a Hisenda. O sigui, qualsevol cosa, o sigui, amb poc marge. Es paga molt amb targeta, cada cop veig més que es paga amb el, o amb el mòbil, la targeta està dins del mòbil, i amb els rellotges, això és també un canvi tecnològic. Jo sí que adequem el Bizum, ja fa temps que adequem el Bizum i el passen pel número de telèfon. Ara he vist que bancs com el BBVA ofereixen l'opció de que amb el mateix datàfon puguis pagar per Bizum o hi ha la, el codi QR o no sé què, però en aquest, llavors aquí sí que cobren comissió, que vaig estar mirant. I la veritat és que des de l'apagón són coses coses curioses, dades curioses, sí que hi, jo he notat que hi ha més gent que va al caixer, treu els diners i em paga amb efectiu.
0: Val. Clar, sempre tenint en compte que legalment tu no pots fer un pagament en metàl·lic superior als 999 euros.
2: Correcte.
0: No, 99 euros. Sí, aleshores, sí. Per una banda, jo, des de la meva ignorància, jo que en principi, és a dir, no trafico, no intento blanquejar capital ni molt per l'estil, és a dir, tota aquella gent que té suposadament aquells diners en bosses o que tenen tants diners amb una caixa forta, és a dir, aquests diners després com els...
2: És molt fàcil.
0: Com els reparteixes?
2: És molt fàcil.
1: No ho sé.
0: Com els blanqueixes? Com?
2: Sí, t'obres una barberia o una bugaderia o qualsevol cosa d'aquestes. No, o sigui, no ho estic dient en broma. T'obres un negoci que sigui...
1: En sèrio?
2: Sí, clar, tu. Sí. Tu imagina, t'obres un negoci, una bugaderia. Suposem, no diem barberia, suposem una bugaderia.
0: Sí, com a Breaking Bad, no?
2: Bueno, mons pares tenen una bugaderia, llavors.
0: Ah, d'acord, doncs aquelles per Breaking Bad, que Breaking Bad una de les maneres de blanquejar a través de la bateria.
1: De netejar...
2: No, tu obres una bugaderia i tu dius que fas, ben, tu fas 100 rentadores al mes. El govern no sap si fas 100 rentadores al mes o no.
1: Ja. No sé.
2: Clar, tu declares...
1: No m'ho puc plantejar, però
0: com a particular...
2: Tu t'obres una botiga i ja està, és igual com a particular.
0: Ja, doncs m'hauria d'obrir una botiga, no? És a dir, no, si es vull gastar aquests diners, si no...
2: A veure, hi ha altres formes, però la forma més fàcil és tu...
0: Ara sembla que estic interessat, però...
2: No, suposem... Un moment, anem a ficar números rodons. Suposem que el Pere té 100.000 euros. Allà...
0: Sí.
1: Titular.
0: A base de regals d'aniversaris.
2: Per exemple.
0: I de propines vàries perquè
2: per exemple,
0: no donat propines.
2: Tu això ho tens amb un maletí. Doncs el més fàcil és t'obres qualsevol negoci que sigui de gent que ve i et va i que acostumi a pagar en efectiu, barberies, bugaderies, no sé, qualsevol negoci d'aquests i declares uns ingressos, més a més.
1: Ja, però el Pere no vol tenir un negoci,
0: no,
1: vol gastar-se les peles,
0: clar,
1: pel que
0: jo entenc. Clar, és això, mira, se m'ha posat el mateix exemple, però jo em vull comprar una moto. No puc?
2: Per què
0: no
2: pots?
0: Perquè
1: també és de 1.000 euros i ha de pagar-ho.
2: El negoci, tu...
0: No, clar, però
2: que la cosa no... és aquesta.
0: Ja, però, sí, no, que sí, que està aquí. Però
2: sentit... La cosa és aquesta, o sigui,
0: sí,
2: això de dir, ah, no, és que, ups, tinc 100.000 euros. Això no, o compres, l'altre és comprar bitllets de loteria. Compres bitllets guanyadors de loteria.
0: Sí.
2: Ah, sí? Sí, o sigui, si a mi em toca...
1: tens més de 100.000.
0: Clar, per això hi ha molta gent que els hi toca la loteria més d'una vegada.
2: Sí, perquè el que fan és...
1: Jo sóc una pringada, ja veig.
2: Tu imagina't que el... No sé quan és el gordo, eh? O sigui,
0: 400.000 euros.
2: Sí, són 400.000 euros. Imagina't que a mi em toquen 400.000 euros. I tu tens 400.000 euros en efectiu. Clar, jo, per dir que he guanyat els 400.000 euros, jo a mi en rebré, digue-li, 250.000, 260.000, perquè l'altre són impostos.
0: Sí.
2: Tu em vens i em dius, Joan, jo et compro
1: la butlleta.
2: O sigui, la butlleta de la loteria te la compro per 370.000 euros, o per 400.000. Jo perdo zero. I tu tens un capital que pots anar invert... o sigui, que pots anar dient que l'has obtingut de forma legítima.
0: Clar, però això, però has de muntar un negoci, clar, has de blanquejar.

0: ofereix ja aquests diners.
1: Clar, o sigui, que si fos fàcil oferir-ho a tothom.
0: Per això, per això.
1: La cosa està, hi ha formes de fer-ho, entre cometes.
2: Bueno, jo crec que no, bueno, és que no puc arribar.
1: Legal, perquè al final tens un negoci, però o sigui, hi ha formes de poder-ho fer.
2: Però jo et puc confirmar que a mi m'ha vingut gent a pagar... O sigui, han anat primer al caixer i han tret els diners.
0: Els diners per venir a pagar, val, d'acord, d'acord.
2: Perquè, perquè tu els veus.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Tu els veus i aquests tots acabats de fer, no acostumant a... Els que tens guardats
0: no, no, no.
2: Deuen ser usats, no? Però o sigui, hi ha hagut un canvi i un canvi de conscienciació, perquè, a més, les empreses... paguem per cada transacció amb pagament amb
0: targeta.
2: Amb targeta ens cobren unes comissions als bancs.
0: Encara avui en dia ho segueixen fent.
2: Hombre,
0: jo pensava que no.
2: Sí,
0: que...
2: Hombre, les han disminuït, però tu pagues una pasta. Mm. Que anem reduint. Anem reduint el benefici.
0: Ja, està clar.
2: I això llavors... Clar, si, com parles tu de dir són empreses que mouen diners aquí, milions per aquí, milions per allà, doncs mira.
0: Però a vegades també amb aquesta proximitat, és a dir, avui en dia, per exemple, jo què sé, vas a comprar mobles, o no, mobles, la reparació de... Quan val la reparació avui del teu cotxe?
2: Ja.
1: Segurament més de 1.000 euros.
0: És que la majoria de vegades, que ja és un mal de cap, això, em sap greu, però és clar, està pels núvols.
1: Bueno, però llavors el que pots fer són dos microreparacions de menys de 99.
0: Dues factures, no?
1: Sí, ficats a fer la trampa...
0: La pirulilla...
1: I jo que no estic allà, perquè nosaltres ho comem... Per sort i per desgràcia, tot en blanc, perquè ens paguen tot amb subscripcions mensuals i tot passa pel banc sempre. Però hi ha formes de poder-ho saltar quan ets petit negoci. Clar, si ets un Leroy Merlin, per exemple, o qualsevol gran cadena, no podràs fer, perquè un Leroy Merlin no et dirà, escolta, o sigui, factura'm això a menys de 999 i això a més de... No, o sigui, no té sentit. Però sí, lo de les comissions i tot... I segueix sent, i és una de les coses que apreten més.
0: Sí, jo pensava que no, sincerament em pensava que hi ha, a la majoria de casos, que hi ha casos i casos, però jo crec que avui en dia la majoria de casos ja no es cobrava aquesta...
1: Ostres. Es cobra, i tant.
2: Bueno, no et dic que el Bizum estan implantant, volen implantar-lo en l'altre... amb lo del
0: datàfon, per no perdre...
2: I vaig estar-ho mirant perquè vaig dir, bueno, pues a lo millor és més pràctic això, i cobraven comissió, ara no recordo quan, podria mirar-t'ho, però dic, ¿qué mundo estamos?
1: Yeah.
2: O sea, perdona, treballo pel banc també.
0: Sí. Però en canvi, no, en principi, crec que no és legal, no? Els mínims de les targetes, tot això també ha desaparegut. Avui en dia tu pots pagar 20 cèntims amb targeta.
2: Sí, perquè han reduït una miqueta, o sigui, perquè les comissions van amb el volum de la teva facturació.
0: Val.
2: Abans, o sigui, t'ho cobren en cada compra que facin, però sí que s'ha de... O sigui, a més facturació tu tens amb el banc, llavors t'apliquen menys interès.
0: D'acord, tal un preu...
2: Sí,
0: exacte.
1: Sí, com més facturis i més els transaccions a través d'ells, millors comissions et donen.
0: No, clar.
2: A més, han provocat això, que vagis a comprar el pa i pagues amb targeta.
0: Clar.
2: Perdona, hi ha molta gent que ni porta ni un euro a la butxaca.
0: Jo també, sóc dels que no porto ja mai... Però clar, perquè segons es diu, la intenció és eliminar el diner físic, no? I això és un fet que Europa ja ho ha dit en moltes ocasions, que justament per això, per intentar acabar amb l'evasió d'impostos, per control, per tot, és que tot sigui diner digital i que deixi d'existir el diner metàl·lic.
2: Pues yo me niego.
1: Perfecte.
0: Clar, tot allò que tens guardat sota el llit, no? Sota el matalàs.
2: Sobretot. Per això dormo malament. Ja ens controlen prou amb el mòbil, que saben on estem i tot això, o sigui, sobre que vagin controlant...
1: Et pots comprar un mòbil d'aquests d'etapa de prepago i ja està?
2: No.
1: L'únic que et controlen perquè tu portes un mòbil que...
2: Que em permeten controlar. Hola, què tal?
0: Clar. Sí. Agafa un mòbil que no tingui internet i ja està.
2: Exacte.
0: Bueno, poden triangular, també,
2: per
0: em
2: això,
0: sembla.
2: Jo...
0: Si truques, poden triangular.
1: Sí, però és molt més difícil. O sigui, no et controlen. O sigui, només quan truques.
0: Ho has d'anar a buscar.
2: Jo accepto que em controlin pel mòbil, però ja no accepto que em controlin per les meves compres i pel meu d'això, en la mesura que pugui.
0: Sílvia,
2: ostres.
0: Mira, ara mateix estic convençut que de tu, del Joan i de mi, ho saben...
1: Tot.
0: Tot. Tot. Hàbits de consum, què mengem, què comprem, què vestim, on dormim... Tot. Ho saben tot. I però no només això, podem fer de prims, però per les matrícules, per exemple. Legalment no es pot mirar, perquè, és a dir, legalment no poden saber per on tu et desplaces. Però amb tots els radars o els radars aquests de tram saben perfectament que tu has passat a tal hora per allà. Perquè això no es pot mirar. No és, teòricament no és legal, això.
1: Sí, no, però ho fan.
0: Suposo que ho pot requerir un jutge. Però no poden fer-te un seguiment.
1: No, un seguiment no, però sí...
0: Clar, és a dir, una persona desapareguda. Una persona desapareguda, al minut zero la podrien localitzar. És a dir, aquesta persona que té aquesta matrícula de cotxe ha passat a les 10:35 d'aquest matí això per al radar tram de...
1: Això ho fan.
0: Sí?
1: Sí.
0: De manera...
1: Sí, perquè però... vam tenir un cas, no diré el lloc per no comprometre cap municipi, però hi va haver un cas... que uns coneguts van fer un esdeveniment d'aquest, un tipus showroom de bodes i tal, i a la casa on ho feien els hi van robar el... bueno, els hi van robar o van prendre per error un remolc. Un remolc, o sigui, algú va, o sigui, un dels proveïdors que venia va deixar un remolc fora i va venir algú i va enxufar el remolc i el va moure. No sé si per error o no. Doncs va trucar la policia i la policia va dir el remolc no ha sortit de la zona. Llavors sabien que estava allà i el van acabar trobant. Ells sabien que no havia sortit de la zona.
0: Sí.
1: I si hagués sortit de la zona, haguessin anat dient vale, ha passat per aquí. Ells ho fan.
0: Va, jo creia que no, eh? Creia que no, que sí. no era factible, que evidentment... Home, en principi, clar, és una violació d'intimitat brutal. No? És a dir, a veure el Joan Molines què ha fet aquest matí. Mira, el Joan Molines
1: bueno,
0: aquest matí...
1: Bueno, quan tu coses, ja no saps si condueixes tu o no. La cosa està que no saben si és el Joan Molina el que condueix o no.
0: Bueno, el teu vehicle, clar. Però em refereixo, és a dir, que hi ha d'haver-hi no, un criteri policial de seguretat que no sé com dir-ho.
1: Que no els hi fa falta un jutge, això ho sé segur.
0: Sí?
1: Això ho sé
0: segur. Val. Però ha de ser la policia, no? Si més
1: sí. Jo des de casa no em puc connectar i veure-ho.
0: Per això. Bé, molts temes. La tecnologia dona per molt, per això sempre és important perdre por a aquesta tecnologia. Hem parlat, o hem intentat parlar, del comerç,
1: no
0: comerç
1: parlat,
0: local.
1: No hem parlat,
0: a través del Shopping Night, que es fa
1: Shopping
0: aquest
1: Night
0: dissabte.
1: No poc.
0: Però que és això, Shopping Night, en aquesta nova edició que arriba
1: i que
0: aquest dissabte.
1: I que vinguin tots i que
0: gastin.
2: Exacte. S'ha de viure el Shopping Night.
1: Que vinguin tots i que facin gasto el poble.
0: Correcte, això mateix, que es quedin i que aquestes divises es quedin també al poble, al municipi.
2: Siguin oficials o no.
0: Siguin oficials o no, cadascú que ho tregui d'on pugui. Gràcies, Joan, Sílvia, que vagi molt bé.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallet. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Deixem-ho aquí. Moltíssimes gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos. I justament, com sabeu, demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de Calaixera. Que tingueu bona jornada. Adéu-siau.
3: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar el suport de Junts i el PNB.
7: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que en la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
6: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes, com fan els grups parlamentaris, Popular i Socialista, a l'Eurocambra. I també en clau política, Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui, per tant, s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o, si bé, mantenen les mobilitzacions. USTIC defensa el vot favorable d'aquest pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que ha bloquejat també l'accés a la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual, Lluís Danés, serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia. I en mobilitat, un accident a la P7 al Papiol deixa dos carrils tallats i provoca retencions fins a Sant Cugat del Vallès. També un camió incendiat talla un carril de la B30 amb l'enllaç amb la C58 a l'altura de Badia del Vallès en sentit Tarragona. La C58, a conseqüència, a Barberà, està tallada en sentit nord per tasques que estan realitzant hores d'ara d'extinció els bombers. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja ho podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
2: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
3: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
4: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
5: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
4: y por internet en Radio Televisión El Vendrell.cat.
5: Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
3: Sentir de Andalucía.
6: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
7: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
9: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
10: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. de 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80, a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
11: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Bon dia, salutacions cordials i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell en aquesta quarta hora. Avui és dimarts, dia 2 de juny, i la quarta hora ja sabeu que és l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Bueno, ja avui fa també caloreta, bueno, i tenim una cosa que contar-os, eh? Bueno, avui estem aquí a l'estudi principal, hem agafat el relleu, com sempre, amb el nostre company Pere Sallet. I avui, doncs, si sentiu alguna cosa rara, és que aquí estem com a l'antiga, eh? Sense aire condicionat, amb molta caloreta. Ara mateix tenim una temperatura de 29 graus. Ventilador per aquí, portes obertes, finestres, sentirem fins i tot els pajaritos. Bueno, doncs és el que toca. Avui tenim una alta temperatura que també marcarà aquesta jornada. I del nostre programa també. Avui és dia 2 de juny i es celebren oficialment dues dates d'àmbit global molt importants i que miren cap al món. Avui és el Dia Mundial de l'Acció pels Trastorns de la Conducta Alimentària. Aquesta jornada, impulsada per l'organització com la Clínica ZTA OTAC Aragón, busca sensibilitzar la població sobre les malalties com l'anorèxia o la bulímia. Avui és el Dia Internacional de la Mistània Grevis, una data dedicada a donar visibilitat a aquesta malaltia neuromuscular, crònica i autoimmune. Diferents entitats com Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències doncs treballen i recorden la importància d'aconseguir un diagnòstic ràpid per millorar la qualitat de la vida dels pacients. I com sempre, mirant en aquests dies internacionals, també mirem altres efemèrides avui destacades. A nivell local o sectorial també coincideix amb el Dia Internacional de les Treballadores Sexuals, que commemoren la tancada de l'any 75 a l'església de Sant Nisard de Lió per protestar contra la discriminació policial. I avui els sants principals del santoral, 2 de juny, avui són Sant Marcel·lí i Sant Pere Exorcista. Van ser dos màrtirs romans del segle IV que van morir durant les persecucions de l'emperador Dioclecià. I més cosetes, perquè avui també és Sant Germà, Sant Eugeni i Sant Putí, Blandina i companys. Mare meva, quins noms més raros. Avui, mirant cap al cel, cap a la temperatura, que tothom parla de quina calor que fa, doncs avui hi haurà un ambient molt agradable, molt càlid, amb una temperatura màxima que arribarà als 26 graus i una mínima que caurà fins als 18 a la nit. Cel molt variable, amb presència de núvols, alts i mitjans que no deixaran pluja, i a la tarda el cel continuarà parcialment cobert amb intervals de núvols i clarianes. I per la nit, doncs, nuvolositat que anirà disminuint fins a quedar en cel parcialment descobert de cara a la matinada. El vent, doncs, estarà tranquil·let i la pluja, doncs, ni se l'espera. I més coses que sempre arriben en aquesta quarta hora. Doncs, com sempre, arribarà el que avui ens despertem, amb el que has de saber. Aquest punt d'informació amb les notícies destacades locals, comarcals, de província d'última hora i, com sempre, una mirada a Espanya i al món. Ja sabeu que aquí som musicals, també. Tenim el nostre WhatsApp de participació, que és el 686-1011. Doncs ens podeu demanar una cançó, el que us vingui de gust. Aquí estarem encantats de posar-la. Fer una dedicatòria, enviar-nos un missatge. Ja ho sabeu, no us talleu. El 686-1011. I com sempre, el nostre tema retro i també el nostre punt d'agenda. Tot això en aquesta jornada calorosa. Nosaltres també estem aquí acalorats, us ho puc ben dir, eh? I com sempre, desitjant que tingueu un molt bon dia.
12: en aquesta companyia i o la que vosaltres vulgueu tenir. Salutacions de Marga Márquez. És moment de començar, d'arrencar.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Aquesta és, com sempre, la sintonia que ens obre cap al punt de la informació. I comencem fent una mirada a les notícies que han passat aquest cap de setmana també. Diversos incendis provocats han deixat molt afectades les bateries de contenidors i un cotxe com arruga la matinada de dissabte a diumenge. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís cap a la una de la matinada que estaven cremant un contenidor del nou model de recollida selectiva a l'avinguda del Parlament de Catalunya. Dues hores més tard es produïen altres dos incendis en dos carrers propers. Primer, al carrer de Grau, d'Helios, on van quedar calcinats tres contenidors més, i tot seguit al carrer de la Terra Alta, on, a banda de cremar-ne un altre, les flames van afectar un cotxe que estava estacionat al costat. En aquest cas, dos agents de la policia local van resultar ferits amb cremades a les mans quan van apartar els contenidors per evitar una major afectació del vehicle i les conseqüències que hagués comportat un nou incendi. Des de la policia local s'apunta a un acte vandàlic per part d'un grup de joves. I aquest cap de setmana s'ha viscut una cita important, com és la Festa de la Bicicleta. L'últim diumenge de maig, en bicicleta vaig, i ben aviat a la cita caldrà afegir alguna referència de sol radiant, ja que any rere any acompanya la celebració d'una festa transformada en tota una tradició. Una celebració que omple els carrers de la vila d'un ambient festiu durant tot el matí i que enguany, en la línia de les darreres edicions, no s'ha mogut de la ratlla dels 1.200 participants. Les entitats i escoles del Vendrell han contribuït a donar color amb la festa amb les seves carrosses i disfresses que han lluït durant tot el recorregut. Enguany els premis han estat per les escoles Pau Casals, que ha guanyat el de la millor carrossa, al Col·legi Carmelites com a grup més nombrós, i l'escola Bressol Mestral amb el més divertit i original. Com és habitual, la festa també hi ha hagut espai per la solidaritat amb la recaptació d'uns 600 euros en benefici de la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer. Ha estat la cirereta d'una tradició amb més de 8 dècades d'existència i que és habitual que es completi amb animació del grup infantil Pista i Us Plau de l'activista cultural Àngel Unión, en un any a més molt marcat pel pas del Tour de França pel Vendrell el 5 de juliol. I més coses. Els alumnes del Baix Penedès podran fer enguany la selectivitat a la mateixa comarca sense necessitat de desplaçar-se a Tarragona. Així ho han confirmat des del Departament de Recerca i Universitat d'aquest mitjà, després de que a finals de l'any passat ja s'hagués apuntat a aquesta possibilitat. Si no es tenen en compte els anys de la pandèmia, aquesta serà la primera vegada que els estudiants podran fer les proves d'accés a la universitat sense sortir de la comarca. En concret, hi hauran tres tribunals de les Pau a la comarca, tots tres situats al Vendrell, on es faran les proves els dies 9, 10 i 11 de juny. Un d'ells serà repartit entre els instituts Baix Penedès i Andreu Nin, que acolliran els alumnes d'aquestes dos centres. A més dels de l'Institut Mediterrània del Vendrell i l'Institut La Talaia de Segur. El segon tribunal estarà situat a la seu de la URB a Covarruga, on s'examinaran els alumnes dels instituts de l'Arbós i Camí de Mar de Calafell. El tercer tribunal estarà a l'edifici Tavaris, també a Comarruga, on aniran els estudiants del Col·legi Carmelites del Vendrell, del Camp Juliu de l'Arbós, de l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i de l'Institut Ernest Lluc de Cunit. En total seran 400 alumnes del Baix Penedès que enguany faran les Pau. Els agents rurals tindran una nova base al Baix Penedès que s'ubicarà al polígon de la Cometa del Vendrell, on hi havia l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra. La Generalitat ha presentat el Pla Estratègic 2026-2030 en Direcció General dels Agents Rurals, on aquests altres aspectes es confirma que faran quatre noves bases al Vendrell, Tarragona, Amposta i Móra d'Ebre, amb l'objectiu d'adequar les infraestructures, les necessitats operatives i logístiques actuals dels efectius a Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Així, al Vendrell es preveu la rehabilitació de l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra, situada al costat del polígon La Cometa, a la carretera de Valls, perquè sigui la seu de la nova base de l'àrea bàsica del Baix Penedès. Aquest edifici està en desús des de que es van inaugurar l'actual comissaria dels Mossos al carrer César Martinell. El 2008, amb el pas dels anys, s'ha anat deteriorant de forma evident, amb la qual cosa necessitarà una intervenció important per fer-la a aquesta futura base dels agents rurals. El pla estratègic també preveu duplicar els efectius dels agents rurals a tot el país fins a 1.300 agents, amb l'objectiu de reforçar la presència i la proximitat al territori. Alhora, s'ha concretat una reorganització operativa del cos amb la creació de les noves regions metropolitana nord i metropolitana sud. I seguim parlant, en aquest cas, de comarca. La Junta de la Seguretat Local, que s'ha celebrat aquest dilluns a Calafell amb l'assistència de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha constatat un lleuger increment dels delictes al municipi de Calafell l'últim any, amb una crescuda de 1,2, tot i que la mateixa Parlon s'ha referit a aquestes xifres com una estabilització dels delictes. Sí que s'ha manifestat que en algunes tipologies que han augmentat i obliguen a reforçar les actuacions policials. El que més preocupa entre les autoritats i els diferents cossos policials és l'increment de la inseguretat que hi ha hagut en els darrers mesos en dos punts concrets de la zona propera al carrer Monturiol, del nucli de la platja i dels carrers adjacents a l'Avinguda de Catalunya, del nucli de Segur. Són zones on els dos últims caps de setmana s'han produït incidents violents que han acabat amb ferits, un d'ells per l'ús d'arma de foc i l'altre aquest mateix cap de setmana per un atac amb arma blanca. I també es dona llum verda a la comissaria dels Mossos d'Esquadra segura a Calafell. La consellera de la Generalitat també ha anunciat que la Generalitat incorporarà la comissaria que reclamen els ajuntaments de Calafell i Cunit dins de la planificació dels propers anys que s'aprovarà el setembre d'aquest any. La nova comissaria serà una comissaria de districte i està inclosa en el pla estratègic pel desplegament dels Mossos d'Esquadra. Un cop estigui aprovat el pla, tindran els recursos per poder posar-la en marxa abans que s'acabi el mandat, manifestava la consellera. La nova comissaria de Mossos s'ubicarà a Segur de Calafell, als voltants de l'Avinguda de Catalunya, on actualment està el major problema de seguretat del municipi, en l'eix de l'estació, del tren i el port, ha remarcat l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Ja s'està treballant en diversos emplaçaments possibles, però els agradaria que estigués al cor de Segur, on ha precisat l'alcalde. L'Ajuntament prendrà mesures contundents a nivells urbanístics per erradicar el problema de seguretat al centre de Segur i al carrer Monturiol de la platja de Calafell. Així es va anunciar en acabar la Junta de Seguretat, on van assistir la consellera Parlon i la subdelegada del Govern Central, Elisabet Romero. I després, com sempre, de fer una ullada a les notícies més pròximes de casa nostra, és moment de fer una ullada també a les notícies del món d'Espanya. Feijóo promet tornar la decència a aquest país amb ajuda o sense. Diu que no busca dreceres ni vinc a demanar favors o regalar-los. L'atur a Castella-La Manxa baixa dels 115.000 desocupats a la xifra més baixa del maig del 2008. El Ministeri de Treball recomana el teletreball a les localitats que visitarà el papa León XIV a Espanya. La jutgessa crida a declarar la parella de Ayuso en la causa que investiga Miguel Ángel Rodríguez per assenyalar periodistes. L'atur cau a mínims del 2008 a Cantàbria també, amb 27.232 desocupats registrats al mes de maig. Últimes notícies del món. Ens diu que el Ministeri de Treball recomana el teletreball a les localitats on visitarà, on estarà el papa León XIV a Espanya aquests dies. Trump carrega contra Netanyahu pels seus atacs al Líban i li diu que està jodidament boig per segons Aixòs. I també diu que almenys 16 morts i més d'un centenar de ferits en un atac massiu rus contra diverses ciutats d'Ucrània. Frederik Seng anuncia un acord per formar govern de centre-esquerra a Dinamarca. I també fem una aturada pel que fa a les últimes notícies d'economia. La matriu de Google i el YouTube vindrà 80.000 milions de dòlars en accions per invertir en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. I pel que fa a la tecnologia, el món i els ports d'un super niño fan forjada el foc d'un planeta cada vegada més càlid. Ara és moment de fer una allada també a casa nostra. Els metges dels hospitals públics concertats deixaran de fer hores extres. Francisco Castro, de Metges de Catalunya, diu que les llistes d'espera aniran allargant encara més. CatSalut admet que les reivindicacions dels metges afectaran a les llistes d'espera. Els docents voten fins dijous per avaluar o rebutjar el preacord. Els docents debaten el preacord d'educació abans de la consulta. I polèmica, el Papa inclourà el català en la missa de la Sagrada Família, però no en la benedicció de la Torre. Pel que fa al govern central de Catalunya, Salvador Illa anuncia un pla per accelerar les infraestructures estratègiques. Hotels i apartaments turístics plens fins la bandera per la visita del Papa a Barcelona. També ens diu que fi de les rebaixes fiscals de l'electricitat i el gas, la baixada d'impostos dels carburants, es mantindrà tot el mes de juny. I diu que la indústria tabaquera reinventa per aconseguir enganxar els joves. El tabac mata prematurament la meitat dels fumadors. Per últim, mirant cap al temps, s'acaba la monotonia refrescada i més ruixats els propers dies. Això és ara mateix el que has de saber.

escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs arribem en aquests minuts del matí, passen 4 minuts de 2:15 d'una del migdia i avui 2 de juny fent una ullada com sempre al nostre tema retro, lliguem avui el motiu de qui avui sentirem, perquè avui fa anys Tom Hadley, el conegut vocalista britànic de la banda Spandau Ballet, que té èxits tan importants que tots recordem. Avui també cal destacar en aquesta efemèride musical de qui fa anys que avui celebra el seu aniversari també Pedro Guerra, el destacat cantautor espanyol canari, que avui celebra el seu 60è aniversari. I avui ens quedem amb el tema retro, parlant dels Spandau Ballet, que va ser una de les bandes britàniques més exitoses i emblemàtiques de la dècada dels 80. Van començar com a autèntics pioners del moviment estètic i musical conegut com el famós New Romantics, evolucionant ràpidament cap a la música de ball, a l'underground, al synth-pop, cap al gènere del pop i el soul molt més elegant. Es van fundar a Londres el 1979, formats per Tom Hadley, el seu vocalista principal, els germans Gary Kemp a la guitarra, Martin Kemp i Steve Norman. També van tenir èxits perquè van vendre més de 25 milions de discos en tot el món i van col·laborar amb nombrosos singles en les llistes d'èxits internacionals. Els temes més famosos, doncs podríem dir que va ser aquell famós Setsu, a l'any 83, la seva cançó més coneguda, una balada romàntica que va arribar a ser número 1 al Regne Unit i que va ser tot un èxit als Estats Units. O el famós Gold, a l'any 83, un autèntic himne pop vuitanter amb una tornada inconfusible i una gran presència de metalls, una d'aquelles cançonasses que segurament tots hem sentit. I també podíem destacar altres temes, com aquell To Cut a Long Story Short. Però és que tenim una llarga llista, eh? Avui us hem triat doncs, alguna que ens venia molt de gust sentir. La banda es va separar l'any 90 després d'una gran disputa judicial pels drets d'autor i, bueno, coses que van passar pel qui al mig quan els tres membres van denunciar infraestructurament el compositor principal, Gary Kemp. I malgrat aquests conflictes, l'any 2009 van anunciar una reconciliació i una gira mundial de retorn. L'any 2017, el cantant Tom Hadley va abandonar definitivament el grup per desacords professionals i van deixar la banda aturada en, bueno, amb el que és, perquè el vocalista és el vocalista. Així que anem a mirar cap enrere i el nostre tema retro avui ens situa a l'any 84. En temes com aquest Only When You Live estan sonant els Spandau Ballet.

Anem a recordar-vos alguns punts d'agenda que arribaran als propers dies. Hi ha una cita molt destacada el proper dissabte 13 de juny, d'aquí dos caps de setmana, que arribarà una cita important, com serà que Cunit es convertirà en la capital del xarel·lo amb la celebració de la 14a xarel·lada, una festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. Serà el passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Amilcar Barca, una cita en un punt on hi ha una cita del vi, la gastronomia i la música en directe. Així que apunteu-vos al passeig marítim amb una... podeu degustar vins i també gastronomia de la comarca, a més amb música. Recordeu que això serà dissabte, dia 13, a Cunit. Us anirem recordant. I coses que arriben avui, per exemple, a Cunit, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, és l'hora del conte amb el País de les 100 Paraules, a 6:15 de la tarda. Demà dimecres, a Santa Oliva, es celebra la 7a jornada de la recreació històrica de Santa Oliva fa 1000 anys, a la plaça de davant de l'església de Santa Maria, a 12:15 del matí. Una visita guiada i teatralitzada per Santa Maria, Monestir, carrer del Carrer, Castell i Camp. Hi haurà un segon passi a 12:15 del matí. I a Cunit, demà també dimecres, a 6:15 de la tarda, hi ha la biblioteca amb Minimón del Mar, a la Biblioteca Municipal Marta Mata. Ens anem cap a dijous, que hi ha a Cunit un taller per als joves, taller de l'argila per a joves a l'Espai Jove, a 6:15. Apunts que us avancem fins demà dimecres. I com sempre també us recordem la programació de Ràdio El Vendrell. A 2:15 del migdia arribaran els serveis informatius de Ràdio El Vendrell amb l'informatiu. A les 2 i fins al punt de les 3, la connexió amb xarxa. A partir de les 3 i fins a les 5, en l'actualitat musical amb Tardana Estèreo, i avui a les 8 del vespre arriba el programa L'Informatiu, com sempre, la informació destacada de la nostra ciutat i comarca. Avui és temps de carrer d'Avinyó, a partir de 8:45 i fins a les 9, aquest espai d'entrevistes properes amb el nostre company Llorenç Avinyó, i avui és dia de Pampa Rock, de 9 a 10 de la nit. Sempre us recordem també la programació de Televisió al Vendrell, que arriba amb la seva producció pròpia a partir de les 2 del migdia amb les notícies. I avui és dimarts, és temps de Connecta 14. Amb Sílvia Martínez, que com sempre arriba amb aquest programa des dels serveis informatius, amb entrevistes en profunditat i reportatges que fan doncs un tomb per als 14 municipis del Baix Penedès. Doncs aquestes són avui les nostres aturades pel que fa a l'agenda. Així que és moment d'avançar i donar-li aquest toc, com sempre, musical que ens agrada i que tenim en la quarta hora. Ja sabeu que Celtas Cortos aquest 2025 han celebrat els seus 40 anys. El passat mes de novembre publicaven 40 anys contando cuentos, un repàs per una carrera de fàbula des dels seus inicis i cançons reversionades i posades a l'actualitat. Amb aquest Cuéntame un cuento, amb Ara Malikian.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé on vaig, però m'és igual deixar-lo.
0: Anem a més cosetes, que la música ens alegra, pues podríem dir, el dia, però també l'ànima i el cor. Aquest és el darrer treball dels Amics de les Arts, que han publicat Segurament t'estimo, és l'avançament del seu nou treball. El primer avançament del nou treball que està previst que es publiqui l'any que ve. En 2 minuts i 50 segons, la cançó condensa els elements més reconeixibles del grup. Què trobem? Melodies immediates, una escriptura profunda, humana i una manera molt particular de combinar, com sempre, el folk i tantes coses que ens ofereixen aquesta gent. Aquí està.

escoltes Ràdio El Vendrell. I acabarem aquesta cita d'avui dimarts amb més música, i ho farem amb música en català, amb joves promeses de la música en català. Ivan Herzog publica Des de lluny, que és una continuació del tema que publicava l'any passat, Et prometo. Aquella va ser una cançó que connectava amb el públic fins a convertir-se per segon any consecutiu en himne en la Diada de Sant Jordi, i la cançó més radiada també a Catalunya el passat mes de gener. Ara el jove presenta Des de lluny, aquest nou single que funciona com una extensió conceptual i emocional de la seva precedent, per el tema d'abans. I aquest tema Lluny, de repetir la fórmula Des de lluny, introdueix uns matisos que reformula el relat que passa amb totes aquelles promeses quan la relació arriba al seu final.

Doncs aquí està la cançó del jove artista, que com ja sabeu és fill de Mikel Herzog i que està doncs despuntant pel que fa al marc de la música en català. Romàntic, això sí, que ens agrada a nosaltres. Bueno, acabarem. Ja sabeu que us vaig avançar ahir, que ara començarem ja aquest mes de juny en format com estival. I aquí la calor l'estem patint, eh? Ara ja, bueno, pues, 30 graus, que això no és res. És que estem envoltats de màquines i això és el que passa quan es condensa doncs, tanta caloreta. Demà us espero a partir de les 12 del migdia, amb més quart hora. Que tingueu molt bona jornada. Salutacions de Marga Márquez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern ha aprovat la creació d'una comissió per integrar les prop de 50 prestacions i ajuts que actualment gestionen 7 departaments diferents. L'objectiu és simplificar tràmits, reduir duplicitats i facilitar l'accés als recursos públics a les més de 490.000 persones beneficiàries. El pla, que s'haurà de presentar en un any, preveu avançar cap a la integració de les prestacions, com la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, amb la voluntat que sigui l'administració qui assumeixi la complexitat del sistema i no la mateixa ciutadania. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar així una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar els suports de Junts i el PNB.
2: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que en la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
1: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes, com fan els grups parlamentaris, Popular i Socialista, a l'Eurocambra. I Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta Salvador Illa després que al març els retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris del grup d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents també podem votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vagues, escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que recorre encara els carrers de Barcelona. I Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda a les comarques del nord-est de Catalunya. Les pluges afectaran principalment el Ripollès i la Garrotxa, on es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les pluges intenses poden anar acompanyades de calamarsa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada, jornada de dimarts, dia 2 de juny de 2026. La temperatura continua d'estiu, tot i que encara no hi hem arribat astronòmicament parlant, i del temps en parlarem a la recta final. Abans, però, el Jordi Garella haurà tingut temps de parlar dels esports. La Marga Marca, des de les vies de so, i la redacció completa del Vendrell Comunicació, ha preparat aquells temes que avui repassarem, com sempre, en aquests 30 minuts, per repassar a l'actualitat del Vendrell i la resta de la comarca. Amb la locució de qui us parlem, molt de gust, Víctor Merencio.
0: Sumari de titular.
1: Pas endavant perquè Calafell i Cunit disposin d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra. Segons ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, l'equipament s'ha inclòs en el pla estratègic dels Mossos que s'aprovarà al setembre. Parlon ha fet aquest anunci després d'assistir a la Junta de Seguretat Local de Calafell, on s'han donat les xifres de delinqüència de l'últim any. D'aquest tema en parlem avui d'entrada, però també haurem de parlar dels agents rurals que tindran una nova base al Vendrell i que s'ubicarà on hi havia l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra tocada al polígon de la Cometa. Així ho ha anunciat la representació aquest dilluns a Tarragona del pla estratègic de la Direcció d'Agents Rurals. Son Pablo i Esquerra també s'ha posicionat al voltant de la polèmica generada arran de la renaturalització del riuet de Coma-rua, i en parlem. Parlem també de l'Axe en Busto, que publicarà un nou disc el pròxim 10 de juliol. Es tracta d'un doble vinil que recull sencer el concert que els vendrellencs van oferir a Sitges. Parlarem també de l'escriptor calafellenc Albert Pijuan, que ha guanyat aquest dilluns el guardó a la millor autoria teatral. També del llibre de Carles Segura i a l'hora del Ball de Bastons de Sant Jaume, que se'n va anar a Portugal. Pas endavant, perquè Calafell i Cunit disposin d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra. Segons ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, l'equipament s'ha inclòs en el pla estratègic dels Mossos que s'aprovarà al setembre. Parlon ha fet aquest anunci després d'assistir a la Junta de Seguretat Local de Calafell, on m'ha donat a conèixer les xifres de la delinqüència de l'últim any.
2: Feia anys que Calafell i Cunit reclamaven tenir una comissaria dels Mossos d'Esquadra compartida per donar resposta al creixement de població i deixar de dependre de la del Vendrell, l'única que hi ha a la comarca. Aquesta petició podria ser una realitat molt aviat. Tal com ha confirmat aquest dilluns la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, aquest equipament s'ha inclòs al pla estratègic dels Mossos d'Esquadra, que s'aprovarà el pròxim setembre al Parlament.
3: Per tant, un cop aquest pla està aprovat, doncs aquesta comissaria tindrà els recursos, no, programats perquè passi el pla d'actuacions. I, per tant, doncs podrem posar-la en marxa. Si pot ser abans d'acabar aquest mandat, seria el desitjable.
2: Des de l'Ajuntament de Calafell han rebut amb satisfacció l'anunci, apuntant que ja tenen identificats diversos terrenys on es podria ubicar la comissaria. El lloc més factible seria el nucli de Segur, per la seva proximitat amb Cunit.
4: En principi, doncs, el que hem de fer és analitzar quina superfície fa falta, quants metres quadrats necessitarà, tots aquests espais, això primer és necessari, però ja tenim doncs algunes idees, doncs fer-la del voltant de l'Avinguda Catalunya, que és l'eix principal, doncs, de Segur de Calafell que ens preocupa, per la centralitat que té agafant Calafell i Cunit, no?
2: Però la ubicació de la futura comissaria Segur també respon a la preocupació que hi ha en aquest nucli per l'increment de la inseguretat en els últims mesos. A la Junta de Seguretat Local, celebrada aquest dilluns, s'ha constatat que hi ha hagut un increment d'un 1,2% dels delictes al municipi l'últim any. Amb tot, el que més preocupa són els diferents incidents registrats recentment en dos punts que són considerats com a calents, el carrer Montoriol de la Platja i l'Avinguda de Catalunya de Segur. Les dues últimes setmanes hi ha hagut baralles que han acabat amb ferits, un per un arma de foc i un altre per un arma blanca. Des del consistori tenen identificats els responsables d'aquestes situacions i han promès accions contundents en coordinació amb els diferents cossos de seguretat.
4: Són uns 18 nanos, perquè són joves, alguns d'ells la majoria menors d'edat, que tenen sensació d'inseguretat, doncs, i també doncs, conflictes amb els vianants i amb la gent que passa, però que també estan relacionats amb altres delictes que hem detallat avui a la Junta de Seguretat. Aquest cap de setmana mateix estaven relacionats també doncs, amb un problema que han tingut amb una arma blanca, i també doncs, hi ha hagut un problema al carrer Montoriol doncs, en aquest sentit.
3: Treballarem amb una estratègia coordinada, tant per part de Mossos d'Esquadra com policia local i Guàrdia Civil i Policia Nacional, doncs, quan s'escaiguin al marc de les seves competències, per actuar amb més diligència davant d'aquesta delinqüència persistent o incivisme que a vegades doncs, està ratllant una conducta que incomoda els veïns.
2: Des de la policia relacionen aquests fets amb activitats relacionades també amb el tràfic de drogues. És per això que les pròximes setmanes es faran diferents dispositius específics en aquests dos punts.
1: I parlem d'altres equipaments relacionats amb la seguretat, perquè els agents rurals tindran una nova base al Vendrell i que s'ubicarà on hi havia l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra. Serà a tocar del polígon de la Cometa. Així s'ha anunciat en la presentació aquest dilluns a Tarragona del Pla Estratègic 2026-2030 de la Direcció dels Agents Rurals.
2: El pla estratègic detalla que entre el 2026 i el 2030 es faran 4 noves bases dels agents rurals a Tarragona i les Terres de l'Ebre, que s'ubicaran a les poblacions de Tarragona, Amposta, Móra d'Ebre i el Vendrell. La de la capital del Baix Penedès ocuparà l'espai on hi ha les restes de l'edifici de l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra, a la carretera de Valls, que està en desús des del 2008. L'Ajuntament va aprovar el passat desembre en un ple municipal la cessió d'aquests terrenys a la Generalitat per tal de destinar-la a la nova seu, un extrem que ara s'ha confirmat. El pla estratègic preveu la rehabilitació de l'antiga caserna, tot i que aquesta presenta un avançat estat de deteriorament.
3: El Vendrell, que també és una antiga comissaria o el que queda d'ella, i que també doncs, estem ara, s'està estudiant des d'Infracat, des d'Infraestructures de la Generalitat, si es fa a través d'un pla de bases nou, és a dir, de l'àrea bàsica nova, o s'entra com una reforma perquè algun ferro o alguna cosa encara queda, i per tant estem acabant de mirar. Però aquestes dues serien les dues que tirarem endavant ja doncs, aquest any.
2: Segons el govern català, l'objectiu d'aquestes noves bases és adequar les infraestructures a les necessitats operatives i logístiques que hi ha actualment al territori.
5: Heu de tenir present que el cos gestiona més de 40.000 incidències a l'any, moltes relacionades amb temes de fauna i amb temes d'incendis, com els dos àmbits principals, però que requereix d'uns canvis estructurals davant d'un cos que no estava pensat, ni dimensionat, ni estructurat per assumir aquesta presa de decisions i aquesta immediatesa, no?
2: En aquest sentit, el nou pla preveu duplicar els efectius dels agents rurals a tot el país, fins a arribar als 1.300, amb l'objectiu de reforçar la presència i la proximitat al territori. Un centenar d'aquests nous agents seran per a la demarcació de Tarragona.
1: Som Poble. Esquerra Republicana de Catalunya també s'ha posicionat al voltant de la polèmica generada arran de la renaturalització del riu Etna com a Ruga. Des del principal partit de l'oposició es critica que el govern hagi tirat endavant el projecte sense escoltar la població i reclama que s'assegui a parlar i a estudiar les alternatives presentades per la plataforma contrària a la supressió de la Bocana.
6: I revertir la situació. Tavares, el pàrquing de les Bòbiles, la Riera de la Bisbal, la recollida de residus i ara el riuet. Aquests són els exemples exposats per Som Poble Esquerra a l'hora de denunciar, assegurant l'absència de processos d'escolta entre la població en el moment d'endegar projectes que afecten el seu interès. Per al principal partit de l'oposició, la supressió de la Bocana a la platja de Coma-ruga s'ha executat d'esquenes a la població.
7: Durant 4 anys, el govern ha tingut temps per explicar-ho, per contrastar-ho amb la ciutadania i generar-ne consens. I no ho ha fet. No hi ha hagut cap procés de participació ciutadana. No hi ha hagut cap espai de debat real amb els veïns. I tampoc hi ha hagut una voluntat clara d'incorporar la ciutadania en una transformació tan important d'un espai emblemàtic de Coma-ruga.
6: Som Poble Esquerra es mostra a favor de la renaturalització del riuet, malgrat que discrepa en la forma de la seva execució, que ha comportat la supressió de la Bocana. Per al principal grup a l'oposició, el govern ha de reunir-se de forma immediata amb la plataforma veïnal sorgida arran de l'eliminació d'aquesta zona de bany en tractar-se d'un indret amb una forta càrrega emocional per al Vendrell i especialment als seus barris marítims.
8: El riuet no és tan sols un espai més. És un element històric d'identitat de Coma-ruga, és un element que està totalment arrelat a la història, és un espai privilegiat, té propietats terapèutiques, aigües termals i sobretot té un contingut emocional molt important per a la ciutadania.
6: Som Poble Esquerra creu que hi ha marge per a la reversió del projecte malgrat l'afegit econòmic que pot implicar i critica que el govern demani comprensió quan afirmen s'han executat les obres sense dialogar amb la població. Per al principal partit de l'oposició, tot plegat respon a un modus operandi habitual en l'acció de l'executiu local.
1: L'Axen Busto publicarà un nou disc el pròxim 10 de juliol. Es tracta d'un doble vinil que recull sencer el concert que els vendrellencs van oferir l'any passat a Sitges al Festival Terramar. Des d'aquesta setmana ja es poden fer les reserves a la web oficial del grup.
9: L'Axen Busto ha anunciat que publicarà Efecte Permanent, un vinil doble que recull íntegrament el concert que el grup va oferir a Sitges l'estiu de l'any passat durant la seva gira. El disc es publicarà únicament en format vinil doble numerat el divendres dia 10 de juliol. Els integrants de la formació vendrellenca han explicat que aquest llançament no és només un disc en directe, també una experiència sonora que captura amb fidelitat l'energia, la complicitat i la intensitat que l'Axen Busto va desplegar a sobre dels escenaris. El títol, Efecte Permanent, resumeix l'empremta que l'Axen Busto ha deixat i continua deixant en diverses generacions. Han escollit el concert de Sitges perquè condensa tots els ingredients que van convertir aquella gira en un fenomen. Un repertori carregat d'himnes, moments de màxima eufòria col·lectiva i una interpretació vibrant que oscil·la entre la contundència del rock i la sensibilitat més emotiva. Ja es poden fer les reserves a la web oficial laxenbusto.com.
1: L'escriptor calafellenc Albert Pijuan ha guanyat aquest dilluns el guardó a la millor autoria teatral per l'obra La Tercera Fuga, els Premis Max de les Arts Escèniques, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Pijuan ha guanyat el premi juntament amb Victòria Spungwert, amb dos com a coautors d'una obra que s'ha acabat enduent tres dels cinc guardons als quals aspirava. Escoltem-los.
10: No, molt, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries que, bueno, molt bé.
11: L'escriptura, que ho associa a una cosa solita, i una cosa de tots allà tancats, i la mateixa naturalesa d'aquesta obra, la mateixa concepció, aquesta part que és la més solitària, ja és coral, no? Que era una mica la proposta des d'un principi de treballar des de la coralitat extrema en tots els àmbits, no? Llavors això, que hagin reconegut això, doncs fa gràcia, no?
1: 40 propostes per l'acció per impulsar el català des dels municipis. El Departament de Política Lingüística presentava ahir a la Vegueria del Penedès les eines per promocionar la llengua des dels municipis. En concret, parlem d'un acte per impulsar el català des dels municipis que porta per nom 40 propostes per l'acció a la Vegueria Penedès. La trobada, que ha tingut lloc a la Masia d'en Cabanyes, a Vilanova i la Geltrú, ha aplegat alcaldes, regidors i responsables de Política Lingüística Municipal de la Vegueria i ha estat presidit pel conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila. L'Ajuntament del Vendrell ha estat representat per la regidora responsable de l'àrea de política lingüística del consistori, Sílvia Vaquero, regidora d'Educació, Cultura i Patrimoni. El president del Consell Comarcal del Garraf, Lluís Miguel García, ha obert l'acte i l'alcalde de Vilanova, Joan Lluís Ruiz, ha donat la benvinguda als assistents i ha explicat que les actuacions del seu ajuntament pel que fa a la política lingüística. Seguidament, la cap del Servei d'Informació, Difusió i Estudis del Departament de Política Lingüística, Anna Torrijos, ha presentat les dades de la Vegueria Penedès, l'enquesta d'usos lingüístics de la població del 2023 i el responsable del Consorci per a la Normalització del Penedès i Garraf, Biel Sanabra, i la coordinadora de dinamització i assessorament del Consorci, Teresa Tort, han presentat la guia per l'elaboració dels plans locals d'impuls del català i el catàleg de 40 propostes per l'acció. Ha tancat l'acte el conseller Vila amb una crida als ajuntaments de la Vegueria perquè assumeixin un paper actiu en la promoció de la llengua. Les quatre capitals de la Vegueria s'han adherit en els últims mesos al Pacte Nacional per la Llengua, que va aprovar el govern de la Generalitat el maig passat. No hi ha mar a la capital és el tercer llibre de Carla Segura. L'autora va presentar dissabte al Museu Déu davant d'un públic nombrós. Es tracta d'una obra de pensament que té com a objectiu generar preguntes entre els seus lectors.
9: La vendrellenca Carla Segura va presentar dissabte el seu tercer llibre, No hi ha mar a la capital. Ho va fer als Jardins del Museu Déu. Com els dos llibres anteriors, es tracta d'una obra destinada a fer reflexionar el lector.
12: Aquest llibre és un llibre de pensament, és un llibre per reflexionar. Llavors, al principi és un pensament una mica més concret, més específic, i a mesura que va avançar la lectura, el pensament es va estirant una mica més fins a convertir-se en una reflexió una mica més general. Llavors, cada capítol, diguéssim, que parteix d'una metàfora que acaba sustentant les històries, i és això.
9: El llibre té el mateix rerefons que els anteriors, La conversación que te mereces y sentir desde otra piel.
12: Em de semblant, crec que el que hi ha és el meu interès, que no ha canviat, per pensar, per reflexionar i per posar en paraules emocionals

0: es quedessin amb més preguntes que respostes. Al final vivim envoltats d'un missatge on ens diuen què hem de fer, què hem de pensar, què hem d'actuar, o sigui, com hem d'actuar, cap a on hem d'anar. I crec que aquest llibre simplement no pretén donar lliçons a ningú, simplement oferir un moment de calma, un moment de pausa. I si a l'acabar el llibre algú s'ha pogut sentir una mica més a prop de si mateix, una mica més capaç de mirar el món amb més compassió i bueno, al final decidit a cuidar una mica més de la seva platja, jo crec que haurà valgut la pena escriure'l, de veritat.
1: El públic omplia els jardins del museu i Segura va fer la presentació acompanyada de la regidora de Cultura, Sílvia Vaquero.
2: Ja que som en clau cultural, parlem de la Diada Pau Casals, que commemora el 150è aniversari del Mestre amb dos concerts, en aquest cas a Barcelona. Barcelona celebrarà, per tant, la Diada Pau Casals, que enguany s'inscriu en la commemoració d'aquest 150è aniversari del naixement, impulsada per la Generalitat de Catalunya. La Fundació Pau Casals organitza, amb el suport de l'Ajuntament, dos concerts a la ciutat. Una diada per commemorar el vincle històric i simbòlic de Pau Casals amb la ciutat de Barcelona, així com la seva dimensió musical, social i popular, contribuint a la seva difusió entre les noves generacions. El dimarts 9 de juny a les 8, el Palau de la Música Catalana acollirà un concert del Quartet Casals acompanyat pel pianista Alexander Melikov. Les entrades ja estan a la venda a les taquilles i al web del Palau de la Música. En el marc de la Diada Pau Casals, la Fundació Pau Casals també organitza un concert al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, on el 13 de juny, a les 12, podran gaudir de les actuacions de l'Orquestra de Corda del Conservatori Municipal de Música de Barcelona i l'Orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Oriol Martorell, així com també l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes. Les entrades d'aquest concert també, val a dir, que són gratuïtes amb reserva prèvia oberta des d'avui mateix. La Diada Pau Casals és una iniciativa per commemorar i celebrar el vincle històric i simbòlic de Pau Casals amb la ciutat de Barcelona, així com la seva dimensió musical, social i popular, contribuint a la seva difusió entre les noves generacions. Amb el violoncel i les generacions més joves de violoncel·listes com a principals protagonistes, el projecte impulsat per la Fundació Pau Casals es focalitza en el compromís social de la música i la seva potencialitat com a element de cohesió social. I marxem cap a Portugal. Per què? Doncs perquè el Ball de Bastons de Sant Jaume dels Domenys ha actuat aquest cap de setmana a Viana do Castelo, a Portugal. El motiu de l'expedició ha estat la primera trobada internacional de balls de bastons i balls de pastorets, organitzada en aquest cas per la Generalitat de Catalunya.
1: El Ball de Bastons de Sant Jaume dels Domenys ha actuat aquest cap de setmana a Viana do Castelo, Portugal. L'entitat baixpenedesenca ha participat a la primera trobada internacional de balls de bastons i balls de pastorets d'aquesta localitat. Els bastoners de Sant Jaume formaven part d'una representació integrada per més de 300 participants, la majoria catalans i també portuguesos, amb 13 colles de ball de bastons i una de pastorets, a més d'un grup portuguès. La trobada ha estat una iniciativa de la delegació de la Generalitat a Portugal i de la coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya. Divendres, dissabte i diumenge, bastoners i pastorets van actuar a diferents indrets de Viana do Castelo. Ha estat un cap de setmana de germanor i d'intercanvi cultural.

0: Els esports amb Jordi Graell.
1: El temps amb Marc Rodero.
0: Els esports amb Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Avui toca parar d'hoquei patins. El Vendrell s'ha convertit aquest dissabte a la capital de la solidaritat de l'hoquei patins. El Pavelló Quim Tomàs acull la 26a Festa Torneig Joan Petit, un esdeveniment que uneix esport base i lluita contra el càncer infantil. El Joan Petit, a més de 25 anys d'història, és un homenatge als infants que lluiten o han lluitat contra el càncer i una jornada de convivència, valors i compromís social. En total, hi han participat més de 400 nens i nenes de 3 a 6 anys, procedents de 50 clubs d'arreu de Catalunya, entre els quals el conjunt anfitrió, el Club d'Esports Vendrell, així com el Club Petit Calafell, Reus Deportiu,

0: Igualada Hockey Club, Club Esportiu Noia i Club Patí Vilassana. L'esdeveniment, organitzat enguany pel Club d'Esports Vendrell, l'Ajuntament del Vendrell i la Fundació Amic Joan Petit Nens amb Càncer, té com a objectiu principal la divulgació i recapta fons per a la recerca en oncologia pediàtrica. Escoltem el president de l'associació Amics Joan Petit, Joan Torné.
1: La capacitat que ha tingut el Vendrell per organitzar una festa d'aquesta envergadura, recepcionant 430 nens participants de 50 clubs diferents de tot Catalunya, amb tots els acompanyants, pares, avis, voluntaris, doncs penso que està sent un èxit i els fons estan passant.
0: I escoltem també la membre de la comissió Joan Petit del Club d'Esports Vendrell, Lali Rafecas.
2: Al final ens està sortint tot rodó. La gent és molt important que ajudi aquesta part de voluntariat i solidaritat, i la veritat com està sent 10. La gent, les persones que venen i tot plegat. Estem molt contents.
0: La jornada arrencava a primera hora del matí en un ambient lúdic i educatiu, ja que l'objectiu era gaudir de l'experiència, fer amistats i fomentar els valors de l'hoquei a través de partits no competitius. En aquest sentit, una de les premisses era que cada participant aportés un dibuix relacionat amb el torneig i que quedaria exposat a la xarxa lateral del pavelló. Mentrestant, els infants que no els tocava estar sobre la pista podien gaudir a l'exterior de diverses activitats vinculades amb l'hoquei, però també de jocs tradicionals, cultura popular, d'aigua o de circ. Ja al migdia, mentre s'acaben els últims partits del matí, arribava l'hora de recuperar forces amb un àpat no només per als participants, sinó també per als acompanyants, que participaven així en el tradicional dinar solidari del torneig. Un dinar que, a més, era amenitzat per concerts i espectacles i així fer més agradable l'espera per a la recta final. Després de l'última tongada de partits, arriba el punt culminant amb la cloenda, que servia per omplir el Quim Tomàs amb la presència de tots els participants, equipats amb les culleres de fusta, així com acompanyants, autoritats i voluntariat, format per 150 persones. Entre els voluntaris i voluntàries hi havia els membres de l'equip de floorball del Club d'Esports Vendrell, que més enguany exercien de padrins del Joan Petit, així com un Anna Ferrer, que hi participava a través d'un vídeo en trobar-se a Gijón amb l'Isneca Fraga. Segurament, el moment més emotiu, però, era l'homenatge a Unai Nogueira, un jove jugador d'hoquei patins al Reus Deportiu, que recentment ha hagut de fer front a un càncer. Escoltem de nou Joan Torné.
1: Realment, Unai és un exemple perquè ell va jugar el Joan Petit del 2016 a Mataró, i el fet de que coincideixi, en aquest cas, que coincideixi que un dels participants ens doncs, hagi tirat endavant i estigui ja ara en fase de recuperació del trasplantament de leucèmia que va rebre, doncs és un exemple per tots nosaltres, i és una mica la finalitat que té aquesta part de crear el càncer a través del coneixement, a través de la recerca, a través de la finançació que fa el Joan Petit amb tres projectes de recerca importants com serien els sarcomes, els ependimomes i les leucèmies, amb els hospitals de Sant Joan de Sant Joan de Déu, de Sant Pau i de Vall d'Hebron, que són els tres hospitals de referència nostres de Catalunya on es tracten, es diagnostiquen i es tracten nens i adolescents amb càncer. Doncs realment és una mostra d'aquesta força que tenen els nens, en aquest cas el món del futbol.
0: Com no podia ser d'una altra manera, la cloenda també comptava amb un toc local amb la participació de garelles de la zona i la interpretació del cant dels ocells per part de la violoncel·lista Anna Manyer, mentre el capgròs Tobias dels nans del Vendrell anava fent voltes a la pista sobre patins. I seguim parlant d'hoquei patins. El vendrellenc Guifré Santó s'ha proclamat aquest diumenge campió d'Espanya júnior amb el Reus Deportiu. Santó, de 17 anys, ja havia conquerit fa dues setmanes el Campionat de Catalunya a la final disputada a Reus contra el Caldes per 2-1, i ara suma també el títol estatal a la Vilaseca, precisament contra el mateix rival. En aquesta ocasió, la victòria es decidia a la tanda de penals, després que el partit acabés amb empat a 1 i a la pròrroga es mantingués la igualada. Una tanda on el Reus s'acabava imposant per 3-1, gràcies al llançament decisiu de Santó, que sorprenia el porter Calderí amb una execució de jugada per clavar la bola a l'escaire i desfermar així l'eufòria tant entre els seus companys com a l'Arpa Barroca i Roiginegra.
3: El temps amb Marc Rodero.
4: Doncs les temperatures que continuen sent altes per aquests primers dies del mes de juny. Establirem connexió amb en Marc Rodero perquè ens faci 5 cèntims de la previsió meteorològica de cara als propers dies. Unes temperatures que sembla volen suavitzar-se una mica sobre el total d'aquests darrers dies on estaven ja disparades i eren de rècord. Marc Rodero, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
4: Les tenim una mica més suavitzades, aquestes temperatures?
5: Sí, correcte, han baixat una miqueta. De fet, es nota que s'han desinflat, tot i que encara cap a l'interior la temperatura queda una miqueta més alta. Hem arribat als 30 del Montmell, però bàsicament sí, la temperatura fluixa. Avui amb un dia variable. De fet, ens està creuant un sistema frontal que deixa certa inestabilitat cap a l'interior, tot i que nosaltres quedem totalment al marge. Per demà repetirem la mateixa situació, en conjunt un dia tranquil, dominat pel sol, amb algunes bandes de núvols alts no gaire destacables i amb temperatures que podien afluixar una mica, sobretot cap a l'interior, a la costa, difícilment baixarien com ho faran cap a l'àrea interior perquè tindrem una mica de vent de component nord. De moment parlarem d'estabilitat, de tranquil·litat i de temperatures més pròpies per l'època de l'any, Víctor.
4: El Marc, com el tenim, Marc?
5: Doncs amb aquesta situació d'inestabilitat, avui ens creua un front, baixa una miqueta la pressió, hi haurà una mica d'entrada de vent de nord i, per tant, una miqueta més alterat. Parlaríem de marejol generalitzat avui i també les properes jornades.
4: Doncs de tot plegat anirem parlant en properes ocasions, com sempre, d'aquesta mateixa sintonia o altres espais de la mateixa sintonia. Marc, gràcies, que tinguis molt bona tarda.
5: Bona tarda.
4: I nosaltres acabem aquí aquesta edició de les notícies. Recordin que trobaran informació puntual d'allò que és actualitat a través de les xarxes socials Facebook, X i Instagram, també de la nostra pàgina web i de les notícies de la televisió local. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
0: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts, 2 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya, Sònia Kerr.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneken és la portaveu.
4: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
0: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
0: Els esports... Perdoneu que he perdut la pàgina, ara sí. Els esports... Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
5: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines serà el primer títol, si guanyen, de Lliga, i per a les mataronines, el tercer.
0: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà, d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamarsa. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti la proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
2: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
7: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
8: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
7: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
9: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores, i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al pecús del català que el papa farà en la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Així tot, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
4: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó 14.
4: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres. Avui el barcelonès, que segons el Departament d'Educació està tenint un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada els sindicats CGT, Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar aquest preacord entre els docents està oberta o estarà fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Xavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
12: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
13: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
11: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia, i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: Mentrestant, el govern mira amb cautela aquesta votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord per tal d'ampliar el pacte ja assolit el 9 de març.
3: Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest acord.
14: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
0: Doncs no deixem encara l'educació, perquè el sector de les vetlladores de Girona i la UGT denuncien incompliments sistemàtics en el plec de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai.
3: Es tracta de l'empresa encarregada dels monitors de suport dels alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
0: Unes irregularitats que, tal com asseguren, afecten directament tant els drets laborals a la plantilla com la qualitat del servei que es presta. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
15: Des de la UGT i el comitè de l'empresa asseguren que no s'estan complint les mesures estipulades al plec aprovat el mes de gener. Ho explica Helena Català, presidenta del comitè de Fundesplai a Girona.
16: Nosaltres vàrem tenir una reunió amb ells al febrer i vàrem dir, escolta, quan fareu la pujada per sobre de conveni del 3% i quan fareu els fitxes? No, farem una reunió. Vàrem enviar diversos correus per a fer reunions, en un no que tinc eleccions, i després d'això ja silenci.
15: També denuncien que l'empresa incompleix l'abonament de les hores, anomenada Salut, i que s'haurien negat a pagar determinades excursions. La demarcació de Girona compta amb uns 400 treballadors dins el sector que es veurien afectats, però apunten que en el conjunt de Catalunya, sumant dos territoris més on Fundesplai també ha guanyat el concurs, la xifra podria ascendir fins al miler de perjudicats. El sindicat diu que ja està estudiant les mesures oportunes per garantir el respecte dels drets laborals i la regularització de la situació de totes les persones treballadores afectades.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema als municipis. Ho fa a través del programa Adaptaclima, que en la primera edició ha arribat a 310 ciutats. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
17: Bon dia. La creació d'espais de mombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adaptaclima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
18: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
17: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: Doncs la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys, i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
20: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
19: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
0: És un quart de tres, obrim plana econòmica. El maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 parats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es frega els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
22: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valors absoluts, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
21: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
23: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
21: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Notícies en xarxa.
0: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de les mesures per la pesta porcina africana.
3: L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
24: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment durant moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar-se les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
3: El tancament afecta a milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
0: Reclamacions també ens arriben del Tarragonès. Els veïns dels barris de la capital de Tarragona, de Sant Salvador i Sant Ramon, exigeixen més informació arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
25: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara en finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castaños, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
26: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més una acústica de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
25: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
0: A les Terres de l'Ebre, la plataforma Trens Dignes ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i de la Generalitat per prioritzar un intercanviador d'autobusos d'una iniciativa privada abans que una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
2: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
4: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos. Els pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud, no hi ha res.
2: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any vinent.
3: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, com deies, Marta, el creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
0: L'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
3: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
0: Moment per la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
6: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
5: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
7: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
5: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
8: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que comença a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
9: S'ha hagut de recórrer al tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
27: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
9: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
28: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
9: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
8: En bàsquet, avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda, el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia. Primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits. Sèrie de quarts de final. Escoltem el blaugrana Xenguelia.
10: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico. Encima, cuando juegan en casa, juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
8: En futbol, els socis del Centre d'Esports Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades per al partit de divendres contra el filial del Real Madrid, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. Escoltem el jugador l'equinatón Ripoll.
11: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com a Algeciras, hem viscut altres contextos, no?, en els quals l'equip ha demostrat aquesta garra, no?, en castellà, i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que és, això és el que ens identifica com el senyor Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tot l'equinata se senti orgullós.
8: A l'anada, el Sabadell va perdre per 2-0. I el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
12: Ja han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave. No hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor, es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
8: A més, ha recordat Riquelme que si ell guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid, José Mourinho no serà l'entrenador del conjunt blanc.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
13: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
14: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, L'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Míriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hookie, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
13: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
15: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
0: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts 2 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya. Sònia Kerr.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Pané, que n'és la portaveu.
16: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
0: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació a la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que a l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
0: Als esports, avui es decideix la lliga de waterpolo femenina. Joan Barberà.
8: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de lliga i per a les mataronines el tercer.
0: I molt pendents del temps, perquè hi ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. En les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
19: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
18: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
20: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
18: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres dels dimarts, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Sáez que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
21: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi ha trobat receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
22: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
16: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
22: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó 14.
16: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
22: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada, recordem, la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles, i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
4: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
5: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
2: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló, impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia, i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no aquest preacord.
3: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
6: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca, per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
0: Doncs no deixem els conflictes oberts. 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona s'han afegit a la vaga d'hores extres que fa el col·lectiu. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Ràdio Ciutat de Badalona, Neu Aragall.
7: A la campanya, els germans Trias s'hi ha adherit al Servei de Cirurgia General, Oftalmologia i Traumatologia amb un seguiment del 100%, a més del Servei d'Anestesiologia, amb un 70%. Es preveu que fins dimecres s'hi adhereixin també al Servei Digestiu i de Radiologia. Laura Ramio és anestesiòloga i delegada sindical de Metges Catalunya.
23: L'activitat extra, que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar. El menor temps possible esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè, doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat, i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
7: Consideren també que el sou base no és proporcional a la responsabilitat que assumeixen. Per aquest motiu, cada vegada més metges, especialment els més joves, marxen a altres països amb millors condicions laborals. Aquesta situació provoca un dèficit d'aquests treballadors en un sistema sanitari que, segons anuncien, es sosté gràcies a aquestes hores extres.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per tal de mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa Adaptar Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis de la demarcació. Ara l'objectiu és repetir-lo en les pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
24: Bon dia. La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica.
25: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
24: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: Doncs justament la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. Es tracta d'una afecció neuromuscular d'origen desconegut i que talla la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
10: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
9: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
0: Són 3:15, en clau econòmica, el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i amb un nou rècord d'ocupació de la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que el mes d'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
12: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.

0: l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Notícies en xarxa.
2: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de la crisi per la pesta porcina africana.
3: L'alcalde Carlos Cordón confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
4: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment durant moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar-se les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
3: El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
2: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i del Priorat ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i la Generalitat per prioritzar un intercanviador de busos d'una iniciativa privada, abans que no pas una estació intermodal annexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
5: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
6: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquem als pressupostos. Els pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud, no hi ha res.
5: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Montblanc i Ràdio Palafrugell.
7: A Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri i del tanatori que funcionen amb energia solar. Són en un camí que fins ara era molt fosc. L'Ajuntament considera que amb aquesta actuació s'ha guanyat en eficiència energètica, però sobretot en seguretat. Gerard Ferrés, el regidor de Salut Pública i Medi Ambient de l'Ajuntament.
8: Aquesta era una reivindicació històrica en el que ara, fins ara, teníem un punt molt fosc i on volíem millorar, doncs, la seguretat i la il·luminació d'aquesta zona tan demandada.
7: La inversió ha estat de 30.000 euros, finançats amb 20.000 euros de la Diputació de Tarragona i 10.000 de l'empresa Pastís Fred de Montblanc, que es troba també en aquesta zona del municipi.
9: I a Palafolls, un grup de veïns s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. El projecte de construcció d'una nova benzinera de Plenoil ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'han organitzat per dur a terme accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat dels productes inflamables. També argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no aporta cap servei extra al municipi.
2: Com sentíem, són els companys de Ràdio Palafolls els que ens aportaven aquesta nova informació i no pas els de Ràdio Palafrugell. I ara és moment per a la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la capital a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
11: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
10: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
11: Hi ha
12: una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
10: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat

0: caritat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
1: Ens situem ara a Caldes de Malavella, a la Selva. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir que va viure fa uns 4 milions d'anys al Pliocè. Es tracta del més complet trobat mai a Europa. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
2: L'exemplar d'un any d'edat aproximadament és el juvenil més complet descobert fins ara a Europa. Ens detalla més el codirector de les excavacions, Gerard Campeny.
3: Aquest esquelet nou ens ampliarà aquesta informació, pel que deia, per poder conèixer les fases de creixement d'aquesta espècie. Com s'organitzaven des del punt de vista d'estructura social, no? Són animals que vivien, són força solitaris, que vivien en zones selvàtiques, no? Sabem, nosaltres hem pogut reconstruir la laurisilva, el bosc de llorer que hi havia al voltant d'aquest antic llac, i per tant, a partir d'aquí podrem conèixer com es comportaven tot aquest, perquè tenim una població sencera i, per tant, això ens donarà un ventall molt gran. Amb aquests 23 anys hem explorat pràcticament un 4 o 5% de la totalitat del jaciment.
2: Ara les restes passaran per un procés de restauració i estudi que començarà a l'Espai Aquae de Caldes de Malavella i continuarà als laboratoris de l'IPES Cerca, a Tarragona, per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida.
1: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
4: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit a la piscina Pere Serrat. El Sant Andreu, en els darrers anys, ha guanyat la Copa d'Europa i la Copa de la Reina, però encara no ha guanyat mai la Lliga. Per les matalonines seria el tercer títol, per a les barcelonines el primer. Javi Aznar és el tècnic del conjunt barceloní.
5: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé. I nosaltres, doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe.
4: I què en diu Sílvia Begno, jugadora del Mataró?
6: O sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
4: En bàsquet, avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda, el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia en el primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits, sèrie de quarts de final. El Vilassana, campió de Copa i que espera arribar a la final de l'hoquei Lliga femenina, ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora asturiana Sara Roces, una de les millors jugadores del món de l'hoquei sobre patins. Més hoquei sobre patins per recordar que l'Igualada ha empatat l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara el conjunt de la noia té el factor pista a favor. Escoltem el blaugrana Ferran Font.
7: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal a 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
4: En futbol, el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, és a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Riquelme insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
8: Ja han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
4: Riquelme assegura que si ell guanya les eleccions, José Mourinho no serà l'entrenador del Madrid. En waterpolo, el Club Natació Rubí va camí de tornar a la divisió d'honor femenina. Tenen avantatge contra el Barcelona. Carlos Dijero és el tècnic de les rubinenques.
9: Estan fent molt bé les coses, ho tenim molt clar, i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar a pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, estar molt actives en les zones, i quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
4: Aquest proper cap de setmana, amb aquest avantatge de 3 gols, esperen certificar l'ascens i el retorn a la divisió d'honor femenina de waterpolo. I el Barça de futbol sala va guanyar la pista del Valdepeñas 4-6 i es classifica per a les semifinals del play-off al títol de Lliga.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Marce Rura. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya. Inicia una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat però valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir el canvi més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i el PNB. Ha negat però que la proposta sigui cap grassera per arribar al poder i avisar que no demanarà favors.
2: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: I el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, que actualitza una norma de més de 20 anys d'antiguitat. El text elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores que quedaran limitades al màxim de 17. Redueix la jornada màxima setmanal a 45 hores i incorpora noves mesures per combatre la temporalitat. I el maig que tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir aquest mes de maig la desocupació. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda a comarques del nord-est de Catalunya. Les precipitacions afectaran fins a les 8 del vespre al nord-est del territori, principalment al Ripollès i a la Garrotxa. Les pluges intenses poden arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyades, atenció, de tempesta o també de calamarsa. Per tant, es demana precaució a les zones inundables. I parlem d'una exposició al Museu d'Història de Barcelona que recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut fins ara. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Convida a reconèixer el passat en les reivindicacions femenines encara vigents, com és el cara, el dret a l'habitatge o el dret sobre el seu propi cos. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977-25-9908. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, da non perdere.
0: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
2: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
6: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
5: Sentir de Andalucía.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
7: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
8: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
9: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat.
10: Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
3: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
11: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
10: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Molt bona tarda, salutacions cordials i benvinguts a una nova tarda. Avui som a dimarts i inaugurem ara mateix, quan passen 10 minuts de les 3, la nostra tarda musical, que com ja sabeu arriba fins al punt de les 5. Avui arribem amb coses noves, fresques. Tant s'està parlant de l'oreja de Van Gogh, que no hem d'oblidar a Leire Martínez, l'artista que està treballant a tope amb el seu darrer treball, que és el seu primer treball en solitari. I arribem amb un dels temes que el forma, amb aquesta cabeza de ratón. Amb això arrenquem, amb aquestes horetes de la tarda. Molta calor, eh? Així que anem a posar-li bon to musical, que falta ens fa. Salutacions de Marga Márquez.

0: cabeza de ratón. Un día normal en los Estados Unidos.
1: Bueno, brutal aquest tema de Leire Martínez, que com ja sabeu, doncs camina en solitari. I amb aquesta cançó, que es diu Cabeza de León, es diuen un tarta de Leire Martínez a la indústria musical amb aquest tema. Ja canté la canció de Marioneta. Bueno, anem a més coses, que aquí arriben dos grans de la música. Coses que de vegades penses que no es poden produir, doncs aquí passa. Aquesta Santana i Becky G ens comparteixen aquesta cançó que es diu Mi Gran Amor.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Bueno, avui tenim una tarda d'aquella molt calorosa, molt xafogosa, però que, bueno, ara mateix el sol no ens deix veure. Els núvols no ens deixen veure el solete. Així que anem a posar-li aquest toc que necessitem de radiació solar, calor. Jo diria que un to festiu. La fúmiga, Andreu Valor, Art de Bogotà, Abril, Doctor Prats, Els Catarres. La llarga llista dels col·laboradors que acompanyen a la fúmiga. Desenes de músics que acomiaden a la formació amb una versió multitudinària de Medi.

així de bé sona l'uno de Alok amb Something Girls. Aquesta nova col·laboració, un tema fresquet, un tema d'estiu, un tema que ja es posiciona com un dels protagonistes de les llistes que sonaran aquest temps estival. Això es diu I Wonder If You Know. Doncs aquí estem, com sempre, passant i repassant l'actualitat musical i tu, que l'escoltes aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Més d'actualitat no es pot estar, eh? Dua Lipa, que com ja sabeu, aquests darrers dies ha estat notícia, ha passat per l'altar i ara se li espera una celebració, una cerimònia a Itàlia, amb milers de convidats, segurament d'aquelles que valen una pasta. Bueno, ens centrem en la seva música, amb coses com aquest End of an Era, que és el seu nou single.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Doncs anem amb més coses, amb més actualitat. Un altre cop és la cançó que ara està d'actualitat de la mà de Miqui Núñez.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Aquest tema arriba amb l'elegància que correspon al que pertany, que ha arribat dintre de la banda sonora de la pel·lícula El Diablo es vesteix de Prada 2. Així que aquí trobem la col·laboració de Lady Gaga i Doechii, dos grans de la música, amb aquesta col·laboració amb un tema dance pop que ens trasllada al centre de la pista de ball. Es diu així, Runway. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ara el viatge és un viatge en el temps i ens anem cap a la dècada dels 70. Aquí està David Bisbal versionant el famós tema Así es vivir de amor, Así es morir de amor, de Camilo VI.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Anem en busca d'aquesta última història, que és la que publicava ara fa unes setmanes l'Alfred García, que tornava a l'escena musical gairebé un any després amb un tema dedicat al fill de la seva cosina, donant pistes que la gent no acabava de lligar. Fins i tot es va pensar que l'Alfred podia ser pare. Aquí està la realitat de la cançó. Es diu així, Mateo.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a la Paradó de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
0: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
2: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
6: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
5: Sentir y Andalucía.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell.

0: passat ja per al punt de les 4 de la tarda. No fans de la mà d'ara amb un dels temes que, bueno, que tenim en la nostra selecció d'avui dimarts. Sabeu què passa? Que estem sense aire condicionat i estem aquí com una mica xafadets. Així que estem treballant en això. Però no us, no us podeu ni imaginar la calor que ara mateix tenim aquí en el nostre estudi principal.
1: 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
0: 31 graus. Això no és res. Bueno, entre la caloreta que fa, que no és que sigui ja estiu, però envoltats d'equips us podeu fer una idea. Anem a refrescar l'ambient, que falta ens fa, que aquesta l'honor de New amb aquest Latitude.

0: hi havia moltes ganes de nou treball de Joan Dausà i a més arriben col·laboracions importants com és la d'Antoni Orozco amb aquest tema que es diu Immortals.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: I ja fa setmanes que Celine Dion es posa de nou en primera línia musical. L'artista estrenava Danzon, que és la seva primera cançó en francès en 10 anys. Un artista que portava sense publicar res des de l'any 2024. Entre coses, unes coses i d'altres, i la seva ja coneguda enfermetat. Ha tornat a lo gran, és una gran dama de la música, és una gran artista que emociona. Així sona Danzon.

0: Doncs aquesta, per cert, que acaben de publicar la setmana passada la versió en castellà d'aquest Save Tonight de David Guetta i la J-Lo, Jennifer López. La posarem, que tenim molts dies per endavant. I aquí està, doncs, una de les cançons que significa tornar a la música dance, techno, disco.
1: Ràdio El Vendrell.
0: De la J-Lo.
1: 7.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
0: Anem ara a baixar una miqueta el ritme, que ens quedem amb la música d'Ivan Herzog, que publicava ja fa unes setmanes aquest tema que es diu Des de lluny. És la continuació emocional d'Et prometo, que reivindica l'amor més enllà del final.
2: Més ombres davant que per darrere.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Doncs aquí estava Miquel Herzog i el seu darrer treball, que... Miquel no, que el Miquel és el seu pare, l'Ivan Herzog. Ja posàvem el Miquel aquí quan érem joves. Bueno, anem en busca de La Verdad o la Imaginación, que és el darrer treball de Fangoria. Aquí arriben, com sempre, amb una nova, un nou treball, 12 cançons a tope i temes com aquest que dona títol al nou àlbum.

0: vida i en caps de setmana bons, i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

anuncis, sí, és Sebastián Yatra amb Jai Cavalan, amb el seu Cucaracheo, la seva nova cançó, que ens acompanya des d'aquest mes de febrer. Temazo d'aquells de sentir, punxar i moltes coses que encara ens queden. Estem en 11 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Ja sabeu que aquí tenim sempre tota l'actualitat musical acompanyant-te en aquesta tarda. Aquí és que estem avui passant una miqueta de calor, eh? Perquè, ja sabeu, no tenim aire condicionat. A Ràdio El Vendrell, escolta Tarda en Estèreo. I parlava molt d'aquesta col·laboració, la de Anita i Shakira, una col·laboració esperada, explosiva, la brasilera i la colombiana unides per oferir-nos aquest tema que forma part de l'Equilibrium, el nou disc d'Anita, un tema que uneix el funk brasiler, el pop urbà i aquest toc electrònic del que, bueno, doncs directament ens posen a ballar.

0: Escoltes Ràdio al Vendrell. What have you done to me?
1: You trained the light. Avui amb la música d'Evanescence i per sorpresa de tots ja fa unes setmanes que anunciàvem que tornaven. I és que han trigat 6 anys en publicar nou material de Bitter Truth. Anuncia la publicació del seu 6è disc i arriba justament aquest proper divendres. La banda amb Amy Lee, com sempre al capdavant. I atenció que ja fa setmanes que sabem que han confirmat la seva actuació l'1 d'octubre a Barcelona, a l'Olímpic Arena de Badalona i el dia 2 d'octubre a Madrid, al Palau Vista Alegre. Amb això avui tanquem i arribem al punt de les 5 de la tarda. Així que demà més aquí, en Tarda en Estèreo. Passeu, bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Marcia Roura. Albert Omonieti ha presentat als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El dirigent popular ha evitat valorar la petició que ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En les jornades del Cercle d'Economia...
2: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Parar! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?

0: Benvinguts al programa més divertit de la ràdio escolar.
1: Un concurs on les paraules juguen a amagar-se i les dites catalanes es disfressen.
2: Som els alumnes de 5è de primària i avui us presentem...
3: Frases disfressades!
1: En aquest concurs haureu d'endevinar frases fetes i dites populars catalanes. Escoltareu una pregunta o una frase incompleta i haureu de triar la resposta correcta entre tres opcions.
0: Prepareu les orelles, afineu el cervell i que comenci el joc!

0: Pregunta 1. Quina frase vol dir explicar una cosa amb tots els detalls? A. Fer-ne 5 cèntims. B. Fil per randa. C. Anar a la babalà.
1: La resposta correcta és la B. Fil per randa. Vol dir explicar una cosa molt detalladament. Per exemple, la Jana ens va explicar les vacances fil per randa.
2: Pregunta 2. Completa la dita. N'hi ha per llogar-hi A. Bicicletes. B. Cadires. C. Paraigües.
3: La bona és B. Cadires. Aquesta expressió es diu quan passa algo molt exagerada o sorprenent. Exemple. El Mohamed es va copiar totes les respostes de l'examen. N'hi havia per llogar i cadires.
0: Pregunta 3. Quina expressió fem servir quan una cosa és molt fàcil? A. Bufar i fer ampolles. B. Fer-ne un gra massa. C. Posar fil a l'agulla.
1: La A. Bufar i fer ampolles. Vol dir que una cosa és facilíssima. Per exemple, per la Yasmina, les multiplicacions són bufar i fer ampolles.
3: Pregunta 4. Si dues persones deixen de ser amigues o es barallen, diem que han A. Partit peres. B. Tocat el dos. I C. Fet el prese.
2: La resposta és A. Partit peres. Vol dir que dues persones ja no s'entenen. Exemple. L'Enric i el Pol han partit peres després de discutir al pati. Pregunta 5. Quina frase vol dir marxar o anar-se'n? A. Fer dissabte. B. Escampar la boira. O C. Fer campana.
3: La correcta és la B. Escampar la boira. Aquesta expressió vol dir marxar ràpidament. Exemple. Quan va començar a ploure, vam escampar la boira.
1: Pregunta 6. Quan una feina encara no està resolta i queda molt per fer, diem A. Qui no corre, vola. B. El més calent és a l'aigüera. C. Tal faràs, tal trobaràs.
0: La bona és el més calent és a l'aigüera. Vol dir encara no hi ha res segur o acabat. Per exemple, encara no hem començat el mural. El més calent és a l'aigüera.
3: Pregunta 7. Completa la frase. Això són filles d'una altra... A. Cistell. B. Paner. C. Mercat.
2: Correcte! És la B, paner. Aquesta dita s'utilitza quan es parla d'un tema diferent. Per exemple, seria parlar de les vacances. Ara són figues d'un altre paner.
3: I fins aquí el nostre concurs. Frases disfressades.
4: Esperem que us ho hàgiu passat molt bé jugant amb nosaltres en català.
3: Fins la propera. Adeu.

0: Benvinguts i benvingudes al nostre passaparaula d'estiu.
1: Prepareu les ulleres de sol, la tovallola i moltes ganes de jugar, perquè avui farem un viatge ple de paraules i diversió.
2: Esteu preparats? Doncs molta atenció a les definicions. Penseu ràpid i recordeu. Si no la sabeu, podeu dir passaparaula.
0: Som-hi!
1: Amb la A, líquid transparent que bevem i trobem al mar, a la piscina o als rius. Amb la B, peça de roba per anar a la platja.
2: Amb la C, con on es posa el gelat. Amb la D, muntanyetes de sorra que hi ha prop de la platja.
0: Amb la E, estació de l'any que fa molta calor. Amb la F, objecte inflable que ajuda a surar a l'aigua.
1: Amb la G, postres fredes molt típiques de l'estiu. Amb la H, lloc on podem dormir quan marxem de vacances.
0: Amb la I, illa molt coneguda de les Balears. Amb la J, més que hi ha moltes persones que fan vacances.
1: Amb la L, activitat de llegir llibres durant les vacances. Amb la M, massa d'aigua salada on ens banyem.
0: La N, moure's dins l'aigua fent servir els braços i les cames. Amb la O, moviment de l'aigua que del mar que puja i baixa fins arribar a la platja.
1: Amb la P, lloc ple d'aigua on ens banyem, nedem i juguem a l'estiu. Amb la Q, paradeta de diaris i o revistes.
2: Amb la R, beguda que freda que bevem quan fa calor. Amb la S, fruita gran i refrescant típica de l'estiu.
1: Amb la T, peça de roba suau que fem servir per eixugar-nos després de banyar-nos. Amb la U, objecte amb vidres que es posa davant dels ulls per protegir-los del sol.
0: Amb la B baixa, temps lliure d'estiu sense escola. Amb la X, calçat lleuger típic que portem a la piscina o a la platja.
1: Conté la Z, menjar típic italià que mengem durant les vacances.
2: I fins aquí el nostre passaparaula d'estiu. Ens retrobem aviat.

0: Cardeu.
1: Radio Tubies.
2: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Picalletres. Presenta Tina Forés.
2: Hola, família. Als estudis de la xarxa de comunicació local estem ben a punt per començar un nou capítol del Picalletres, el concurs lingüístic per excel·lència de la ràdio local. Som a la recta final d'aquest concurs que ens té el cor robat i que ens fa aprendre cada dia noves coses sobre el català, i això ens encanta i ens fa estimar més encara el català. Estem desitjosos de conèixer ja els participants avui. No esperem més, som-hi, doncs. Avui tenim amb nosaltres dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Mollet del Vallès i cap a Amposta. Contactem amb l'Emma Balea, que ens parla des de Ràdio Mollet. Emma, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
3: Doncs, primer de tot, estem encantats de preparar el Picalletres, que fem la nova edició i ho hem participat. Aquest any tenim alumnat de l'Institut Mollet, que ens acompanya. Tenim l'Eric Carlos Rodríguez, a la Daniela Montran Sánchez i a Miquel José Moreno, que seran els participants. No sé si els voleu conèixer una mica.
2: Oh, i tant, que es presentin ells mateixos, també.
3: Sí.

0: Doncs... com ha de ser, exactament. I tant, doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants. Que tingueu molta sort. Anem ara cap a Amposta Ràdio. Jordi Galo, com va? Qui són els nois i noies que t'acompanyen i en representació de quin centre juguen?
1: Hola, bon dia, Tina. Doncs venen del Col·legi del Sagrat Cor d'Amposta, amb moltes ganes de participar i de guanyar. Ells són el Fabián Beltrán, el Xavier Casanova i l'Ivo Tomàs.
0: Doncs també que es presentin ells una mica, si et sembla.
1: Molt bé. Vinga, Fabián, presenta't.
2: Hola, sóc el Fabián i a mi m'agrada el futbol.
3: Hola, sóc Xavier i m'agrada jugar a bàsquet.
4: Hola, sóc Ivo i a mi m'agrada l'handbol.
0: Doncs us desitgem el millor també a vosaltres. I abans de començar, hem de veure si la nostra jurat de capçalera està a punt. Hola, jurat.
5: Hola, Tina. Hola a tothom. Estic ben preparada, Tina, i amb ganes de veure brillar els nostres concursants amb les seves respostes. Vinga, comencem quan vulgueu.
0: Estic segura que els concursants em mostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, però, recordem el pica-rànquing. Jurat, qui són els equips que encapçalen la classificació?
6: El pica-rànquing.
5: En quarta posició tenim l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el pica-rànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.
0: Doncs aquest és el pica-rànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
6: A lletrejar.
0: Comencem el concurs amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Preparat, Eric?
7: Sí.
0: Temps. Bateria.
5: No porta accent, la E.
0: Daniela, guarí.
5: No porta dièresi.
0: Miquel, pilós. Inquiet. Bronze. Vapor.
5: Has dubtat en veu alta.
0: Doncs en aquesta primera ronda de lletreig heu fet un total de 3 encerts que sumen 300 punts al vostre marcador. És el torn ara del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Preparat, Fabián?
2: Sí.
0: Temps. Bagul.
2: B baixa. A.
5: És B alta.
0: Xavier. Redimí.
3: R. A.
5: És una E, no una A.
0: Ivo, destí.
4: D-E-S-T-I. Amb accent.
5: L'ai porta accent, ho sento.
0: Doncs en aquest cas us heu quedat amb 0 punts, 0 encerts, però no passa res perquè encara queden moltes proves per davant. Passem de seguida a la prova següent.
6: L'intrus.
0: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Les vostres paraules són les següents. Camarino, toro, palillo.
5: Correcte. En català, la tija petita de fusta tallada en punta que hom fa servir per escurar-se les dents es diu escuradents o furgadents, però no palillo.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador tornarà per al Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Les vostres paraules, en infinitiu, són les següents. Arrasar, pitar, cuidar.
2: Cuidar.
5: Incorrecte, rebot.
0: Institut de Mollet del Vallès. Les mateixes paraules, en aquest cas, les dues que queden. Arrasar o pitar. Quina seria la paraula intrusa?
5: Correcte, ara sí. En català, quan volem expressar l'acció de fer sonar el clàxon d'un automòbil, hem de dir tocar el clàxon o la botzina i no pas pitar. També, quan ens referim a l'acció de fer sonar un xiulet, hauríem de dir xiular i no pitar.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
6: A lletrejar.
0: Seguim amb la segona ronda, que consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Daniela, preparada? Temps. Plataforma.
7: P-L-A-T-A-F-O-R-M-A.
0: Supeditar.
5: T'has deixat la E.
0: Miquel, metàl·lica.
7: M-E-E-T.
5: Has dubtat també o alta?
0: Eric, invariable.
8: I-N-A-R-I-A-L-L.
0: Cortinatge.
8: C-O-R-T-I-N-A-T-J-E.
5: T-G, final.
0: Doncs en aquest nivell de lletreig heu fet dos encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el torn del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Xavier, estàs preparat?
3: Sí.
0: Temps. Esquelet.
3: E-S-C-A.
5: És una Q.
0: Ivo, agonitzar.
4: A-G-O-N-I-T-Z-A-R.
0: Passadís.
4: P-A-S-S-A-D-I-S.
5: La hi porta accent.
0: Fabián, disgustada.
2: T-I-S-T-U.
5: És una G, no una T.
0: Doncs en aquest cas heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador. I ara és el moment de saber com van amb aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
5: Les puntuacions inicials són les següents. L'Institut de Mollet del Vallès ha aconseguit fins ara 1.100 punts i el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta n'ha aconseguit 200.
0: Doncs l'Institut de Mollet del Vallès, que de moment es posa per davant en el marcador, però encara queden unes quantes proves per davant. El picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta la Chloe Riambau. Nascuda a la Bisbal d'Empordà, ha estat la guanyadora de l'edició del 2025 del concurs Sona Nou. Li desitgem una sòlida carrera a aquesta artista emergent. Amb un estil que es mou entre el pop d'autor o l'indie pop, la Chloe Riambau ha tret al mercat recentment el seu primer disc, Equilibris sense xarxa, que parteix d'un desamor després d'una relació molt llarga. Avui escoltarem la cançó Si te'n vas. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem la Chloe Riambau.

0: Quina calidesa, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut de Mollet del Vallès, començo per vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. A què dirà adéu la protagonista de la cançó?
2: A la tristesa.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Diré adéu a la tristesa.
0: Molt bé, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per al Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què ens abraçarà?
5: La calidesa.
3: Correcte, també. Escoltem-ho.
4: I ens abraçarà la calidesa.
0: Doncs 200 punts que vosaltres també sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem al tercer nivell de lletreig i aquí les paraules són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Miquel, preparat?
2: Sí.
0: Temps. Cartellisme.
2: CARTELLISME.
0: Infrahumana.
2: INFRAHUMANA.
0: Empaitesis.
2: EMPAITESIS.
3: Dues esses abans de la I.
0: Eric, rítmicament.
6: RITM.
3: La I porta accent.
0: Daniela, institucions.
7: INC.
3: És una S.
0: Doncs en aquest tercer nivell de lletreig heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Col·legi Sagrat Cor d'Amposta, és el vostre torn. Preparat, Ivo?
8: Sí.
0: Temps. Superficial.
8: SUPERC.
3: És una F.
0: Fabián. Escriguessin.
9: ESCRIGUESIN.
3: Dues esses abans de la I.
0: Xavier. Constitució.
10: C-O.
3: Has dubtat també igual que ja has dit C, és C.
0: Doncs en aquest cas no heu fet cap encert, per tant no podeu sumar cap punt al vostre marcador, però ens trobem ja a la recta final del concurs i hem de repassar com van aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: Doncs aquestes són les puntuacions a hores d'ara. L'Institut de Mollet del Vallès ha aconseguit sumar 1.900 punts i el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta n'ha aconseguit 400.
0: Doncs amb aquestes puntuacions arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres però d'una sola paraula. Aquesta prova us pot donar molts punts perquè teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Emma Balea, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
11: L'Eric.
0: Doncs l'Eric que intentarà lletrejar aquesta mega paraula. Ara el que heu de fer és pensar la vostra aposta i custodiar-la bé. Jordi Galo, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
12: Doncs l'Ivo Tomàs.
0: Doncs Libo també, el valent que intentarà lletrejar la mega paraula. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, d'Amposta Ràdio. Jordi Galo, fins ara.
6: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut de Mollet del Vallès. Com sabeu, hem desconnectat ja d'Amposta Ràdio. Estàs preparat, Eric?
8: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la qualitat de les persones que exerceixen una activitat professional amb gran competència. Són persones que tenen grans aptituds per fer la seva feina i treballen amb molt rigor, enginy, mestria, de manera que aquesta qualitat que posseeixen pot acabar convertint-se en referent per a altres persones. La mega paraula d'avui és el substantiu professionalitat.
8: Professionalitat.
3: Endavant.
8: PROFESSIONALITAT.
0: Molt bé, Eric, has lletrejat correctament aquesta mega paraula i ara després descobrirem com ho farà l'equip contrari i si també sumarà o restarà els punts que s'hi apostin. Molt bé, doncs ara serà el torn del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta, per tant, desconnectem de Ràdio Mollet. Fins ara, Emma Balea.
9: Fins ara.
0: Col·legi Sagrat Cor d'Amposta, esteu a punt? Estàs preparat, Ivo?
10: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la qualitat de les persones que exerceixen una activitat professional amb gran competència. Són persones que porten a terme la seva feina amb molta responsabilitat, solvència, tècnica o fins i tot vocació, de manera que aquesta qualitat que posseeixen pot acabar convertint-se en referent per a altres persones. La mega paraula d'avui és el substantiu professionalitat.
10: Professionalitat.
3: Endavant.
10: PROFESSIONALITAT.
0: Molt bé, Ivo, també has lletrejat aquesta mega paraula correctament i ara descobrireu com ho ha fet també l'equip contrincant i si també sumarà o restarà aquests punts. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrari i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Emma Balea, quants punts ha apostat el teu equip?
9: 900.
0: 900 punts que hem apostat per aquí. I Jordi Galo, quants punts ha apostat el teu equip?
11: 200, també.
0: 200 puntets també apostats. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut de Mollet del Vallès ha lletrejat la mega paraula... correctament. I el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta ha lletrejat la mega paraula... correctament. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Quan vulgui, jurat.
3: Doncs les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. L'Institut de Mollet del Vallès finalment ha aconseguit 2.800 punts i el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta n'ha aconseguit 600.
0: Per tant, ja tenim guanyador del programa d'avui. En aquest cas és l'Institut de Mollet del Vallès. Anem a parlar amb ells. Emma Balea, com estan els ànims per aquí?
9: Estan bé a màxims, eh? Allò, unes cares de felicitat. Jo crec que, sobretot, per l'experiència. Que ho comentin ells,
6: sí,
9: no?
6: Sí, sí. Tant.
9: Eh? Eric, Daniela, Miquel... Què? Sí. Us ho esperàveu així? El Miquel, que estava molt neguitós per les sintonies, les rafes... Diu, a mi em posa molt nerviós, això.
6: Home, però... és que són sintonies així de tensió, no? Sí. És el que hi ha, però bé, us ho heu passat bé o no?
8: Sí, sí, molt. És tota una bona experiència.
6: Me n'alegro, me n'alegro. Quina ha sigut la prova que heu trobat més complicada, potser?
8: Potser la de la cançó, perquè tenia com un... tenia com un català que pronunciava diferent i costava una mica més d'entendre, però al final l'hem fet bé.
6: Complicat. Jo sempre dic que aquesta és la que jo trobo més complicada. Però bé, en tot cas, moltes felicitats. Heu fet una participació molt bona. I no ens volem deixar de parlar tampoc amb el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Jordi Galo, com esteu per aquí?
11: Doncs mira, sabent que podíem haver fet més, els nervis ens han matat una miqueta, però bueno, amb ganes de revanxa, no?
6: Home, i tant.
11: Diuen que sí.
6: Els nervis sempre juguen a la contra en algunes ocasions, però bé, no passa res. En tot cas, ho han passat bé, no?
11: Sí, no? Vos ho heu passat bé?
8: Sí.
11: Sí. Bueno, ara no estan amb la il·lusió després d'haver perdut, però que després m'ho diran que s'ho han passat bé.
6: No passa res. El que compta és l'experiència. En tot cas, moltíssimes felicitats a vosaltres també. I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Com queda, jurat?
1: El Picarrànquing.
3: Doncs en quarta posició tenim l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I conserva la primeríssima posició l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el Pica Ranking, al final del Pica Lletres d'avui, i per part meva només em queda acomiadar-me dels locutors que avui ens han acompanyat, Emma Balea, Jordi Galo, i també dels concursants que han participat en el programa. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí i esperem que us hagi passat genial.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Sí, sí, sí, nosaltres també encantadíssims, amb ganes de repetir.
0: Doncs moltes gràcies a tots, hem arribat al final, esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio Mollet i Amposta Ràdio per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Ens veiem ben aviat. Adeu!
3: Pica Lletres, a la teva emissora local.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Us saludem des dels estudis de la xarxa de comunicació local on estem a punt per encetar un nou capítol radiofònic del Picalletres. Un capítol especial perquè és el darrer eliminatori d'aquesta temporada. Després celebrarem ja les semifinals del programa, així que hem entrat a la recta final i estem satisfets i satisfetes de tot el camí fet, sobretot d'haver comprovat la salut del català en el nostre jovent. Esperem que els participants avui vinguin ben preparats per aconseguir un bon cabàs de punts, entrar al nostre Pica Ranking i classificar-se per a una de les dues semifinals. De seguida ho comprovarem. Avui tenim amb nosaltres, com sempre, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Mollerussa i cap a Granollers.
0: Picalletres, a la teva emissora local.
1: Contactem amb la Karen Alfonso, que ens parla des de Ràdio Ponent Mollerussa. Karen, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola a tothom. Doncs avui tenim a la Inés, a la Berta i a la Mariona, que concursaran de l'Institut Terres de Ponent de Mollerussa. Ja les tenim aquí superpreparades.
3: Hola, em dic Inés i m'agrada dibuixar.
4: Hola, em dic Berta i m'agrada ballar.
5: Hola, soc la Mariona i m'agrada el pàdel.
1: Doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Granollers. Com va Maria Josep Pérez? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
6: Hola a tothom des de Ràdio Granollers. Us presento a la Gala, al Nil i al Gaston. I aquí els tenim preparadets i molt poc nerviosos.
7: Hola, sóc el Gaston i m'agrada esquiar.
8: Hola, sóc el Nil Gasol i m'agrada jugar a futbol.
9: Hola, sóc la Gala Ocaña i m'agrada jugar a bàsquet.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I si no saludem a la nostra jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
10: Sí, Tina, ben a punt. Amb tot l'arsenal de lletres preparat i amb ganes de veure el nivell dels nostres concursants.
1: Doncs esperem que sigui així, que demostrin aquest bon nivell. I abans de començar amb les proves, però recordem el Pica Ranking. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Pica Ranking.
10: La quarta posició l'ocupa l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. En tercera posició tenim l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el nostre Pica Ranking l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
0: A lletrejar.
1: Iniciem el camí a poc amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, a fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Preparada, Inés?
3: Sí.
1: Temps. Enorme.
3: E-N-O-R-M-A.
1: Sardina.
3: S-A-R-D-I-N-A.
1: Tàndem.
3: T-A-N.
10: La porta accent.
1: Berta. Buidar.
5: B-U-I-D-A-R.
1: Empatx.
5: E-M-P-A-T-X.
1: Vanitat.
5: V-A-N-I-T-A-T.
1: Període.
5: Com?
1: Període.
5: P-R-P.
10: T'has deixat la E abans de la R.
1: Mariona. Rodejar.
5: R-O-D-E-J-A-R.
1: Altern.
5: A-L-T-E-R-N.
1: aquest primer nivell de lletreig heu fet 7 encerts que sumen 700 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Cervató. Preparada, Gala?
4: Sí.
1: Temps. Autovia.
4: AUTOVIA.
1: Candela.
4: CANDELA.
1: Tramús.
4: TREMUAM.
11: És una A, no una E.
1: Nil. Rematar.
8: RAMAT.
11: És una E, no una A.
1: Gaston. Absent.
7: ABSENT.
1: Matinar.
7: MATINAR.
1: Pòrtic.
7: PORT.
11: La O porta accent obert.
1: Doncs, nois, en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
12: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Les vostres paraules són les següents. Laca, plas, casino.
11: Plas. Correcte. En català, el terme o temps assenyalat per alguna cosa, com ara el compliment d'una obligació, la presentació d'un treball o de documents a l'administració pública, es diu termini, terme, però no plas.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador torna ara per l'escola Cervató. Les vostres paraules són les següents. Bocata, plata, fogata.
4: Bocata.
11: Correcte, també. En català, el pa partit longitudinalment en dues meitats, entre les quals es posa algun altre aliment, es diu entrepà, sandvitx, badall, però no bocata.
1: Doncs 200 punts que vosaltres també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Berta, preparada?
4: Sí.
1: Temps. Barbacoa.
4: B-A-R-B-A-C-O-A.
1: Turmentar.
4: T-O-R.
11: És una U.
1: Mariona. Plàstica.
4: P-L-A amb accent S-T-I-C-A.
1: Estimulant.
4: E-S-T-I-M-U-L-A-N-T.
1: Cobrellit.
4: C-O-B-R-E-L-L-I-T.
1: Pessimisme.
4: P-E-S-S-I-M-I-S-M-E.
1: Reticència.
4: R-A-T-I.
11: És una E, no una A.
1: I nas. Desistir.
4: D-E-S-S-I.
11: Una sola S.
1: Doncs heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Cervató. Preparat, Nil?
8: Sí.
1: Temps. Turquesa.
8: T-U-R-Q-U-E-S-A.
1: Allunyar.
8: A-L-L-U-N-Y-A-R.
11: Has dit Y, és grega.
1: Gaston. Simètric.
7: S-I-M-E amb accent obert. T-R-I-C.
1: Pilotaire.
7: P-I-L-O-T-A-R.
11: T'has deixat la I?
1: Gala. Escolania.
4: E-S-C-O-L-A-N-I-A.
1: Il·lògica.
4: I-L-O amb accent obert.
11: Té la geminada.
1: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. I és el moment ara de fer un recompte general per veure com va tot plegat. Jurat, t'escoltem.
11: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut Terres de Ponent de Mollerussa ha aconseguit fins ara 1.900 punts i l'Escola Cervató de Granollers n'ha aconseguit 1.200.
1: Doncs aquests són els marcadors actuals, però encara queden algunes proves per davant per seguir sumant més punts. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. A la prova musical d'avui tenim Maig, nom artístic de la cantant barcelonina Maria Solà. Va començar a treure les seves pròpies cançons després de veure com es feien virals a TikTok alguns dels seus fragments. El 2025 va treure el seu primer treball anomenat La Flor de Maig, amb 6 cançons. Aquesta primavera surt a la llum el seu nou àlbum, però avui escoltarem el senzill Aquella part de tu, del 2025. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Maig i el seu Aquella part de tu.
12: Res pot completar, jo només vull tornar. Aquell juliol tu i jo, tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual, el temps ja ho ha oxidat, el que vam ser tu i jo.

0: Quina sensibilitat, la Maig. Li seguirem la pista, i tant que sí. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Terres a Ponent, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Si els protagonistes de la cançó eren abans un moment, què són ara?
2: Un record.
3: Molt bé, escoltem-ho.
4: Ja no som un moment, som un record.
0: Doncs 200 punts al sac i ara és el torn de l'escola Cervató. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la protagonista de la cançó, què se'ns ha embrutat?
5: El temps.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Terres a Ponent, la mateixa pregunta. Segons la protagonista de la cançó, què se'ns ha embrutat?
2: El amor.
3: No és correcte. La resposta és el que era pur. Escoltem-ho.
4: Se'ns ha embrutat el que era pur.
0: Doncs en aquest cas, cap dels dos equips pot sumar aquests 200 punts, però moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Mariona, estàs a punt?
2: Sí.
0: Temps. Microcosmos.
2: M-I-C-R-O-C-O-S-M-O-S.
0: Realitzador.
2: R-E-A-L-I-T-Z-A-D-O-R.
0: Ensenyaríem.
2: E-N-S-E-N-Y-A-R-I-E-M.
3: La hi porta accent.
0: Inas, prodigioses.
2: P-R-O-D-G-I-O.
3: T'has deixat lletres.
0: Berta, insecticida.
2: I-N-S-E-C-T-I-S-I-D-A.
3: És una C, no una S.
0: Doncs dos encerts més que heu fet en aquest nivell de lletreig que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn de l'escola Cervató. Gaston, estàs preparat?
5: Sí.
0: Temps. Lampisteria.
5: L-A-M-P-I-S-T-E-R-I-A.
0: Pròximament.
5: P-R-O, amb accent obert, X, I, M-A, M-E-N-T.
0: Establissin.
5: Pots repetir, sisplau?
0: Establissin.
5: E-S-T-A-B-L-I-S-I-N.
3: Dues S's.
0: Gala. Deshidratant.
6: Pots repetir?
0: Deshidratant.
6: D-E-S-I-T-R.
3: Hi ha una H abans de la I.
0: Nil. Doncs en aquest cas també heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: Les puntuacions actuals són les següents. L'Institut Terres de Ponent de Mollerussa, 2.700 punts, i l'Escola Cervató de Granollers, 1.800.
0: Doncs amb aquests marcadors arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Karen Alfonso, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
2: Jo, la Mariona.
7: La Mariona.
0: D'acord, doncs ja veig que ha respost ella mateixa, la Mariona, que intentarà lletrejar la megaparaula. I Maria Josep Pérez, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
8: Doncs serà en Gastón.
0: Doncs en Gastón, que també intentarà lletrejar aquesta megaparaula. Ara, els dos equips el que heu de fer és pensar una aposta i custodiar-la bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Granollers. Maria Josep Pérez, fins ara.
8: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Terres de Ponent. Estàs preparada, Mariona?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Una persona interessada es deixa portar per l'afany del profit o de la utilitat, de manera que busca l'interès, el benefici propi, en allò que fa o vol dels altres. Avui parlem justament del contrari, d'aquelles persones que no busquen aprofitar-se de res ni de ningú. La megaparaula d'avui és el participi plural femení desinteressades.
2: Desinteressades.
3: Correcte, endavant.
2: D-E-S-I-N-T-E-R-A-S-S-A.
3: Incorrecte. La quarta vocal és una E, no és una A.
0: Mariona, en aquest cas no ha pogut ser, no has pogut lletrejar bé la mega paraula, però no et preocupis perquè hem de descobrir com ho farà l'equip contrari. Doncs ara serà el torn de l'Escola Cervató. Per tant, desconnectem de Ràdio Ponent Mollerussa i Karen Alfonso, ens veiem ara mateix.
7: Vinga, fins ara.
0: Escola Cervató, esteu a punt? Estàs preparat, Gastón?
5: Sí.
0: Doncs som-hi. Hi ha persones que tenen interès en alguna cosa o en alguna persona i això vol dir que manifesten curiositat per saber, per conèixer. Ara bé, n'hi ha que es deixen portar per l'afany del profit o de la utilitat, de manera que busquen el benefici propi en allò que fan o volen dels altres. La megaparaula d'avui fa al·lusió a aquelles persones que no busquen aprofitar-se de res ni de ningú. La megaparaula d'avui és el participi plural femení desinteressades.
5: Desinteressades.
3: Endavant.
5: D E S I N T E R A.
3: Incorrecta, aquesta darrera A no és una A, és una E.
0: Llàstima, Gastón, no ha pogut ser aquesta mega paraula, però ara només ens falta descobrir si l'altre equip l'ha pogut lletrejar correctament o, en aquest cas, també l'ha fallat. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Karen Alfonso, quants punts ha apostat el teu equip?
7: Doncs s'han apostat tot.
0: Tot, aquests 2.700 punts que teníeu acumulats. I Maria Josep Pérez, quants punts ha apostat el teu equip?
8: Doncs també hem arriscat i s'han apostat tot, 1.800.
0: 1.800 punts que també teníeu acumulats. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Terres de Ponent ha lletrejat la mega paraula incorrectament. Oh. I l'Escola Cervató ha lletrejat la mega paraula incorrectament. Oh. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant en el marcador o, en tot cas, com han quedat els marcadors finals. Tens la paraula, jurat.

0: primer de tot amb l'Institut Terres a Ponent. Karen Alfonso, com estan els ànims per aquí?
1: Així, així. Però bé, s'han apostat tot, han estat valentes, així que és l'important.
0: Home, esclar, i heu de pensar que més enllà de la mega paraula, que hi ha hagut aquest error, heu fet un concurs molt bo, heu fet moltes paraules en els nivells de lletrets i en les altres també, heu participat molt bé. A veure, quins són els ànims per aquí? Inés, Berta, Mariona, com esteu?
2: Malament.
0: No passa res, més enllà d'això, espero que us ho hagueu passat bé amb la participació del concurs i que hagueu passat una bona estona. I no ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'Escola Cervató, Maria Josep Pérez. Com esteu per aquí?
3: Doncs jo els veig bé, la veritat que han fet també un gran concurs, s'ho han passat molt bé, i sobretot la cara de la seva profe és d'alegria, de contenta, o sigui que això vol dir que han fet molt bon paper. Jo també els felicito de la meva part. A la Gala, al Nil i al Gaston. Ara que parlin ells, que encara que tot i que fan una mica de cara de tristor, jo crec que s'ho han passat molt bé, oi que sí?
4: Sí, sí.
5: L'experiència ha estat bé, però si no es pot guanyar, el següent any ja guanyarem.
6: Almenys hem pogut gaudir de, bueno, el que ha dit, de l'experiència aquesta.
0: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres també per haver vingut. I ara només ens falta repassar com queda aquest Pica Ranking després d'aquest programa. Jurat, com ha quedat tot plegat?
7: El Pica Ranking.
8: Doncs amb el Pica Ranking següent encarem les semifinals pròximes, així que som-hi. La quarta posició l'ocupa l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. En tercera posició hi ha l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. El segon lloc l'ocupa l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts i lidera el Pica Ranking des de ja fa temps. L'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs així queda el Pica Ranking. Aquests seran els equips que participaran en les semifinals del Pica Lletres, però abans em queda acomiadar-me dels locutors i dels concursants que han participat en el programa d'avui. Karen Alfonso, Maria Josep Pérez, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i esperem que us ho hàgiu passat molt i molt bé.
1: Moltes gràcies a tots vosaltres. Fins la propera.
0: Fins la propera. Hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio Ponent Mollerussa i Ràdio Granollers per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Ens veiem ben aviat per disputar les semifinals del programa i després la gran final. A reveure!
2: Pica Lletres. Poc a poc i bona lletra.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio.

Tradició al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada, jornada de dimarts, dia 2 de juny de 2026. La temperatura continua d'estiu, tot i que encara no hi hem arribat astronòmicament parlant, i del temps en parlarem a la recta final. Abans, però, el Jordi Garella haurà tingut temps de parlar dels esports. La Marga Marca, des de les vies de so i la redacció complet del Vendrell Comunicació, ha preparat aquells temes que avui repassarem, com sempre, en aquests 30 minuts per repassar a l'actualitat del Vendrell i la resta de la comarca. Amb la locució de qui us parlem, molt de gust, Víctor Merentio.
0: Sumari de titulars.
1: Pas endavant perquè Calafell i Cunit disposin d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra. Segons ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, l'equipament s'ha inclòs en el pla estratègic dels Mossos que s'aprovarà al setembre. Parlon ha fet aquest anunci després d'assistir a la Junta de Seguretat Local de Calafell, on s'han donat les xifres de delinqüència de l'últim any. D'aquest tema en parlem avui d'entrada, però també haurem de parlar dels agents rurals que tindran una nova base al Vendrell i que s'ubicarà on hi havia l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra tocada al polígon de la Cometa. Així ho ha anunciat la representació aquest dilluns a Tarragona del pla estratègic de la Direcció d'Agents Rurals. Son Pablo i Esquerra també s'ha posicionat al voltant de la polèmica generada arran de la renaturalització del riuet de Coma-rua, i en parlem. Parlem també de l'Axe en Busto, que publicarà un nou disc el pròxim 10 de juliol. Es tracta d'un doble vinil que recull sencer el concert que els vendrellencs van oferir a Sitges. Parlarem també de l'escriptor calafellenc Albert Pijuan, que ha guanyat aquest dilluns el guardó a la millor autoria teatral. També del llibre de Carles Segura i a l'hora del Ball de Bastons de Sant Jaume, que se'n va anar a Portugal. Pas endavant perquè Calafell i Cunit disposin d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra. Segons ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, l'equipament s'ha inclòs en el pla estratègic dels Mossos que s'aprovarà al setembre. Parlon ha fet aquest anunci després d'assistir a la Junta de Seguretat Local de Calafell, on m'ha donat a conèixer les xifres de la delinqüència de l'últim any.
2: Feia anys que Calafell i Cunit reclamaven tenir una comissaria dels Mossos d'Esquadra compartida per donar resposta al creixement de població i deixar de dependre de la del Vendrell, l'única que hi ha a la comarca. Aquesta petició podria ser una realitat molt aviat. Tal com ha confirmat aquest dilluns la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, aquest equipament s'ha inclòs al Pla Estratègic dels Mossos d'Esquadra, que s'aprovarà el pròxim setembre al Parlament.
3: Per tant, un cop aquest pla està aprovat, doncs aquesta comissaria tindrà els recursos, no, programats perquè passi el pla d'actuacions. I, per tant, doncs podrem posar-la en marxa. Si pot ser abans d'acabar aquest mandat, seria el desitjable.
2: Des de l'Ajuntament de Calafell han rebut amb satisfacció l'anunci, apuntant que ja tenen identificats diversos terrenys on es podria ubicar la comissaria. El lloc més factible seria el nucli de Segur, per la seva proximitat amb Cunit.
4: En principi, doncs, el que hem de fer és analitzar quina superfície fa falta, quants metres quadrats necessitarà, tots aquests espais, això primer és necessari, però ja tenim doncs, algunes idees, doncs, fer-la del voltant de l'Avinguda Catalunya, que és l'eix principal, doncs, de Segur de Calafell que ens preocupa, per la centralitat que té agafant Calafell i Cunit, no?
2: Però la ubicació de la futura comissaria Segur també respon a la preocupació que hi ha en aquest nucli per l'increment de la inseguretat en els últims mesos. A la Junta de Seguretat Local, celebrada aquest dilluns, s'ha constatat que hi ha hagut un increment d'un 1,2% dels delictes al municipi l'últim any. Amb tot, el que més preocupa són els diferents incidents registrats recentment en dos punts que són considerats com a calents, el carrer Monturiol de la Platja i l'Avinguda de Catalunya de Segur. Les dues últimes setmanes hi ha hagut baralles que han acabat amb ferits, un per un arma de foc i un altre per un arma blanca. Des del consistori tenen identificats els responsables d'aquestes situacions i han promès accions contundents en coordinació amb els diferents cossos de seguretat.
4: Són uns 18 nanos, perquè són joves, alguns d'ells la majoria menors d'edat, que tenen sensació d'inseguretat i també conflictes amb els vianants i amb la gent que passa, però que també estan relacionats amb altres delictes que hem detallat avui a la Junta de Seguretat. Aquest cap de setmana mateix estaven relacionats també amb un problema que hem tingut amb una arma blanca i també hi ha hagut un problema al carrer Monturiol en aquest sentit.
3: Treballarem amb una estratègia coordinada, tant per part de Mossos d'Esquadra com policia local i Guàrdia Civil i Policia Nacional, quan s'escaiguin al mar de les seves competències, per actuar amb més diligència davant d'aquesta delinqüència persistent o incivisme que a vegades està ratllant una conducta que incomoda els veïns.
2: Des de la policia relacionen aquests fets amb activitats relacionades també amb el tràfic de drogues. És per això que les pròximes setmanes es faran diferents dispositius específics en aquests dos punts.
1: I parlem d'altres equipaments relacionats amb la seguretat, perquè els agents rurals tindran una nova base al Vendrell i que s'ubicarà on hi havia l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra. Serà tocada al polígon de la Cometa. Així s'ha anunciat en la presentació aquest dilluns a Tarragona del Pla Estratègic 2026-2030 de la Direcció dels Agents Rurals.
2: El pla estratègic detalla que entre el 2026 i el 2030 es faran 4 noves bases dels agents rurals a Tarragona i les Terres de l'Ebre, que s'ubicaran a les poblacions de Tarragona, Amposta, Móra d'Ebre i el Vendrell. La de la capital del Baix Penedès ocuparà l'espai on hi ha les restes de l'edifici de l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra, a la carretera de Valls, que està en desús des del 2008. L'Ajuntament va aprovar el passat desembre en un ple municipal la cessió d'aquests terrenys a la Generalitat per tal de destinar-la a la nova seu, un extrem que ara s'ha confirmat. El pla estratègic preveu la rehabilitació de l'antiga caserna, tot i que aquesta presenta un avançat estat de deteriorament.
5: El Vendrell, que també és una antiga comissaria o el que queda d'ella, i que també doncs, estem ara, s'està estudiant des d'Infracat, des d'Infraestructures de la Generalitat, si es fa a través d'un pla de bases nou, és a dir, de l'àrea bàsica nova, o s'entra com una reforma perquè algun ferro o alguna cosa encara queda i per tant estem acabant de mirar. Però aquestes dues serien les dues que tirarem endavant ja doncs, aquest any.
2: Segons el govern català, l'objectiu d'aquestes noves bases és adequar les infraestructures a les necessitats operatives i logístiques que hi ha actualment al territori.
6: Heu de tenir present que el cos gestiona més de 40.000 incidències a l'any, moltes relacionades amb temes de fauna i amb temes d'incendis, com els dos àmbits principals, però que requereix d'uns canvis estructurals davant d'un cos que no estava pensat, ni dimensionat, ni estructurat per assumir aquesta presa de decisions i aquesta immediatesa, no?
2: En aquest sentit, el nou pla preveu duplicar els efectius dels agents rurals a tot el país, fins a arribar als 1.300, amb l'objectiu de reforçar la presència i la proximitat al territori. Un centenar d'aquests nous agents seran per a la demarcació de Tarragona.
1: Som Poble. Esquerra Republicana de Catalunya també s'ha posicionat al voltant de la polèmica generada arran de la renaturalització del riu Etna com a Ruga. Des del principal partit de l'oposició es critica que el govern hagi tirat endavant el projecte sense escoltar la població i reclama que s'assegui a parlar i a estudiar les alternatives presentades per la plataforma contrària a la supressió de la Bocana.
7: Tavaris, el pàrquing de les Bòbiles, la Riera de la Bisbal, la recollida de residus i ara el riuet. Aquests són els exemples exposats per Som Poble Esquerra a l'hora de denunciar, assegurant l'absència de processos d'escolta entre la població en el moment d'endegar projectes que afecten el seu interès. Per al principal partit de l'oposició, la supressió de la Bocana a la platja de Coma-ruga s'ha executat d'esquenes a la població.
8: Durant 4 anys, el govern ha tingut temps per explicar-ho, per contrastar-ho amb la ciutadania i generar-ne consens. I no ho ha fet. No hi ha hagut cap procés de participació ciutadana. No hi ha hagut cap espai de debat real amb els veïns. I tampoc hi ha hagut una voluntat clara d'incorporar la ciutadania en una transformació tan important d'un espai emblemàtic de Coma-ruga.
7: Som Poble Esquerra es mostra a favor de la renaturalització del riuet, malgrat que discrepa en la forma de la seva execució, que ha comportat la supressió de la Bocana. Per al principal grup a l'oposició, el govern ha de reunir-se de forma immediata amb la plataforma veïnal sorgida arran de l'eliminació d'aquesta zona de bany en tractar-se d'un indret amb una forta càrrega emocional per al Vendrell i especialment als seus barris marítims.
9: El riuet no és tan sols un espai més. És un element històric d'identitat de Coma-ruga, és un element que està totalment arrelat a la història, és un espai privilegiat, té propietats terapèutiques, aigües termals i sobretot té un contingut emocional molt important per la ciutadania.
7: Som Poble Esquerra creu que hi ha marge per a la reversió del projecte malgrat l'afegit econòmic que pot implicar i critica que el govern demani comprensió quan afirmen s'han executat les obres sense dialogar amb la població. Per al principal partit de l'oposició, tot plegat respon a un modus operandi habitual en l'acció de l'executiu local.
1: L'Axembusto publicarà un nou disc el pròxim 10 de juliol. Es tracta d'un doble vinil que recull sencer el concert que els vendrellencs van oferir l'any passat a Sitges al Festival Terramar. Des d'aquesta setmana ja es poden fer les reserves a la web oficial del grup.
10: L'Axambusto ha anunciat que publicarà Efecte Permanent, un vinil doble que recull íntegrament el concert que el grup va oferir a Sitges l'estiu de l'any passat durant la seva gira. El disc es publicarà únicament en format vinil doble numerat el divendres dia 10 de juliol. Els integrants de la formació vendrellenca han explicat que aquest llançament no és només un disc en directe, també una experiència sonora que captura amb fidelitat l'energia, la complicitat i la intensitat que l'Axambusto va desplegar a sobre dels escenaris. El títol, Efecte Permanent, resumeix l'empremta que l'Axambusto ha deixat i continua deixant en diverses generacions. Han escollit el concert de Sitges perquè condensa tots els ingredients que van convertir aquella gira en un fenomen. Un repertori carregat d'himnes, moments de màxima eufòria col·lectiva i una interpretació vibrant que oscil·la entre la contundència del rock i la sensibilitat més emotiva. Ja es poden fer les reserves a la web oficial laxambusto.com.
1: L'escriptor calafellenc Albert Pijuan ha guanyat aquest dilluns el guardó a la millor autoria teatral per l'obra La Tercera Fuga, els Premis Max de les Arts Escèniques, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Pijuan ha guanyat el premi juntament amb Victòria Spungwert, amb dos com a coautors d'una obra que s'ha acabat enduent tres dels cinc guardons als quals aspirava. Escoltem-los.
11: No, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries que, bueno, molt bé.
12: L'escriptura, tothom ho associa a una cosa solita, i una cosa de tots allà tancats, i la mateixa naturalesa d'aquesta obra, la mateixa concepció, aquesta part que és la més solitària, ja és coral, no? Que era una mica la proposta des d'un principi de treballar des de la coralitat extrema en tots els àmbits, no? Llavors això, que hagin reconegut això, doncs, fa gràcia, no?
1: 40 propostes per l'acció per impulsar el català des dels municipis. El Departament de Política Lingüística presentava ahir a la Vegueria del Penedès les eines per promocionar la llengua des dels municipis. En concret, parlem d'un acte per impulsar el català des dels municipis que porta per nom 40 propostes per l'acció a la Vegueria Penedès. La trobada, que ha tingut lloc a la Masia d'en Cabanyes, a Vilanova i la Geltrú, ha aplegat alcaldes, regidors i responsables de Política Lingüística Municipal de la Vegueria i ha estat presidit pel conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila. L'Ajuntament del Vendrell ha estat representat per la regidora responsable de l'àrea de política lingüística del consistori, Sílvia Vaquero, regidora d'Educació, Cultura i Patrimoni. El president del Consell Comarcal del Garraf, Lluís Miguel García, ha obert l'acte i l'alcalde de Vilanova, Joan Lluís Ruiz, ha donat la benvinguda als assistents i ha explicat que les actuacions del seu ajuntament pel que fa a la política lingüística. Seguidament, la cap del Servei d'Informació, Difusió i Estudis del Departament de Política Lingüística, Anna Torrijos, ha presentat les dades de la Vegueria Penedès, l'enquesta d'usos lingüístics de la població del 2023 i el responsable del Consorci per a la Normalització del Penedès i Garraf, Biel Sanabra, i la coordinadora de dinamització i assessorament del Consorci, Teresa Tort, han presentat la guia per l'elaboració dels plans locals d'impuls del català i el catàleg de 40 propostes per l'acció. Ha tancat l'acte el conseller Vila amb una crida als ajuntaments de la Vegueria perquè assumeixin un paper actiu en la promoció de la llengua. Les quatre capitals de la Vegueria s'han adherit en els últims mesos al Pacte Nacional per la Llengua, que va aprovar el govern de la Generalitat el maig passat. No hi ha mar a la capital és el tercer llibre de Carla Segura. L'autora va presentar dissabte al Museu Déu davant d'un públic nombrós. Es tracta d'una obra de pensament que té com a objectiu generar preguntes entre els seus lectors.
10: La vendrellenca Carla Segura va presentar dissabte el seu tercer llibre, No hi ha mar a la capital. Ho va fer als jardins del Museu Déu. Com els dos llibres anteriors, es tracta d'una obra destinada a fer reflexionar el lector.
13: Aquest llibre és un llibre de pensament, és un llibre per reflexionar. Llavors, al principi és un pensament una mica més concret, més específic, i a mesura que va avançant la lectura, el pensament es va estirant una mica més fins a convertir-se en una reflexió una mica més general. Llavors, cada capítol, diguéssim, que parteix d'una metàfora que acaba sustentant les històries, i és això.
10: El llibre té el mateix rerefons que els anteriors, La conversació que te mereces i Sentir desde otra piel.
13: Com de semblant, crec que el que ja és el meu interès que no ha canviat per pensar, per reflexionar i per posar en paraules emocions que a vegades són una mica difícils d'explicar. Aquest llibre que crec que és una mica més madur que els altres, però sí que és veritat que continua sent íntim, però amb una mirada una mica més oberta. En aquest sentit, crec que no només parla de mi, sinó que parla de situacions vitals i quotidianes on tothom es pot veure reflectit i fins i tot conegut.
10: El seu treball té l'objectiu d'oferir al lector un moment de calma i de posar en valor el sentiment de la compassió.
13: Crec que al tancar el llibre m'agradaria que es quedessin amb més preguntes que respostes. Al final vivim envoltats d'un missatge on ens diuen què hem de fer, què hem de pensar, què hem d'actuar, o sigui, com hem d'actuar, cap a on hem d'anar. I crec que aquest llibre simplement no pretén donar lliçons a ningú, simplement oferir un moment de calma, un moment de pausa. I si a l'acabar el llibre algú s'ha pogut sentir una mica més a prop de si mateix, una mica més capaç de mirar el món amb més compassió i bueno, al final decidit a cuidar una mica més de la seva platja, jo crec que haurà valgut la pena escriure'l, la veritat.
10: El públic omplia els jardins del museu i Segura va fer la presentació acompanyada de la regidora de Cultura, Sílvia Vaquero.
1: Ja que som en clau cultural, parlem de la Diada Pau Casals, que commemora el 150è aniversari del Mestre amb dos concerts, en aquest cas a Barcelona. A Barcelona celebrarà, per tant, la Diada Pau Casals, que enguany s'inscriu en la commemoració d'aquest 150è aniversari del naixement, impulsada per la Generalitat de Catalunya. La Fundació Pau Casals on organitza, amb el suport de l'Ajuntament, dos concerts a la ciutat. Una diada per commemorar el vincle històric i simbòlic de Pau Casals amb la ciutat de Barcelona, així com la seva dimensió musical, social i popular, contribuint a la seva difusió entre les noves generacions. El dimarts 9 de juny a les 8, el Palau de la Música Catalana acollirà un concert del Quartet Casals acompanyat pel pianista Alexander Melikov. Les entrades ja estan a la venda a les taquilles i al web del Palau de la Música. En el marc de la Diada Pau Casals, la Fundació Pau Casals també organitza un concert al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, on el 13 de juny, a les 12, podran gaudir de les actuacions de l'Orquestra de Corda del Conservatori Municipal de Música de Barcelona i l'Orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Oriol Martorell, així com també l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes. Les entrades d'aquest concert també val a dir que són gratuïtes amb reserva prèvia oberta des d'avui mateix. La Diada Pau Casals és una iniciativa per commemorar i celebrar el vincle històric i simbòlic de Pau Casals amb la ciutat de Barcelona, així com la seva dimensió musical, social i popular, contribuint a la seva difusió entre les noves generacions. Amb el violoncel i les generacions més joves de violoncel·listes com a principals protagonistes, el projecte impulsat per la Fundació Pau Casals es focalitza en el compromís social de la música i la seva potencialitat com a element de cohesió social. I marxem cap a Portugal. Per què? Doncs perquè el Ball de Bastons de Sant Jaume dels Domenys ha actuat aquest cap de setmana a Viana do Castelo, a Portugal. El motiu de l'expedició ha estat la primera trobada internacional de balls de bastons i balls de pastorets, organitzada en aquest cas per la Generalitat de Catalunya.
10: El Ball de Bastons de Sant Jaume dels Domenys ha actuat aquest cap de setmana a Viana do Castelo, Portugal. L'entitat baix-penedesenca ha participat a la primera trobada internacional de balls de bastons i balls de pastorets d'aquesta localitat. Els bastoners de Sant Jaume formaven part d'una representació integrada per més de 300 participants, la majoria catalans i també portuguesos, amb 13 colles de ball de bastons i una de pastorets, a més d'un grup portuguès. La trobada ha estat una iniciativa de la Delegació de la Generalitat a Portugal i de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya. Divendres, dissabte i diumenge, bastoners i pastorets van actuar a diferents indrets de Viana do Castelo. Ha estat un cap de setmana de germanor i d'intercanvi cultural.

0: Els esports en Jordi Graell.
1: Hola, bon dia. Comencem parlant de vela. Aquest cap de setmana ha arrencat la 88a edició del Campionat de Catalunya de Patir de Vela, que per primer cop s'organitza al Vendrell. 78 participants han pres part de la sortida aquest dissabte a la platja de Sant Salvador amb la disputa de dues mànigues, mentre que diumenge s'enduien a terme un parell més. Escoltem el president de l'Associació Patir Català Sant Salvador, Edu Sánchez.
2: Suposa un nivell d'infraestructura i d'organització molt gran. Hem tingut la gran ajuda, que sense ells no haguéssim pogut fer-ho, tant de l'Ajuntament del Vendrell, de la DIPAP, que és l'Associació Internacional de la Classe del Patir a Vela, com de la Federació, com d'esponsors com Mercedes, Can 60, Sacallets, on estaven d'aquí, que gràcies a tota aquesta gent hem pogut, i 22 voluntaris hem pogut cobrir aquest esdeveniment tan important.
1: Finalment, després de les dues primeres jornades, la classificació de primera categoria està encapçalada per Jan Heuning, del Club Nàutic Sitges, amb 5 punts, seguit de prop per Pac Ortiz, del Club Patir de Vela Barcelona, amb 8 punts. Una mica més lluny, ara mateix tancaria el podi Josep Maria Robert, del Club Nàutic Sitges, amb 16 punts, mentre que el calafellenc Jordi Sánchez, l'únic representant de l'Associació Patir Català Sant Salvador, entre els millors del campionat, és cinquè, amb 18 punts, a només dos del podi. Pel que fa a la segona categoria, la lidera Cristina Alzius, del Club Patir de Vela Barcelona, amb 6 punts, mentre que completarien el podi Andrés Feu, del conjunt anfitrió, amb 10 punts, i Anna Bordes, del Club Patir de Vela Barcelona, amb 11 punts. No gaire lluny hi ha el president local, Edu Sánchez, que es manté amb opcions en quart lloc, amb 12 punts. El campionat es tancarà aquest cap de setmana amb les últimes 4 mànigues entre dissabte i diumenge. I seguim parlant d'eslàlom. El pavelló de Coma-ruga ha acollit aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya d'eslàlom en cadira de rodes. Un total de 59 participants d'arreu de l'Estat han disputat una competició que tornava a Catalunya per primer cop des de la pandèmia, ja que l'última localitat del país que l'havia organitzat havia estat el Prat el 2019. Entre els 13 representants catalans hi havia la vendrellenca Laia Cuscó, de l'equip Joves Vicovent de Vilanova. Escoltem precisament la participant del Joves Vicovent, Laia Cuscó.
3: Està molt contenta?
4: Molt bé.
3: Que el celebri a Coma-ruga.
1: I escoltem també la membre de Joves Vicovent, Lali Monasterio.
5: Quan la federació va proposar, ens va fer molta il·lusió. Treballar a casa, doncs mira, t'estalvies quilòmetres, cansaments, i després el Vendrell, aquest any, al ser la capital, la ciutat europea de l'esport, doncs clar, amb raó més que hi hagi la part de discapacitat, no? La inclusió, que no es veu a cap puesto, i si ara molta gent estigués així, veuria la feina que tenen i les ganes i com qualsevol esport.
1: Laia Cuscó ha participat a la categoria BS3, on primer dissabte disputava la prova cronometrada, acabant en quart lloc, quedant així les portes d'un podi encapçalat per la manxega Elena Tajuelo, que també s'imposava posteriorment en una prova d'eliminació individual, on Cuscó aconseguia penjar-se la plata. Finalment, diumenge, es tancava la competició amb la prova d'eliminació per equips, on els Joves Vicovent finalitzaven novè lloc i que s'emportava l'Espace Navarra. I acabem parlant de futbol. Aquest cap de setmana ha arrencat el 28è torneig Pau Casals de futbol base organitzat per la Unió Esportiva Tancat a les instal·lacions del Camí de Roda. Primer dissabte començà amb les categories Babies, Benjamí Sub-10 i Alaví Sub-12. Els més petits disputant partits no competitius, mentre que en Sub-10 es proclamava campió al Torredembarra, seguit del Nàstic Soccer Academy i l'Escola Futbol Base Calafell. Pel que fa a Sub-12, el conjunt anfitrió al Tancat s'imposava per davant de l'Escola Futbol Base Calafell i el Nàstic de Tarragona. Diumenge, la competició continuava amb les categories per Benjamí Sub-8 i a la Vi Sub-11. Finalment, en Sub-8, el vencedor era el Torredembarra, mentre que quotaven el podi els Pallaresos i el Sant Pere i Sant Pau. Pel que fa a Sub-11, el campió era el Nàstic, seguit per la Floresta i el Salou. El proper cap de setmana, el torneig Pau Casals viurà dues noves jornades, primer dissabte amb la categoria infantil Sub-13 i ja diumenge amb la infantil Sub-14.
6: Temps amb Marc Rodero.
7: Doncs les temperatures que continuen sent altes per aquests primers dies del mes de juny. Establirem connexió amb Marc Rodero perquè ens faci 5 cèntims de la previsió meteorològica de cara als propers dies. Unes temperatures que sembla volen suavitzar-se una mica sobre el total d'aquests darrers dies on estaven ja disparades i eren de rècord. Marc Rodero, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
7: Les tenim una mica més suavitzades, aquestes temperatures?
8: Sí, correcte, han baixat una miqueta. De fet, es nota que s'han desinflat, tot i que encara cap a l'interior la temperatura queda una miqueta més alta. Hem arribat als 30 del Montmell, però bàsicament sí, la temperatura fluixa. Avui amb un dia variable. De fet, ens està creuant un sistema frontal que deixa certa inestabilitat cap a l'interior, tot i que nosaltres quedem totalment al marge. Per demà repetirem la mateixa situació, en conjunt un dia tranquil, dominat pel sol, amb algunes bandes de núvols alts no gaire destacables i amb temperatures que podien afluixar una mica, sobretot cap a l'interior, a la costa, difícilment baixarien com ho faran cap a l'àrea interior perquè tindrem una mica de vent de component nord. De moment parlarem d'estabilitat, de tranquil·litat i de temperatures més pròpies per l'època de l'any, Víctor.
7: El mar, com el tenim, Marc?
8: Doncs amb aquesta situació d'inestabilitat, avui ens creua un front, baixa una miqueta la pressió, hi haurà una mica d'entrada de vent de nord i, per tant, una miqueta més alterat. Parlaríem de marejol generalitzat avui i també les properes jornades.
7: Doncs de tot plegat anirem parlant en properes ocasions, com sempre, d'aquesta mateixa sintonia o altres espais de la mateixa sintonia. Marc, gràcies, que tinguis molt bona tarda.
8: Bona tarda.
7: I nosaltres acabem aquí aquesta edició de les notícies. Recordin que trobaran informació puntual d'allò que és actualitat a través de les xarxes socials Facebook, X i Instagram, també de la nostra pàgina web i de les notícies de la televisió local. Bona tarda.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: Si ens està escoltant algú jove, dirà, mira l'abuelo. És que jo crec que la música gairebé no és el que era. Jo sóc fill dels que vam créixer amb el rock and roll, amb la música que es posava a les emissores americanes i després aquí de les grans bandes. I ara, quan poso la ràdio, escolto un reggaeton, que no tinc res en contra, però m'agrada poc. Per això, amb el temps, un va triant què és allò que l'interessa d'allò que escolta. I de vegades té sorpreses. I jo sempre li he dit al meu company Marc Guitart, bassista dels Guardafuegos, que encara que no siguin famosos ni es facin ric, són molt bons. Però el Marc és baixista, i ara tenim aquí el Guitar Hero, que és el Rosendo Hernández. Rosendo, m'agrada molt els Guardafuegos. Estic bé o malament?
1: Moltes gràcies. Bona tarda.
0: Bona tarda. A veure, per què soneu com soneu? Per què arribeu a fer aquesta mena de música? Imagino que surt de tot allò que heu escoltat, no?
1: Sí, per suposar, i una manera d'entendre la música, com tu ben has dit al començar. El que passa que ja has començat donant un peu a com ha canviat tot i podríem estar tres programes i jo estaria rajant de com estic veient tot.
0: Raja una mica.
1: Tot, és preocupant, a mi em preocupa i fa llàstima i pena. Jo, has començat amb aquest peu de com ha canviat tot. Jo, últimament, els últims anys de Guardafuegos, hem sortit molt. Hem sortit a la carretera i fora de Catalunya molt, moltíssim. Hem trepitjat una quantitat important d'escenaris per tota la península i hem vist coses que no ens agraden, coses que ens agraden molt, ho hem disfrutat molt. Encara queden com petits racons on hi ha gent que vol anar a descobrir música cada setmana, locals que programen cada setmana i la gent hi va, i això és molt difícil de trobar, però existeix i nosaltres ho hem gaudit. Això no dono fe. Però a la vegada la programació als locals cada cop és més bueno, va en una línia tal com va la societat. La societat cada cop
0: és més superficial.
1: Sí, superficial i del consum ràpid. Llavors, el que jo me n'adono és que la gent no vol anar a descobrir res, la gent no li expliquis milongues, que si tu fas cançons, pues vale, que te les cantis tu a casa teva. La gent vol escoltar, pues si tenen la nostra edat, que ja tenim uns quants números...
0: Sí, jo davant tinc, de 24, tinc.
1: Sí, jo però ja, també. Doncs què passa? Que la gent vol escoltar el Cien Gaviotas de Ducandú, l'Insurrecció de l'última fila, i no l'expliquis més històries, o dels judors, o alguna cosa així. Vull dir, la gent no, costa molt, i llavors s'està perdent. Jo sempre he sigut un melòman, i sempre he estat buscant grups, buscant autors que m'agradin, i això s'està perdent, i fa pena. Llavors, quan tu has començat amb aquest peu, doncs jo he pensat, pues sí, ja començarem a rajar. A part d'això...
0: És que jo... O escolto els Green Day o escolto els Strokes.
1: Sí, però bueno, els Strokes ja tenen 20 anys, també.
0: Sí, clar.
1: És que no sé si et referies als Strokes com a més moderns.
0: Bueno, com a més moderns que Pink Floyd, sí.
1: Sí, clar, però estem parlant d'un grup de dues dècades, com a mínim.
0: I ara què?
1: Ara, pues res, és que no hi ha res, tampoc... No crec que no n'hi hagi relleu, que no n'hi ha interès per un relleu generacional, musicalment parlat. D'altre tipus de música, sí, ja ho sabem, però de la que a nosaltres ens agrada, no. Llavors el que hem de fer és disfrutar-la tant com puguem, i allà on puguem, i ja està. I a vegades, pues, jo mateix, pues, no hauria d'encabronar-me amb aquestes coses que em donen tant de pensar.
0: Les vostres cançons sonen bé, tenen lletres que expliquen coses, vale? I a més, no, mai estan revolucionades. És a dir, si a mi m'agrada un grup com Guardafuegos, és perquè esteu quasi camí del sol, que encara que és rock, les cançons duren el que han de durar, tenen el ritme que han de tenir, són una composició artesana.
1: Sí, per suposat, per suposat, artesana, orgànica, tot sense additius, vull dir, és molt natural. És que a mi em passa últimament, m'ha passat diverses vegades, que bueno, intentem que els directes tinguin vida i canviem moltes coses. Cada directe canviem coses, yeah. Canviem ordres, canviem cançons. També tenim dos formats, actualment tenim dos formats, que és l'elèctric i l'acústic, i són totalment diferents, perquè encara que hi hagi cançons que coincideixin, les toquem de forma diferent. I a vegades ja no saps on estàs. I és molt fàcil que t'equivoquis. I m'ha passat ja un parell de vegades amb una cançó nova, que encara no hem tret i que traurem molt aviat, que a l'entrar, no recordo com entra, llavors em quedo tocant amb la guitarra i dic, ei, el company, tant el Marc, que és el baixista, com has dit abans, o el Miguel, que és el guitarra que tinc a l'altra banda, dic, ¿cómo era esto? ¿Cómo empezaba? Si pudiese hablar con mi... Ah, sí, llavors és una forma...
0: Forma part de l'espectacle.
1: Clar, clar, vull dir, però és que és natural. Si tu portes mil coses gravades, això ja no ho pots fer.
0: No, clar.
1: Perquè nosaltres, el que tinc darrere és el bateria que està aguantant, el baixista m'està aguantant el ritme. El que està fent els dibuixos a sobre meu. I jo estic fent una base rítmica amb la guitarra i puc allargar-ho tant com jo vulgui. Ho podem parar quan vulguem. Yeah. Hi ha una cançó que a vegades parem en sec i ens quedem tots parats i quan jo arranco, arranca la banda darrere, com una locomotora. Això ho pots fer si ho fas de forma artesanal. Això... Si no, no ho pots. Si ho portes gravat, no, això no es para.
0: Sí, jo vull fer el Calamaro. Crec. Alguna vesgueria sí. D'aquestes o canviar tonos de cançons. I amb quin públic us trobeu?
1: Ens trobem amb un públic. Spotify ho diu, ho diu molt clar. Hi ha de totes les franges, però la més gran és entre 40 i 60 anys.
0: Públic entès?
1: Sí, majoritàriament sí, perquè és un públic que després ve, dona les gràcies, normalment compra la Merchant, que és molt difícil avui en dia que la gent compri, perquè nosaltres venem vinils, CDs, samarretes, però els vinils els compren, a vegades no tenen ni reproductor de vinil, i CD ja no té ningú...
0: Jo sóc el tonto, perquè s'ha de dir així, que va plorar el dia que va tancar el Revolver, i que ja només em queda anar a Disco 100.
1: Sí.
0: Anar al barri de Gràcia, perquè al cotxe tinc un CD. Sí.
1: A Tarragona tens l'arxiu encara.
0: Bueno, doncs mira, serà bo saber-ho. Com va començar tot això de la guitarra teu?
1: Bé, la guitarra com a tal no crec que sigui el meu instrument, bueno, cap instrument, perquè jo tinc un nivell molt bàsic de guitarra. Jo sempre m'havia atret la música i sobretot m'havia atret composar, explicar coses. Quan era nen, l'Edu Fernández dels Portland...
0: Ens hauríem de posar de junts, eh?
1: Sí.
0: Ho dic per si algun amic de l'Edu ens escolta, que li faci arribar.
1: Pues sí. Pues ell tenia una guitarra i ell sabia quatre acords que li havia ensenyat un altre que després també va ser molt influent en mi, un altre personatge il·lustre del Vendrell, una persona il·lustre, vaja, del Vendrell, que és el Miguel, d'Un Hombre Bonito, o de Massaje de Dólar, i a través de l'Edu vaig aprendre uns acords i tal, després vaig comprar una guitarra, després el Miguel van fer coses al principi amb una banda que jo vaig muntar, que es deia Mr. Pez, i bé, des que jo vaig prendre aquests acords fins que vaig començar a composar i tindre una banda, igual van passar ben bé 8 o 9 anys, no sé, no es va donar. I tal com vaig començar, vam muntar una banda, que era Mr. Pez, van començar a passar músics, fins que vam trobar 4 o 5 que connectàvem, vam fer, pues, si no recordo malament, un parell de discos i dos o tres EPs.
0: I ara, quan els escoltes, com sona?
1: Pues mira, és molt curiós perquè Ara he pujat, aquesta setmana passada o l'altra, vaig pujar a Spotify la primera demo que vam gravar amb Mr. Bez, que és de tres cançons. Que passa que tinc que acabar de perfilar que estigui al perfil de Mr. Bez, perquè està com a part. Es diu Locos por lo Eléctrico, i són tres cançons que faries, creus, a mi em va sorprendre, la veritat. Són les primeres composicions que feia, però, és més, em vaig trobar dissabte David Ibars, que és un altre il·lustre del Vendrell, baixista, que va estar en la primera formació de Mr. Pez, i em va dir, aquelles cançons, dic, mira, les acabo de pujar a Spotify. I diumenge em va escriure, diu, tio, les he escoltat i he flipat. I sí, la veritat és que no, tenen alguna cosa. Per ser les primeres composicions que jo feia, les primeres gravacions, la primera vegada que entrava a un estudi també a gravar, és molt curiós.
0: Però llavors, tu què feies? Et tancaves en el teu quarto, li deies als teus pares, no me toquen los huevos?
1: No, no, per res. Jo treballo des de molt jove, i a mi, mentre estic treballant, puc permetre'm el luxe de pensar. Hi ha feines que no t'ho permeten.
0: Jo no penso.
1: I jo pues, estic donant-li voltes a idees i melodies que tinc al cap i sobretot, mentre estic treballant, vaig rumiant i sempre... Bueno, hi ha èpoques, no? Hi ha èpoques que dius, bueno, necessito oxigenar-me, però porto 20 anys rumiant quina cançó faré ara o de què parlarà o rimant o buscant un adjectiu, un... sinònim.
0: Si jo vaig pel carrer i em veig a un andamio i dic, què passa, Rosendo? I tu no em dius res.
1: Estic composant.
0: Estàs composant.
1: La bastida no és el millor lloc.
0: No.
1: Per
0: bueno,
1: composar.
0: Has de pensar una mica per no caure.
1: Sí, sí.
0: La teoria està molt bé. Jo t'he demanat una cançó i jo crec que demostrarem clarament que és allò que veníem defensant de com soneu els guardafuegos.

0: A veure, Rosendo, explica'm com és una mica la vida col·lectiva de guardafuegos.
1: La vida col·lectiva? Bé, la veritat és que cadascú fa la seva vida. Si algú he de dir, i és cert, que som serios. Són una gent sèria, i menys mal, no?, perquè és molt fàcil treballar. Quan tots tenim una edat i tenim... Jo crec que si estàs en una cosa com aquesta, vull dir, en un grup de música, amb quasi ja 50 anys, t'ho prens en sèrio, si no, no. I és molt fàcil treballar, la veritat. Quedem quan hem de quedar, tots tenim família, tenim feines... Quedem quan hem de quedar i quedem puntuals i fem la feina, no anem... Jo sé de que hi ha gent que pues, igual queda i se'n van a fer cerveses, però nosaltres les cerveses les fem en un altre moment, que també ens agrada, eh? Però quan quedem, quedem i bé, sempre estem planejant alguna història i és bonic, i el dia que s'acabi això, pues s'acabarà Guardafuego, segurament. Però sempre estem trastejant alguna història. Ara estem fent la tercera gira, per dir-ho d'alguna manera, perquè vam fer dos gires amb l'últim disc per tota la península, i ara està fent una tercera gira tot el 2026, que ja hem estat a Burgos, Madrid, València, no sé, és que ja ni... Bueno, hem estat molts llocs, encara hem d'anar a Extremadura, a Benicàssim, Castelló també, aquest any encara, i sempre estem barrint alguna cosa. Aquest any, el desè aniversari, hem tret tres cançons, hem tret dos cançons, encara ens queda una per treure, però segurament quan acabi la gira pues, començarem un altre cop a composar i a planejar coses. La qüestió és que sempre estem fent alguna cosa, i crec que això és important.
0: I aquí no toqueu, a Catalunya?
1: Doncs de moment vam tocar, i és curiós, és molt curiós, perquè no sabe per què no... I tampoc vinc a plorar, perquè sembla... Ja vaig anar a la tele i vaig plorar.
0: Però és que... Aquí el que pots fer és un macagón, Déu.
1: No.
0: No plolis, emprenya't.
1: No, mira, vam presentar...
0: Està vigilant la policia i ara ens mira malament.
1: Vam presentar... vam començar l'any, si no recordo malament, el primer concert va ser a l'Hospitalet de Llobregat, a una sala mítica que és l'Oncle Jack, i ho vam fer amb l'acústic. Abans d'acabar l'any, tocarem al Vendrell, sí o sí, això sí, passa encara, no ho puc dir, ni sé del cert on serà. Yeah. Abans de que acabi l'any, tocarem al Vendrell, segur. Però encara no hi ha res lligat.
0: Pues que jo que no estic bé...
1: I després,

0: Bueno, al Vendrell no tens una sala on els caps de setmana sempre hi va gent.
1: Bueno, tenim, bueno, tenim petits locals, tenim Bikers, el local Bikers, tenim, sí, l'alternativa, no, no estem, no estamos tan mal, que deia aquell, no? El que passa és que, per això, nosaltres al final som carn de biker o d'alternativa. Al final hem acabat, ara el racó també han començat a fer concerts, i vaig estar l'altre dia i estava a tope, o sigui que molt bé. Sort d'aquestes propostes privades, que encara mantenen la flama de la música d'autor. Però llavors, el que és sorprenent, que llocs com a Càceres, que no ens coneixen de res, perquè nosaltres, si fóssim una banda de versions o un grup tribut, és molt fàcil vendre't.
0: Quina ràbia, eh?
1: No, bueno, sí, no, sí, clar, però bueno, les coses estan com estan. També pensa que la persona que té un negoci ha vist que, sí, que posar un tribut de Fito o d'Héroes del Silencio ven a 10 vegades més cervesa que posant un grup com a guardafuegos.
0: Això ho fan els ajuntaments, també.
1: Ara ho estan fent, saps? I tindries que veure els catxers dels grups de versions. Ja. I dintre d'aquests grups, quins sonen i quins no sonen.
0: Ja.
1: Clar, perquè ell ja és gato por liebre. Llavors, no sóc jo qui hagi de criticar, perquè també em poden criticar a mi, però el que passa és que amb les cançons de Fallo, jo puc dir, bueno, és així de dolenta la cançó. Però si tu fas una cançó d'Héroes del Silencio i no dones una nota, no sé, potser tu hauries de mirar.
0: Bueno, però si tens, si tens balena i vas
1: com el bumbulí, no?
0: Pots
1: fer merdes amb les teves cançons, però no amb les d'un altre. Una mica de respecte, jo diria, però vaja, cadascú que faci el que vulgui. No, pues això, que per una persona que té un local i que té un negoci, pues és més fàcil. Que ho facin els ajuntaments ja és el colmo dels colmos. Jo no estic d'acord. Tampoc crec que hi hagi d'haver-hi una llei que digui tributs no, però moralment o èticament, per exemple, ja et dona a veure, no? Hi ha sales que no programen grups tributs, i estan allà, i nosaltres hem estat en aquestes sales, i no programen, i estan cada cap de setmana, i també és cert, ara fa poc va tancar, no? És incert el futur de la Traviesa, la Torre d'Embarra, és una de les sales més longeves que hem tingut aquí, ha estat 47 anys,
0: i ho
1: van anar
0: més d'una vegada.
1: Sí, vam tocar, sí, de fet, l'últim dia que vam tocar, el dia següent, van tancar, ja ho teníem programat. No, es veu que no va ser perquè nosaltres toquéssim. De fet, vam celebrar el 10è aniversari allà i vam fer sold-out, està superguai. Ara va morir el propietari i fundador, el J. de la Traviesa, i crec que el futur és incert. Però el que passa és que aquest home ha fet durant molts anys una programació sèria cada diumenge i la gent hi anava. Clar, si tu vols que creixin les flors sense regar, les coses, hi ha té que haver un projecte darrere. Hi ha gent que es pensa que per portar tres músics vindrà més gent. No, les coses tenen un... Ha d'haver-hi un projecte darrere i fer créixer aquest projecte. Les coses no surten soles. Llavors tot és molt, molt complexa. I com he dit abans, avui en dia la gent el que vol és menjar ràpid, música ràpida, i tot ràpid.
0: No,
1: i
0: anava a dir una altra cosa, però és igual. Rosendo, què sentiu a la furgoneta quan aneu a fer un bolo a Càceres? Què sona?
1: Mira, que sona de música.
0: Sí, sí. Que no sigui vostra.
1: Si estiguessin els meus companys, et dirien a l'unisono Radio Rosendo. No em deixen parlar, perquè diuen que casco molt i estic...
0: Condueixes?
1: Bueno, conduïm els quatre, i està molt bé, perquè, clar, si anem, jo què sé, aquest any, a Sagún, pues un condueix una hora i mitja i l'altre una hora i mitja, i després a tornar els altres dos. I es fa molt ràpid. I a Càceres, pues, conduirem els quatre, una hora i mitja, dues hores cadascú, i és molt fàcil, perquè dius, jo ja he fet el motor, i jo es veu que xerro, bueno, diuen que xerro molt, no paro. Sempre tinc el mar... Bueno, nosaltres dormint, estem dividits per... darrere sol anar a l'Uri i al Miguel i

0: el Marc i jo davant i Ràdio Rosendo va posada, però de música podem dir que la banda sonora de la gira del 2026 de Guardafoc seria l'últim disc de 091, oh, Espejismo número 9.
1: I què tal?
0: Uah, bestial. Ho ha recomanat el Marc, jo me'l vaig portar al cotxe.
1: Ara ens hauríem de posar a cantar a la Torre de la Vela. 091.
0: Sí, sí.
1: Que guai.
0: Mira, havia pensat de posar en el repertori que fos del segle XX.
1: Ah, clar. Clar.
0: La Torre de la Vela també és una de les meves preferides.
1: No són tan diferents, eh? De 091 hi ha un algo.
0: Una vegada m'ho havien dit, ara que ho dius.
1: Ara que m'ho dius tu, jo hi penso...
0: Sí, també m'havien comparat a vegades amb el... Saben les distàncies per mi, perquè per mi és un gran, amb Lapido, que és el seu compositor.
1: Sí, clar. Que també té discos sol i...
0: Per mi m'agrada més que en banda. A mi ell com a compositor i defensar les seves cançons, que té un munt de discos, a mi m'agrada molt.
1: I a casa, com és la teva discoteca?
0: És molt clàssica, el que passa que hi ha molta música en català i en castellà, vull dir, sempre he parat molta atenció al missatge, però clar, hi ha també molts clàssics, de la Creedence, de Neil Young, de Rory Gallagher, sempre m'ha agradat molt, i després pues, de tota la música en català d'aquest estil, no? Pues, Txeri Baresté, no sé, inclús tinc discos de Miquel Gil o tinc discos d'Antonio Font, però també tinc discos des de grups molt poc coneguts com La Vaca Azul o Els Sobrinos, que són grups de fa 20 anys, ja està M. Clan, tot el que es podria dir rock en castellà i en català.
1: I de gran, què vols ser?
0: Una bona persona.
1: Jo crec que això ja ho tenim assegurat. No pregunto res més. Rosendo, gràcies per convidar-nos a viure el poc que queda de la música i per mantenir aquesta bandera de l'esperança musical.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Ciao.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: clásicos de ayer, de hoy y de siempre.
1: Sí, está grabando.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem nova jornada i un nou dia de programació i a partir d'aquí ja aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Som dimarts 2 de juny, programa número 3.982. I sempre l'objectiu, la intenció i les ganes, que no hi faltin, d'acompanyar-vos i sempre explicar-vos moltíssimes, moltíssimes coses. Només faltaria ara que passem gairebé 3 minuts de les 9 i fins les 12, fins al migdia, on volem arribar. A més, si voleu participar i ens voleu enviar un missatge de WhatsApp ara que ja estem en directe, doncs la mar de bé, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Aquest és el correu electrònic, que també podeu utilitzar durant tot el dia, si voleu, però en aquest cas, i com dèiem, si voleu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, 686-101-101. Doncs va, a punt tota aquesta jornada d'avui, que encetem, com sempre, per la previsió del temps. Ho farem ara de seguida amb Mamà Rodero. També ja hem triat una primera cançó per posar ritme i això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports amb en Jordi Graells. Si hi ha temps, farem la repassada a les principals portades als diaris. I per què diem si hi ha temps? Perquè justament avui, com fem cada 15 dies... Fem aquest especial, aquest espai conjunt amb totes les ràdios de la comarca a través del Consell Comarcal del Baix Penedès. Baix Penedès al dia, justament per conèixer l'actualitat i els serveis del Consell Comarcal. Avui, des de Domenys Ràdio, per conèixer la Susana Mur, ella és responsable dels serveis socials del Consell Comarcal del Baix Penedès. Un tema i qüestions importants. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies en aquest punt, com sempre fem, i seguirem a la segona part de Calaixera amb més coses. Secció empresarial i habitual cada 15 dies. Baix Penedès Empresa, en aquest cas una secció en col·laboració amb la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Anirem també a altres termes sobre això, sobre emprenedoria, empresa, també a punts d'agenda, de cultura. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies. I avui que és dimarts, i com secció també ja habitual cada setmana, aquesta intenció i l'objectiu de perdre la por a la tecnologia. Sense por a la tecnologia, el contingut que ens aporta en Joan Molines, que de fet avui també un tema molt, molt, molt interessant, amb la coincidència del Shopping Night que arriba aquest mateix cap de setmana. Doncs això, aquesta relació de tecnologia, comerç, compres online, etc., és un bon tema i una bona estona de debat i de conversa en fa l'efecte, no us ho perdeu. I si hi ha temps, ens quedarà una estoneta per la participació i les trucades. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unitat de tot.
0: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: El temps per començar, sempre, sempre pendents del temps, de la previsió, connexió diària, de fet, amb el responsable d'explicar-nos tot això, en Mar Rodero, qui ja ens acompanya. Mar, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
3: Dia tapat, no?
4: Sí, una miqueta. Avui ens creua un sistema frontal que porta una miqueta d'aire fred a les capes mitges i altes de l'atmosfera i tot plegat farà que avui el dia sigui una miqueta més variable. no tindrem pluja a casa nostra. Sí que la tindrem cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu. De fet, hi ha un parell de comarques, que són el Ripollès i la Garrotxa, que estan en avís per intensitat de precipitació. Per tant, avui, en tot aquell sector, bàsicament del prelitoral nord fins al Pirineu, Prepirineu, bàsicament oriental, allà avui serà un dia de ruixat i de tempestes, i la resta, doncs, el que veus ara, variabilitat, bandes de núvols els que aniran creuant, potser una miqueta més compactes durant migdia i la tarda, però no parlarem de precipitació. El que sí que ens portarà a nosaltres serà una mica de vent de component nord, mestral, que en alguns índexs farà pujar la temperatura, però la resta normalitzaria els mercuris. Per tant, ahir ho dèiem, amb l'espai del temps, que comencem a encetar una dinàmica una miqueta més atlàntica amb aquests sistemes frontals que van creuant, i tot plegat farà, doncs, que la temperatura quedi una miqueta més curta de cara a les properes jornades. Curta no vol dir per sota del que toca, sinó que, evidentment, fora d'aquestes calorades tan destacables. Situació marítima una miqueta alterada avui als quadrants costaners del Baix Penedès.
5: Perfecte. I actualitzem temperatures, Marc?
4: Doncs són molt homogènies a bona part de la comarca, eh? Ronden entre els 21 i els 23 a la costa i els 19 a 21 cap a les àrees d'interior.
5: Fantàstic. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé i fins demà.
4: Fins demà. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
6: S'acaba la tonteria.
5: I bé, per començar avui dimarts posem ritme amb Banda Neon, que han presentat aquesta cançó que té a veure prou ganxo, Els Passos Prohibits.

0: Cançons que ja es van postulant cap a la cançó d'estiu, o la música que l'estiu sempre té aquest toc una mica més festiu, eh? Com ha de ser. Com aquesta cançó de Banda Neon, Els passos prohibits per posar ritme i per començar a programar, sempre en directe i sempre en proximitat i en sintonia al 107 Tambor de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies. La policia local del Vendrell intensifica la vigilància contra els abocaments incívics de residus. La campanya, que està donant resultats positius, i permet identificar i penalitzar aquelles persones que embruten els espais comuns. Aquest passat cap de setmana, els agents han tramitat 107 denúncies per abocament incorrecte de residus, una al carrer del Puigmal, tres al carrer del Telègraf, dues a l'avinguda Palforiana de Coma-ruga i una altra a Sant Vicenç de Calders. A més, també s'ha interposat dues denúncies per ocupació indeguda a la via pública a causa de l'abandonament de sacs de runa als carrers del Boix i de Pau Casals. Actualment, les sancions per aquest tipus d'infraccions oscil·len entre els 750 i els 3.000 euros en funció de la gravetat dels fets. Tanmateix, l'Ajuntament recorda que un cop entri en vigor definitivament la nova ordenança de convivència i civisme, les multes per aquests comportaments passaran a ser de 3.000 euros de manera automàtica. I més qüestions i altres notícies amb component municipalista. La plataforma Recuperem la Bocana del Riuet ha continuat amb la campanya de recollida de signatures per demanar que reverteixin la part de les obres fetes. Fins ara han aconseguit prop de 2.000 signatures de veïns i veïnes, residents i usuaris que demanen que la bocana es torni a obrir. Els veïns també es mostren descontents, però amb altres aspectes, com ara la poca profunditat del riuet, i afirmen el que s'ha creat ha estat un ecosistema artificial. De fet, així ho destacaven els diferents promotors d'aquesta plataforma Recuperem la Bocana del Riuet, com és el cas de la Francesca Carvajal o també veí de la zona, en Joan Valero.
2: Totalment artificials, amb tubs de plàstic, estem parlant d'aigües mineromedicinals, balneari, aigües termals, com poses plàstic? Amb recs automàtics, amb basses artificials d'aigua estancada. Això no és una renaturalització.
3: L'arquitecte, doncs, no va calcular on està el freàtic i són unes basses i estan els nens banyant a la bassa. Per què? Perquè té profunditat i és on es diverteixen, on, com hi havia abans, ara, on se suposa que la gent s'ha de banyar, no dona per banyar-se. És a dir, aquí es podria haver fet tanta cosa, es podria haver ampliat la zona en profunditat, ficar dunes per tapar el vent, que fos la platja de l'André i de la platja Coma-ruga, una a la que es pogués un banyar tot l'any, perquè l'aigua surt bé tot l'any.
0: Igualment, els veïns sostenen que el projecte s'ha de desenvolupar i que és molt diferent del que es va presentar el 2023. En aquestes protestes també s'hi ha afegit la portaveu de Fem Vendrell, Mar Vázquez, que també podrem escoltar en el següent tall.
2: Denuncio que es facin les coses d'esquena al poble. Són els polítics, són els nostres representants. Ens han d'escoltar, hem de poder participar. Això és una democràcia? Que et presentin una cosa i que et facin una altra i que sobre no tinguin en compte l'opinió?
4: El 2022-23 es va presentar un projecte a les portes de les eleccions municipals amb uns grups. Aquesta nova legislatura, el govern del PSC-PP va decidir canviar tot el projecte sense consultar ningú. Però és més, ja no només consultar, sinó ni publicitar.
0: Per això aquest motiu, la plataforma rebia un cop més el suport d'aquest grup municipal de Fem Vendrell, que és qui s'encarregarà de fer arribar les reivindicacions al ple.
4: No comprem el relat de és que les aigües pluvials estan contaminant. Tenim clar que poden afectar la qualitat, però contaminant no, perquè si no la meva pregunta és, amb els últims 50 anys, per què no hi ha hagut mai un cartell de prohibit banyar-se?
0: Fins ara, la plataforma ha recollit prop de 2.000 signatures que s'entregaran al consistori per demanar que rectifiquin part dels treballs. Més qüestions i altres notícies. L'Eina Espai Empresarial ha impulsat una xarxa al Tabari sobre l'ús de la intel·ligència artificial per millorar les vendes de les empreses. Ha anat a càrrec de la consultora Connector, que ha donat a conèixer algunes de les eines de més fàcil aplicació per a les empreses. S'ha encarregat de traslladar les nocions bàsiques sobre la manera com aquestes es poden usar de manera pràctica per tal com assenyalava el títol d'aquest seminari, Vendre més en menys temps. El director general de Connector i responsable d'aquesta xerrada és l'Àlex Basterós.
5: Si vols Excel, si vols temes de codi, temes tal, més una miqueta més enllà, més tècnics, cloud, i ho recomano, però moltes empreses treballen amb l'entorn de Microsoft, llavors tiraríem d'un Copilot, però aquestes són els xats generals. Després, per presentacions, sempre recomano Gamma, amb dues M's, per prospecció, que és la que ensenyaré avui, una de les que ensenyaré, Apollo. Llavors, bueno, totes tenen el seu punt, no? Però, òbviament, si algú em digués has de començar des de zero, quina utilitzo? Un ChatGPT per començar és la millor.
0: Basterós ha assenyalat que totes elles són eines molt intuïtives que no requereixen grans esforços d'aprenentatge i que es poden usar de manera gratuïta. També ha mirat de reduir els temors que poden causar entre els professionals.
5: És una cosa que pots esperar i seguir fent les coses igual, o utilitzar l'eina com un copilot, al final tu condueixes, però és un copilot, no, que t'ajuda a fer les coses més ràpid. Igual que si vols fer un treball per la universitat, pots fer la recerca manual, o pots anar a la biblioteca, o pots utilitzar internet, no? Llavors, al final, això, l'AI el que ens permet és fer les coses més ràpid, més eficaç, i les empreses que ho apliquin avui pues, aniran millor, i les que no pues, ho hauran d'aplicar en un futur.
0: El seminari pràctic s'ha adreçat tant a les empreses com als professionals amb l'objectiu que puguin optimitzar els seus processos comercials. I també volem parlar de cultura. De cultura, de música i de l'Escola Municipal de Música Pau Casals. El cicle El Vendrell sent la música ha deixat un nou concert. En aquesta ocasió el protagonisme tot just era per a quatre conjunts de l'Escola Municipal de Música Pau Casals que han actuat al carrer de les Quatre Fonts. Un concert que ha format part també dels actes del 40è aniversari de l'escola. El Marc Guitart dels Serveis Informatius ens apropa la crònica d'aquest concert.
6: Els alumnes de l'EMPAC han estat els protagonistes del concert celebrat aquest divendres a la tarda al carrer de les Quatre Fonts, inclòs dins del cicle El Vendrell sent la música. En el marc del 40è aniversari de l'escola, quatre dels seus conjunts han mostrat el treball que han estat desenvolupant durant els últims mesos, davant d'un públic que ha omplert les localitats. Les primeres a pujar a l'escenari han estat les integrants del cor de veus blanques.

Els altres tres conjunts que han intervingut al concert han estat un grup de flautes i clarinets que s'ha creat especialment per aquesta actuació, el conjunt de guitarres Anido i l'orquestra de l'Empac.

El cicle Vendrell 100, la música, es va estrenar el 2022 amb la voluntat d'estendre les actuacions musicals als diferents carrers i nuclis de la ciutat, amb el protagonisme centrat en el talent musical local. Des d'aleshores han estat desenes de formacions i músics els que han tocat en indrets on habitualment no s'hi fan actuacions.

0: El concert d'aquest divendres ha finalitzat amb els diferents grups interpretant de manera conjunta la cançó dels 40 anys de l'Escola Municipal de Música Pau Casals.
1: I els nens del Vendrell segueixen amb la seva posada a punt de cara a l'inici d'aquesta temporada. Els de la camisa vermella han sumat un nou carro gros a Valls en una actuació de transició abans de la diada de les colles campiones i que tindrà lloc aquest cap de setmana. Han obert actuació amb un 3 de 7 lleugeret i enfocat a un dels grans reptes a les properes setmanes, el 3 de 8 que van carregar a Bellvei i que diumenge a la diada de les colles campiones podrien tornar a provar. En segona ronda, els de la camisa vermella han tret a passejar novament el 4 de 8, un castell ràpid i segur que ha apalesat un cop més i ja en van 5 en aquest inici de temporada, el domini que els vendrellencs atresoren sobre l'estructura. Els de Pere Rovira i Elisabet Aleu han tancat actuació amb pilars de sortida a banda i amb una nova estrena del 4 de 7 amb l'agulla, una construcció que ha servit per rodar peces i obrir nous horitzons. A la fi de la diada, la colla es mostrava satisfeta del resultat assolit a Valls i ja apunten el principal repte de cara al diumenge vinent. Elisabet Aleu.
2: Bueno, jo crec que ens ha tingut algun entrebanc al principi de temporada, però amb tota la il·lusió del món, al final és any de concurs i sempre que puguem anirem a màxims. Bueno, veurem, intentar descarregar el 3 de 8, que és un castell que ja l'hem portat i ha carregat, però el portem bé i a partir d'aquí ja veurem.
1: A la diada de colles campiones tornaran a compartir plaça amb la Vella de Valls, un estat de forma envejable, i els de la camisa rosada, que s'han anotat aquest dissabte la primera tripleta màgica de la temporada, a més d'un 4 de 8 en quarta ronda i el pilar de 7 folrat, dos castells de 9, més de dos de gamma alta de 8 en una mateixa actuació i encara dins del mes de maig. Una bona prova que aquest diumenge a la carretera el doctor Robert tothom anirà a totes.
3: Ràdio El Vendrell 107.1 freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat. La Tecla a casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Les 9 i 22 minuts, saltem ja cap a la informació esportiva. Com ja és habitual, una feina d'en Jordi Grell.
5: Hola, bon dia. Avui toca parar d'hoquei patins. El Vendrell s'ha convertit aquest dissabte a la capital de la solidaritat de l'hoquei patins. El pavelló Quim Tomàs acull la 26a festa Torneig Joan Petit, un esdeveniment que uneix esport base i lluita contra el càncer infantil. El Joan Petit, amb més de 25 anys d'història, és un homenatge als infants que lluiten o han lluitat contra el càncer i una jornada de convivència, valors i compromís social. En total, hi han participat més de 400 nens i nenes de 3 a 6 anys, procedents de 50 clubs d'arreu de Catalunya, entre els quals el conjunt anfitrió, el Club d'Esports Vendrell, així com el Club Patí Calafell, Reus Deportiu, Igualada Hockey Club, Club Esportiu Noia i Club Patí Vilassana. L'esdeveniment, organitzat enguany pel Club d'Esports Vendrell, l'Ajuntament del Vendrell i la Fundació Amic Joan Petit Nens amb Càncer, té com a objectiu principal la divulgació i recapta fons per a la recerca en oncologia pediàtrica. Escoltem el president de l'associació Amics Joan Petit, Joan Torner.
6: La capacitat que ha tingut el Vendrell per organitzar una festa d'aquesta envergadura, recepcionant 430 nens participants de 50 clubs diferents de tot Catalunya, amb tots els acompanyants, pares, avis, voluntaris, doncs penso que està seguint un èxit i que està passant.
5: I escoltem també la membre de la comissió de Joan Petit del Club d'Esports Vendrell, Lali Rafecas.
7: Al final ens està sortint tot,
5: venen
7: i tot plegat. Estem molt contents.
5: La jornada arrencava a primera hora del matí en un ambient lúdic i educatiu, ja que l'objectiu era gaudir de l'experiència, fer amistats i fomentar els valors de l'hoquei a través de partits no competitius. En aquest sentit, una de les premisses era que cada participant aportés un dibuix relacionat amb el torneig i que quedaria exposat a la xarxa lateral del pavelló. Mentrestant, els infants que no els tocava estar sobre la pista podien gaudir a l'exterior de diverses activitats vinculades amb l'hoquei, però també de jocs tradicionals, cultura popular, d'aigua o de circ. Ja al migdia, mentre s'acabaven els últims partits del matí, arribava l'hora de recuperar forces amb un àpat no només per als participants, sinó també per als acompanyants, que participaven així en el tradicional dinar solidari del torneig. Un dinar que, a més, era amenitzat per concerts i espectacles i així fer més agradable l'espera per a la recta final. Després de l'última tongada de partits, arriba el punt culminant amb la cloenda, que servia per omplir el Quim Tomàs amb la presència de tots els participants, equipats amb les culleres de fusta, així com acompanyants, autoritats i voluntariat, format per 150 persones. Entre els voluntaris i voluntàries hi havia els membres de l'equip de floorball del Club d'Esports Vendrell, que més enguany exercien de padrins del Joan Petit, així com una Anna Ferrer, que hi participava a través d'un vídeo en trobar-se a Gijón amb l'Sneca Fraga. Segurament, el moment més emotiu, però, era l'homenatge a Unai Nogueira, un jove jugador d'hoquei patins al Reus Deportiu, que recentment ha hagut de fer front a un càncer. Escoltem de nou Joan Torné.
6: Realment, el Unai és un exemple perquè ell va jugar el Joan Petit del 2016 a Mataró i el fet de que coincideixi, en aquest cas, que un dels participants doncs, es hagi tirat endavant i estigui ja ara en fase de recuperació del trasplantament de leucèmia que va rebre, doncs és un exemple per tots nosaltres i és una mica la finalitat que té aquesta part de crear el càncer a través del coneixement, a través de la recerca, a través de la finançació que fa el Joan Petit en tres projectes de recerca importants com serien els sarcomes, els ependimomes i les leucèmies, amb els hospitals de Sant Joan de Sant Joan de Déu, de Sant Pau i de Vall d'Hebron, que són els tres hospitals de referència nostres de Catalunya on es tracten, es diagnostiquen i es tracten nens i adolescents amb càncer, doncs realment és una mostra d'aquesta força que tenen els nens, en aquest cas el món del futbol.
5: Com no podia ser d'una altra manera, la cloenda també comptava amb un toc local amb la participació de garelles de la zona i la interpretació del cant dels ocells per part de la violoncel·lista Anna Manyer, mentre el capgròs Tobias dels nans del Vendrell anava fent voltes a la pista sobre patins. I seguim parlant d'hoquei patins. El vendrellenc Guifré Santó s'ha proclamat aquest diumenge campió d'Espanya júnior amb el Reus Deportiu. Santó, de 17 anys, ja havia conquerit fa dues setmanes el Campionat de Catalunya a la final disputada a Reus contra el Caldes per 2-1 i ara suma també el títol estat a la Vilaseca, precisament contra el mateix rival. En aquesta ocasió, la victòria es decidia a la tanda de penals, després que el partit acabés amb empat a 1 i a la pròrroga es mantingués la igualada. Una tanda on el Reus s'acabava imposant per 3-1 gràcies al llançament decisiu de Santó, que sorprenia el porter calderí amb una execució de jugada per clavar la bola a l'escaire i desfermar així l'eufòria tant entre els seus companys com a l'Arpa Barroca Roig-i-Negre.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
1: I dels esports, com fem habitualment, cap a les portades. Les principals portades dels diaris en tota la jornada d'avui dimarts 2 de juny. Comencem pel diari de Tarragona. Tarragona aposta per la seguretat. La ja reivindicada comissaria dels Mossos que ha estat escoltada per el govern i que podria estar allò entre Calafell i Cunit. A Vilaseca, durant l'estiu, es verà augmentat la plantilla de la policia local en 16 efectius. I a Tarragona, la comissaria dels Mossos d'Esquadra abandonada de les Gavarres serà la seu central dels agents rurals de la demarcació de Tarragona. Està previst l'inici de les obres a mitjans del 2028. Des de Reus, la societat civil acull amb entusiasme el projecte de capella d'Antoni Gaudí a la ciutat. L'Ajuntament anunciarà avui l'emplaçament definitiu d'aquesta capella a prop de la Misericòrdia. A Tarragona, Adif avança en el projecte d'enllaçar la ciutat amb l'alta velocitat. El projecte va quedar abandonat ara fa 20 anys. I arriba la Beatlemania amb el rodatge de la pel·lícula en el Nàstic. I Ferran Asensio apunta director esportiu al Reus Redis. Deixem de banda aquesta capçalera, saltem cap al diari Ara, també una altra de les portades habituals. Feijó ofereix a Junts i al PNB un govern sense Vox per anar a les urnes. Nacionalistes catalans i bascos volen eleccions, però per ara no donen suport a la moció de censura. El líder del Partit Popular demana coherència i diu que ja hi ha una majoria de 184 diputats que reclamen els comicis. I Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban. Després de l'amenaça de Teheran d'abandonar la taula de negociacions amb els Estats Units, si Israel no aturava l'ofensiva al Líban, Trump va assegurar ahir que havia trucat a Tel Aviv i a Hezbollah per posar a la fi a l'escalada de les hostilitats. I els immigrants van menys al metge, però visiten més les urgències dels hospitals. Illa anuncia un cercle de 3.000 milions d'euros per accelerar infraestructures i decau l'ajuda al preu de la llum i el gas, però es manté la del carburant. I acabarem parlant de La Vanguardia. Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. El president dels Estats Units sosté que ha frenat Netanyahu, però el primer israelià diu que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva de Hezbollah. Illa anuncia 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per a infraestructures. I el trumpista de l'Esperiella sacseja a Colòmbia. El candidat ultradretà Abelardo de l'Esperiella, admirador de Donald Trump, es va imposar per sorpresa en la primera volta de les eleccions presidencials colombianes. Amb un missatge de presó o mort per a criminals, l'ultra em va superar Ivan Cespedes, candidat de Gustavo Petro. Altres notícies en portada. Feijóo ofereix al PNB i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida. El líder del Partit Popular planteja arribar a l'executiu de manera provisional i sense l'entrada de Vox per convèncer els nacionalistes. I altres notícies més breus. Ozempic omple les clíniques de cirurgia estètica. El pistoler que va disparar a les menors de Badalona, en testimonis, i la visita del papa a escola als souvenirs. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades també són allò, les capçaleres habituals, i que ens ajuden a acabar de conèixer i perfilar la informació del dia.
3: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
4: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
3: El matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
1: 2:45, a punt ja aquesta connexió conjunta amb les altres emissores de la comarca del Baix Penedès per una nova edició de Baix Penedès al dia.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Molt bon dia, molt bona hora, sigueu benvinguts al Baix Penedès al dia. Avui des de Diumenge Ràdio i per totes les emissores del Baix Penedès, qui m'acompanya avui per aquesta entrevista per conèixer una mica més a fons un dels serveis que ofereix el Consell Comarcal del Baix Penedès és la Susana Mur. Ella és la cap del Departament de Benestar Social. Susana, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal, com estàs?
2: Bé, bé, bé.
1: Benvinguda aquí a Diumenge Ràdio.
2: Gràcies.
1: Primer de tot, preguntar Departament de Benestar Social, Susana.
2: Sí.
1: Jo el desconeixia, que directament pensava serveis socials, no?, que era el que avui volem parlar. Explica'ns una miqueta d'on penja tot plegat.
2: Val, doncs t'explico. Sí que és veritat que molta gent pensa en serveis socials quan parlem del Departament de Benestar. Doncs jo sóc la cap del Departament de Benestar Social, que és un departament, és el departament més gran del Consell Comarcal actualment. Pensa que actualment treballem 63 persones i és un departament que ofereix diferents serveis. El servei més conegut, òbviament, és serveis socials bàsics, que són la treballadora i l'educadora que estan als municipis atenent a les persones, als usuaris. I aquest servei, doncs, a part d'atendre les persones, tenim el famós servei d'atenció a domicili, el teleassistència, els ajuts d'urgència. Però a part dels serveis socials bàsics tenim altres serveis, com seria el tema del transport adaptat per persones que van a centres especials de treball, com seria el tema del banc de productes de suport per persones que necessiten en un moment donat, per lo que sigui, doncs una cadira de rodes, crosses, etc. Tenim el servei d'infància, el famós EALLA, servei de sensellarisme, que treballa amb les persones que viuen al carrer o en habitatges infrahumans. Tenim el servei de primera acollida per persones estrangeres, que ara aquest dia s'està molt, molt de moda,
1: diguem-ne. Activat, no?
2: Pel tema de la regularització extraordinària. Tenim el servei de gent gran i el de prevenció de conductes de risc, que treballa sobretot amb joves. I després, vinculat al meu departament, també hi ha l'àrea d'igualtat, on trobem els serveis de servei d'atenció a la dona, el LGTBI i el tema d'equitat amb el treball, d'igualtat.
1: Déu-n'hi-do. Susana, toqueu molts pals, eh?
2: Moltíssims, moltíssims pals, perquè som un servei d'atenció a les persones i, bueno, s'intenta abordar des dels diferents aspectes que poden repercutir amb els usuaris.
1: A la comarca del Baix Penedès, qui es beneficia dels vostres serveis?
2: Val, a la comarca del Baix Penedès es beneficien tots els municipis, amb excepció de Calafell i Vendrell, que ells tenen els seus serveis socials, el seu departament de benestar propi. O sigui que qualsevol persona que sigui de Calafell o de Vendrell han de dirigir-se al seu ajuntament, on estan empadronats.
1: I en aquest cas, quan algú té un problema, una situació important que necessita resoldre, que necessita ajuda, quins serien doncs els casos per poder acudir als serveis socials? O sigui, com ho hem de fer per arribar a aquests ajuts?
2: És important pensar que els serveis socials són un servei universal per tota la ciutadania. Es tendeix a pensar que és només per la gent pobra o per la gent amb dificultats econòmiques, però qualsevol persona que en qualsevol moment de la seva vida es trobi en un moment de dificultat, ja sigui econòmica, ja sigui d'habitatge, ja sigui perquè té persones grans amb la coneguda llei de dependència o fills amb discapacitats, o qualsevol cosa que pugui creure que no sap com fer-se i que potser creu que té una dificultat per tirar endavant, pot anar als serveis socials, pot demanar hora. Per demanar hora, el que han de fer és anar a l'ajuntament on estan empadronats i demanar hora amb serveis socials. Llavors, allà els gestionaran l'hora. I allà la persona que els atengui, la treballadora social o educadora, els assessorarà i els hi dirà, doncs, bueno, què és el que han de fer o si els hem de derivar a un altre servei. Però qualsevol persona pot demanar davant d'una situació que ell cregui que necessita ajuda, sobretot per un tema de vulnerabilitat.
1: Ja no estem parlant només d'ajuda, sinó fins i tot de consulta, no? En aquests àmbits que ens deies ara.
2: Exacte. Sí que és veritat que l'objectiu és fer que les persones que estan en risc de vulnerabilitat surtin d'aquestes situacions, però, per exemple, ens trobem també persones que amb els temes de dependència, doncs que tens una persona gran o fills amb discapacitats, però no només les persones grans entren dins de l'àmbit de la llei de dependència, això també és molt important. També a vegades necessiten orientació. De fet, l'equip que tenim, sobretot a serveis socials bàsics, és un equip que el que fa és assessorar, orientar, derivar i sobretot prevenir que les situacions que les persones estan vivint en aquell moment no arribin a ser més greus. D'acord? Per tant, normalment la ciutadania ja ho sap, no?, quan ha de venir a serveis socials, però sí que a vegades és com que fa una mica de vergonya, perquè estem molt estigmatitzats. però que no la tinguin i que preguntin, i davant del dubte també poden trucar al Consell Comarcal, al departament, que els administratius que tinc, que són uns cracs, els assessoraran i els hi diran, els derivaran si cal al lloc on sigui.
1: Susana, ha canviat molt la complexitat dels casos que us venen de fa uns anys amb ara?
2: Sí. Ha canviat diferents aspectes. Com ja sabem, el Baix Penedès és una comarca en constant creixement.
1: I complexa, eh?
2: I complexa. Sí. Que ens arriba a ciutadania de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs ja que arrosseguen certes problemàtiques moltes vegades. I nosaltres ens trobem dues coses. Una és que s'ha passat de tenir usuaris amb una problemàtica, sigui econòmica o sigui de vulnerabilitat, a tenir famílies i usuaris amb multiproblemàtiques. O sigui, quan arriben al despatx de la treballadora social o l'educadora, moltes vegades es troben que han de ficar recursos, doncs, per problemàtiques de salut mental, d'habitatge, de dificultat econòmica, de falta de feina, etcètera, etcètera, en un mateix usuari o una mateixa família. D'acord? I després l'altra cosa que hem vist és que el que he dit abans, s'assumeix que les persones que van a serveis socials són persones sense recursos econòmics, amb dificultats econòmiques perquè no tenen res. I des de fa uns anys, des de la crisi del 2008, sumat amb la pandèmia i amb la situació actual, amb guerres i tal, que el que fan és encarir la vida, tenim un nou perfil de població que és població que, tot i treballar, estan en el llindar de la pobresa. I que també s'han d'atendre des de serveis socials. Ja no parlem només de gent sense recursos, parlem de gent que tenen recursos però que no arriben.
1: Ostres, i llavors això com ho abordeu?
2: Bueno, doncs això s'aborda intentant a través dels ajuts socials i les prestacions socials, si cal, i després intentant veure, fent un pla de treball per tal de veure com podem treure aquestes persones d'aquestes situacions.
1: Has tret dos temes ara fa un moment, que són l'habitatge i la salut mental. Temes molt diferents, però que a la vegada també tinc la sensació que van bastant lligats, no, Susana?
2: Sí, som una societat que estem, jo crec, suspenent amb el tema de salut mental, perquè tenim molta problemàtica de salut mental, i a més, amb usuaris amb un perfil no diagnosticats o que no segueixen les directrius del centre de salut mental, d'acord? Llavors això dificulta encara més. Moltes vegades va vinculat a una situació de vulnerabilitat important, això és veritat. O la mateixa situació de salut mental d'un dels familiars genera, doncs, mala convivència i realment una situació de vulnerabilitat al resta de la família. I el tema de l'habitatge, doncs, és el gran tema. És el gran tema perquè ja no només afecta els usuaris que tenim, afecta la població en general, afectarà els meus fills quan hagin d'anar a buscar un pis. Perquè pensa que nosaltres veiem que una persona normal amb un sou, diguéssim, sou bàsic i tal, ha de ficar més del 40% del que guanya en el tema d'habitatge, perquè, no fa falta dir com estan els preus avui en dia. I després també tenim molts desnonaments, d'acord? I molta gent que es queda sense habitatge. I sí que crec que és important dir que les persones vulnerables, o es troben més vulnerables, et pot faltar els diners, et pot faltar el menjar, però quan parlem de que estàs en risc de perdre l'habitatge, això afecta moltíssim a les persones. Mm-hmm. Això les degrada molt, perquè perds la teva seguretat, perds el teu entorn. El teu entorn, perdona.
1: Clar, la zona de confort,
2: La zona de confort. I això afecta molt. I això és una mancança molt important que tenim com a societat. En general, ja no només els usuaris de serveis socials.
1: Clar, llavors, Susana, des del Consell Comarcal del Baix Penedès, com ho afronteu, això? Perquè ara parles de que hi ha molts desnonaments i això és una problemàtica enorme.
2: Bueno, des dels serveis socials del Consell Comarcal no ho podem afrontar, perquè una altra de les coses que es pensa la gent és que nosaltres tenim pisos, i no en tenim, de pisos. Ja. Aquí qui hauria de ficar fil a l'agulla hauria de ser el Departament d'Habitatge de la Generalitat, l'Agència Catalana de l'Habitatge, per exemple, no? Que a través de lloguers socials, de crear mercat de lloguer social, no tenim mercat de lloguer social, no tenim mercat de pisos assequibles. Nosaltres intentem tramitar el que seria més d'emergència, que és l'Agència d'Habitatge, el que passa és que no hi ha pisos per donar, que seria aconseguir pisos de lloguer social a persones que han estat desnonant. I podem donar una certa sortida amb un pis d'urgència que tenim, però és tot temporal, o el tema de poder-los allotjar, però res, dies amb algun hostal fins que ells poden anar a viure amb alguna altra persona que els cedeixi un habitatge, sigui familiar, amic,
1: clar,
2: o el que sigui, però no podem afrontar, no podem donar resposta perquè no tenim els recursos. I això frustra molt els professionals perquè la càrrega és molt gran i es troben que no, amb gent que no els hi pots donar una sortida.
1: Hi ha una xifra, Susana, que són 10.300 entrevistes als serveis socials bàsics només en un any.
2: Sí, pensa que als serveis socials bàsics hi ha 12 treballadors socials i 6 educadores. Clar, aquestes persones atenen moltíssima gent, a moltíssima, i les problemàtiques que t'he parlat abans, multiproblemàtiques, no s'arreglen només amb una entrevista, clar. D'acord? A vegades sí que és veritat que amb el servei d'acollida, la treballadora social d'acollida, pot orientar i pot derivar, però normalment quan passen a tractament has de fer moltes entrevistes. Sí, sí, sí, això és el volum de feina. El volum de feina és impressionant el que tenim, és molt gran. És molt gran.
1: Parlaves de 63 persones que actualment treballen al departament.
2: Uh-huh. Sí.
1: Pel que comentes, no deveu ser suficients per abordar-ho tot.
2: No, no, no. Hi ha una manca de recursos importants, tant de personal com a nivell de recursos que puguis oferir a la ciutadania. Mm. Això és el gran greuge sempre dels serveis socials, eh? Vull dir...
1: Clar.
2: Sí, sí.
1: Susana, des de que detecteu un cas que us arriba, ja sigui de qualsevol ajuntament, quin seguiment, no? Quin seguiment feu? Quant de temps pot durar i quan es dona per resol un cas, que m'imagino que depèn, no?, de cada situació.
2: Exacte, això no et podria dir un número de dies o de mesos, això depèn, perquè a la que arriba un cas es mira realment quina és la problemàtica i llavors es fa un pla de treball i a partir d'aquí doncs es comença a actuar per tal de poder ajudar aquest usuari. Mm-hmm. No et puc dir quan, perquè és que tot és molt personal, o sigui, no hi ha un perfil d'usuari estàndard als serveis socials. D'aquí una de les problemàtiques que tenim ara d'aquests usuaris que t'arriben amb moltes dificultats, amb moltes mancances, amb moltes problemàtiques. Mm. Per tant, pot ser mesos, pot ser dies, pot ser anys, és que dependrà de l'usuari.
1: Parlaves abans d'immigració.
2: Sí.
1: Aquest servei que teniu, com deies, està ara, doncs, realment, crec que es fa molt, es fa servir molt ara aquest servei. Com feu l'acompanyament en aquests casos?
2: Val. El servei d'immigració ja fa molts anys. De fet, jo vaig començar amb el servei d'immigració fa més de 20 anys que funciona i sempre ha tingut demanda, perquè el Baix Penedès som una comarca on també tenim un volum important de població immigrada. Hi ha una tècnica que qualsevol persona d'aquests municipis que t'he dit, excepte que la feia Vendrell, pot trucar al Consell i demanar hora amb la tècnica d'immigració. El que fem al Consell és assessorar a les persones en tràmits d'estrangeria. D'acord, amb aquest procediment de regularització, per exemple, també hem fet els informes famosos de vulnerabilitat. Llavors, el que fa la tècnica és assessora i els ajuda en la tramitació. Uh-huh. I també organitzem cursos de català i cursos de coneixement de l'entorn, cursos que necessiten per poder tramitar després els permisos de residència que els hi pertoqui.
1: Susana, si ara algú ens està escoltant i diu, ostres, doncs jo ara crec que necessito ajuda, vull fer una consulta, com ho han de fer per arribar al Consell Comarcal, en aquest cas als serveis socials?
2: Val. Per fer-ho bé, doncs haurien d'anar a l'Ajuntament on estiguin empadronats i demanar hora amb els serveis socials. Uh-huh. Si tenen dubtes, perquè a vegades hi ha gent que no sé si que preguntin a l'Ajuntament i si no, poden trucar al Departament de Serveis Socials del Consell i nosaltres també li direm doncs, si realment necessita hora o si pot anar a un altre servei. Uh-huh. Però el primer és anar a l'Ajuntament i demanar hora amb la treballadora social.
1: Si et sembla, parlem també dels ajuts d'urgència social. Uh-huh. A què ens referim quan parlem d'urgència social?
2: Vale, els ajuts d'urgència social són uns ajuts que estan destinats a cobrir les necessitats bàsiques de les persones que estan en una situació de vulnerabilitat econòmica. Quan parlo de necessitats bàsiques parlo des d'alimentació fins a higiene i després també és per cobrir deutes de subministraments, que també seria una altra de les problemàtiques actuals, deutes d'habitatge, que no es pugui pagar el lloguer, i després, excepcionalment, alguna altra cosa que des de la treballadora social o educadora es consideri. Però és sobretot per cobrir les necessitats bàsiques. Quan parlo de necessitats bàsiques, vull dir les bàsiques. Mm-hmm. I es tramita des de la treballadora social i l'educadora, i per tant sí que aquí haurien, bueno, davant de dificultats econòmiques, anar al seu ajuntament i demanar hora. Mm.
1: Fa un moment comentàvem que el Baix Penedès és una comarca complexa, és una comarca que en poc temps està creixent moltíssim. Uh-huh. I davant d'aquest creixement, Susana, des del Consell Comarcal, què esteu fent? Perquè no sé si arribeu a tot.
2: Clar, nosaltres com a serveis socials no arribem a tot. Nosaltres, clar, aquí sí que demanem la implicació política que bueno, s'està fent des del Baix Penedès, existeix a nivell polític, per tal de que arribin més recursos al Baix Penedès. El Baix Penedès és molt complex, és una comarca, ens arriba molta gent, bueno, tenim tot un seguit de títols que sempre dic jo, i sí que fan falta molts recursos, fa falta una aposta política per tal de revisar el que se'ns fa arribar a nivell de diners i implicar molts més recursos dels que ens estan fent arribar. I serveis socials seria un d'aquests espais on s'hauria d'implicar molt més recursos.
1: Clar, perquè al final també el Consell Comarcal rep el finançament dels ajuntaments i de la Generalitat, en aquest cas. Llavors, clar, gestionar aquesta arribada de diners, que ja veiem que no són suficients, suposo que de fer un mans i mànigues per arribar al final, eh?
2: Des del meu departament, sí, perquè és molt diferent. Un Consell Comarcal no és un ajuntament. El no tenir recaptació no té una bossa de diners. Els diners són, sempre estan destinats a alguna cosa, no? I des del meu departament, sí, les fonts de finançament és Generalitat, ajuntaments, una petita part de Diputació. I clar, pensa que els ajuntaments amb els que treballem no són grans ajuntaments. Parlo des d'un Bonastre fins a un Cunit, que és el més gran, però tenim uns Mas Llorenç o un Montmell on tampoc tenen molts recursos econòmics. Per tant, potser sí que és veritat que Generalitat hauria de moure... hauria de moure fitxa i implicar més recursos, que això és una demanda que es fa a nivell de Catalunya, de les àrees de serveis socials, no només del Baix Penedès, eh?
1: Però ens hem de mirar una mica el melic, no?
2: Sí.
1: I en aquest sentit, Susana, des dels serveis socials o des del Departament de Benestar Social, quin seria el gran repte? Perquè, clar, portem ara un quart d'hora d'entrevista parlant de que si habitatge, que si immigració, molts temes, no?, sobre la taula, salut mental. Quin seria el gran repte que teniu?
2: Clar, el gran repte per nosaltres seria poder donar resposta a les demandes que ens arriben dels usuaris, poder tenir les agendes al dia, poder tenir més personal, poder tenir més recursos, no? I també un reconeixement professional que moltes vegades costa que serveis socials es tingui, no? Perquè sempre som... serveis socials és com l'última porta al qual les persones truquen davant de les dificultats i no tenim recursos. Per tant, el repte, aconseguir més recursos... més recursos i poder donar una resposta millor a la ciutadania, que en definitiva l'objectiu i la raó de ser dels serveis socials és la ciutadania, és poder pal·liar les situacions de vulnerabilitat d'aquestes persones.
1: Abans ens comentaves que un perfil de persona que està venint a serveis socials ara és una persona treballadora que sembla que tingui recursos i que no arriba a final de mes, i suposo i m'imagino que això genera una vergonya, no?, un estigma de dir, ostres, jo he d'anar a serveis socials a demanar ajuda. Què li diries amb aquella persona que es troba en aquesta situació i que veu que no arriba, però tot i així és una mica reticent a anar a demanar ajuda, que segurament li podríeu donar un cop de mà, no?, des de serveis socials?
2: Sí, realment estem molt estigmatitzats. Jo li diria que, ja sé que és fàcil dir-ho, però que no tingui vergonya, que vingui, perquè es trobarà amb uns professionals que estan fent una feina magnífica i que li explicaran, que l'assessoraran, que l'orientaran, que l'acompanyaran i que fins i tot faran el que sigui per tal de pal·liar la situació en la que es troba. Però ja et dic, moltes vegades són situacions puntuals que qualsevol persona ens podem trobar en qualsevol moment de la nostra vida. No som cap excepció, i això ens ho va demostrar moltíssim la crisi del 2018 amb la bombolla immobiliària, quan va, sobretot el Baix Penedès, que va donar molt. Que qualsevol persona en un moment donat es pot quedar sense feina, pot tenir una separació i no arribar, o bueno, qualsevol cosa. Que no tinguin vergonya, que vinguin, que preguntin, que tenim uns professionals molt bons que l'assessoraran i que l'acompanyaran.
1: I suposo que no sé fins a quin punt la gent coneix aquests serveis que oferiu des del Consell Comarcal, no? Perquè moltes vegades hem parlat de que el Consell Comarcal és un gran desconegut i per això programes com aquest, no? Però no sé si teniu aquesta sensació vosaltres.
2: Total. Vull dir, nosaltres ens fem un fart de dir el Consell Comarcal on? Bueno, la plaça dels escacs, allò que el Terra és una plaça d'escacs, perquè no saben ni on està.
1: Clar.
2: Però sí que és veritat que es desconeix molt que hi ha el Consell Comarcal i es desconeix, bueno, els serveis socials. Es pensa que són només per un perfil de persones i, bueno, podem fer moltes més coses. Però per això estem aquí, per donar a conèixer i perquè entenguin i perquè coneguin.
1: I tant que sí. Susana, no sé si vols afegir algun missatge final per acabar l'entrevista.
2: No, jo crec que més o menys ja ho he dit tot. Podria parlar molta estona, però no.
1: Ja veig que sí, perquè a més teniu molts temes a... Sí.

I per arribar al final del programa us expliquem aquesta agenda de servei del Consell Comarcal del Baix Penedès, començant amb aquesta obertura de la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball de treballadors i treballadores socials del grup A2. L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'aquesta borsa de treball mitjançant el sistema de concurs oposició, en aquest cas per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents i inajornables, ja sigui amb caràcter laboral temporal o funcionari interí que puguin sorgir a la plantilla del personal del Consell Comarcal. El termini de presentació de sol·licituds és el proper 19 de juny. El Consell també obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes en el grup A1, en aquest cas per a substituir empleats amb reserva de lloc de treball per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents, ja sigui amb caràcter laboral temporal o funcionari interí que puguin sorgir a la plantilla del personal del Consell Comarcal del Baix Penedès. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds és l'11 de juny. Tota la informació sobre aquestes dues convocatòries les trobareu a la pàgina web del Consell Comarcal baixpenedès.cat. S'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. Aquest ajut pot arribar fins a 200 euros mensuals en funció dels ingressos i de la zona de residència. Per qualsevol dubte podeu contactar per mail a borsahabitatge@baixpenedès.cat, en aquest cas també per rebre assessorament o ajuda en la tramitació de la sol·licitud. Podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Penedès, trucant al 977 66 58 17 i en el correu electrònic que us hem dit fa un moment, borsahabitatge@baixpenedès.cat. Es recomana no esperar els darrers dies per fer el tràmit i revisar bé tota la documentació abans de presentar la sol·licitud. I com a recordatori, el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que el termini està obert per presentar les sol·licituds del Servei de Transport Escolar per a l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, ESO i Estudis Postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds és fins al 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça des de l'inici de curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal o bé de forma presencial a l'oficina del registre del Consell Comarcal situada a la plaça del centre número 5, de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 2 del migdia. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús des del primer dia d'aquest servei. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar-ne a fer ús. La convocatòria pels ajuts individuals de menjador pel curs 2026-2027 es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació. També es podran presentar de forma presencial, sol·licitant cita prèvia, al botó taronja que teniu a la pàgina web del Consell. L'opció de cita prèvia estarà disponible, de fet ja ho està, a partir del 13 d'abril. El dia de la cita cal portar l'imprès de sol·licitud totalment emplenat i signat, juntament amb la documentació obligatòria. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes. L'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial oferint assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades podeu posar-vos en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu electrònic ocupacio@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 15 71 67. I recordar-vos que també està actiu el nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplaçaran als diferents ajuntaments. Aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial.

0: permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posen en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaça fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I finalment explicar-vos que continuen les ludoteques comarcals als diferents municipis de la comarca, un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Podeu consultar els horaris i les ubicacions on es realitza la ludoteca al vostre municipi, trucant a l'Ajuntament o bé al web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar a la pàgina web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès a www.baixpenedès.cat i també a través de les xarxes socials. D'aquesta manera posem punt i final al Baix Penedès al dia d'aquesta setmana. D'aquí a 15 dies i tornem amb una nova entrevista. Que vagi bé, adeu-siau.
1: Han escoltat Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, sempre aquestes notícies que arriben a través dels butlletins de la xarxa de comunicació local i que a partir d'aquí ja ens porten segona part de Calaixera i tot just 4 minuts que passem de les 10. Sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos des de les 9 del matí que comencem i fins les 12 del migdia, i això sempre buscant tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, com sabeu, però sempre amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Avui és dimarts, 2 de juny, programa número 3.982. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. I justament amb aquestes ganes de fer ràdio, i cada 15 dies tenim una secció en col·laboració, com sabeu, amb l'AFEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, justament per això, per conèixer una mica tot aquest teixit empresarial, emprenedor, que podem trobar al Gran Penedès. I si és en proximitat, doncs millor que millor. Avui torna a ser un d'aquests dies. A banda, també anirem a altres aspectes relacionats amb això, l'emprenedoria, el món de l'empresa, a través d'aquesta secció de la Begoña Cartagena, liderar-se per viure millor. I a partir de les 11, actualitzem altra vegada les notícies i ens quedarà tercera i última part amb en Joan Molines de Goil al Vendrell, que ens ve a parlar de la tecnologia, i acabarem amb participació i trucades. Doncs vinga, molta cosa a fer, no parem, i seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Secció en col·laboració amb la FEC, com sempre expliquem, com bé sabeu, a través de la Federació Empresarial del Gran Penedès, amb les moltes qüestions i, bé, aquests molts testimonis a nivell empresarial, emprenedor, empreses, empresaris, empresàries, i que ens arriba cada 15 dies en aquesta pròpia secció. Avui canviem una mica la veu introductòria, eh? Avui ens acompanya la Laura Domingo. Laura, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tot bé?
1: Molt bé, gràcies.
0: Avui t'ha tocat amb tu.
1: Avui m'ha tocat, sí.
0: No havies vingut mai, no?
1: No, primer cop aquí.
0: Bé, sí. Què tal això d'anar per les ràdios, Laura?
1: Bueno, sí? Prou bé, sí, sí.
0: Perquè, segons tinc entès, clar, això és un, com un més a més, no?, de la vostra tasca i la vostra feina, en certa manera.
1: Sí.
0: Dins de la FEC em refereixo, eh?, de tota aquesta activitat, no?, administrativa, diària que feu. Doncs una d'aquestes tasques que suposo que surt una mica de la vostra feina habitual, que és anar a les ràdios.
1: Correcte. No? És un dels molts serveis que oferim dintre la federació i de les moltes coses que fem.
0: Bé, i ho porteu bé, doncs, eh?
1: Ho portem bé, sí.
0: Us ho posem,
1: no parem.
0: Us ho posem fàcil,
1: això
0: no,
1: sí,
0: també?
1: Veus? Això sí.
0: Veus? Que bé, que bé. Doncs, Laura, presenta'ns i explica'ns qui ens acompanya avui. Aquí coneixerem avui una mica més.
1: Doncs mira, avui estic amb Oriol Miracle, de Miracle Global. Ell és la segona generació d'una empresa familiar que porta gairebé 50 anys en el sector alimentari. I Oriol, explica'ns una miqueta què és Miracle Global.
2: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia, Oriol.
2: Bon dia, Pere. Doncs Miracle Global és una empresa, com bé dius, de segona generació. La va iniciar el meu pare cap a finals dels anys 70, principis dels 80. I, actualment el que estem fent és... som una empresa B2B, o sigui, el nostre client no és un consumidor final, sinó són professionals del sector alimentació, i els nostres productes i serveis van enfocats cap a sectors molt concrets de la indústria alimentària, com són, per una part, del sector carni, o sigui, carnisseries, xarcuteries, fàbriques d'embotits, sales de despassejament de carn. Un segon bloc d'empreses, doncs, seria el sector de plats cuinats, tot el que són rostisseries, a botigues de plats cuinats i cuines centrals i càterings d'esdeveniments. I en tercer lloc, també estem centralitzats en un altre sector de l'alimentació, com és les fleques i els forns de pa i pastisseries, vale? Nosaltres sobretot tenim tres línies de producte. Tenim molts productes, perquè tenim la cartera amb més de 3.500 productes, i és un catàleg obert. O sigui, nosaltres som una empresa que ens devem molt com una distribuïdora, una empresa que comprem i venem, i llavors, clar, si estem molt atents a les demandes dels nostres clients, doncs, per si ells els hi falta per moda, per tendència, per necessitat, perquè han aparegut noves necessitats, doncs nosaltres aquí estem atents per poder buscar alternatives i propostes i oferir-los-hi per saciar aquestes necessitats, no? Tal com us deia, nosaltres treballem històricament a diferents línies de producte. La primera són espècies i condiments i additius. En un segon bloc seria tot el que és packaging, o sigui, envasos i embalatges alimentaris, de bosses, papers, envasos, tot el tema de packaging alimentari, que això també és un tema normatiu molt important, perquè han de complir unes normatives. No tot el plàstic ni tot el paper és apte per estar en contacte amb aliments, i això també a nivell normatiu, doncs, cada dia, doncs, és les empreses, doncs, també t'ho exigeixen més, com és normal. I una tercera línia de productes que nosaltres treballem són una mica de maquinària i equipament auxiliar per aquests tipus de negocis que nosaltres treballem.
0: Però sobretot hi ha el pal de paller, Oriol, diria, no? com aquesta part, ja històrica de l'empresa, són les espècies, crec, no? És una mica...
2: Històricament...
0: Tot va començar per les espècies.
2: Ah, no? Exacte. Con las especies empezó todo, com molt diria bé. Aquell, no? Exacte. El meu pare, històricament, fent una miqueta de història i trajectòria i homenatge al meu pare, que ens va deixar ara farà un any, ell era comercial del sector carni. Ell era un agent comercial, un venedor de carrer, de porta freda, i ell venia sobretot a fàbriques d'embotits i a carnisseries i a xarcuteries, que això també ha canviat molt, perquè abans qualsevol poble petit tenia 5 i 6 carnisseries, i ara, doncs, això també ha canviat molt, no? I llavors ell va quedar molt cansat, doncs, de viatjar i de treballar pels altres i fotre quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, i va dir, bueno, doncs jo em muntaré una empresa per mi, i i vull vendre més productes en relació amb aquest tipus de sector, no? amb els clients d'aquests de carnisseria, xarcuteria i fàbrica d'embotits. I llavors va començar a agafar representacions d'empreses, sobretot d'espècies i d'additius.
3: D'acord.
2: I als inicis, i el nom principal, abans es deia l'empresa Espècies Miracle.
3: Per això.
2: Correcte, i a partir d'aquí va anar derivant després amb un altre nom que es va dir Comercial Miracle, i bueno, doncs fa els últims anys vam acabar de canviar de nom i em vaig incorporar en l'empresa i ves amb l'actual societat.
3: Sempre com a distribuïdors, doncs, Oriol?
2: Sí, és cert que, bueno, correcte, nosaltres som una empresa, una distribuïdora, diguéssim, una B2B, i sí que és cert que algun producte sí que fabriquem. Nosaltres fabriquem un preparat, una barreja d'espècies que el meu pare va crear fa molts anys per fer pollastres a l'ast. O sigui, bàsicament, treballem a un... Bueno, ell va començar amb una mena de formigonera reciclada de fer ciment de l'obra, que encara la tenim per allà guardada, com a joia, no? Doncs va començar a fer proves i donava amb els amics i amb les familiars a provar. Prova això amb uns pollastres, a veure com et queda. I al final doncs van quedar dos, bàsicament, d'aquestes espècies, d'aquests preparats, no? I, bueno, doncs jo... Ell això ho va anar venent sobre la marxa com va anar podent, i llavors jo arriba l'any 2004, més o menys, ara farà, doncs, 22 anys, més o menys, que doncs, jo havia estudiat Administració i Direcció d'Empreses, havia estat 4 anys i mig en una multinacional del sector automobilístic, treballant, vaig començar allà de pràctiques i vaig quedar-m'hi, i també, doncs, a mi lo de casa em tirava molt, no m'agradava anar amunt i avall cada dia cap a Barcelona, això, i llavors van fer un replantejament, va dir, escolta, si jo vinc, doncs fem créixer això i ho enfoquem d'una altra manera, i així va ser, no? Doncs van comprar uns terrenys al parc empresarial, van crear una, van construir la nau on actualment estem, i llavors també va ser un moment on vam rellançar aquest producte, aquesta barreja d'espècies que nosaltres fabriquem, que és l'únic producte que nosaltres fabriquem, doncs, bueno, el vam rellançar, li vam donar una marca, li vam donar un posicionament, i d'aquí va sortir la nostra primera botiga online.
3: Val.
2: La nostra primera botiga online, doncs va sortir en el sentit de dir, bueno, si nosaltres rellancem aquest producte, doncs clar, doncs si li rellancem i li volem donar potència i valor a la marca i això, doncs hem de crear una pàgina web.
3: Clar, és fonamental.
2: Correcte, fonamental. Llavors, bueno, llavors amb aquesta pàgina web què fem? Clar, només parlem d'un producte perquè ens trobem en la situació que només és un producte. I llavors vam dir, ostres, bueno, doncs ens vam assessorar amb alguna empresa de màrqueting digital i tot això, i va dir, home, bueno, doncs bueno, provem-ho, o... Clar, i llavors vam arribar a la conclusió que només una tindre una pàgina web o una... per aquest tipus de producte molt concret, doncs potser no seria suficient per tindre un volum i una presència, no?
3: Clar.
2: I llavors van dir, per què no fem com una botiga online on puguis comprar aquest producte i enfocada als rostidors de pollastres, les rostisseries, les botigues de plats cuinats que fan pollastres a l'as i això, no? I llavors van dir, bueno, va, provem-ho. I bueno, sí, van provar, bueno, res, pocs productes, lo bàsic, els envasos d'alumini per emportar-te pollastre, les bosses, el no sé què, i llavors, bueno, vam començar, vam crear el producte, i llavors, clar, com que ara a nivell analític pots saber-ho tot, o
3: clar,
2: pots saber molta,
3: gairebé tot,
2: molta informació correcta, doncs, bueno, doncs la persona que a nosaltres ens portava tot aquest tema, doncs, escolta'm, hosti, aquí tinc molta demanda de que el rostisser demana això, i el rostisser demana això altre, i hosti, doncs això nosaltres també ho comercialitzem, o també, va, doncs clar, ho introduïm, i al final doncs va acabar sent la nostra primera botiga online dedicada al pollastre a l'as, que es diu pollast.com. La botiga es diu pollas.com, la tienda de los asadores, i venem a tot l'estat espanyol, no? I llavors doncs vam començar on el que havia de ser només un producte de barreja d'espècies per pollastres s'està convertint en una pàgina web de referència.
3: Vaja.
2: On qualsevol qualsevol rostidor, en qualsevol botiga de plats cuinats o rostisseria de pollastres o restaurant que vulgui vendre pollastres, doncs pot comprar des del condiment, als envasos, a les bosses, a maquinària,
3: fins
2: i tot el mateix rostidor d'espases que dona voltes.
3: D'acord, també, d'acord.
2: I, doncs, bueno, en una miqueta en el prova-error, doncs va sortir la nostra primera botiga online, que és
3: aquesta. De fet, jo volia preguntar, per què, com es va passar justament a això, no?, a aquesta distribució d'espècies i de productes, etc. El packaging, no?, que en principi, clar, som a priori productes molt diferents, però ara ho has explicat justament, una mica la demanda us fa anar també cap al packaging.
2: Correcte, o sigui, sobretot a l'estadi, diem, en contacte amb el client, doncs al final el client és el que et marca les seves necessitats, no? Llavors, històricament abans la tasca comercial era el comercial que agafava el cotxe i anava botiga per botiga, doncs, a parlar amb el client, a veure què li feia falta i tot això. Llavors, bueno, doncs mica en mica vam detectar que un tipus de producte que nosaltres també podíem comercialitzar a part de les espècies i condiments, doncs és tota una sèrie de consumibles i de facilities, o digue-li com vulguis, no? de coses i que els professionals aquests concrets d'aquests sectors concrets, doncs, fan servir en el seu dia a dia. I sobretot nosaltres també sempre miràvem que fos un tema de consumible, que no només fos una compra pura i dura que ella s'acaba, sinó que és una compra amb recompra. Tot un tema d'envasos que contínuament gasten, de consumibles, i doncs això va ser un encert, perquè llavors en principi vam anar creant com una cartera de com un catàleg de producte, que al final quasi bé amb aquests sectors concrets que treballem, que són el carnisser, el rostisser i el de pastisser, doncs quasi que com de cara des del punt de vista del client, com més facilitat tu li donguis i més coses li puguis oferir, evidentment, i se li suposa amb un preu i un servei competitiu i correcte i adequat, doncs ells, doncs al final nosaltres sempre, jo sempre dic que volem ser socis estratègics dels nostres clients. O sigui, si els nostres clients ens demanen coses perquè tenen unes necessitats i nosaltres els hi podem oferir perquè ells tenen aquestes necessitats, i ells al final t'ho acaben agraint, això. I quan a la mínima que necessiten alguna cosa o tenen algun dubte o algun problema tècnic, doncs et truquen i dius: "Tio, mira, em trobo amb aquesta situació. Com ho podem solucionar, això? M'ho podries mirar, tu?" Llavors al final entres amb aquesta dinàmica de professionalitat, d'expert útil, que diem nosaltres, coneixedors del sector i del producte, doncs que fa que, doncs, és aquí on tinguis part de l'èxit, no?
3: Clar, aquesta és la clau, clar, és el que deies, no? Aquesta manera de poder adaptar-se a les demandes del client, més que no portar una cartera o un portafoli estancat, no? Això és el producte que tenim, això és el que et podem oferir. Correcte. Sinó això al contrari, d'escoltar una mica les demandes. Tu abans deies també, no?, aquests productes que estan de moda, que es posen de moda, que sembla que siguin més demanats pels consumidors, etc., que és, bueno, poder subministrar-lo, i que també entra, suposo, una mica la vostra professionalitat i la vostra experiència de saber on anar a buscar tot això, perquè no crec que sigui fàcil tampoc, no?, de saber això, no?, que és, què fa falta, que això que em demanes, aquest sabor, aquest gust, aquesta manera de fer, aquesta elaboració concreta, no?
2: Sí, bueno, en el tema dels ingredients i dels additius, sembla més complicat del que realment és quan tu estàs a dintre i tens una experiència de fer
3: per això.
2: Però aquí realment hi ha una normativa, que és una normativa molt estricta, que indica el que pots posar i el que no pots posar en cada tipus d'elaborat carni, no? O sigui, per fer una hamburguesa, doncs tu com a molt li has de posar tants grams quilo de conservant o tants grams quilo d'un colorant, i tot això al final, doncs, com que va tan reglamentat, doncs al final les marques que tu representes i les marques de la teva competència, doncs bàsicament tindran diferents noms comercials, però el que és el producte en si serà bàsicament el mateix, perquè el producte, doncs, està reglamentat per llei i és el que hi ha.
3: D'acord.
2: A partir d'aquí, doncs, quan entrem ja en els gustos, en els sabors, doncs aquí és on tu pots una miqueta més fer de més i de menys, no? I on pots personalitzar més el teu producte. Nosaltres, quan un client vol elaborar un producte nou, doncs, bueno, tenim dues opcions. Doncs anem allà al seu obrador i ens posem la bata blanca i els ajudem a elaborar, doncs, el que ells demanin, sigui una varietat d'hamburgueses noves, sigui un Frankfurt, un Barbon dolç o el que sigui, no? O una altra opció és que ens emportem el client a una planta pilot de la marca que nosaltres sobretot representem, que està, té una planta pilot a València, i doncs anem un dia i mig allà, i allà doncs es comencen a elaborar productes i diferents opcions, i llavors el client veu com es fa i, i llavors doncs ho acaba fent. Aquí és on també tu t'acabes de portar el client cap al teu, cap al teu territori.
3: Aquí entren altres...
2: Exacte, perquè realment doncs, ell veu que tu estàs preparat, que tu domines el tema, que estàs darrere, que tu com a distribuïdor ets tu, que estàs aquí a la capil·laritat del territori, però realment estàs recolzat per una empresa doncs, gran, potent, que a nivell mundial, doncs, que,
3: no, clar, clar.
2: Que realment té tots els temes de sanitaris i els temes de normatives i els temes de tot això, doncs controla i té laboratoris propis que analitzen totes les històries que fan i bueno, al final el client el que vol és seguretat i si vol fer un producte nou doncs vol que compleixi la normativa i que no tingui problema.
3: Està clar. És molt canviant aquesta normativa, però
2: no.
3: La base potser no, no? És a dir, la normativa base no deu canviar.
2: No, bàsicament no. A nivell normatiu tot es basa sobretot en... amb tema de dosis màximes de depèn de quin tipus d'additius, siguin sulfits en tant a conservants, o també hi ha modes el tema dels colorants, hi ha gent que no vol un colorant habitualment que és el rojo cochinilla que es diu, que és el que li dona color a la majoria de derivats carnis i tot això, doncs, doncs hi ha gent que de vegades el volia substituir per un que fos totalment orgànic o vegetal, però llavors en aquest cas per exemple doncs hi havia aquí l'opció de la remolatxa, o la remolatxa al ser un producte 100% natural, doncs de vegades té una intensitat, de vegades té una altra, llavors
3: clar.
2: I de vegades són proves o modes de gent que vol canviar cap un costat o cap un altre, però llavors al final la majoria de vegades tothom recula una miqueta i torna cap
3: als orígens.
2: Sí, als orígens.
3: Exacte. Està clar, està clar. Clar, també treballeu en sectors molt determinats, clar, buscant potser la diferència, no?, amb restaurants, restauradors, cuiners, no?, que en aquest cas, clar, tant això, no?, com carnisseries, xarcuteries, com les rostisseries, que també penso que són elements i negocis també com amb moltes particularitats, no?, potser,
2: sí.
3: Oriol?
2: Home, part del nostre èxit penso que ha estat aquest, no?, especialitzar-se en diferents sectors concrets de l'alimentació, en el qual nosaltres ens hem... la nostra experiència i coneixement del sector aquest i del tipus de negoci aquest, doncs ens ha fet fer coneixedors i tenir un valor afegit en quant a producte i a servei i assessorament en aquests tipus concrets de sectors. El sector hostaleria, doncs sí, és un sector molt gran, sector que mou molt, però el tipus de producte que nosaltres portem doncs tampoc sí, evidentment nosaltres venem packaging,
3: sí.
2: I tenim clients que són restaurants i bars i cadenes d'hotels i de restaurants, però és un altre tarannà, tot és molt més gran, tipus centrals de compres, que i llavors com a distribuïdors que som nosaltres moltes vegades ja no podem accedir a aquest tipus de client
3: clar.
2: Tan gran que
3: sí,
2: ells ja va directament
3: clar,
2: a la nova font, a la casa,
3: sí.
2: Això també una miqueta sempre ha estat la casuística del distribuïdor intermediari com som nosaltres, no? I com són moltes empreses de distribució, que tu com a distribució estàs al mig entre el client final, que realment és el client,
3: correcte.
2: I el fabricant, no? Llavors, doncs t'has de fer valer tant per un com per l'altre.
3: Una pregunta també, és un tema que de seguida també és recurrent, quan parlem amb distribuïdores, aquests B2B que comentaves, clar, us toca negociar per les dues bandes, deixa'm
2: sí,
3: dir així,
2: correcte.
3: No? Us toca negociar per dalt i us toca negociar per baix.
2: Sí, sí, sí, és part de fet, part, jo vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses i després vaig fer el doctorat en màrqueting, que bueno, no l'he acabat, no el vaig acabar, però allà es va quedar a mitges, però la meva tesi no la vaig arribar a fer, era això del trade market i relacions fabricants-distribuïdors. Anava ja centralitzat en aquest tema.
3: Sí, sí,
2: I sí, realment et trobes el fabricant que realment aposta 100% perquè el seu canal sigui via distribució, i llavors et valora, et cuida, si hi ha un client directe que el truca a fàbrica, doncs te'l deriva i te'l passa, i llavors hi ha l'altre fabricant que per lo que sigui, doncs sí, et vol tindre en compte i et té en compte, però si hi ha un client que li va comprar directament, com la picaresca típica d'Espanya, és que si jo compro directament al fabricant em sortirà més bé de preu i no sé què, que també fins a cert punt també pots arribar a entendre aquesta motivació, no? I aquesta inquietud de dir, escolta'm, a nivell econòmic, si em puc estalviar alguna cosa, vaig directament al fabricant i ja està. Doncs, i hi ha fabricants doncs, que sí, que de vegades fan aquestes coses de vendre directament al client i, bueno, al final...
3: És un joc, això.
2: És un joc, tu saps que estàs al mig, tu saps que si aquell fabricant no el respecta, doncs tu tampoc apostaràs per aquell fabricant, perquè al final, doncs, si a mig termini doncs, en trobes un altre que et fa igual o millors condicions, doncs tu també canviaràs, perquè tu, al final, en el món del lliure mercat que estem avui, ningú es lliga amb ningú.
3: No està clar.
2: I el que nosaltres sí que sabem que ens devem són amb els nostres clients, sobretot, i mirem de ser professionals i oferir-los els nostres productes i serveis de la millor manera més professional i competitiva possible.
3: Correcte. Això que deies abans, com ho has comentat tu, que és l'experiència, com ho has dit d'alguna manera, que els oferiu la vostra experiència.
2: Sí, jo sempre dic el mateix, nosaltres pels nostres clients hem de ser experts útils.
3: Aquí, això, experts útils, això que vam referir, això m'agradava molt.
2: Exacte, sí, som experts coneixedors del sector i hem de ser útils per ells, perquè al final si el que li ofereixes tu també li pot oferir qualsevol, doncs al final el teu valor afegit aquí
3: està clar, està clar. Serà un tema que no hi entrarem ara, ni molt menys, però justament això, hosti, em sembla que em quedaré aquesta paraula, de veritat, Oriol, si m'ho permets, aquests experts útils, que és una mica el que pot complementar avui en dia, no?, aquest món tan boig, de les compres online, d'aquest debat continu del comerç, de comerç de proximitat, o l'empresa de proximitat, les vendes online, etc. Que una mica jo crec que tot ha d'anar per aquí, no? És...
2: Totalment. Nosaltres, mira, seguint una miqueta... Jo parlo, si m'heu de tallar, ja em tallareu. Al cap d'això, que és aquesta primera botiga online centralitzada amb els rostidors de pollastres, va sortir cap al 2016-2017, entre una cosa i l'altra. Llavors vam veure que això doncs, podia ser un bon tema, i llavors vam dir, per què no en fem una altra especialitzada en el nostre sector principal, que és el de carnisseria i xarcuteria.
3: Sí.
2: I d'aquí va venir globalcarnica.com, que és la segona botiga online nostra. No? I aquí ja la vam plantejar des d'un inici amb un catàleg molt més desplegat, molt més extens, i molt més gran, i al final que ens ha permès, i evidentment és una de les botigues que ens està tirant més, que està funcionant més, però està funcionant evidentment perquè posicionament, perquè pagues per aparèixer, perquè dediques perquè uns esforços i un temps i uns diners, però sobretot perquè darrere hi tens uns experts útils, seguint amb la paraula que veig que t'ha agradat molt.
3: M'ha agradat.
2: Perquè realment el tema online, o sigui, vale, el tema online és com un aparador 24/7 que tu el tens allà i ven tot el... A vegades a mi m'entren comandes un diumenge a les 3 de la matinada. Això mola molt i és molt xulo. Però hi ha moltes comandes que no entren o aquestes comandes venen precedides per algun WhatsApp o algun mail o alguna trucada dient... que tu veus, jo estic allà també atenent trucades de les botigues i consultes de les botigues i tu veus que aquesta persona que ha trucat truca per a veure qui hi ha aquí darrere, a veure si aquí darrere hi ha una empresa, hi ha unes persones, hi ha un edifici, hi ha una nau amb un magatzem, perquè nosaltres, clar, evidentment, si a mi em dius fa 10 anys que jo acabaria venent maquinària, màquines per envasar el buit, o rostidors de pollastres, o termoselladores de bandejes per posar-hi plats cuinats online, són màquines que valen, jo què sé, doncs des dels 1.000 fins als 5.000 euros, i que la gent els compra online, dius, hòstia...
3: Wow.
2: No em quadra, no?
3: Clar, sí.
2: I realment, doncs sí, se n'estan venent, i són comandes, hi ha comandes que a vegades et costen i te les has de treballar i has de trucar, o els hi has de passar una oferta també via més convencional per correu electrònic perquè ho vegin clar, escrit negre sobre blanc. Hi ha comandes doncs, que de maquinària d'aquests imports doncs, que t'entren doncs, sense haver fet res.
3: Curiosa.
2: O aparentment sense haver fet res. I llavors, doncs, bueno, sí, els sectors... Els hàbits de consum i les maneres de consum i de compra doncs, han canviat i bueno, doncs nosaltres evidentment, com dèiem, ens hem adaptat una miqueta a tot.
3: Esteu allà. Sí, sí. Està clar que les carnisseries, etcètera, es mereixen un capítol a banda, però també hi ha percepció personal, perdona. Són les rostisseries.
2: Sí.
3: El pollastre l'as per excel·lència, que és allò que no desapareix mai, que poc o molt... Sempre hi ha cues els diumenges, és curiós, eh?
2: Sí, és un producte...
3: És un fet cultural, penso.
2: Totalment,
3: també,
2: sí, és un tema sobretot del que és mediterrani.
3: Clar.
2: O sigui, tot el que és Catalunya, València i Andalusia, Múrcia, Andalusia, el que és la costa, sí. És un producte que es ven molt, és un producte molt de platja, de diumenge, el que dieu, de cap de setmana.
3: Sí.
2: És un sector molt dur, perquè és un sector
3: que
2: en tota la temporada d'estiu, que fa una calor impressionant, doncs estàs allà durant 5 o 6 hores, dissabtes i diumenges, davant d'una màquina que desprèn una calor terrorífica, i mentre tothom s'està banyant a 50 metres davant de la platja, o sigui, els propietaris d'aquests establiments, doncs realment és molt vocacional, com tots els negocis i com tots els oficis, no? Però realment és una passada, sí, o sigui, quan realment tothom està passant-s'ho bé i de vacances o relaxant-se, tu estàs allà patint i suant i traient pollastres. Sí que és cert que llavors ells et diuen sí, però jo de lunes a jueves
3: ja, sí, és molt estacional,
2: no? Però bueno, és com tots els negocis,
3: el
2: seu positiu i negatiu.
3: Jo no els hi canviaria, jo personalment jo no els hi canviaria, eh? Oriol, un plaer xerrar tota aquesta estona amb tu, hem permès conèixer una mica més en profunditat el que és la vostra empresa en totes aquestes vessants, en podíem parlar molt més i a mesura que vas parlant a mi em van sorgint temes que ho podem anar desenvolupant també amb aquesta mirada que a mi sempre m'agrada, és aquesta mirada de bambalines, eh? A mi m'agrada molt conèixer les coses o com es fan les coses i de fet són temes interessants, alguns has desvetllat en aquest sentit i perquè fa les espècies o les rostisseries, així que en podem seguir parlant quan siguin i coneixent una mica més el vostre sector, Oriol, de veritat, gràcies per venir.
2: Molt bé, com vosaltres vulgueu.
3: Merci. I Laura, a través de l'AFEC també hi ha agenda i hi ha un dels esdeveniments, l'esdeveniment més important de l'AFEC, just la setmana que ve, el dia 11.
1: El dia 11, sí.
3: El dijous, dia 11.
1: Sí, aquest any ho fem a Finca Massolers, a l'11 de juny. Si el temps ens ho permet, ho farem a l'amfiteatre.
3: Val, que és una de les novetats d'aquest any, oi?
1: És una de les novetats d'aquest any, sí. Creuarem els dits perquè no plogui ni faci més vent del que toca. Esperem que no. Però serà espectacular el muntatge allà i tenim moltes ganes. Ara estem immersos en aquesta preparació de l'esdeveniment. I bueno, serà espectacular.
3: I tant, la nit de l'empresa, que ja és un clàssic, ja es feia abans quan era ADEC, jo encara me'n recordo quan es feia l'ADEC, i des de fa anys ja que és l'AFEC. I un fet que també esteu cobrint expectatives, més de 500 participants o més de 500 empreses participants, és una bogeria.
1: Aquest any esperem més de 500 persones,
3: sí. Ui, poca broma. Doncs, Laura, tota la informació, com sempre, a través de la pàgina web de l'AFEC, fec.cat, si no tinc mal entès, i com m'agrada dir sempre, cada 15 dies aquí a la Calaixera.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies, Laura. Que vagi bé. Adéu-siau.
4: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Deixa't acompanyar per Ràdio El Vendrell. 107.1 de la FM. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
5: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIP, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. .cat.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: De ple ja tot aquest contingut que hem anat explicant i que ja és fixa cada 15 dies aquesta secció que una mica va això, entre aquesta línia de la vida més personal, professional, el lideratge, el món empresarial, professional, com ara deia, i un llarg etcètera. Tot això amb el mestratge i tot allò que ens explica la Begoña Cartagena, que ja està amb nosaltres. Begoña, molt bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia.
0: Com va això?
7: Molt bé, molt bé. Sí, encantada d'estar aquí.
0: Que bé, igualment, que ens acompanyis, que ens ajudis a conèixer tantíssimes coses. I és un dels hàndicams de cada secció, i t'ho pregunto molt, que és allò, aquesta línia tan fina que hi ha entre temes personals i professionals i que a la fi tot està molt, molt, molt unificat,
7: Clar, és que no hi ha separació.
0: No.
7: No hi ha separació. Tots ens esforcem per ficar aquesta línia, per distingir entre la meva vida personal, la meva vida professional, però al final és el que hem dit altres ocasions. Tots som un.
0: Sí, està clar. I en contrapartida també sempre ho recordem, que això no vol dir que haguem d'estar treballant 24 hores al dia,
7: Tampoc.
0: No és això, ni molt menys.
7: És molt saludable no fer-ho.
0: Correcte.
7: I ens hem d'esforçar, ara estem arribant a un punt que també ens hem d'esforçar per descansar, per desconnectar, per posar límits, per defensar la nostra salut mental.
0: Correcte, està clar que hem de respectar els descansos, les hores de lleure, i encara que tot siguem un, hem de saber diferenciar o saber trobar aquests punts de desconnexió.
7: Sí, sí, sí, que cada vegada costa més,
0: Sí,
7: perquè
0: sí,
7: diu que estem a la crisi de l'atenció.
0: Correcte. Estem en alerta contínuament, el cortisol, que ara està molt de moda pels núvols, i realment això sempre en aquest punt d'alerta.
7: Sí, amb aquesta supervivència que se li diu també, no? O sigui, veient que tot allà fora és un perill, és una amenaça. Llavors, les persones tenim com dos accions, no? Davant aquests aconteixements, que és o em defenso o fujo, no? O ataco o me'n vaig,
0: sí,
7: em retiro, no? I estem tota l'estona inconscientment funcionant d'aquesta manera.
0: Clar. I això descriu molt bé els nervis, tota la violència actual a la societat, etc.
7: Sí. És que el món actual, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No sé com acabarà aquesta conversa,
0: No. No anem més enllà.
7: S'està polaritzant molt, està... Sí, hi ha molta crispació a l'ambient,
0: Per això que hem d'intentar evitar-ho, i és evident que tot passa... Ja ens agradaria poder canviar la societat actual. Bueno. Està molt complicat a les nostres mans, però almenys sí que fer aquestes reflexions personals o unipersonals, i que si cada un de nosaltres es poguéssim fer... No,
7: clar,
0: crec que...
7: aquesta és la clau. No podem canviar la societat. M'agradaria que la societat ara fos tal cosa. No, perquè la societat som tots. Llavors hem de tindre molt en compte o molt clar les persones on és aquella àrea d'influència on puc prendre jo decisions, puc actuar, puc no actuar, etcètera, i on no. Llavors, fer aquesta distinció és brutal pel benestar d'una persona,
0: Sí, no?
7: Llavors, per mi, per canviar, volem canviar la societat, comencem per canviar-nos a nosaltres
0: mateixos.
7: Llavors, tot el que estem dient ara, doncs aquesta presa de consciència, el conèixer, no?, que estem vivint amb aquest estil de supervivència, funcionem amb el pilot automàtic, etcètera, això ens dona informació. I amb aquesta informació ens podem plantejar, d'acord, i què vull fer o què puc fer amb aquesta informació, no? Aprenc, trec un aprenentatge i passo a l'acció d'una manera diferent, o què hi faig,
0: Correcte.
7: No? Llavors, és agafar la responsabilitat d'un mateix.
0: Perdona'm la conya,
7: Digues.
0: Ja ho deia el Capità Enciam. Ets com jo de la generació Capità Enciam, I els petits canvis són poderosos.
7: I tant.
0: És una gran
7: tant,
0: frase, aquesta. Els petits canvis són poderosos.
7: I tant. Subestimem molt això, perquè de vegades les persones també, jo quan treballo amb empreses, amb professionals, etcètera, ens marquem com grans fites o volem aconseguir tal cosa en un any, en dos anys, en tres anys, cada vegada menys, perquè com hi ha tantíssima incertesa, però abans es feien com plans d'empresa o plans d'acció a 3-5 anys vista, vale? Cada vegada anem una mica més, més a curt termini, però... Però és així, subestimem la capacitat que tenen fer petits canvis. Canvis a dia d'avui. I un compromís a dia d'avui que em porta a ser com a més, més resilient o ser més perseverant en els propers dies,
3: clar,
7: exemple.
3: Sí, sí. I posar-nos a l'acció de seguida, no? Que a vegades també aquests grans canvis o aquests grans plans és, bueno, ara, demà, o demà passat, o el mes que ve, és que ara no puc, demà, no?
7: Clar,
3: i en canvi, no. Petites coses, però que comencis ja, des d'ara, des d'aquesta mateixa tarda, si cal.
7: Exacte. Idealment seria això, prendre petites decisions, però decisions que ens impulsin a l'acció avui, que no puguem posposar, perquè aquest és tot un tema, eh?
3: Sí,
7: la procrastinació, el posposar...
3: Sí.
7: Bueno, i el tema que teníem previst avui també va relacionat
3: correcte.
7: Amb això.
3: Correcte, i el títol és, i anem cap aquí ja, aquest episodi número 3, converses que evitem, decisions que bloquegem.
7: Totalment.
3: Uau.
7: Totalment.
3: T'ho vaig dir la setmana passada fora d'antena, t'ho dic ara en antena. Sembla que aquest programa facis per mi.
7: Clar, és que...
3: Perquè descrius no cada dic... una de les coses.
7: El que jo no t'hi dic és que jo sé llegir la ment.
3: Una situació endèmica que ens passa a la gran majoria de mortals.
7: És molt comú. Saps què passa normalment jo quan treballo amb les persones? Que cadascú es pensa que el problema que té és molt seu, que és raro, és diferent, etcètera, però quan li posem paraules ens n'adonem que la majoria és mortals, com diem, o ho hem passat, o estem passant, o són aspectes prou comuns.
3: Sí, sí. Doncs va, per on comencem? Això, aquestes converses que evitem, decisions que bloquegem.
7: Doncs bàsicament, pues, pel principi podríem dir, no? De que jo crec que tots sabem que tenim converses pendents. Converses pendents amb la nostra parella, això passa moltíssim, amb la nostra parella, amb un company, companya de feina, amb un cap que tinguem, amb un client, pues, per reconduir alguna situació, algun servei que no s'ha fet bé, etc. No? Llavors, ens fa molta por portar aquestes converses. O sigui, aquesta, clar, primer de tot hem de saber quin objectiu té aquesta conversa i per què no ho estem fent, no? L'objectiu és, doncs, deixar clar un tema, posar un límit, arribar a una conclusió o a una presa de decisions plegats, no? És com comentar algo que pot ser incòmodo d'entrada i justament per això fa que no tinguem aquestes converses.
3: Val.
7: Ens fem veure nosaltres mateixos que... Bueno, no passa res, ja li diré, sí, sé que tinc que parlar amb tal persona, però bueno, ja ho faré demà, la setmana vinent, no, és que ara no tinc el dia, no, és que avui no estava preparada per tal cosa, no? I ho anem allargant, i això té un perill, perquè tot el que no expressem fora se'ns queda dintre, i això pesa molt.
3: Sí.
7: Pesa molt. I si no som capaços de gestionar aquest tema, o sigui, de donar el pas per tenir aquestes converses, pues, això pot tenir unes conseqüències, com és tensionar molt les relacions, és caure en algun conflicte, ens podem trobar amb alguns aspectes negatius d'aquest tipus.
3: I per què ho fem, això? A vegades inclús, i ja és el tema que tractàvem la setmana passada, ho fem de manera inconscient.
7: Sí, sí.
3: No? És a dir, sí, ja ho faré,
7: ho fem de manera inconscient per no exposar-nos. Jo crec que moltes vegades no ho fem per no saber, perquè, o sigui, jo crec que pensem, per una banda, pensem que no sabem què dir.
3: Val.
7: Però això és fals, perquè a la que t'hi poses, pues ja comences, no? A donar-li forma amb aquest discurs que has de tenir, etc. La raó per la qual no tenim aquestes converses és perquè tenim por a la conseqüència d'aquesta conversa. Perquè nosaltres podem controlar el que diem o el que no diem mínimament, eh? Però el que no podem controlar és com s'ho prendrà l'altra persona, com reaccionarà, què em dirà, què passarà a partir d'aquí. Llavors, ens obre una incertesa que
3: la volem evitar.
7: Exacte. I amb així estem arrossegant aquestes converses, però que dic que fan molt de mal.
3: Clar.
7: Perquè ens treuen molt foco, ens dispersen moltíssim, és com un desgast d'energia mental brutal,
3: sí,
7: tindre
3: sí.
7: aquestes converses. Ah. Perquè al principi ho podem prendre com algo inconscient, no? Sí, bueno, o sigui, com algo de petit caire, no? Però després, inconscientment, tu pots estar fent qualsevol cosa i dius, ui, em passa això, no li he dit tal cosa, com acabarà tal tema, no? Llavors, és algo, és una idea recurrent que et va rondant, i llavors és el que dèiem, que et desgasta moltíssim.
3: Tu ho anomenaves com el cos del silenci. que està, és profund també, eh? Quin és aquest cost, de no abordar aquella conversa,
7: clar,
3: el cost
7: clar,
3: del silenci.
7: Clar. Mira, és que moltes vegades pensem que no tenir aquesta conversa ens alleuja, no? O sigui, és millor per nosaltres. I això, en un primer moment, o a curt termini, així és, però a la llarga ens va molt en contra, no? Per el que dèiem abans. Ens bloquegem, no? I fem que li donem moltíssima energia a una idea sense resoldre el problema, sense prendre cap decisió. Llavors, el tema que estem evitant, doncs, precisament, se va allargant, no? I això té un cost que no sempre veiem, o sigui, aquest silenci és doncs aquesta acumulació, no? Interna, és aquest cansament, aquestes decisions que no arriben. Tot això és un cost que estem pagant, que no ens n'adonem, però és un cost molt important, eh?
3: Sí. I a vegades això, aquest silenci que comporten, que abans també ho deies, que és malentesos, allò que potser segurament en una reunió de 5 minuts o una conversa de 5 minuts ja ho diries enllestit, que es va convertint en malentesos, en ara que no em parla, em sembla que no em parla, em sembla que fa mala cara, em sembla que està enfadat o enfadada, no?
7: Totalment.
3: I clar, a mesura... I anem afegint més ítems, clar, que segurament són
7: clar.
3: Són
7: fictícies,
3: eh? I estan al
7: nostre
3: cap
7: moltes vegades,
3: sí,
7: no?
3: Sí,
7: estan al nostre
3: sí.
7: cap. Clar, no m'ha saludat, això vol dir que, clar, el que li vaig dir ahir no s'ho ha pres bé, perquè tal, i ens anem contant unes històries bàrbares, no? Quan el millor és abordar la situació, o sigui, sí que s'ha de tindre una actitud així com valenta, com de coratge, d'assumir cert risc i dir, mira, podria parlar d'aquest tema. Però, clar, costa. Mira, avui quan venia amb el cotxe estava així pensant sobre aquesta conversa que tindríem i m'ha vingut al cas una situació que vaig viure fa molt de temps, però va ser com bastant representativa, Mira, si et sembla, te la comparteixo.
3: Sí, sisplau.
7: En aquell moment jo no estava treballant pel meu compte, o sigui, estava treballant amb una empresa fent selecció de personal, Llavors, per la tarda me'n recordo que jo venia de dinar i per la tarda m'estava esperant un client que no havia quedat ni res, m'estava esperant, dic, ui, estàs aquí? Què passa? Llavors vam anar a una sala i, bueno, jo no sé què li havia passat amb aquell senyor, però, es va portar, o sigui, va començar a cridar,
3: sí, estava
7: a dir
3: molt
7: coses,
3: enfadat.
7: Estava molt enfadat, estava com sobrepassat per algo que jo no li trobava el sentit, no? En aquell moment vaig solventar, vaig trampejar la situació com vaig poder, vale? Sí que tenia claríssim que no em podia posar al seu nivell
3: clar.
7: Si no, allò no tenia cap solució,
3: sí.
7: no? Llavors, bueno, pues ho vaig anar portant, el vaig poder tranquil·litzar, vaig arribar, bueno, es queixava d'alguna cosa, no? Llavors, vaig agafar el tema i vaig dir, bueno, no et preocupis que això ho solucionem i ja està, no? I es vam acomiadar, però a mi m'ha quedat un mal cos... Tremendo.
3: Sí.
7: I clar, què vaig fer a posteriori? El mateix dia no, però després, això és molt significatiu, que s'ha de tenir una conversa. Una conversa que serà molt incòmoda, perquè clar, has de partir del moment que tu has viscut, del moment que estàvem vivint, no? Llavors vaig convocar amb aquesta persona i vam tindre aquesta conversa. Evidentment, que com diem, no és còmodo, no trobes mai el moment, pensem que tant de bo no hagués de dir això, però si no, se van acumulant una sèrie de malentesos que no afavoreixen per res la relació.
3: No?
7: I després, la conversa, o sigui, el fet de tenir aquesta conversa, perquè, cuidado, moltes vegades ho posposem també perquè volem tenir la conversa perfecta, volem trobar l'espai perfecte. I l'espai, el moment, no està mai perfecte.
3: Mai serà perfecte.
7: Mai serà perfecte. El que és perfecte és que tu trobis el moment de la decisió i diguis, venga, anem-hi. I, curiosament, aquella conversa va anar tan bé que després, aquesta persona era com... era un CEO d'una gran empresa, d'unes bodegues i tal, i després ens va convidar amb la meva parella, anar un cap de setmana, allà, o sigui, ho vam arreglar molt bé.
3: Fantàstic.
7: Però déu-n'hi-do, eh? S'ha d'atravessar aquestes incomoditats que n'hi ha moltíssimes.
3: Clar. Què és això, no? Aquesta previsió d'una situació incòmoda, uh-huh, de que ho passaràs malament, perquè evidentment ho passaràs malament, uh-huh, et bloqueja. T'invalida, no? De dir, intentes evitar-la i posposar-la. De dir, clar, no vull arribar a aquest moment de patiment, no?
7: Clar, però...
3: D'incomoditat, més que patiment, incomoditat.
7: Sí, però moltes vegades nosaltres anem recreant aquesta incomoditat, no?
3: Sí.
7: Perquè si dic, bueno, no vull tindre aquesta conversa perquè sé que patiré, perquè no sé com dir-li, perquè, bueno, és que s'ho prendrà tan malament. O sigui, abans de tenir la conversa, ja estem anticipant que anirà fatal. Però cuidado, que no estem veient l'altra part, que també és possible que vagi no tan malament com nosaltres esperem, que l'altra persona ens pugui entendre, que puguem causar, doncs, que puguem tenir aquesta empatia amb l'altra persona. Llavors, estem com tan angoixats que ens nublem i deixem de banda aquests aspectes positius que també poden donar-se.
3: Clar. Amelka, perdona,
7: digues.
3: Crec que va una mica també a la qüestió que estem parlant històries. Mm-hmm. No, és una història d'aquests contes amb moraleja o inclús amb mig acudit, eh? Uh-huh. Que és una persona que necessita un martell i jo necessito un martell. I, pues, li aniré a demanar al meu veí aquest martell. I pensa, bueno, li vaig a demanar. I després comença a reflexionar, no? Però, i si no me'l deixa? No, clar, és que l'altre dia no li vaig dir bon dia. I potser no em deixarà el martell perquè l'altre dia no el vaig veure, estava distret, no li vaig dir bon dia, i llavors està enfadat amb mi i no em deixarà el martell i tal. I així que va tot enfadat a casa del veí, li toca la porta i diu, el martell, te'l fiques on te'n càpiga.
7: És representatiu. Sí, és això. Perquè les persones, al final, no acabem gestionant allò que passa, sinó estem tant a la nostra ment, a la nostra persona...
3: Que ens imaginem la nostra escena.
7: Claro, aquestes històries. I és això el que ens fa patir i ens incomoda.
3: Sí.
7: Per tant, des d'aquí, és convidar tothom que ens pugui estar escoltant a donar el pas, a pensar que hi ha altres possibilitats que ara possiblement no estàs contemplant si t'estàs enfocant únicament en lo negatiu, que hem de sortir d'aquí. Hem de veure l'escenari tal com és. I que moltes vegades, degut a gestionar aquests conflictes, a gestionar aquestes converses, doncs arribem a prendre decisions conjuntes, arribem a canviar un protocol d'empresa, ens n'adonem que hi ha algun tema, pues, que ho hem fet amb la millor voluntat però que no funciona i per tant ho podem canviar, no? I sempre se diu que allò, quatre ojos ven més que dos, no?
3: Pues
7: de vegades, quan estàs amb l'altra persona, estàs co-creant.
3: No? I abans com més aviat prengui certes decisions, la solució serà més fàcil.
7: Totalment. Clar, és que el que fem és evitar, justament, és evitar aquestes decisions.
3: Com a consell principal, tu apuntes que és important preparar aquesta conversa difícil.
7: Sí. O sigui, preparar no vol dir escriure un guió.
3: No.
7: Però, clar, som conscients de... ja tinc una conversa pendent, no sé com fer-ho, vale? Doncs pren-te uns minuts i, sobretot, reflexiona amb tres preguntes. En primer lloc és, què vols de la conversa? Quin és aquest objectiu? Doncs vull que prenguem una decisió plegats, vull explicar-li el meu malestar, vull posar un límit perquè me n'adono que últimament el que sigui, no? Llavors, per tant, quin és l'objectiu, què és el que vull? Després és, què em fa por? Reconèixer aquest punt abans t'ajudarà a anar, doncs, més preparat. Doncs què em fa por? Com ell s'ho pugui prendre, ella, aquesta persona, la reacció de l'altre, el conflicte, la incomoditat. Llavors, a partir d'aquí, et pots anar també preparant. Bueno, pues, si surt un conflicte, ho gestionarem. Llavors et pot venir al cap, doncs, un altre conflicte anterior que tu has pogut gestionar i que tampoc va anar tan malament com tu pensaves inicialment. I sobretot, també, la tercera pregunta seria, què necessito expressar?
3: Això és important. Tenir clar què és el que jo necessito expressar, oi?
7: Exacte. Però tot això ho hem de fer amb assertivitat.
8: Yeah.
7: Tot això ho hem de fer buscant aquesta empatia amb l'altra persona, buscant aquesta comprensió, aquest enteniment, i tenint respecte tant pel que pugui comentar l'altra persona, el seu punt de vista, com del nostre, perquè moltes vegades no ens atrevim a donar la nostra opinió, però amb assertivitat i amb empatia tot sempre és possible. Clar. És possible donar-ho, i això ens dona com a una autoconfiança gran. Sempre aplicant aquests principis, sobretot. Jo que faig molts cursos d'assertivitat, és que és bàsica l'assertivitat, perquè moltes persones van per la vida dient no, jo dic el que penso perquè jo sóc així.
3: Sí, ja sí.
7: No,
3: això és molt comú, no?
7: No.
3: Jo sóc així, jo sóc molt tal, molt natural, i jo sóc tal com tal. No, aquí
7: pots fer molt de mal. Sí. I no es tracta d'anar dient únicament el que tu penses i estar com per sobre de tothom, no? Perquè tu ets així. No, o sigui que tingues en compte l'altra persona, prepara-t'ho, fes ús de l'empatia. Es pot no estar d'acord, que ser empàtic amb una altra persona no vol dir que hagis de pensar el mateix, que estiguis d'acord, sinó tu pots no estar d'acord amb aquestes idees, principis que té l'altra persona, però pots tindre respecte per la seva opinió i tu manifestar la teva opinió.
3: Clar.
7: El tema resideix aquí.
3: Sí. També un cop vaig sentir, tu no ets sincer, ets mal educat.
7: Déu-n'hi-do.

0: tots aquests consells es poden aportar
1: totalment,
0: a la part personal.
1: Totalment.
0: Tu deies abans, converses de parella, converses familiars,
1: sí,
0: que són molt comunes.
1: També, també, aquí...
0: I allò, no, de, també és una frase típica, no? Et dec una trucada, no? O em deus una trucada. Doncs... Hem de saldar aquests,
1: sí,
0: aquests deutes, i, entre cometes.
1: Clar,
0: eh?
1: Perquè això ens carrega molt.
0: Sí.
1: I no ho fem, i moltes vegades, mira, l'estrès ve molt de tenir aspectes no tancats.
0: Clar.
1: O sigui, de tindre doncs, aquestes converses, temes pendents, no? Llavors, és, me n'adono, mira, tant de bo avui, a qualsevol persona que ens pugui estar explicant, que pugues prendre consciència de quin és aquell tema que té obert, que té pendent, aquella conversa, amb una amistat, amb algú de feina, amb qui sigui, i que es pugui preparar mínimament per tenir aquesta valentia i passar l'acció.
0: I dir-ho.
1: Perquè llavors ja tanquem, la nostra ment necessita tancar temes.
0: Sí, sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Quan algú tanquem, bé o malament, ja està tancat.
0: Fora.
1: Ja ens podem...
0: A altra cosa.
1: Exacte, però si anem deixant aquests temes oberts, llavors és quan estem col·lapsats, no ens podem concentrar, és quan el nostre cortisol del que tu parlaves...
0: Sí, sí, sí. El soroll mental,
1: sí,
0: etcètera.
1: Sí, sí, l'autoexigència,
0: sí, sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: Tot, de tot fem una muntanya.
0: Mm-hmm. El cafè, és allò, tenim un cafè pendent, jo parlava de trucada, que també, pues, el cafè, no? Hem de fer un cafè...
1: Clar.
0: Tenim un cafè pendent, és molt molt tòpic, que tenim un cafè pendent, que és això, eh?
1: Sí,
0: en
1: sí,
0: resum
1: sí.
0: És això,
1: sí, sí.
0: Tenim un cafè pendent.
1: Sí, sí, però quin bon moment tenim un cafè podem
0: sí.
1: Triar un espai que sigui agradable, amb una
0: sí.
1: Beguda, amb un cafè, el que sigui. O sigui, no cal que sigui, o sigui, que sigui real, eh?
0: Clar, clar, correcte, correcte.
1: Llavors prendre alguna cosa, o sigui, estàs compartint, ja no és una conversa únicament per parlar d'aquell tema en concret, sinó que va molt més enllà.
0: Sens dubte.
1: Sí, sí.
0: Grans consells, eh? T'ho agraeixo moltíssim, t'ho agraïm moltíssim, vaja, crec que per el nom de l'audiència. No sé si dins aquest tema tan interessant que avui hem desenvolupat té alguna cosa més a tancar.
1: Jo només, mira, acabaria amb una frase que evitar una conversa no elimina el problema, el manté.
0: El manté.
1: Llavors, ja que parlem abans de...
0: O l'agreuja.
1: Exacte, el manté i l'agreuja. Sí.
0: I, de fet, si algú té dificultats per afrontar aquestes converses... sobretot que es pugui posar en contacte amb professionals com tu, en aquest cas tu, que ets qui ens acompanyes
1: sí, sí.
0: Cada 15 dies, com a psicòloga, recordem-ho, com a
1: sí,
0: coach,
1: com
0: a mentora empresarial, etc., que puguin exposar els seus problemes i que es deixin ajudar.
1: Sí, exacte, exacte, perquè moltes vegades aquesta confusió que podem tindre, aquest moment d'estrès, acompanyat amb un professional, te pot ajudar a prendre decisions, a baixar aquest estrès, a guanyar claretat. I quan tu guanyes claretat, tot el demés ja és
0: sí,
1: com una conseqüència.
0: Sí, és veritat. Sí,
1: sí, sí,
0: ve
1: sí.
0: Tot sol. I si algú t'acompanya i t'ajuda a portar a terme aquestes... converses pendents, doncs tot ajuda i molt, eh? A més, ets molt activa a xarxes socials, Begoña, eh?
1: Sí?
0: Ets molt activa, que la gent et segueixi, que no ho dubti, que fas vídeos, fas reels, fas informació
1: sí,
0: sempre
1: sí, sí.
0: En tots aquests aspectes que anem fent aquí a la
1: sí,
0: ràdio,
1: sí.
0: Eh?
1: Bueno, és que parteixo la base de que tot això que he après i m'he format i aquests coneixements s'han de... O sigui, fan tan bé a la humanitat, o sigui, fan tan bé a tothom que no ho puc callar,
0: sí, sí.
1: No? Llavors, bueno, pues es tracta de buscar la manera d'arribar i per això estem aquí també, no?
0: Fantàstic, sí, és un canal
1: més... Per expandir,
0: sí. T'ho agraeixo. Doncs això, cada 15 dies aquí a la Calaixera, si la gent busca Begoña Cartagena a través de xarxes, a l'Instagram,
1: sí,
0: sobretot.
1: Sí, estic a l'Instagram, sí, com a Bego Cartagena, arroba Bego Cartagena, estic a LinkedIn també, i a la meva web, que són www.begocartagena.com.
0: Molt bé, doncs que la gent no dubti en donar un cop d'ull i que pugui conèixer-te una mica més en profunditat allò que fas i que puguin arribar a contactar tant tu si així ho necessiten.
1: Tant de bo, molt bé.
0: Gràcies, Begoña.
1: Moltíssimes gràcies,
0: Pere. Fins aquí 15 dies.
1: Molt bé,
0: adéu.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
0: Tercera i última part del programa. Després d'aquest darrer butlletí dins la Calaixera, de la xarxa de comunicació local, ja ens desplacem i anem cap a aquesta tercera.

0: tercera i última part que ens portarà fins al migdia, fins les 12. Tot just ja passem 4 minuts a les 11. Avui que som dimarts, 2 de juny, programa número 3.982. I sempre això, la intenció, l'objectiu, les ganes de fer ràdio, per suposat, i de portar-vos tot aquest contingut així en proximitat, ràdio senzilla, sense pretensions, però sempre amb tot el rigor possible, només faltaria. I sota aquesta premissa, cada setmana, els dimarts, parlem de tecnologia. O bé, de fet, la intenció i l'objectiu principal és perdre por a la tecnologia, sense por a la tecnologia, per ser exactes, amb en Joan Molines. I després, si hi ha temps, encara ens quedarà una estoneta per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicap de tot.
0: Bé, potser sí que al final sí que aconseguirem això de perdre por a la tecnologia. Jo crec que sí, amb tot allò que ens explica cada setmana, en principi i principalment en Joan Molines. Com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I que no tingui gelos, també la presentem i també ens acompanya la Sílvia Edo. Sílvia, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com
3: avui
0: estàs?
3: Avui estic millor. Sí? Avui no em sento... em sento més estimada.
0: D'acord, gràcies. Fa calor.
3: Sí, una
0: ja
3: mica...
0: us aviso, no ens funciona l'aire.
3: Vale.
2: Bueno, a vegades són els micròfons, altres dies són els aires.
0: Va.
2: Bueno, va com va. Va com va, és una loteria.
0: Correcte, va com va això. I els aires no funcionen i per això fa força calor aquí als estudis.
3: Sí, tant veieu
0: que
3: hem
0: de fer...
3: Això és Sounding, està bé, sí. Pel va. Mateix preu gratuït.
0: Sí. Hi ha un petit problema i un hàndicam, i és que els cascos fan molta calor. Perquè,
3: ah,
0: clar,
3: bueno.
0: Tapen les orelles, hacen efecto orellera. Mm. I les orelles és un bon dissipador de la calor, si això sabíeu.
2: No,
0: ni idea. Les orelles, per això a l'hivern és bo tapar-se-les, perquè ens refredem més si tenim les orelles destapades, i a l'estiu les orelles ens ajuden a ventilar, com els elefants. Els elefants que ventilen per... No, és veritat, eh?
2: Ja he après una cosa nova.
3: Sí. Ai, jo sabia que el cap, els nens...
0: El cap, sí, sí, sí, bueno, tota la part superior i les orelles sobretot, perquè no tenen... Tot són terminacions nervioses o no sé què, com que no hi ha carnecilla, que tot és cartílac, doncs per això que té aquesta particularitat.
3: Ah, molt bé.
2: Molt interessant.
0: I per això amb els cascos encara et fa venir més calor.
2: Sí, però tu tens aire o no?
0: No, no, no.
2: Ah, tu tampoc tens aire.
0: Mira, sentiu, mira, sentiu. Ho sentiu? Espera't. Sentiu un rumor de fons?
2: Sí.
0: El ventilador.
2: Ah, és el ventilador.
0: És el ventilador. Hòstia. Segle XXI i estem amb ventilador.
3: La tecnologia.
2: Bueno, tecnologia. Tecnologia.
0: Són aires molt antics, l'edifici és antic, no poden posar aires nous perquè es trencaria l'estètica d'aquest edifici que està catalogat i és històric. I aleshores, cada any sempre s'espatllen, cada any sempre s'espatllen. Sempre, yeah. sempre.
2: Que sempre s'espatllen vol dir que no comencen a funcionar o...
0: No, bueno, tenen tongades. Els aparells, quan han de treballar, quan fa calor i han de treballar... s'escalfen i deixen,
2: com els empleats,
0: i deixen de treballar.
2: No? Són com els empleats, sí, van a tongades.
0: Sí. I aleshores, quan han de treballar, quan els hi toca treballar, sobrecarreguen i no treballen.
3: Ai. Avui no sóc jo, eh?
2: Bueno. No.
0: Va, fora d'això, que això són interioritats, que està bé explicar-les.
3: Les has exterioritzat,
0: sí, és veritat. No, perquè t'he vist que et ventaves amb...
3: Sí,
0: vist que et ventaves
3: també
0: amb...
3: tinc la part aquesta de la menopàusia,
0: bueno,
3: eh? I
0: sí,
3: de seguida, entro en calores.
0: Clar. I per això, bueno, per això comentava. Però va, anem al tema d'avui, que avui és un tema interessantíssim, que tot parteix d'una activitat que es fa aquest dissabte, que ja s'ha convertit una mica en un clàssic comercial aquí al municipi, i del qual això ens pot donar peu a parlar d'altres qüestions. I jo crec que també ens pot donar peu, si us sembla, a parlar això, de tema digital, de les compres, de com està el comerç avui en dia, de com es comparteix el negoci amb això, amb el comerç online, etc.
2: Doncs pues venim a parlar del Shopping Night.
0: Shopping Night.
2: El Shopping Night.
0: Aquest dissabte, dia 6,
2: sí,
0: torna al Shopping Night.
2: Sí, serà que comença a les 6, 7 de la tarda, no? Uh-huh. Si no recordo malament, Sílvia?
3: A mi no em preguntis.
0: sí, mitja tarda.
2: Sí, jo crec que comença mitja tarda sí, i dura fins a mitjanit. Uh-huh. El que nosaltres sempre hem vist és que cap a les 10, 10 i mitja, quan la gent va sopar, ja tot baixa molt.
3: Ja.
2: I fins a les 10, 10 i mitja ja bastant d'ambient al carrer.
0: I no tornen després de sopar?
2: No, jo crec
0: no,
2: que...
0: No, no és la intenció...
2: Sí, és la intenció, però si ningú vol obrir més enllà de les 12 i no hi ha festivitat al carrer...
0: Vale, no hi ha... Clar, jo recordo el Shopping Night d'altres anys, o dels primers Shopping Nights, que hi havia actuacions, en segons quines places hi havia actuacions musicals...
2: Sí, però com feia les que... havia de pagar... Si no recordo malament, les havien de pagar els comerços i de més, doncs al final qui et vingui a actuar et cobrarà per hores.
0: No,
2: i si el... I si el gruix de gent està de 7 de la tarda, suposem, a 10 de la nit, sí. Doncs vindrà.
4: Sí, sí, està clar.
2: Doncs vindrà llavors.
4: Està clar.
2: Sí. Digues, Sílvia.
0: Tu ets comerciant,
3: Sílvia. Sí, això diuen. Sí? No, a veure, en principi el shopping night als inicis era, començava a les 8 del vespre. Uh-huh. Per això es deia shopping night. Llavors, wow. Les botigues, tu obries el teu horari comercial normal amb dissabte, vale? I llavors què passa? Pues que a partir de les 8 del vespre fins a les 12 els comerços oferien descomptes atractius uh-huh. Perquè la gent seguís comprant. Què ha anat passant? Perquè el que parlem una miqueta com tot, no? L'evolució. Llavors els canvis hi són i són reals. Tots sabem que els dissabtes a la tarda moltes botigues hem anat tancant per diferents circumstàncies.
2: I el Vendrell està mort. Jo els dissabtes a la tarda molts dies treballo a porta tancada i el Vendrell dissabte a la tarda està mort.
3: Bueno, per sí. Això, perquè realment... Bueno, va, anem a posar el meló sobre la taula. Igual ens despistem una miqueta del...
2: No passa res, night, però... ens despistem cada programa. No
3: però, quan vinc jo, potser... No, però per què molts dels comerços els dissabtes a la tarda tanquem? Uh-huh. Perquè els canvis de compra i d'hàbits socioeconòmics han canviat.
2: I perquè no rentes, entenc, obrir el cost que et comporta obrir un dissabte a la tarda per la gent que et pugui comprar, si no compensa, tanca millor, no?
3: Exacte. Llavors aquí venim, les noves tecnologies, les compres online, han fet que moltes persones canvin els seus hàbits de compra i abans un dissabte a la tarda era també un bon dia per venir a comprar i es tancava els dilluns al matí, però amb el canvi de compres
2: Sí. Però creus que és pel canvi de compra o perquè no hi ha un atractiu suficient perquè la gent vingui a fer alguna cosa més que comprar?
0: Clar, això, acabem d'obrir el meló a 5 minuts de començar secció.
3: Vinga.
0: Per què Calafell a la tarda sí que està rebentada gent?
2: Bueno, diu Calafell, Vilanova, Torredembarra... Aquests, per la tarda, no sé com els hi van els negocis, però tu vas allà i està ple de gent.
0: Sí, també seria un debat, si la gent realment, aquest volum de gent compra o no compra, però d'ambient n'hi ha.
3: Vale. Una cosa és que hi hagi ambient i l'altra és que hi hagi compres. Calafell, quin horari ha fet des de sempre de tota la vida?
2: No me'l sé.
3: Ha treballat tots els diumenges. Uh-huh. I treballa i obre a les 6 de la tarda o a les 7 i s'està fins a les 12 de la nit. Però això ho ha fet tota la vida.
2: Mm-hmm. Sí, és veritat.
3: I nosaltres... I a més, és un carrer comercial. Tu te'n vas al poble de Calafell i no crec que sigui el mateix horari que la zona turística.
2: Bueno, però Calafell ha viscut amb Comarruga, i Comarruga no és així tampoc.
3: Perquè Comarruga hi ha una estructura d'urbanització urbanística que no ajunta tots els comerços ni tota la restauració, sinó que està disgregada i dispersa. Vale? I llavors el tema és aquest, no és que Calafell no, ara sí i abans no, és que sempre ha fet un horari diferent al nostre perquè, entre altres coses, jo penso, m'estic alterant, ja ho veig, no, jo penso que Vendrell també és una població que és capital de comarca, llavors durant tota la setmana ja està venint o ara estem perdent la gent que vingui de les comarques uh-huh. a comprar, llavors és un realment Vendrell, si volguéssim, podríem obrir de dilluns a diumenge tots els horaris.
0: Ja. O sigui, entraria una altra qüestió, no?, que és el tema laboral, etc. Però, és a dir, no hi ha ambient dissabte a la tarda, però el comerç va com un tro la resta de setmana?
3: Bueno, ha baixat les ventes.
0: Val, per això.
3: Ha baixat les ventes per plataformes. Ara tenim agreujat el tema d'aparcament, que ja sempre ha estat entre cometes, i ara és un
2: és difícil aparcar,
3: és molt més problema. Però llavors aquí sorgeix. Per què en un shopping night no hi ha problema d'aparcament? Hi ve tanta gent?
2: No, jo crec que el problema d'aparcament sempre està. O sigui,
3: per això...
2: La cosa no és l'aparcament, és que aquell dia... tothom sap que és un dia de festivitat on trobaràs més coses a part de comprar, on, que si vols comprar coses, també podràs comprar-les. Jo crec que al final la gent ve per això, perquè li agrada el fet de que, com ja sap que vindrà gent, doncs si estàs per un lloc que ja coneixes o si no coneixes, doncs el vens a conèixer i tindràs la part de la compra per qui vulgui comprar, però també tindràs moltes altres coses.
4: Aquesta és la clau.
2: Aquesta és la clau.
0: Tu vas a buscar ambient.
2: Clar.
0: No? Tu un dissabte a la tarda vas a buscar ambient. Purament no vas a comprar, però segurament que si hi ha ambient i això, doncs, molt probablement
2: sí,
0: acabis comprant alguna
2: cosa. Sí, t'animes, ni que sigui, ai, em fa falta això per casa, sí, li fa falta això al meu fill o filla.
0: O he vist una samarreta o unes sabates que m'agraden.
2: Ja que estic aquí, doncs ho compro. I si això ho fas perquè estàs amb una vibra, que es diu que és que estàs amb un bon lloc, estàs animat i veus que la gent, doncs, incita el consum al final, que això és capitalisme pur i dur, bueno, doncs, això ajuda a que les tendes, doncs, puguin obrir més i a més, puguin, doncs, al final, per lo que es crea una tenda, que és guanyar més diners.
4: No, no, està clar, és un negoci, eh? És un negoci, és una empresa.
2: Sí, no oblidem que aquí no són fundacions ni res.
3: Però bé, has de pagar, doncs, si poses al carrer, poses gent que és música o ambient, la decores, i això també és una despesa. Si tu a dins de la teva botiga et vesteixes o d'alguna manera, també és una despesa. A més, has d'oferir un descompte en certs productes, amb la qual cosa baixes el teu marge de benefici. Si moltes vegades aquest tipus d'accions sí que poden generar més flux de gent que entri a la teva...
2: Però no vol dir que et generi més benefici.
3: Aquí estem, perquè tu has de fer una inversió.
0: Clar, però... Clar, però, sí, però potser és una exposició, no? És,
3: bueno, sí,
0: és,
3: però que
0: s'entén... Potser aquell dia no, però haurà vist alguna cosa i després a finals de mes quan cobri, o potser les rebaixes, no ho sé, eh?
2: Amb això diria que potser en negocis com el nostre, que és més digital i que la gent de per si no entra, a la nostra botiga... O a les oficines que tenim, la gent no entra de per si a preguntar, clar. Escolta, què em costa fer una web? Alguns bé, però sí. Sempre anem naltros. Allà sí que potser per naltros, i és la nostra estratègia, és fer més presència de marca, però sí, jo puc entendre que potser per una Sílvia, que és més negoci de dilluns a divendres i no tant de dissabte i diumenge, i és més negoci de gent que va físicament a provar-se i tal, o sigui, presència de marca al final... a mi ja no sé si li compensa, ja sap els seus números, jo no me'l sé, però ja sap els seus números de dir, vale, si jo l'he de pagar amb aquesta persona o he d'invertir amb això, que nosaltres ara em sembla que a la plaça Vella estem fent, bueno, no sé si ho puc dir, però si no ja m'ho diran, fem alguna cosa de mariners o alguna cosa d'arcos o alguna cosa així, perquè ho està preparant l'equip. Clar, jo aquí ens hem, per pocs diners que siguin, ja ens hem gastat uns diners. Si jo he de portar part de l'equip allà un dissabte, aquesta part la gent no l'acostuma a fer gratis, llavors... Clar, jo ho faig com una inversió de màrqueting, de mira, estarem allà perquè estem en un bon lloc, per mil coses que fem sempre, i en altres, el Shopping Night, en quant a ventes, ens aporta poc, però en quant a presència, sí. Però jo puc entendre una botiga, un comerç, que sí que és venta pur i dur, de, en el cas de la Sílvia, jo venc ulleres, jo pago X i a mi el client me'n paga I. Hòstia, si aquest I, aquesta diferència... aplicant el descompte que has d'aplicar i tot això que ha dit no compensa, jo puc entendre perfectament que digui no, jo no obro sí. Perquè per palmar pasta que lo palmi otro.
0: No, no està clar.
3: I això es problema els dissabtes a la tarda, que tot ha començat
0: sí, per sí, aquí. Sí. Perquè de fet, sí. Clar, perdó, també, hem començat molt forts, que podem reprendre el tema, sobretot.
3: Sí, sí.
0: És per, una mica pel tema del Shopping Night, però el Shopping Night funciona, no encara? Avui en dia sí que sí. Va començar, està aquí apuntat.
2: Funciona? Què vol dir funciona? Que ve gent? Sí, ve molta gent.
0: Ve gent.
2: Que les botigues...
0: Que hi ha ambient.
2: Nosaltres, més enllà de presència, hem vengut poc, però ja és la nostra idea, també. Jo hauria de parlar amb la Sílvia o amb altres comerços a veure què tal bé els hi va el Shopping Night en quant a números. Una cosa és el número de ventes, però si el número de ventes és més gran, però el meu marge és més petit, no té molt sentit.
3: Aquí la restauració...
0: És clau. Amb el Shopping Night i també és clau en els dissabtes a la tarda, també penso, eh?
3: Clar. Aquí la restauració...
2: O sigui, al centre hi ha pocs llocs.
3: Bueno, hi ha els que hi ha.
2: Hi ha els que hi ha, sí, però vull dir.
0: Sí, hi ha potser molta cafeteria, no?
3: Però torno a seguir obrint el meló en el fet aquest, d'aquest canvi tecnològic que tenim a posar-lo sobre la taula de nou, perquè en quin punt repercuteix en aquests aspectes a nivell del comerç local?
2: Si el comerç local també pot estar a internet, si no vol estar, és per decisió seva.
3: Vale.
2: Si el comerç local també pot tenir una botiga online, també, potser no podrà competir amb grans marques, tampoc crec que sigui la idea, però si jo sé que el meu públic m'està marxant perquè compra internet, el primer que he de fer és estar a internet.
3: Exacte, estic totalment d'acord, però llavors t'implica que tu pots prendre la decisió, que si jo ja estic a internet i puc vendre per internet i ja em venc, pugui tancar a nivell de per exemple, dissabte a la tarda, el d'això, perquè jo ja comple, a nivell benefici meu personal d'empresa, jo ja ho tinc, això ja ho compenso d'aquesta manera, perquè a més els hàbits de compra són molt així. Però llavors què passa? Que el que veiem és pobles i ciutats, i sobretot els centres, ja no et parlo de barriades, que estan buits els carrers. Volem això? I llavors i hem de fer shopping nights per obrir i que hi hagi gent al carrer?
2: Bueno, és que jo penso que, i potser m'equivoco, perquè ja sí que tenim les oficines a peu de carrer, però m'hi fixo poc amb el dia a dia. L'únic que sí que veig és això, doncs, vinc els dissabtes a la tarda, està tancat i diferents coses. Jo sí que aquí penso que es mesclen dues coses. Una és el canvi d'hàbit i l'altra és que no hi ha una oferta cultural, per dir-ho així, dinàmica, digue-li com vulguis, eh? Cultural, com pot ser dinàmica, que atragui a la gent a venir. O sigui, llavors, una cosa per mi porta a l'altra. O sigui, si la gent canvia i la gent compra més per internet, és un canvi d'hàbit, que ja ens agradarà més o ens agradarà menys, però els canvis a vegades passen.
4: Són?
2: Però si no ofereixes res per poder contrarrestar aquest canvi d'hàbit, que és que la gent vingui per alguna raó, no sé, sigui perquè fan dies diferents, sigui perquè fan concerts, sigui perquè fan qualsevol cosa, que vulguem que això pugui animar la gent i pugui portar aquesta gent a que pugui comprar, no estem aplicant cap canvi.
3: Però si, torno a fer la reflexió, si hi ha un canvi d'hàbits i la gent està acostumada, s'ha acostumat a comprar per internet i el que ve és a fer diversió i a observar concerts o anar a la restauració, què pinten els comerços locals?
2: És que, a la meva opinió, es compra per internet per comoditat, perquè ja no hi he d'anar als jocs, però si jo ja hi vaig per una altra raó i aprofito i m'ho puc provar, potser compraria més. Són hipòtesis, eh? O sigui, no ho sé, no he fet cap estudi, però jo sabates, per exemple, per internet no les compro mai perquè cada un és un tallatge diferent. Llavors sí, aprofito sí, que vaig als jocs i dic, mira, vaig, no sé, m'invento, eh? O sigui, vaig al... no sé, vinc a la ràdio, doncs passo un moment abans per la sabateria i m'ho compro perquè ja passo per allà. Si no, segurament no hi aniria. I el mateix amb els centres comercials, amb la compra i tot. Llavors, que no hem de ficar tothom al mateix sac, però potser si hi hagués més oferta d'entreteniment, incitaria a que la gent pogués comprar més. Que després, que l'altre és que el comerciant vulgui obrir un dissabte a la tarda.
4: Sí, perquè això, home, si amb temes laborals, eh?
3: Si et surt rentable, tu obres el dissabte a la tarda.
2: Uau, jo em conec que no, eh?
3: Si hem tancat...
2: Jo em conec que no tenen per què.
3: De tota manera, jo m'he trobat, i altres comerços a nivell de roba, que la gent ve, s'emprova les ulleres, se les mira, et fa la foto de l'etiqueta d'això, i després, o inclús te venen i te l'ensenyen, que no sé quina pàgina està a internet i està molt més econòmica. I això m'he trobat físicament. O gent que ve amb una ullera comprada aquestes grans plataformes perquè li posis el seu cargolet o perquè se li ajustis.
2: Sí, sí.
3: Llavors, això és uns hàbits de gent. I t'adaptes a la tecnologia, a aquesta tecnologia que dieu.
4: Perdona, sí, no t'emprenyis. Posa't el micro recte, porfa.
3: Sí.
4: Que bueno, tens, sí. Mira a mi aquest micro. Que... Ah, sí, perfecte, gràcies.
3: És que no vull... vull dir el que vull dir, però no vull dir-ho perquè ja sé que molta gent potser ho entendrà.
2: És una opinió.
4: És un etern debat, eh?
2: És una opinió, sí.
4: Aquí el Vendrell en diferents temes que sempre porten polèmica i un d'ells, almenys jo que vinc de fora i que sempre m'he trobat des del minut 1 que vaig venir a treballar aquest poble, aquesta capital, va ser justament el comerç. I jo ja fa més de 20 anys que estic treballant aquí i fa 20 anys hi havia exactament el mateix debat.
3: Per això, i a Calafell, o sigui, té un altre horari. Per això no podem... O sigui, podem comparar, però és que podem comparar-ho igualment fa molts anys enrere.
4: I per què no adaptem l'horari de Calafell, doncs? No ens interessa.
3: Ah, no ho sé, clar, això és el que s'ha de debatre. Pues es parla molt, a mi em fa molta gràcia, perquè es parla molt del dissabte a la tarda, però és que els migdies...
2: És igual, els migdies és igual.
4: Ja. Yeah.
3: Els migdies, veus... turistes passejant pel poble i està molta cosa tancada. És que inclús jo sé que hi ha gent que dirà això és una tonteria, però és que l'església està tancada, només està oberta en horari comercial, però és que el més
4: perquè
3: fort però el més fort és que no hi ha l'horari penjat a fora. Des del meu punt de vista, llavors és en quin poble o ens estem donant, quin senyalament tenim els comerciants, perquè tenim un senyalament de comerç local perquè no obrim, perquè no sé què, no sé quantos, quan estem complint amb totes les normatives habides i por haver, i si som un poble turístic, per què? Per exemple, l'església que es visita molt...
4: Sí.
3: I no hi ha l'horari.
2: Bueno, és el que comentava abans, que no hi ha oferta cultural per venir atractiva, llavors això fa que la gent vingui i es trobi tancat i no torni a venir.
3: Jo crec que d'haver-n'hi n'hi ha. Igual que de comerç n'hi ha.
2: Bueno, n'hi ha, però potser està tancada i per mi que n'hi hagi i estigui tancada és que no n'hi ha.
3: Vale, pues,
2: sí, pues, que hi hagi un edifici tancat no aporta res.
3: Pues, pues això, pues, no sé, estàvem parlant del shopping. Jo faria, i s'ha proposat... però no ens fan cas.
4: Perquè
3: no tu, l'Ajuntament,
4: perquè
3: eh?
4: Tu has estat en òrgans de gestió o no sé si encara estàs a nivell comercial.
3: Bueno, jo estic allí... Estic. Bueno, no estic. No estic.
4: Però hi havies estat.
3: Ho he intentat, però clar, els meus pensaments i plantejaments no agraden. Llavors, perquè sortir molt de la zona de confort, és fer plantejaments doncs, com els que estem fent ara aquí.
4: Però aleshores, l'opinió dels comerciants, quina és, doncs?
3: Llavors, s'ha proposat moltes vegades a nivell del Shopping Nine ja... perquè, a més, tot va evolucionant. I sí que hi ha una gran repercussió i tal i qual, hi ve molta gent i no hi ha problemes d'aparcament, curiosament, amb esdeveniments com aquests, o com a mínim no s'assenyala tant, vale? I la proposta és fer un shopping day. Per què no s'obre... pues això, a les 12 fins a del migdia, tot el migdia actiu, i llavors pues a partir de les 8 del vespre o les 10, pues tot el tema de restauració, i així conviuríem tots. Però, bueno, no, de moment no agrada aquesta proposta, perquè és una proposta de canvi, d'adequació. I aquí, amb el tema dels horaris, ja te digo jo que estem molt tancats. Estem molt tancats. No pensem com una capital de comarca, ni tampoc una capital turística, que hi ha moltes coses i es fan moltes coses, però no es donen a conèixer lo suficient.
2: Bueno, però això no serveix de res.
3: Exacte.
2: O sigui, quan jo dic que no hi ha una oferta, és que... el que passa per Coma-ruga no s'entera del res del que passa a Vendrell, i potser ja estan passant coses, eh?
4: Sí.
2: Però inclús ni els d'aquí ens entrem moltes vegades.
4: No, no,
2: o sigui, ni els d'aquí sabem que fan X cosa a una plaça o X esdeveniment en un altre lloc o coses simultànies, i la sensació és que no fem res. Potser ja que passen coses.
3: De passar, passen coses.
2: Però si passen coses... Pels...
3: Bueno, només cal que li preguntis a Pere a la ràdio, perquè...
4: No, sempre hi ha coses.
3: Sempre hi ha coses.
4: Inclús a vegades hi ha masses coses i tot, i que solapen moltes coses. També és veritat, això, aquí passa molt al Vendrell, que hi ha molts esdeveniments i que solapen un amb l'altre.
2: Bueno, pues
4: i que
2: no
4: es convoquen a la mateixa hora, gairebé.
2: Bueno, però llavors no ens n'entarem.
4: Sí, hi ha un problema, és possible.
2: Llavors no ens n'entarem de tot el que passa, i això fa que... Què fem aquest dissabte a la tarda? Pues anem a Vilanova, anem a Tarragona, anem clar. A un altre lloc, que sabem que hi haurà ambient. I potser aquí estan passant coses. Sí, llavors, sí. Com ningú s'entera, la gent no ve.
4: Clar, també, sí. Clar, també s'hauria de perfilar quin tipus de coses es fan. També s'ha de dir, eh? Clar, com a vila musical, cultural, hi ha molts concerts, hi ha moltes propostes de concerts, d'audicions, la programació del teatre. O sigui, penso que és molt xulo des de sí. Fa anys, és molt potent, per exemple... Clar,
2: és el públic que ens vindria aquí?
4: Clar, és això. Clar, quin és el públic que va... Diem dissabte a la tarda perquè s'entengui, eh? és una alegoria, d'aquest tipus de visitants. Clar, la gent que vol anar... La gent del dissabte a la tarda busca una obra de teatre o busca una audició o un concert.
2: No, segurament no, i més la gent que ve aquí a l'estiu, sobretot la gent que ve aquí a l'estiu, que és més...
4: Jo crec que busca passejar l'ambient que dèiem, prendre alguna cosa en una terrassa segurament, quedar-se a sopar, si és el cas, i el que dèiem, i si hi ha una botiga oberta i hi ha alguna cosa que m'interessa, doncs entraré a comprar.
2: Sí, però, sí, jo perquè els últims tres shopping nights, no, dos shopping nights... Dos? Sí, dos shopping nights obert a la botiga i tal. Però jo recordo que abans trobar un lloc per sopar és difícil.
4: Per gent o per oferta, vols dir? per les dues coses.
2: Per les dues coses, sigui,
3: clar. Del shopping.
2: Hi ha tants pocs llocs per al volum de gent que ve que o reserves abans, el dia abans...
4: O no trobes taula.
2: O no trobes taula. Així és com fa 2 o 3 anys, eh? O sigui, ara no sé si és igual o no, però... Però recordo quan sortíem, que no teníem les oficines allà a la plaça Vella i tal, que era difícil trobar un lloc per sopar, perquè tot estava ple. I com sempre, nosaltres anem tard, doncs...
3: Però això està guai, o sigui, està guai, però, clar, tot canvia, hi ha una transformació. Total, bueno, sí. Que aquest any el Shopping Night està en relació al tema esportiu, perquè som una ciutat esportiva... Europea de l'esport.
4: Capitalitat a la sardana. Sí. Tenim un eclipsi, passa el tour.
3: Sí.
4: Pau Casals
3: però
4: fa 150 anys.
3: Però el Shopping Night s'ha centrat amb els esports.
4: Sí, el leitmotiv d'aquest any és els esports.
3: Per això el Joan deia que els de la seva zona han agafat un esport nàutic de mar i nosaltres al carrer també fem el de surf.
4: Val.
3: Vale. Llavors això cada carrer...
2: Veurem a la hawaiana o no?
3: No.
2: O surfer, o amb neoprè.
3: Exacte, aquesta és la que llavors sí tenia calor, ara avui...
4: Quina calor.
2: Això sí que és un reclam perquè vingui la gent, però la Silvia amb neoprè.
3: Amb neoprè, bum, bum.
4: I fa que això que les botigues tematitzin, no, aquest dia?
3: Sí. Llavors s'ha decidit això, començar a nivell de botigues per això, per aquest reclam, perquè a les 8 del vespre la gent té ganes d'anar a
4: sopar.
3: Llavors t'entrebant pues, amb gent, no sé què, tampoc no és una venda agraïda. I es comença més a mitja tarda, no sé, a les 6.
2: Sí,
3: em sembla
2: que 6 o 7. L'any passat és la que començava a 6 o 7 i comença un pèl abans.
3: Bueno, perquè l'evolució aquesta a nivell de comerç, els comerços realment a vegades ja començàvem els descomptes pel matí.
2: Val.
3: I llavors es desvirtua, però és que no deixa de ser una actualització, saps? Mm. Perquè al final la gent ve a menjar, ve a escoltar. Sí. Pots comprar perquè tens una promoció, un descompte i tot això, que no trobaràs doncs, a internet. Doncs això, que una miqueta és el que estàvem parlant amb el Joan, de molt internet, però trobar-nos a veure'ns i entrar i veure i comprar, això la tecnologia no pot substituir mai a la vida.
4: No, està clar que no. S'ha de trobar l'equilibri.
3: Però aquest equilibri... Clar.
4: Clar, on està aquest equilibri, oi? Mira, abans, just abans d'aquesta secció, hem parlat amb una empresa aquí al territori que vam... productes per diferents establiments de gastronomia, rostisseries i tal, i ell ha utilitzat una paraula que és, no recordo bé que m'ha agradat la paraula, com expertesa, compra amb experts, una cosa així, com dient, nosaltres venem online, però tenim aquest contacte directe amb els clients que necessiten pel producte, els venim, els hi ensenyem, els hi mostrem, no? Que una mica aquesta particularitat de, el que et permet vendre a través d'internet, que t'amplia, és evident, el mercat una barbaritat, però sense perdre aquest to de proximitat i aquest punt de, doncs igualment, si vols ens podem veure, vine, o jo et vinc a veure, t'explico, no sé si per aquí passaria això, no ho sé.
3: És per l'experiència de compra.
4: Clar.
3: Jo crec que la diferència que tenim amb comprar per internet, a les xarxes o a les grans superfícies, amb referència al comerç local i d'alguna manera aquestes activitats que es fan, com aquest Shopping Night, podem estar més d'acord o més en desacord, però és una experiència veure els carrers i no trobar lloc per anar a sopar si no l'has encarregat i tot això no deixa de ser aquesta experiència de compra, però per contra jo el que vull manifestar és això, o sigui, podem deixar d'assenyalar el comerç local perquè no obrim o no ja, estem a l'alçada,
4: sembla que sigui la culpa de tot, no?
3: Jo m'hi sento moltes vegades
4: I
3: tot està evolucionant, evolucionem tots. Perquè no podem fer una mirada més inclusiva en aquest aspecte i de dir, podem canviar els horaris, podem canviar, adaptar-nos.
4: Però no això ho dius dels propis comerciants, és a dir, aquestes paraules, aquesta crítica va cap als propis comerciants, eh?
3: Els propis comerciants i els propis clients.
4: I els clients.
3: Perquè jo ho sent, i és una, és un pensament meu personal, que hi ha molts comerciants que no comparteixen. I llavors per això no estic on hauria de potser estar, però segueixo aquí perquè el meu pensament ha de ser aquest pensament inclusiu. Jo accepto que tu com a comprador utilitzis les xarxes socials o les plataformes i compris via internet, tot i que a mi em suposa que ja no em compraràs a mi i no tindré aquest benefici, però també deixem un marge de poder decidir si, els meus horaris, perquè també jo pugui viure d'aquestes coses, de disfrutar de la meva família o d'això, en comptes de dir és que no està mort el Vendrell perquè els comerços no obren i la culpa de que el Vendrell estigui mort és perquè jo no obro el dissabte a la tarda.
2: Quina vergonya, Sílvia.
3: Ja te digo, però és que tothom mira per ell.
2: Sí, totalment.
4: Perquè el problema de la venda online és la venda online de per se o són les plataformes de venda online?
3: Jo crec que és una miqueta tot, perquè les grans superfícies també ens ha fet mal.
4: Sí, no, abans de la venda online, la gran amenaça del comerç de proximitat o del comerç local era les grans superfícies. Quan s'obria una gran superfície en algun lloc proper a qualsevol ciutat, ja era la cabose, no? Es deia, del comerç local.
3: Clar, però continuem existint. Seguim negocis que continuem existint. Passarà per alguna raó.
2: Sí, no, i al final la cosa està en que si les coses canvien... O sigui, jo mai he tingut una botiga de retail, ni no sé si la tindré mai, perquè no és el meu, però, hòstia, jo el primer que faria, que ja he fet a vegades, que és, hòstia, hi ha un competidor o algú que em pot treure part del meu pastís a prop, és veure com puc fer servir això al meu favor. En comptes de plorar i dir, no, hòstia, és que m'han obert això aquí i això ens afecta molt i tal, bueno, potser és dir, vale, replantegem-ho. O sigui, què estem fent ara? Estem fent això. Com podem competir? Perquè per preus no podrem competir.
4: No, per preus mai.
2: O sigui, per preus no pots competir. Vale. No. Què dones que algú que faci el 90% de la seva compra en un altre lloc, pues vingui aquí i digui, vale, pues com ho podem fer? Potser és insostenible, no ho sé, perquè no hi he estat mai. Però el primer que faria és no enfonsar-te i dir, oi, pobret de mi. No, és dir, vale, com puc fer servir això al meu favor? Què fan ells? Què atrau? O què puc oferir jo perquè sigui més atractiu que la resta, el que sigui, és igual, hi haurà mil formes, suposo, però hòstia, aquí davant d'un problema sempre hi ha dues opcions, o el pobret de mi i el que malo és l'altre, o el com ho faig per créixer. Jo sempre penso que els empresaris han de tirar per la dreta, encara que la majoria tiren per l'esquerra, però sempre han de tirar per la dreta, que és, bueno, em trobo amb això, què faig? Tanco, no tanco? Reinvento, no em reinvento? Aprofito, no aprofito? Ja... mil formes de poder-ho fer, crec jo, que segurament són molt difícils totes, però vaja, si volem seguir amb el que hem de fer, hem de saber que el mercat és això, i que els grans competidors hi seran sempre, i bueno, al final és veure com ens reinventem.
4: El sector de la Sílvia és complicat, no? No sé, clar, ulleres graduades per internet es deuen poder comprar, no?
2: Sí, n'hi ha no, plataformes que...
4: No, tu tens la teva graduació, no? Suposo que els envies la teva graduació.
3: Sí, hi ha gent que fa cosa.
2: Sí, o sigui, jo alguna vegada que ho he mirat per conèixer com funcionaven és tu els envies la teva graduació, es coneixes el model i t'arriben.
4: Tal qual.
3: I la gent és hora i va bé. O sigui...
4: Però aquesta graduació, qui li ha mirat?
3: Pues l'ha de mirar un oftalmòleg
4: o
3: a l'òptic. Però llavors tu li has de mirar gratis.
4: Ah, clar, si no s'enfaden, no?
3: O sigui, és que, clar, siguem coherents, potser. És que no vull dir un taco, però...
4: No.
3: Però, bueno, ens hem... No sé.
4: Però en el cas de les òptiques, per exemple, que també és un bon sector i un bon reflex al Vendrell, que és la quantitat d'òptiques i de cadenes que s'han arribat a obrir al Vendrell. Per què això, Sílvia? Tu ho saps. Com a professionals del sector. És a dir, són tot tapaderes? És com la...
3: No, la
4: caça de les carcasses, aquestes? No. O saps que...
3: Que jo sàpiga, no. Hi ha un tema d'evolució de la visió, que cada cop tenim sobretot més miops i més problemes, però és el que et dic, abans l'òptica i els òptics eren professionals de salut, o sigui, se'ns considerava així, tot i així teníem l'òptica, ¿vale? El hàndicap és que no es va, o sigui, no es pagava el servei de graduar, la teva atenció de graduar, i s'incorporava amb el preu de les ulleres,
5: clar,
3: i dels vidres.
5: Clar,
3: però això ens ha jugat molt en contra, perquè llavors han vingut empreses, bueno, gent especialista en fer diners, que ells només saben gestionar i crear productes que són òptiques amb molt de màrqueting i molt d'això, contracten els professionals i llavors ofereixen, no sé com s'ho fan, ofereixen preus que perquè compren directament, compren molta quantitat i el preu que poden comprar és molt més econòmic. Alguns d'aquests són franquícies, que llavors aquí ja actuen com a franquícies i estan subeditats, però el màrqueting, que això és el que molt la tecnologia porta, no?
5: Val.
3: El màrqueting, en aquests aspectes, si tu tens un bon equip de màrqueting...
5: Val, sí, clar.
2: Bueno, el que ells es deixen amb màrqueting a xarxes... potser per qualsevol d'altre seria
5: impossible
2: perquè es deixen molts diners en màrqueting, perquè estan sempre al top of mind, o sigui, paguen a influencers perquè portin les seves ulleres, et surten a cada dos per tres a l'Instagram, TikTok, bueno, és un altre canal,
5: sí, certa manera,
2: ells fan servir un altre canal.
5: Escolteu-me, anem a la part positiva de tot això, eh? Sí, sempre partim de la base d'aquest shopping night, d'aquest dissabte,
3: tot
5: això sempre,
3: positiu,
5: proximitat i tot plegat, sinó, és a dir, la tecnologia també pot ajudar el comerç.
2: Sí,
5: també pot ajudar a vendre, a gestionar. De fet, ara que cada setmana es va fer també com una xerrada, una conferència, una trobada a Tavares de Coma-ruga, del qual es parlava això, no?, de com la intel·ligència artificial pot ajudar avui en dia al comerç.
2: Jo amb aquest valor no, sí, no m'hi ficaré.
5: No hi estàs d'acord?
2: No, perquè com la gent no sap d'intel·ligència artificial, es venen automatitzacions com intel·ligència artificial.
5: Ah, ja.
2: I juguen amb la ignorància, que és normal, de la gent, que és, bueno, tu et crees un flux de quatre passos i ja tens intel·ligència artificial. No, això no és intel·ligència artificial. Llavors, jo estic molt en contra de la gent que ven intel·ligència artificial perquè és un nom que enganxa, i com la gent no ho coneix, doncs no ho coneix, i et venen automatitzacions d'anar per casa.
5: Val.
2: Que no dic que ho hagin fet allà, et parlo en general.
5: Sí, però per què serveixen? Per la gestió de l'empresa, o per vendre, o per la web? No sé.
2: Per tot, o sigui, et pot servir des de respondre correus automàticament.
5: Val.
2: Tu, quan reps un correu, analitzes el correu i el respons. Des de, pues, a vendre més, a fer campanyes de màrqueting, que llavors sí que és on entres més amb el tema d'intel·ligència artificial, que és, bueno, pues, em genero tota l'estratègia, em genero totes les imatges. Això sí que és intel·ligència artificial. El com tenir un chat que et contesti suport, això és intel·ligència artificial. I estic fent molt entre cometes perquè no ens vegin a la ràdio, però són automatitzacions. Al final, llavors, com ara el nom d'intel·ligència artificial ven molt, que no dic que hagi sigut el Tavares perquè no hi vaig estar, però conec i sé de molta gent que et ven sí, perquè el curso d'intel·ligència artificial, i són realment estafes que t'ensenyen a automatitzar coses. No és intel·ligència artificial com a tal, l'únic que la gent, com no ho coneix, i és normal que no ho coneixi, se n'aprofiten d'ells. Però bueno, no entrarem això.
5: Però sí, per exemple, i aplicat a la tecnologia, tot el tema xarxes socials, promoció de productes...
2: Per exemple,
5: això sí que està a l'abast de qualsevol empresa i comerç avui en dia, no? Que de fet s'utilitza molt.
2: Bueno, jo una de les coses que faria si volgués vendre més aquest cap de setmana és oferir el que jo oferiré al Shopping Night per xarxes, faria una campanya, vídeo, imatge, el que sigui, i en aquest dissabte, de tal hora a tal hora, si vens, m'invento, et ficaré el cas de la Sílvia, si vens a comprar les ulleres entre les 7 de la tarda i les 12 de la nit, tens una revisió gratuïta, no sé, m'invento, per dir alguna cosa, sempre has de tenir alguna cosa que...
5: Sí, algú agrair, atenció.
2: Sí, que enganxi. Doncs si jo volgués vendre més, el primer que faria seria fer servir xarxes perquè la gent que vingui o que pugui venir... sàpiga el que faré, perquè si no la gent no ho sap. O sigui, si jo no els explico, ells no saben si tenen una revisió gratis o no tenen una revisió gratis. Llavors, jo empapelaria xarxes, per dir-ho així, fent servir la referència abans de la cartelleria, inundaria xarxes amb el que jo faig.
5: Sí, sí, sí. I el tema posicionament web, cerques, etc. Això també és tecnologia, no?, en certa manera.
2: Sí, aquí no crec que el Shop Pinat afecti molt, perquè com a molt sí que faria servir el Google My Business perquè la gent, si busca Vendrell o aparcament Vendrell, doncs també em pugui veure allà i aquest tipus de coses, però no penso que per un Shop Pinat afecti molt. Això jo crec que és més la resta de l'any, que és que la gent pugui buscar a internet, sí, per exemple, sí, òptica, sí, sí, a Vendrell i surti l'òptica de la Sílvia, o sigui, és més a llarg plaç, no per un dia puntual.
5: I no només pel Shopping Night, sinó que també són els mètodes de pagament, que cada vegada són més tecnològics, també tinc entès, no?
2: Bueno, ara jo crec que hi ha molt poca gent que va en efectiu. Tu no sé, Sílvia, com ho veus tu a la botiga, però jo el que veig és que al final anem tots més amb el mòbil, i sigui per targeta, sigui per Bizum, sigui per altres tipus de llocs, sí, sí, ara sí. Hi ha el que és a l'efectiu es porta més poc.
5: Clar, també ara es veu que també Bizum s'està convertint o s'està postulant a ser una alternativa a pagament a la Visa, per exemple, per tema comissions i aquestes coses, crec, no? Que no?
2: Ara sí, però
5: l'empresa Bizum ha començat una mica a indagar amb tema
2: sí,
5: pagaments.
2: Sí, però al final per darrere també tens un tipus Visa, llavors. Si és interessant el Bizum, l'únic que no és igual que una Visa. És al final moure diners d'un compte a un altre a través d'un número de telèfon, però també hi ha d'haver un intermediari que sigui el que en algun moment dona els diners. Encara estem lluny, però és una de les alternatives que proposa Europa, o en aquest cas també en Espanya, de transferència de diners.
5: Val. Perquè això també, aquest debat, també del pagament en metàl·lic o no, dels diners en caix o no, del que suposa sempre pagar tot en digital, del control que això pot venir, o en contrapartida, no? No, a mi paga'm en metàl·lic perquè així jo després puc fer el que vulgui amb això i puc sí. O no declarar-ho. Una mica anem per aquí, Això és un etern debat, també. No sé com a comerciants o com a comerciants, Sílvia, quina opinió em mereix.
3: A veure, els que mouen molts milions, això jo crec que t'ho compro. Però els que som de comerç local...
2: Sí, sí,
3: és
2: comerç
3: que
2: local
3: ens,
2: també. Sí,
3: ens, sí. Ens tenen supervigilats. Jo, sí. Per exemple, mira, ara ja està lo del tema del Verifactor. Sí, que s'ha posposat, però jo, per exemple, ja l'estic aplicant. Llavors, jo, qualsevol cosa que entri al meu programa d'òptica va directament a Hisenda. O sigui, qualsevol cosa, o sigui, amb poc marge. Es paga molt amb targeta, cada cop veig més que es paga amb el mòbil, la targeta està dins del mòbil, i amb els rellotges, això és també un canvi tecnològic. Jo sí que adequem el Bizum, ja fa temps que adequem el Bizum i el passen pel número de telèfon. Ara he vist que bancs com el BBVA ofereixen l'opció de que amb el mateix datàfon puguis pagar per Bizum o hi ha el codi QR o no sé què, però en aquest, llavors aquí sí que cobren comissió, que vaig estar-ho mirant. I la veritat és que des de l'apagón són coses coses curioses, dades curioses, sí que jo he notat que hi ha més gent que va al caixer, treu els diners i em paga amb efectiu.
5: Val. Clar, sempre tenint en compte que legalment tu no pots fer un pagament en metàl·lic superior als 999 euros.
2: Correcte.
5: No, 99 euros. Sí, aleshores, sí. Per una banda, jo, des de la meva ignorància, jo que en principi, és a dir, no trafico, no intento blanquejar capital ni molt per l'estil, és a dir, tota aquella gent que té suposadament aquells diners en bosses o que tenen tants diners amb una caixa forta, és a dir, aquests diners després com els...
2: És molt fàcil.
5: Com els reparteixes?
2: És molt fàcil.
3: No ho sé.
5: Com els blanqueixes? Com?
2: Si t'obres una barberia o una bugaderia o qualsevol cosa d'aquestes... No, o sigui, no ho estic dient en broma. T'obres un negoci que sigui...
3: En sèrio?
2: Sí, clar. Tu imagina, t'obres un negoci, una bugaderia. Suposem, no diem barberia, suposem una bugaderia.
5: Sí, com a Breaking Bad, no?
2: Bueno, mons pares tenien una bugaderia, llavors.
5: Ah, d'acord. Doncs ho quedes per Breaking Bad, que Breaking Bad una de les maneres de blanquejar a través de la bandera.
3: De netejar la...
2: No, t'obres una bugaderia i tu dius que fas... Bé, tu fas 100 rentadores al mes. El govern no sap si fa 100 rentadores al mes o no.
5: Ja.
3: No sé. Tu declares... És que no m'ho puc plantejar,
5: però com a particular...
2: Però tu t'obres una botiga i ja està, és igual com a particular.
5: Ja, doncs m'hauria d'obrir una botiga, no? És a dir, no, si es vull gastar aquests diners, si no...
2: A veure, hi ha altres formes, però la forma més fàcil és tu...
5: Ara sembla que estic interessat, però...
2: No, suposem... Un moment, anem a ficar números rodons. Suposem que el Pere té 100.000 euros allà,
4: Sí.
3: Has obtingut... Titular.
4: No, escolta'm, mira, a base de regals d'aniversaris...
2: Per exemple.
4: I de propines vàries perquè m'han donat propines.
2: Tu això ho tens amb un maletí? Uh-huh. Doncs el més fàcil és... T'obres qualsevol negoci que sigui... de gent que ve i et va i que acostumi a pagar en efectiu, barberies, bugaderies, no sé, qualsevol negoci d'aquests, i declares uns ingressos, més a més.
3: Ja, però el Pere no vol tenir un negoci, no, vol gastar-se les peles, clar, jo, que
4: clar, és això, se m'ha posat el mateix exemple, però jo em vull comprar una moto, no puc.
2: Perquè
4: no
2: pots.
4: Perquè
3: no pots, clar. Euros
2: però
3: ja pagar-ho.
2: Del negoci, tu...
4: No, ja, clar, però...
2: Però és que la cosa és aquesta.
4: Ja, però, sí, no, que sí, que està aquí.
2: Però la cosa és aquesta, o sigui, sí, això sí, d'haver-hi dir... Ah, no, és que, ah, ups, em tinc 100.000 euros. Això no, o compres, l'altre és comprar bitllets de loteria. Compres bitllets guanyadors de loteria.
4: Sí, sí, sí.
2: Sí, o sigui, si a mi em toca...
3: Tens més de 100.000.
4: Clar, per això hi ha molta gent que els hi toca la loteria més d'una vegada.
2: Sí, perquè el que fan és...
3: Jo sóc una pringada, ja veig.
2: O sigui, tu imagina't que el... No sé quan és el gordo, eh? O sigui, el...
4: 400.000 euros.
2: Sí, són 400.000 euros. Doncs imagina't que a mi em toquen 400.000 euros. I tu tens 400.000 euros en efectiu. Clar, jo, per dir que he guanyat els 400.000 euros, jo a mi en rebré, figue-li, 250.000, 260.000, perquè l'altre són impostos.
4: Sí.
2: Tu em vens i em dius, Joan, jo et compro
3: o sigui, la butlleta.
2: O sigui, la butlleta de la loteria te la compro per... 370.000 euros, o per 400.000. Uh-huh. Jo perdo zero. I tu tens un capital que pots anar o sigui, que pots anar dient que l'has obtingut de forma legítima.
4: Clar, però això, però has de muntar un negoci, l'has de blanquejar, aquests diners.
2: Clar, o sigui, que si fos fàcil oferir a tothom.
4: Per això, per això.
2: La cosa està, hi ha formes de fer-ho, entre cometes.
3: Bueno, jo crec que no, bueno, és que no puc arribar.
2: És legal... Perquè al final tens un negoci, però o sigui, hi ha formes de poder-ho fer.
3: Però jo et puc confirmar que a mi m'ha vingut gent a pagar, uh-huh. O sigui, han anat primer al caixer i han tret els diners.
4: Els diners van venir a pagar, d'acord.
3: Perquè tu els veus.
4: Sí.
3: Tu els veus i aquests tots acabats de fer, no acostumant a... Els que tens guardats no. Deuen ser usats, no? Però o sigui, hi ha hagut un canvi i un canvi de conscienciació, perquè a més les empreses paguem per cada transacció amb pagament amb
4: targeta,
3: ens cobren unes comissions als bancs.
4: Encara avui en dia ho segueixen fent.
3: Hombre,
4: jo pensava que no.
3: Sí. Hombre, les han disminuït, però tu pagues una pasta. Que anem reduint el benefici.
4: Ja, està clar.
3: I això llavors, clar, si com parles tu de dir són empreses que mouen diners aquí, milions per aquí, milions per allà, doncs mira,
4: però a vegades també amb aquesta proximitat, és a dir, avui en dia, per exemple, jo que sé, vas a comprar mobles, o no, mobles, la reparació de... Quan va la reparació avui del teu cotxe?
3: Ja.
2: Segurament més de 1.000 euros.
4: És
2: no
4: que
2: pots pagar
4: la majoria de vegades, que ja és un mal de cap, això, em sap greu, però és clar, està pels núvols.
2: Bueno, però llavors el que pots fer són dos microreparacions de menys de 299.
4: Dues factures, no?
2: Sí, ficats a fer la trampa...
4: La pirulilla...
2: I jo que no estic allà, perquè nosaltres ho comem... Per sort i per desgràcia, tot en blanc, perquè ens paguen tot amb subscripcions mensuals i tot passa pel banc sempre. Però hi ha formes de poder-ho saltar quan ets petit negoci. Clar, si ets un Leroy Merlin, per exemple, o qualsevol gran cadena, no podràs fer, perquè un Leroy Merlin no et dirà, escolta, o sigui, factura'm això a menys de 999 i això a més de... No, o sigui, no té sentit. Però sí, allò de les comissions i tot... I segueix sent, i és una de les coses que apreten més.
4: Jo em pensava que no, sincerament em pensava que hi ha, a la majoria de casos, clar, hi ha casos i casos, però jo crec que avui en dia la majoria de casos ja no es cobrava aquesta...
2: Es cobra, i tant.
3: Bueno, no et dic que el Bizum estan implantant, volen implantar-lo en l'altre... amb lo del
4: datàfon, per no perdre...
3: I vaig estar-ho mirant perquè vaig dir, bueno, pues a lo millor és més pràctic que això, i cobraven comissió, ara no recordo quan, podria mirar-t'ho, però dic, que mundo estamos?
2: Yeah.
3: O sea, perdona, treballo pel banc també.
4: Sí. Però en canvi, no, en principi, crec que no és legal, no? Els mínims de les targetes, tot això també ha desaparegut. Avui en dia tu pots pagar 20 cèntims amb targeta.
3: Sí, perquè hem reduït una miqueta, o sigui, perquè les comissions van amb el volum de la teva facturació.
4: Val.
3: Abans, o sigui, t'ho cobren en cada compra que facin, però sí que s'ha de, o sigui, a més facturació tu tens amb, val, amb el banc,
4: com uns...
3: llavors t'apliquen menys interès.
4: D'acord, de tal un preu,
2: llavors, com més factures i més els transaccions a través d'ells, millors comissions et donen.
4: No, clar.
3: A més han provocat això, que vagis a comprar el pa i pagues amb targeta.
4: Clar.
3: Perdona, hi ha molta gent que ni porta ni un euro
4: jo sóc dels que no porto ja mai, però clar, perquè segons es diu la intenció és eliminar el diner físic, no? I això és un fet que Europa ja ho ha dit en moltes ocasions, que justament per això, per intentar acabar amb l'evasió d'impostos, per control, per tot, és que tot sigui diner digital i que deixi d'existir el diner metàl·lic.
3: Potser m'hi nego.
2: Perfecte.
4: Clar, tot allò que tens guardat sota el llit, no? Sota el matalàs.
3: Sobretot. Per això dormo malament. Ja ens controlen prou amb el mòbil, que saben on estem, sí. I tot això, o sigui, sobre que vagin controlant...
2: Et pots comprar un mòbil d'aquests d'etapa de prepago i ja està?
3: No.
2: L'únic que et controlen perquè tu portes un mòbil que...
3: Que em permeten controlar. Hola, què tal?
4: Clar. No s'agafa un mòbil que no tingui internet i ja està.
3: Exacte.
4: Bueno, de poden triangular, també,
3: per
4: em
3: això,
4: sembla. Si truques,
3: sí,
4: et poden triangular.
2: Sí, però és molt més difícil. O sigui, no et controlen. O sigui, només quan truques.
4: Ho han de ser, ho estan a buscar.
3: Jo accepto que em controlin pel mòbil, però ja no accepto que em controlin per les meves compres i pel meu d'això, en la mesura que pugui.
4: Sílvia,
3: ostres.
4: Mira, ara mateix estic convençut que de tu, del Joan i de mi, ho saben...
2: Tot.
4: Tot. Tot. Hàbits de consum, què mengem, què comprem, què vestim, on dormim, tot. Ho saben tot. I però no només això, podem fer de prims, però per les matrícules, per exemple. Legalment no es pot mirar, perquè, és a dir, legalment no poden saber per on tu et desplaces. Però amb tots els radars o els radars aquests de tram saben perfectament que tu has passat a tal hora per allà. Perquè això no es pot mirar. No és, teòricament no és legal, això.
2: Sí, sí, sí, no, però ho fan.
4: Suposo que ho pot requerir un jutge. Però no poden fer-te un seguiment.
2: No, un seguiment no, però sí...
4: Clar, és a dir, una persona desapareguda. Una persona desapareguda, al minut zero la podrien localitzar. És a dir, aquesta persona que té aquesta matrícula de cotxe ha passat a les 10:35 d'aquest matí això per al radar tram de...
2: Això ho fan.
4: Sí?
2: Sí.
4: De manera...
2: Sí, perquè vam tenir un cas, no diré el lloc per no comprometre cap municipi, però hi va haver un cas que uns coneguts van fer un esdeveniment d'aquest, un tipus showroom de bodes i tal, i a la casa on ho feien els hi van robar o van prendre per error un remolc. Un remolc, o sigui, un dels proveïdors que venia va deixar un remolc fora i va venir algú i va enxufar el remolc i el va moure. No sé si per error o no. Doncs va trucar la policia i la policia va dir el remolc no ha sortit de la zona. Llavors sabien que estava allà i el van acabar trobant.
4: Però
2: ells sabien que no havia sortit de la zona.
4: Sí, sí, sí.
2: I si hagués sortit de la zona, haguessin anat dient vale, ha passat per aquí. Ells ho fan.
4: Va, jo creia que no, eh? Creia que no era factible, que evidentment... Home, en principi, clar, és una violació d'intimitat brutal. No, és a dir, a veure el Joan Molines què ha fet aquest matí. Mira, el Joan Molines
2: bueno,
4: aquest matí...
2: Quan condueixes un cos, ja no saps si condueixes tu o no. La cosa està que no saben si és el Joan Molines el que condueix o no.
4: Bueno, el teu vehicle, clar. Però em refereixo, és a dir, que hi ha d'haver-hi, no, un criteri policial de seguretat que... No sé com dir-ho.
2: Que no els hi fa falta un jutge, això ho sé segur.
4: Sí?
2: Això ho sé segur.
4: Val. Però ha de ser la policia, no? Si més
2: sí, sí, sí. Jo des de casa no em puc connectar i veure-ho.
4: Per això. Bé. Bé, molts temes. La tecnologia dona per molt, per això sempre és important perdre por a aquesta tecnologia. Hem parlat, o hem intentat parlar, del comerç,
2: no
4: comerç
2: parlat,
4: local...
2: No
4: hem parlat del Shopping Night. Que es fa aquest dissabte.
2: No hem parlat poc.
4: Però que és això, Shopping Night, en aquesta nova edició que arriba
2: i que vinguin
4: dissabte,
2: tots i que gastin.
3: Exacte. S'ha de viure el Shopping Night.
2: Que vinguin tots i que facin gasto el poble.
4: Correcte, això mateix, que es quedin i que aquestes divises es quedin també al poble, al municipi.
3: Siguin oficials o no.
4: Siguin oficials o no, que ho tregui d'on pugui. Gràcies, Joan, Sílvia, que vagi molt bé.
2: Fins la setmana que ve.
4: Adéu-siau.
2: Adéu.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
6: la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
7: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
6: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99.

0: Dins la xarxa, compra i descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Deixem aquí. Moltíssimes gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos. I justament, com sabeu, demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera. Que tingueu bona jornada. Adéu-siau.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.